0: L'alçada documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la Mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius, però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung, amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
1: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arritmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 i per Esport 3, Girona-Castelló a 9:15, Sabadell-Manresa.
0: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
2: 3CAT Info.
0: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa recolza contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental.

0: Republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
1: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
0: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
2: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
0: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
3: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
0: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
4: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
7: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
6: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya, i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
5: La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
8: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
5: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3cat Info.
9: Convocar el Consejo responsabilitat del govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
5: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
4: 3cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: Una dona morta assassinada a mans, presumptament, de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. si es

0: confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
1: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
0: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
2: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, dos punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
4: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
0: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3CAT Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
5: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
0: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a tres espais naturals: la serra del Montmell Marmellà, les muntanyes de Prades i el parc natural de la Serra de Montsant.
3: El temps.
0: La crònica meteorològica és de Néstor Gómez.
6: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus, màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres, que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
0: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
7: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Betxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i hi han hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
8: Cuando está caliente tiende a subir y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
7: I afegia textualment, queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
9: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
7: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar als mitjans aeris justament a la zona més difícil.
0: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna.
10: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
11: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
10: Immediatament després que s'ha aixequés l'ordre d'evacuació, han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del malviure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
12: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos fuegos se volvían a encender en Villaprado y todas esas cosas. Y bueno, y ahora pues contentos de que podamos volver a casa.
13: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
10: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant als poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
14: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
10: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
0: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França, els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
15: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanó, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eisinas, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint-Médard de Jales, on viu la Sabrina.
16: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
15: I és que al llarg de les darreres hores aquest dimarts encara hi han hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees.
3: 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com La cavalcada de les Valquíries.

0: I ara esports.
1: Esports.
0: En Francesc Ripoll.
2: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ja porta dos dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana encara està pendent de Valde, que continua al marge del grup perquè arrossega unes molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa, i no hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
3: It's difficult.
4: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
3: Still enjoying the holiday, of course.
2: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Barley aquest dimecres a 3:15 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Barley, equip propietat també de l'Ampeis. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva ciutat esportiva. El partit és a 6:45 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
5: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol. El Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
4: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
2: Zidane substitueix el càrrec a Didier Deschamps. Si tornant a primera divisió masculina, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran dimecres.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia disputat a Qatar, es farà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada, i el nou tècnic del Barça, Sekulić, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell i demana paciència perquè és un equip totalment nou. Un últim apunt en hoquei patins: Dani Alonso serà l'entrenador de l'Hoquei Club Palau per la propera temporada a l'Hoquei Lliga Femenina.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem ara 3Cat Info, els nostres principals titulars, les principals informacions de la jornada. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès. Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
2: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.
2: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fons del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plàter, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
7: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plàter segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarría.
8: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
9: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plàter magnífic.
8: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: També el sector agrari continua reclamant replantejar el Plàter. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
10: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerdes, el responsable de transició energètica de JARC.
11: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
10: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el Plàter.
0: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.

0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa amb un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir o on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el Patronat del Palau de la Música Catalana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Repassem ara l'actualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Quan dic excel·lent, no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que vesteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
4: Aquest juliol, els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
5: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
4: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
6: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
4: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
7: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que s'ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
9: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en què el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Passant davant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles, Maria Rovira.
10: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat, i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues. El projecte l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
11: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
10: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
12: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que eviti acostar-se a cruïlles dels pobles.
10: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida, perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
13: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
14: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un, del llegat Areny, també precisament, i aquest es pot datar al 1485.
13: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IEI en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposten aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador: prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
4: La directora del Festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
15: Una referència que tots tenim al cap, que són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibit no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
4: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquests.
15: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Checho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
4: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
16: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
17: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta 2 dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen, el defensa. S'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
18: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
17: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
17: L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley i aquest dimecres a 9:15 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició hi ha 25 jugadors de l'Espanyol, només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Arret, el central francès Adam Atimera i el lateral dret José Ángel López. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 7:15 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
19: Però primer, accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: 3CAT Info.
17: Més futbol. El Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a primera, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local. A Vallecas, la Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.

0: Són les 3.
1: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs, que estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
2: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arritmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 i per Esport 3, Girona-Castelló a 9:15, Sabadell-Manresa.
1: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
0: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
1: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
3: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
0: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no

0: mig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
0: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
2: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
0: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
6: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
5: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya, i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
4: La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
7: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
4: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3CAT Info.
8: Convocar el Consejo de Responsabilitat del govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
4: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Una dona morta assassinada a mans, presumptament, de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
9: Aquelles mesures que regulen

0: que intervenen en el mercat d'habitatge funciona, i per tant la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen s'ha doncs, complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
1: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
2: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
1: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, dos punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
4: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
1: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3CAT Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
5: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
1: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a tres espais naturals: la serra del Montmell-Marmellà, les muntanyes de Prades i el parc natural de la Serra de Montsant.
3: El temps.
1: La crònica meteorològica és de Néstor Gómez.
6: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
1: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
7: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilabella s'hi afegeixen els pobles de Betxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades i a Vilabella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i han hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
8: Cuando está caliente tiende a subir y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
7: I afegia textualment, queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
9: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
7: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar els mitjans aeris justament a la zona més difícil.
1: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna.
10: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
11: Pues la mejor alegría del mundo. Vamos, he estado teletrabajando estos 2 días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
10: Immediatament després que s'aixequés l'ordre d'evacuació, han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del malviure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
12: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos fuegos se volvían a encender en Villa Prado y todas esas cosas. Y bueno, y ahora pues contentos de que podamos volver a casa.
13: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
10: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant als poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
14: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
10: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota en les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
1: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França, els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
15: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanó, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures, que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eisinas, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint-Médard de Jales, on viu la Sabrina.
16: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
15: I és que al llarg de les darreres hores aquest dimarts encara hi han hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat, i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees. 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com La cavalcada de les Valquíries.

0: I ara esports.
1: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ja porta dos dies a St. George Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana encara està pendent de Valde, que continua al marge del grup perquè arrossega unes molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa, i no hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
3: It's difficult.
4: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
3: Still enjoying the holiday, of course.
2: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Barley aquest dimecres a 9:15 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Barley, equip propietat també de l'Ampeis. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Si caigués Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell, del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva ciutat esportiva. El partit és a 6:45 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
5: Però primer accepto aquesta oportunitat que et dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
6: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
2: Zidane substitueix el càrrec a Didier Deschamps. Si tornant a primera divisió masculina, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran dimecres.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia disputat a Qatar es farà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada, i el nou tècnic del Barça, Sekulić, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell i demana paciència perquè és un equip totalment nou. Un últim apunt en hoquei patins, Dani Alonso serà l'entrenador de l'hoquei Club Palau per la propera temporada a l'hoquei Lliga Femenina.
1: 3CAT Info. Són dos quarts de quatre.

0: Repassem ara 3CAT Info, els nostres principals titulars, les principals informacions de la jornada. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès. Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
2: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.
2: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fons del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plàter, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
7: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plàter segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarría.
8: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
9: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plàter magnífic.
8: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: També el sector agrari continua reclamant replantejar el Plàter. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
10: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerda és el responsable de transició energètica de JARC.
11: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt alt risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
10: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el Plàter.
0: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.

0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa amb un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir o on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el Patronat del Palau de la Música Catalana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Repassem ara l'actualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Quan dic excel·lent, no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que vesteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
4: Aquest juliol els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
5: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
4: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
6: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
4: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
7: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres, que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que s'ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
9: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Pas endavant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles, Maria Rovira.
10: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat, i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues. El projecte l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
11: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
10: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
12: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que visqui acostar-se a Cruïlles dels pobles.
10: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida, perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
13: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
14: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un, del Llegat Areny, també precisament, i aquest es pot datar al 1485.
13: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IEI en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposten aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador: prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
4: La directora del Festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
15: Una referència que tots tenim al cap són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibit no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
4: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquests.
15: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Checho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
4: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
16: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, l'Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
17: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta 2 dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen, el defensa. S'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
18: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
17: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
17: L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley i aquest dimecres a 8:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició hi ha 25 jugadors de l'Espanyol, només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Arret, el central francès Adam Atimera i el lateral dret José Ángel López. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 7:15 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
19: Però primer, accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: 3CAT Info.
17: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a primera, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local. A Vallecas, la Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.

0: Són les 4.
1: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs, que estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la Mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius, però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung, amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
2: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arritmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 i per Esport 3, Girona-Castelló a 8:45, Sabadell-Manresa.
1: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
0: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa acusa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
1: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
3: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3Cat Info.
0: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots 3 a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar.

0: Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
3: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
2: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya, i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
4: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
5: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
1: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
1: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
7: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
1: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
1: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
0: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3Cat Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
2: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
0: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a 3 espais naturals: la Serra del Montmell Marmellà, les Muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra de Montsant.
3: El temps.
0: La crònica meteorològica és de Néstor Gómez.
4: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més, i tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
0: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
5: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i hi han hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
6: Cuando está caliente tiende a subir y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que en los valles no salga no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera com una espècie de rebrote virulento.
5: I afegia textualment, queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
7: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
5: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar als mitjans aeris justament a la zona més difícil.
0: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna.
8: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
9: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
8: Immediatament després que s'aixecava que és l'ordre d'evacuació, han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del malviure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
10: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos fuegos se volvían a encender en Villaprado y todas esas cosas. Y bueno, y ahora pues contentos de que podamos volver a casa.
11: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
8: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant als poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
12: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
8: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
0: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França, els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
13: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanó, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures, que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eisinas, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint-Médard de Jales, on viu la Sabrina.
8: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
13: I és que al llarg de les darreres hores aquest dimarts encara hi han hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat, i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees. 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com La cavalcada de les Valquíries.

0: I ara esports.
1: Esports.
0: En Francesc Ripoll.
2: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ja porta dos dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana encara està pendent de Valde, que continua al marge del grup perquè arrossega unes molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa, i no hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
3: It's difficult.
4: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
2: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley aquest dimecres a 8:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva ciutat esportiva. El partit és a 7:15 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
5: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
6: J'ai passé ces 4-5 années.
4: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
2: Zidane substitueix el càrrec a Didier Deschamps. Si tornant a primera divisió masculina, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran dimecres.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia disputat a Qatar, es farà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada, i el nou tècnic del Barça, Sekulić, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell i demana paciència perquè és un equip totalment nou. Un últim apunt en hoquei patins: Dani Alonso serà l'entrenador de l'Hoquei Club Palau per la propera temporada a l'Hoquei Lliga Femenina.
1: 3CAT Info.

0: Repassem ara 3CAT Info, els nostres principals titulars, les principals informacions de la jornada. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès. Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
2: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.
2: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fons del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
7: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plater segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarria.
8: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
9: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plater magnífic.
8: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: També el sector agrari continua reclamant replantejar el Plater. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
10: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerda és el responsable de transició energètica de JARC.
11: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt alt risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
10: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el Plater.
0: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.

0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa amb un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir o on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el Patronat del Palau de la Música Catalana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Repassem ara l'actualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Quan dic excel·lent, no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wild Berries, l'Amazon rus, amb l'argument que vesteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
4: Aquest juliol, els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
5: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
4: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
6: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
4: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
7: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres, que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que s'ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
9: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Passant davant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles, Maria Rovira.
10: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat, i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues. El projecte l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
11: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
10: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
12: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que visqui acostar-se a Cruïlles dels pobles.
10: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida, perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
13: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
14: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un, del Llegat Areny, també precisament, i es pot datar al 1485.
13: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics del DIE en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposten aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador, prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
4: La directora del Festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
15: Una referència que tots tenim al cap, que són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibit no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
4: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquests.
15: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Sergio Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa, és intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
4: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
16: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
17: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta 2 dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen, el defensa. S'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
18: It's difficult.
19: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
17: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
17: L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley i aquest dimecres a 8:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició hi ha 25 jugadors de l'Espanyol, només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adam Atimera i el lateral dret José Ángel López. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 7:45 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
20: Però primer accepto aquesta oportunitat que et dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: 3CAT Info.
17: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a primera, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local. A Vallecas, la Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.

0: Són les 5.
1: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs, que estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la Mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius, però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung, amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
2: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit un arritmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 i per Esport 3, Girona-Castelló a 9:15, Sabadell-Manresa.
1: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
0: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
1: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
3: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3CatInfo.
4: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots 3 a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
3: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
6: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
3: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern espanyol ha decidit suspendre

0: Piña, ministra de Hisenda.
1: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
0: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
2: La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
3: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
2: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
4: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
2: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
2: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
7: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
2: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, dos punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
8: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement

0: creixement econòmic amb una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
1: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3Cat Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
2: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
1: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a tres espais naturals: la serra del Montmell Marmellà, les muntanyes de Prades i el parc natural de la Serra de Montsant.
3: El temps.
1: La crònica meteorològica és de Néstor Gómez.
4: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
1: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
5: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i hi han hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del parc natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
6: Cuando está caliente tiende a subir y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que en los valles no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
5: I afegia textualment, queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
7: Decid lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
5: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar els mitjans aeris justament a la zona més difícil.
1: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna.
8: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
9: Pues la mejor alegría del mundo. Vamos, he estado teletrabajando estos 2 días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
8: Immediatament després que s'aixecava que és l'ordre d'evacuació, han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del mal viure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
10: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que si luego algunos focos se volvían a encender en Villaprado y todas esas cosas. Y ahora pues contento de que podamos volver a casa.
11: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que se ha quedado sin nada.
8: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant als poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
12: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
8: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota en les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
1: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França, els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
13: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanó, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eginàs, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint-Médard de Jales, on viu la Sabrina.
14: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
13: I és que al llarg de les darreres hores aquest dimarts encara hi han hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees. 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com La cavalcada de les Valquíries.

0: I ara esports.
1: Esports.
0: En Francesc Ripoll.
2: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ja porta dos dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana encara està pendent de Valde, que continua al marge del grup perquè arrossega unes molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa, i no hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
3: It's difficult.
4: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
2: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Barley aquest dimecres a 9:15 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Barley, equip propietat també de l'Ampeis. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva ciutat esportiva. El partit és a 7:15 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
5: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
6: J'ai passé ces 4-5 années.
4: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
2: Zidane substitueix el càrrec a Didier Deschamps. Si tornant a primera divisió masculina, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran dimecres.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia disputat a Qatar, es farà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada, i el nou tècnic del Barça, Sekulić, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell i demana paciència perquè és un equip totalment nou. Un últim apunt en hoquei patins: Dani Alonso serà l'entrenador de l'Hoquei Club Palau per la propera temporada a l'Hoquei Lliga Femenina.
1: 3CAT Info. Són dos quarts de sis.

0: Repassem ara 3Cat Info, els nostres principals titulars, les principals informacions de la jornada. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès. Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
2: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.
2: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plàter, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
7: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plàter segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarría.
8: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
9: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plàter magnífic.
8: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: També el sector agrari continua reclamant replantejar el Plàter. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Juli Albacar.
10: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerda és el responsable de transició energètica de JARC.
11: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
10: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el Plàter.
0: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.

0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífecs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa amb un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir o on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el Patronat del Palau de la Música Catalana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Repassem ara l'actualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Quan dic excel·lent, no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que abasteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
4: Aquest juliol, els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
5: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
4: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
6: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
4: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
7: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus, màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres, que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
9: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Pas endavant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles, Maria Rovira.
10: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat, i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues. El projecte l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
11: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
10: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
12: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que eviti acostar-se a cruïlles dels pobles.
10: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida, perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
13: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
14: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un del llegat Areny també, precisament, i es pot datar al 1485.
13: L'incunable es conservarà a la Reserva de Fons Antics de l'IAI en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposten aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador, prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
4: La directora del Festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
15: Una referència que tots tenim al cap, que són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibit no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
4: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquests.
15: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Checho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa, és intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
4: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
16: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
17: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta 2 dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen, el defensa. S'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
18: It's difficult.
19: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
18: Still enjoying the holiday, of course.
17: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
17: L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley i aquest dimecres a 9:15 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició hi ha 25 jugadors de l'Espanyol, només i falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Arret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 7:15 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
20: Però primer, accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: 3CAT Info.
17: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia d'ascendre a Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a primera, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
17: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia de disputar a Qatar es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.

0: Són les 6.
1: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs, que estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la Mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius, però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung, amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
2: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit un arritme cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 i per Esport 3, Girona-Castelló a 9:15, Sabadell-Manresa.
1: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
0: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa recurse contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
1: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
3: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3CatInfo.
4: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots 3 a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
3: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
6: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
3: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
8: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses

0: El suport de Catalunya i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
2: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
3: Convocar el Consejo de Responsabilitat del govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
1: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una dona morta assassinada a mans, presumptament, de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
5: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
1: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
6: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
1: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
7: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
1: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 40.

0: 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3Cat Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
1: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
0: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a tres espais naturals: la serra del Montmell Marmellà, les muntanyes de Prades i el parc natural de la Serra de Montsant.
2: El temps.
0: La crònica meteorològica és de Néstor Gómez.
3: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més, i tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
0: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
4: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades, i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits, i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu, i hi han hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del parc natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
5: Cuando está caliente tiende a subir, y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
4: I afegia textualment: queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
6: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy, porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
4: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar als mitjans aeris justament a la zona més difícil.
0: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial al Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
7: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
8: Pues la mejor alegría del mundo. Vamos, he estado teletrabajando estos 2 días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
7: Immediatament després que s'aixequés l'ordre d'evacuació, han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del malviure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
9: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos focos se volvían a encender en Villaprado y todas esas cosas. Y bueno, y ahora pues contentos de que podamos volver a casa.
10: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
7: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant als poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
11: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
7: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
0: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França, els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
12: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanau, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eisinas, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint-Médard de Jales, on viu la Sabrina.
13: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
12: I és que al llarg de les darreres hores aquest dimarts encara hi han hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees.
2: 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com La cavalcada de les Valquíries.

0: I ara esports.
1: Esports.
0: En Francesc Ripoll.
2: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ja porta dos dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana encara està pendent de Valde, que continua al marge del grup perquè arrossega unes molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa, i no hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
3: It's difficult.
4: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
2: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Barley aquest dimecres a 9:15 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Barley, equip propietat també de l'Ampeis. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva ciutat esportiva. El partit és a 7:15 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
5: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
6: J'ai passé ces 4-5 années.
4: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
2: Zidane substitueix el càrrec a Didier Deschamps. Si tornant a primera divisió masculina, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran dimecres.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia disputat a Qatar, es farà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada, i el nou tècnic del Barça, Sekulić, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell i demana paciència perquè és un equip totalment nou. Un últim apunt en hoquei patins: Dani Alonso serà l'entrenador de l'Hoquei Club Palau per la propera temporada a l'Hoquei Lliga Femenina.
1: 3CAT Info. Són dos quarts de set.

0: Repassem ara Trescat Info, els nostres principals titulars, les principals informacions de la jornada. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès. Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
2: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.
2: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fons del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plàter, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
7: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plàter segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarría.
8: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
9: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plàter magnífic.
8: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: També el sector agrari continua reclamant replantejar el Plàter. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
10: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerda és el responsable de transició energètica de JARC.
11: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
10: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el Plàter.
0: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.

0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa amb un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir o on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el Patronat del Palau de la Música Catalana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Repassem ara l'actualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Quan dic excel·lent, no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wild Berries, l'Amazon rus, amb l'argument que abasteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
4: Aquest juliol, els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
5: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
4: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
6: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
4: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
7: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres, que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que s'ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
9: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Pas endavant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles, Maria Rovira.
10: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat, i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues. El projecte l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
11: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
10: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
12: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que visqui acostar-se a Cruïlles dels pobles.
10: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida, perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
13: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
14: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un, del llegat Areny, també precisament, i aquest es pot datar al 1485.
13: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IEI en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposten aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador: prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
4: La directora del festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
15: Una referència que tots tenim al cap, que són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibit no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
4: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquests.
15: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Checho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
4: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
16: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
17: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta 2 dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen, el defensa. S'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
18: It's difficult.
19: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
17: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
17: L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley i aquest dimecres a 8:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició hi ha 25 jugadors de l'Espanyol, només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Arret, el central francès Adam Atimera i el lateral dret José Ángel López. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 7:45 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
20: Però primer, accepto aquesta oportunitat que et dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: 3CAT Info.
17: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a primera, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local. A Vallecas, la Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Aquesta hora ens llevem amb 15 graus a Sant Pau de Segúries, 20 a Fornells de la Selva i 24 graus a l'Ametlla del Mar. I a l'Ametlla de Mar. I no és per desanimar-vos, però aquestes temperatures aniran cap amunt. Avui començaran a pujar. I molt. Tenim al damunt una nova onada de calor que farà que es tornin a superar els 40 graus en alguns punts de Catalunya. Molt especialment al Prepirineu Occidental, les Terres de Ponent, Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i també les comarques prelitorals. Aquí és on l'onada de calor es notarà més. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: I a més ens diuen que aquesta onada de calor durarà més que les anteriors, eh?
1: Veurem l'evolució d'aquesta situació d'aglopar d'aire càlid, si acabarà sent una onada de calor. De fet, avui pot haver-hi algun primer valor de 40 graus, sobretot al Pla de Lleida, i avui hi ha avisos, especialment a les comarques lleidatanes, perquè a les valls del Pireu i Prepireu es poden superar amplement els 35 graus. Situació, doncs, anòmala, amb aquesta calor que comença a intensificar-se de nou en aquests indrets. A la resta sí que pot pujar una mica el termòmetre, però no tant. Per tant, tindrem un panorama bastant similar al d'ahir, potser un grauet més, amb aquesta xafogor que s'incrementa a la façana litoral. I bé, al llarg dels propers dies serà aquest una mica l'escenari, sobretot doncs, aquestes temperatures una mica desbocades cap a l'interior i comarques de Lleida. La resta potser no tant, tot i això no vol dir que no faci una calor intensa i en general l'episodi no serà tan important com els que hem tingut darrerament, cosa que tampoc, insistim, vol dir que la temperatura no quedi clarament per sobre del que seria habitual. Jornada de sol, bàsicament, algun núvol baix en punts de la costa, on la xafogor, doncs, com dèiem, s'intensifica, i alguna nuvolada a l'Alt Ripollès que podria donar doncs, alguna gota de manera molt aïllada.
0: Aquestes són el panorama de les últimes hores, de les pròximes hores, i això que diuen que l'onada durarà més que les anteriors està per veure, no, Jofre?
1: Bé, és que en principi no és... S'ha de veure si acaba sent una onada de calor, no? Perquè ha d'haver una persistència de superació de llindars, de manera més general, de 3 dies com a mínim, i en principi no estaríem en aquest escenari.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara, una abraçada.
1: Fins ara.
0: Per tot plegat, els agents rurals preveuen activar el pla per perill molt alt d'incendi en uns 200 municipis, 218 per ser exactes, i sobretot el pla per perill extrem en 43 municipis més de Catalunya. Es torna a insistir una vegada més en la necessitat de respectar les restriccions que hi ha ara mateix, per exemple, per entrar segons quins parcs naturals, i sobretot, de vigilar molt, de ser molt prudents, sobretot si heu d'anar a zones de muntanya, sobretot, ja fa dies que ho diem, tenint en compte com tenim el panorama del nostre voltant.
2: Línia 1, línia 1, línia 2, vale, línia 1, per allà, línia 2, per allà.
0: A les últimes hores, l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu, ha arribat ja a les 10.000 hectàrees cremades. L'incendi de Madrid i Àvila com a mínim no avança, veurem què ens diuen després d'aquesta nit, després que els bombers l'hagin pogut contenir, i això... que no avanci, és també la gran prioritat, és també el gran objectiu de l'incendi de França, a la Gironda, on 60.000 persones evacuades ja han pogut tornar a casa, aquesta és la bona notícia, però encara en queden més de 160.000 que no ho han pogut fer, 160.000 persones evacuades. Avui parlarem molt d'incendis al matí de Catalunya Ràdio, seguirem aquests focs que estem comentant, per descomptat el risc de focs forestals que tenim ara mateix a Catalunya, i connectarem en directe amb aquests tres incendis importants i greus que tenim actius encara ara mateix. L'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, el de Madrid i el d'Àvila, i també el de la Gironda, a França. I connectarem en directe, però parlarem de la calor no només des d'aquest punt de vista, parlarem dels altres efectes de la calor. Així sonava la concentració ahir en record a la treballadora de la neteja de Barcelona que va morir l'estiu passat mentre treballava en plena onada de calor. La seva família ha confirmat que demanda l'Ajuntament de la capital i l'empresa.
3: L'autòpsia seguint sense tenir-la. Tots són troncs a les rodes i, veritablement, estem molt cansats ja.
0: És el que explicava la germana d'aquesta treballadora, que ho recordareu, va morir ara fa un any en ple episodi de calor. Quan fa referència a l'autòpsia és perquè no s'ha arribat mai a confirmar que fos com a conseqüència de les altes temperatures, però és la tesi que té la família i d'aquí aquesta querella que presenten. Avui, en tot cas, al matí de Catalunya Ràdio parlarem dels efectes de la calor, perquè a les últimes hores també sabíem que des de l'1 de maig s'han comptat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. 2.500. L'augment de les jornades de calor extrema extrema ha fet que la Generalitat desplegui noves eines per monitoritzar l'impacte de les altes temperatures en la salut. I avui parlarem d'això, dels efectes en la salut. Ens acompanyarà a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz. Avui, que també continuarem parlant un dia més de l'amnistia.
4: Yo creo que hay que dejarles respirar un poco, ¿no? Un amigo escalador me decía siempre que era más peligroso descender que ascender en la montaña, y aquí venimos de una altura muy alta, entonces la bajada yo creo que va a ser gradual.
0: De tota manera, ¿vostè creu que anem pel bon camí?
4: Sí, porque al final, ¿qué van a hacer? ¿Dejar solo a tres personas fuera de la amnistía? Yo creo que eso no va a pasar.
0: Així ens ho deia ahir al matí de Catalunya Ràdio l'advocat del president Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, preguntat si s'acabaria amnistiant l'expresident o Toni Comín, per exemple. Després de l'entrevista, sabíem que el Tribunal Suprem aplicava l'amnistia a quatre persones més. Quatre dels membres de la mesa del Parlament l'1 d'octubre. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. I també després sabíem una altra decisió que no està directament vinculada amb l'amnistia, però que també d'alguna manera està vinculada amb els casos judicials oberts arran del procés sobiranista.
5: Continua la tortura, diríem, forma part d'aquest mecanisme. I, per tant, no és fàcil dia a dia aixecar-te amb aquesta espasa de Mocles al damunt.
0: Laura Borràs finalment ha rebut l'indult, parcial, però indult. Recordem que és un indult que va proposar el Tribunal Superior de Justícia, que és el mateix que la va condemnar per aquells contractes de la Institució de les Lletres Catalanes quan la presidia Laura Borràs, però els jutges parlaven també d'una pena desproporcionada, i d'aquí aquesta petició d'indult, que finalment, mesos després, ha atès el Consell de Ministres. Ha acordat aplicar un indult parcial a Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament, amb la qual cosa no haurà d'entrar a la presó. I encara alguna cosa més, encara alguna novetat aquesta nit passada.
6: We do have some breaking news coming out of the Middle East as U.S. forces intercept multiple Iranian missiles. We have this coming from U.S.
0: L'Iran ha atacat amb míssils una base nord-americana aquesta matinada a Jordània. Fonts del Pentàgon asseguren que les seves defenses antiaèries han aconseguit interceptar-los tots. En esports, la notícia de les últimes hores té el nom i el cognom de Joan Laporta. El president del Barça ha explicat a les xarxes que li han revertit una arrítmia cardíaca, que es troba bé, que s'està recuperant, però que li han revertit una arrítmia arran del qual no podrà viatjar a Anglaterra amb l'equip. I encara parlant de futbol...
7: I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing...
0: Sentim el president de la FIFA, Gianni Infantino. Doncs bé, l'organisme ha fet un pas més en la descaradíssima explotació comercial i té previst vendre una participació del 20% de la FIFA en una nova entitat comercial valorada en 20.000 milions de dòlars. 20.000 milions de dòlars, que, per cert, amb això hi hauria la participació del banc JP Morgan. I encara parlant de diners.

0: 7 i 9 minuts, així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Aitor Arriaga, Alicia Puig, Joan Guirado i Carlos Tavera. Però, de moment... Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Fronts reactivats.
3: A l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua actiu després que hi els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. L'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes.
0: Enviada especial a la Vall d'Uixó, Colla Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
4: Bon dia. Ja són 4 els pobles on els veïns han pogut tornar a casa seva. Batxí i Onda s'afegeixen a la Vall d'Uixó i Vilavella, però no aquest durant

0: Més d'una quinzena de pobles ja poguessin tornar de mica en mica cap a casa. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila.
1: Enviada especial també en aquest incendi, Montse Poblet, amb el suport de Xavi Luna.
2: Els 3.500 veïns d'Aldea del Frés no han dormit a casa després de 5 nits repartits per poliesportius, cases d'amics i familiars i hostals. Quan ahir a les 5 de la tarda es va aixecar l'ordre d'evacuació, van començar a arribar cotxes, alguns pitant amb el clàxon per celebrar-ho. Poc a poc es van obrir els comerços i es van aixecar les persianes de les cases. L'alegria, després de comprovar que aquí les flames no han arribat, era general.
3: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
4: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que no seguía, que se apagaba, que no se apagaba, y ahora pues contento de que podemos volver a casa.
2: Des del dia del Fresno, Montse Poblet i Xavi Luna, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a França?
5: Els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no segueixi expandint-se. 60.000 persones evacuades ja han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 de desallotjades. El foc ja ha cremat a 42.000 hectàrees. L'arribada avui d'una nova onada de calor preocupa perquè podria complicar les tasques d'extinció.
1: Bordeus, Laura Bertran.
6: Tota l'atenció dels bombers és portat sobre aquesta jornada, una altra vegada clau pel futur de l'incendi a la Gironda, perquè les condicions s'endureixen, les temperatures pugen, el vent canvia de direcció i augmenta també al llarg del dia, en tot cas és el que diuen les previsions. Això sí, també hi ha bones notícies. Ahir a la tarda, la prefecta de la Gironda ha pogut anunciar que 60.000 persones ja han pogut tornar a casa seva. Es tracta dels pobles de Essinas, Merignac i Aian. Des de Bordeus, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ajudes.
7: Les que ha activat el govern espanyol per les zones afectades per focs, en concret ha declarat 211 zones, 54 de les quals a Catalunya, i els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana. Pedro Sánchez, president espanyol.
8: Con esta declaración comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos a ayudas adicionales como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras.
0: També es posa en marxa una prestació extraordinària per a emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar.
1: Calor extrema.
5: La que es preveu a partir d'avui i que per això Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat per calor extrema.
7: S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi.
1: Més detalls, Oriol Pujol.
9: Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en 118 municipis de 19 comarques, mentre que el nivell 4, el màxim, per perill extrem, afecta 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, assegura que la possible nova onada de calor serà llarga.
10: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
9: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ho dèiem ara, avui parlem amb Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències Públiques, dels efectes de la calor en la salut i del monitoratge que n'està fent la Generalitat. Ara mateix ens acostem a un quart de vuit, falta només un minut. Indultada.
0: Laura Borràs, parcialment. El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament condemnada per prevaricació i falsedat documental. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó, ja que la pena passa de 4 anys, 6 mesos i un dia de presó a 2 anys. Li mantenen la multa i inhabilitació.
5: L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar. Alhora, admetia que la pena era desproporcionada i excessiva.
7: A través de la xarxa X diu que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. També ha piulat Carles Puigdemont per denunciar que aquesta causa contra Borràs té una evident naturalesa política. Des del PP denuncien que potser és un primer pagament a Junts a canvi dels pressupostos de l'Estat.
1: S'accelera.
0: L'amnistia. Ara el Tribunal Suprem ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Anna Simó, d'Esquerra, a aquesta casa.
11: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència.

0: sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
1: Els últims dies ja va perdonar les condemnes dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre i també l'exconsellera Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Puigdemont.
2: Convençut.
3: L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que al final el Suprem seguirà els mateixos passos i amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagi paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions ahir al matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro. Y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
5: Per ara, el tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació. Pedro Sánchez ha tret pit de la llei d'amnistia en el balanç de final de curs.
2: I nou capítol.
1: En l'escàndol de l'informe PISA, el Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que a les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament.
2: Maria Costa.
6: El govern espanyol va avisar l'abril de l'any passat, un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri d'Educació asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El cert és que dilluns al Parlament la consellera Esther Niubó va reiterar que no en van tenir constància de tot plegat fins fa 4 mesos. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Ajornat.
3: Finalment, el Consell de Política Fiscal i Financera es reunirà el 4 de setembre. A petició de les comunitats governades pel PP, el govern espanyol ha decidit suspendre la reunió prevista per avui per tractar el nou model de finançament, demanant més temps per estudiar la proposta que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans.
2: Sense excuses.
5: És el que adverteix el president Salvador Illa al Partit Popular per seguir-se oposant a la reforma del model de finançament. Des del Vietnam, on és de gira institucional, Illa els ha exigit responsabilitat.
2: Enviat especial de Catalunya Ràdio a Ho Chi Minh, Albert Prat, bon dia.
7: Què tal, bon dia. Sí, el canvi de data del govern espanyol per satisfer el PP no entrava en els plans de la Generalitat. De fet, Salvador Illa ahir defensava que la reunió se celebrés el més aviat possible, però avui ha evitat fer-ne sang i ha tancat files amb el nou calendari del Ministeri d'Hisenda. Això sí, el president creu que després d'això el PP ja no pot seguir posant traves a la reforma del finançament.
8: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
7: I la consellera d'Economia, que és qui havia d'anar a la reunió d'avui amb totes les comunitats, dubta que el Partit Popular tingui unes ganes reals d'arribar a un acord sobre aquest tema. Des de Ho Chi Minh, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: També ho lamenta.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, són declaracions a aquesta casa.
9: Convocar el Consejo de Responsabilitat del govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
3: Des de Junts diuen que quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model era clarament insuficient.
2: S'ha acabat.
5: Tria, ha dit, els principals directius de la Generalitat i de les empreses públiques. A partir d'ara hauran de passar un procés de selecció.
1: Els mandats dels alts directius seran de 7 anys prorrogables. Ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 alts càrrecs a l'administració catalana. Ara s'haurà d'aprovar al Parlament.
2: Zones tensionades.
3: El govern amplia el mapa dels municipis que es consideren zones tensionades. Els municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa de 271 municipis a 302. A l'actualització també n'hi ha que surten d'aquesta llista com Granollers.
2: Més detalls, Roger Santaló.
10: Se n'incorporen una cinquantena de nous, com Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm i Agramunt, però també en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus i Figueres, perquè ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ho considera un error.
11: Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
10: Ara, el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i, un cop la superi, caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui a l'hora en parlem amb el Javier Burón, que és expert en habitatge, que gestiona justament una part de l'habitatge públic de Navarra. Ho va fer a l'Ajuntament de Barcelona i comentarem amb ell aquesta i altres mesures. De mínims.
5: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació, segons l'enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. Les últimes dades comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers.
2: Haurà d'esperar.
1: El pla per la implantació d'energies renovables a Catalunya, el conegut com a Plàter. El govern l'ha retardat com a mínim fins a l'estiu que ve per vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis.
2: Albert Duran.
11: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que aprofitaran aquest temps per estudiar les propostes dels ajuntaments.
12: Ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
11: Precisament una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre es van concentrar ahir a Miravet, a la Ribera d'Ebre, per demanar que es refaci el pla de dalt a baix. També han demanat que s'aturi els pagesos representats per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, perquè asseguren que posa en perill 300.000 hectàrees de sòl agrari. Albert Duran, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Josep Vilarasau.
3: Expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i el creixement de l'entitat, ha mort als 95 anys i va arribar al 1976 per ser director de l'aleshores Caixa Pensions. L'any 99 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera fins a convertir-la en una de les més importants de l'Estat. El 2003 va deixar el càrrec per una llei que el limitava el temps.
5: Avui el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, li dedica una necrològica que publiquen la majoria de diaris. Es titula Josep no exagero, diu que el seu llegat és únic i que ens ha deixat un dels millors banquers del segle XX.
2: Doncs justament, 3.200 milions.
1: És el que ha guanyat CaixaBank fins al juny. Això és un 8,5% més que en el període igual de l'any passat, de gener a juny. Segons els resultats que acaben de sortir, aquest benefici es deu a un creixement de l'activitat comercial i també dels ingressos per serveis.
2: Plega.
3: L'empresari Joan Gaspar deixa Turisme de Barcelona després de formar part de l'ENS des dels seus inicis ara fa 33 anys i haver-lo presidit durant més de dues dècades. L'ENS es va crear just després dels Jocs Olímpics de Barcelona en 92 per impulsar el sector turístic a la ciutat.
2: I l'altra cara de la moneda. Plega perquè el fan plegar.
5: Renfe aparta de la primera línia l'històric portaveu i cara visible de la companyia a Catalunya, Antonio Carmona. Fa un any el van cessar com a director de Rodalies i ara com a director de Relacions Institucionals. Passa ocupant noves funcions als serveis comercials.
2: I és notícia de fa ben pocs minuts. Detingut.
1: Els Mossos han detingut l'home que hauria assassinat la seva parella ahir a Barcelona, al districte de Sant Martí. Diversos mitjans apunten que hauria malfetat la dona de 34 anys davant els seus fills i hauria fugit. Els Mossos van rebre un avís per una agressió, però els serveis d'emergències no li van poder salvar la vida. Si es confirma que es tracta d'una mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya.
2: I vist per sentència.
3: El judici del cas Kitchen a l'Audiència Nacional, al Banc dels Acusats i a la cúpula del Ministeri de l'Interior de Rajoy per les clavegueres de l'Estat.
2: Txell Ollespí.
13: La majoria d'acusats per la suposada operació parapolicial que va servir per robar informació compromesa pels dirigents del PP, a l'extresorer Luis Bárcenas, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz, no han volgut fer ús del seu últim torn de paraula. L'excomissari José Manuel Villarejo, en canvi, l'ha aprofitat per insistir que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos.
14: Aún me pregunto cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado.
13: Després de 4 mesos de sessions, la Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre de l'Interior, pel seu número 2, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino. A l'excomissari Villarejo, la Fiscalia li demana 19 anys de presó. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I anem als esports amb el Pau Dax. Què tal, Pau? Molt bon dia.
15: Bon dia.
2: Avui tenim partit de l'Espanyol.
15: Sí, els blanquiblaus juguen avui el seu quart partit de pretemporada, el primer en terres britàniques contra el Burnley. El duel és a 9:15 i el podreu seguir en directe per Esport 3. L'equip de Manolo González va arribar ahir al migdia a Anglaterra i a la tarda ja es va entrenar a la ciutat esportiva del Burnley, un club que acaba de baixar a la segona divisió anglesa i que, recordem, pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. A l'expedició blanquiblava hi ha 25 jugadors amb dues absències, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, per qui el club busca una sortida. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc compta amb ell, i del filial només hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timerà i el lateral dret José Ángel López.
2: I el Barça, Joan Laporta, es queda a Barcelona per una arrítmia.
15: El president del Barça ha explicat que el cor ja li batega amb normalitat, però que ha de fer repòs i no viatjarà a Birmingham per unir-se als de Flick. L'equip de futbol masculí blaugrana porta 3 dies a St. George Park amb el lateral esquerrà Alejandro Valde al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Ahir va parlar amb els mitjans el central danès Andreas Christensen, que ha renovat per 2 temporades com a culer i té ganes de redimir-se després que en els últims 2 cursos l'hagin marcat les lesions.
16: It's difficult.
17: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió.
15: El Barça jugarà divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa.
2: Avui també juguen el Girona i el Sabadell.
15: Contra el Castelló, el Girona, la ciutat esportiva gironina, el partit és a 7:15 i es podrà veure Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa de la segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip arlequinat posa punt i final a 2 temporades amb els vallesans. Ara, però, s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
18: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
19: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Boí Taüll, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
20: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
19: Tota la informació a boitaüll.cat.
20: Boí Taüll, muntanyes d'adrenalina.
21: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3: l'11, el 25, 40, 41, 45 i els sols, l'1 i el 5.
23: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
18: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Minuts i arribarem a 8:15 al matí de Catalunya Ràdio. Com sempre a aquesta hora, repassem alguns dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
25: Bon dia, control policial. Tot correcte?
2: Consellera Parlon, bon dia.
26: Sí. Hola, bon dia, què tal?
2: Sí. Quina valoració em fa d'aquest primer any de la campanya Campai?
26: Pues, así asá, ¿no?
2: Así asá.
27: No se la veu gaire contenta.
26: Bueno, es que, si vostè recorda, ¿no?, ja vam fer un anàlisi de la campanya quan feia 6 mesos, ¿no?
27: Sí, 6 meses.
26: D'acord. Aleshores, pues ja vam identificar, ¿no?, tots els multireincidents, ¿no? Llavors, què ha passat?
27: Què ha passat, no? Què ha passat?
26: Bueno, pues ha passat que 6 mesos després, o sigui, ara...
27: A favor de callar, vostè, guarro.
26: Sí, calli, guarro, ¿no? Pues vam identificar tots els multireincidents, ¿no? Llavors, què ha passat? Pues ha passat que 6 mesos després, o sigui, ara... No?
27: Ara
26: exactament els mateixos identificats que fa 6 mesos, precisament per què? Perquè són multireincidents.
27: Ja, em sembla que l'estic seguint. No?
26: O sea, clar, és que la delinqüència no augmenta, no? Perquè clar, no, sempre són els mateixos reincidents, sempre però no l'haurem de tenir més malfactor.
27: Malhechore.
26: No?
27: Anem a veure, jo, Egeante, jo, com moltes vegades l'he implicat, jo estava a la Guàrdia Civil, però quan em vaig enterar que...
28: aquesta història ja la sabem, és igual, no ho torni a explicar.
27: Era meat, vaig fer número la senyora i vaig dir, me tinc que fer mosso de quatre.
26: Ara guanyo més. Aquí.
27: Però l'error en la campanya s'ha donat perquè... A veure, com es llama la campanya?
28: Campai.
27: No, el subtítulo.
28: Ah, sí, campanya contra la multireincidència.
27: Ah, no, entonces, allà veuran què és lo que jo, com a sergent, he ordenat a los Mossos sota el meu comandament, no? Què? Sota el meu
28: comandament. Comandament, molt bé. No, ja ho havia dit bé,
27: Bueno, allò de que un rellotge dona la hora bona, ni que sigui una...
28: Bueno, el tema, senyor, què està dient?
27: Li he ordenat a pillar a lo multireincident, i a los Mossos. Aneu a por lo multireincident. Sí. Multireincident. Què passa? Porque lo malo, lo lladre que sustrae la cosa, lo morillo de la Rambla, todo eso, s'han dado cuenta del fallo en Matrix que ha habido, ¿vale? Y cuando la patrulla de Hermoso a la vena procedía a efectuar una detención campai contra la multireincidencia, la rumana, por ejemplo, decía siempre, es mi primera vez, és mi primera vez. Entonces, el mosso pensava,
28: veure,
27: hòstia,
28: si és la primera vez... Morillos, Romana,
27: no,
28: tot això...
27: Los romanos sembla que no, però són... Cuidao, los romanos, ¿sabes? Son personas...
2: Arribem a 2:15.

0: És dos quarts, són dos quarts de vuit i és notícia, ara sí, de fa ben poca estona, ho dèiem, els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que hauria assassinat la seva parella ahir a Barcelona, al districte de Sant Martí. Són diversos els mitjans que apunten que aquest home hauria atacat la seva dona davant dels seus dos fills i després hauria fugit. Els Mossos d'Esquadra, després d'aquesta operació de recerca, l'han pogut detenir. Mentrestant, ens llevem un dia més mirant els incendis i la calor. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla per la previsió, del pla Procicat, per la previsió que les temperatures avui superin els 40 graus en alguns punts del país. I Massoler, sots directora de Protecció Civil.
1: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
0: Avui parlarem dels efectes de la calor amb el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, i és que des de l'1 de maig s'han comptabilitzat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. Una calor extrema que va lligada per descomptat al risc d'incendi. Justament el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu, ha arribat a les 10.000 hectàrees cremades. El de Madrid i Àvila, com a mínim, no avança. Veurem què ens diuen del balanç d'aquesta nit. I a França, a la Gironda, treballen justament perquè no segueixi avançant aquest incendi que manté milers i milers de persones desallotjades. A banda d'això, avui parlarem molt d'indults i de l'amnistia. Sobre l'amnistia, 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre se n'han vist beneficiats. Estem parlant de Lluís Corominas, d'Anna Simó, de Ramona Barrufet o de Lluís Guinó. Ahir, en el seu balanç de l'any polític, Pedro Sánchez treia pit d'aquesta llei d'amnistia.
2: Actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
0: És el que deia Pedro Sánchez, i també de les últimes hores el Consell de Ministres ha atorgat l'indult parcial a Laura Borràs, com havia proposat el mateix tribunal que la va jutjar i que, d'aquesta manera, s'estalvia entrar a la presó. Tot això en un dia, amb un nou capítol del fiasco de les proves PISA, ara el Ministeri d'Educació assegura que va ser fa un any quan va avisar la Generalitat de l'error. I en esports, Pau Dax.
3: El Barça segueix entrenant a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta, perquè ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia, i l'Espanyol juga avui el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer del seu estatge a Anglaterra, a 8:45 i en directe per Esport 3. També juguen el Girona-Castelló i el Sabadell-Manresa.
0: I el que deia amb el temps, aquesta calorada, Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, avui la calor comença a intensificar-se de nou i això es traduirà, bàsicament, que especialment les comarques de Lleida, el termòmetre s'acostarà als 40 graus, o es pot assolir fins i tot aquesta xifra de manera puntual al voltant del Pla de Lleida. També déu-n'hi-do cap a l'àrea de les Valls del Pireu, punts de l'Aran, dels Pallars, també zones de l'Alta Ribagorça, la Noguera, Solsonès, a l'Urgell. En definitiva, aquí es pot superar àmpliament els 35 graus. Hi ha alguns avisos en aquest sentit per la calor que s'intensifica, doncs, en aquest sector del territori. La resta, el termòmetre pot pujar una miqueta, però en definitiva amb valors bastant similars als d'ahir, amb una mica més de xafogó a la façana litoral i amb domini del sol.
0: Gràcies, Jofre. Repassa la mobilitat a aquesta hora amb la Maria Fernández Noguera. Maria, què ens expliques? Bon dia.
5: Bon dia. Hi ha hagut un nou robatori de cable de coure entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà, i Adif avisa que això pot provocar retards a l'R11, que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. D'altra banda, pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals, com per exemple els 20 minuts de demora a l'R15 en el tren que ara mateix està anant de Reus a Barcelona.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs amb algunes cues habituals d'hora punta, l'autopista AP7 entre Bellaterra i Barberà del Vallès en sentit nord i també de Santa Perpètua a Barberà, direcció sud, la C-17 a Parets del Vallès per anar a Barcelona, la C-59 a Caldes de Montbui en sentit sud, la C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, sobretot la ronda litoral, amb cua entre Fòrum i la Barceloneta.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Passen ara mateix 5 minuts de 7:45, moment de fer un cop d'ull als diaris. I comencem amb les portades i les opinions destacades amb el Carlos Sant Andrés i el Pau Bertrolí. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui les portades venen bastant variades. L'indult de Laura Borràs a l'Ara, el Periòdico i el País, els incendis a la premsa editada a Madrid i la gestió de les proves PISA i també la baixada de l'atur a les capçaleres catalanes.
8: Sí, però si hi ha un article que comparteixen la majoria de diaris d'avui és el de l'empresari Isidre Feiner, que elogia la gestió del banquer Josep Vilarassau.
9: Sota el títol de Josep, no exagero, Feiner defineix l'exdirectiu de la Caixa com un dels millors banquers del segle XX, un professional de la banca, admira admirat pels seus empleats i que deixa un llegat únic i irrepetible.
8: I parlant de treballadors, el periódico, la directora de l'Observatori de Dona, Empresa i Economia, Carme Povedes, fa ressò de la nova llei per a la gestió pública de Catalunya que es basa en els mèrits dels candidats.
9: La directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona diu que l'administració necessita millors directius públics i apunta, com a dada, que amb cada canvi de govern es nomenen 400 càrrecs públics, principalment per afinitat política i sovint sense experiència acreditada.
8: Al diari Ara, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, reflexiona sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia.
9: Segons Mas, no hi ha dubte. Quan Europa parla, Espanya ha d'obeir i passa la pilota al Tribunal Constitucional perquè apliqui la llei de Catalunya sense escletxes.
8: I a La Vanguardia, el periodista Màrius Carol dedica l'editorial a l'enquesta de valors que cada 4 anys publica l'Ajuntament de Barcelona. Els últims resultats confirmen que el jovent cada cop és menys progressista.
9: Segons les dades que recull l'article, en 2 dècades el percentatge de joves que defensen la democràcia ha caigut un 13%.
0: I continuem repassant la premsa amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, amb el Pau Bartrolí i la Sílvia Comet. Estirada d'orelles a la marca de roba H&M.
9: El gegant suec no podrà revisar les bosses personals ni els armariets dels seus treballadors, tal com feia fins ara per controlar si havien robat. L'Audiència Nacional ha declarat nul·la aquesta pràctica i ordena a l'empresa que la deixi dur de terme immediatament. La sentència constata que en els últims 3 anys només hi ha hagut 6 expedients disciplinaris per furts d'una plantilla de 4.600 treballadors, una dada que evidencia que no és justificable aquesta mesura de control. Ho llegim al Confidencial.
0: I confessió del director de cinema del moment.
7: Christopher Nolan, que acaba de firmar l'estrena més gran de la seva carrera amb l'Odissea, ha explicat en una de les entrevistes de promoció de la pel·lícula que no utilitza telèfon mòbil i que tampoc en permet el seu ús durant els rodatges. El cineasta britànic confessa que si en tingués en seria absolutament addicte i en conseqüència es perdria moments de creativitat, de mirar per la finestra i pensar. En una època en què fins i tot els grans directors promocionen les seves pel·lícules a les xarxes socials, la manera de treballar de Nolan resulta gairebé excepcional. Ho ha explicat a Late Night nord-americà de Jimmy Fallon i ho llegim a La Vanguardia.
0: I robatori de pel·lícula al Museu d'Albacete.
9: Sí, la policia continua buscant els 4 encaputxats que es van emportar més de 200 monedes d'or al Museu Provincial d'Albacete en un minut i mig. Els lladres van trencar una finestra per accedir a les vitrines de la sala i es van emportar 2 col·leccions d'un valor incalculable. La primera conté monedes d'or de les èpoques de Carles III, Carles IV i Ferran VII, i la segona col·lecció conté peces de l'època d'Isabel II. El robatori va ser tan ràpid que els lladres es van deixar escampades pel terra algunes monedes. Ho llegim al Espanyol.
0: Girona recupera 2 atraccions emblemàtiques per als fires de Sant Narcís.
7: La Nòria Monumental, de 60 metres d'alçada, i els toros mecànics per a adults, els Toro Tequila, que l'any passat no van poder funcionar perquè no complien les condicions. L'Ajuntament de Girona ha adjudicat fins a 162 parades i atraccions per les fires dels 3 propers anys. Ho llegim al diari de Girona. L'atracció que pagarà més per ocupar el parc de la Devesa és el Ratón Vacilón, amb una taxa de 10.825 euros. La taxa de la Nòria Monumental és de 8.159 euros i els Toro Tequila abonaran 4.799 euros. A Fires tampoc no hi faltaran els emblemàtics camells, els autos de xoc i les casetes de tir.
0: I 8:15, repassem aquesta hora també els internacionals, els destacats en internacional i economia, ara, amb la Maria Fernández Noguera i Sílvia Solanes.
5: El New York Times explica que l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units, intensifica les detencions als aeroports i obre així un nou front en la campanya de deportacions. Els agents federals estan detenint cònjuges de ciutadans nord-americans, treballadors del sector tecnològic i altres persones amb visats caducats, fins i tot aquelles persones que tenen en tràmit sol·licituds actives per poder continuar residint legalment al país. Mentrestant, el Washington Post destaca que els sol·licitants d'asils, també dels Estats Units, podrien ser enviats directament a un procés de deportació amb la nova norma federal de l'administració Trump, que facilita el camí perquè els jutges d'immigració desestimin 450.000 peticions d'asil. A Venezuela, la premsa es fa ressò de l'anunci de la presidenta Delcy Rodríguez que la banca pública i privada atorgarà crèdits per a la compra d'habitatges després que milers de persones perdessin la casa arran dels recents terratrèmols del 24 de juny.
10: Cinco dies es refixen els plans d'Alemanya, el país amb més llogaters d'Europa, per buscar remei a l'escassetat d'habitatge. El govern de Friedrich Merz ha posat en marxa una promotora pública i reforça els topalls de preus. D'altra banda, aprovarà també una llei per evitar que alguns parcs privats de lloguer de Berlín es converteixin en públics, ja que l'executiu argumenta que la nacionalització podria frenar la construcció privada. Expansió fa un reportatge sobre els grups hospitalaris privats, un negoci que segueix creixent a Espanya amb grups com Quirón Salut, Akema i Rivera al capdavant. El valor de mercat de tots els grups en conjunt va arribar l'any passat als 14.600 milions d'euros. És un 5% més en relació amb el 2024. I l'Economista publica que l'Audiència Nacional ha conclòs que les empreses han de pagar als treballadors els plusos lligats a la feina també per vacances. Això sí, hauran de ser retribucions que s'abonin periòdicament, ho diu una sentència que estableix que hauran d'abonar complements com presencialitat o jornada partida.
0: Vinga, repassem la premsa esportiva amb el Pau Dax.
3: Ho fem amb el Zveri Pomelo de fons i comencem amb La Vanguardia, on llegim «La FIFA es ven l'ànima». La notícia explica que la Federació Internacional de Futbol, presidida pel polèmic Gianni Infantino, ha iniciat el procés per crear la societat anomenada FIFA Forward Enterprise, que s'encarregarà d'organitzar grans esdeveniments. Un 21% del capital d'aquesta societat serà a llarg termini de grups inversors privats. Aquest nou invent d'Infantino, bon amic de Donald Trump i encaparrat a reduir el futbol a un negoci immens, valdrà, atenció, 20.000 milions de dòlars, dels quals 4.200 es vendran. Al Periódico expliquen que la Comunitat de Madrid deixa el Rayo sense estadi a dues setmanes de començar la Lliga. La Conselleria de Cultura, Turisme i Esport ha suspès cautelarment la concessió de l'estadi de Vallecas després de detectar greus deficiències de seguretat a les instal·lacions. Les obres per corregir-les començaran avui i podrien allargar-se fins a 6 mesos. I acabem amb l'esport, on ens revelen que Marc Cucurella ha complert la seva promesa i ja s'ha tatuat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente. La imatge que acompanya la notícia és, si més no, inquietant, amb un De la Fuente seriós que sosté el trofeu del Mundial a la pell del jugador del Real Madrid. Si us en moriu de ganes, a les xarxes podeu veure com el tatuador Ganga fa la seva feina amb Cucurella i com l'influencer Ceci Army va explicant la seqüència amb una mena de passamuntanyes blanc al cap per acabar-ho de fer tot més sòrdid.
0: I la premsa del cor amb el Carlos San Andrés.
8: Doncs sí, parlem d'incendis, i tot i que la premsa generalista estan donant una treva, avui els focs són els protagonistes de les notícies roses. I és que són molts els famosos que han vist com les seves propietats han patit per les flames. Entre les socialites afectades, Tamara Falcó, la filla de la Prisler, que ha patit pel Rincón. La finca heretada pel seu pare i per tota la visió es troba encerclada pels focs de l'aldea del Fresno, a Madrid. El presentador David Broncano i el nou seleccionador francès i d'incident també han viscut aquests dies amb nerviosisme, sobretot quan la situació s'ha complicat al pantà de San Juan, on tots dos tenen macropropietats al mig de la natura. Qui ha decidit posar a distància el foc ha estat la periodista Núria Roca. La presentadora ha marxat a Menorca de vacances, tot i que l'incendi s'ha acostat molt al municipi d'Àvila, on ella i el seu marit, l'escriptor Juan Dalbal, havien comprat una casa rural amb els diners del Premi Planeta. I al contrari, a l'altra banda, tenim l'actriu Nadja Nimri, coneguda per sèries com La Casa de Papel o Vis a Vis, que ha viscut els incendis en primera persona. De fet, ha vist com part de casa seva es cremava. Una casa, un pèl curiosa, ja que és un vagó de tren dels anys 40. Com és habitual en ella, la protagonista de Los Amantes del Círculo Polar té resposta per tot i ha enviat un missatge molt crític a les xarxes socials contra la gestió d'aquests focs. I un apunt ràpid, ara que les dades d'ocupació sembla que són favorables, segons informàvia, l'antic número 3 del PSOE, Santos Cerdán, està valorant la possibilitat de començar a treballar com a camioner a la seva Navarra natal, tot per accedir a la prestació de l'atur. A la carretera, amb els focs i amb la política, el millor sempre és anar amb precaució.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
0: Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
13: Molt bon dia.
0: Qui fanja avui, va?
13: Doncs un artista que va marcar la programació televisiva durant uns quants anys. Preparat?
0: Sí, home.
13: Som-hi. perquè t'acabis de despertar.
0: Oh, tremendo.
13: El cantant i estrella mediàtica de Girona, el Josmar, avui fa 51 anys. Feia temps, que no senties aquest hit.
0: Sí.
13: També faran festa la periodista Sandra Sabatés, 47, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, 75, o Patti Schialfa, cantautora, guitarrista, membre de l'East Street Band i parella de Springsteen, en celebra 73. Tanquem la llista amb el campió de Fórmula 1, Fernando Alonso, que bufarà 45 espelmes, i amb el metge epidemiòleg més famós de l'estat, Fernando Simón, que fa 63 anys.
0: I després dels aniversaris, el Santoral.
13: Avui una santa que l'estiu deu tenir molta feina, Santa Marta, patrona dels hostalers i taverners. També heu de felicitar els Adam, Flora o Llop. I uns que m'han agradat molt, el Sant Tranquilí i el Simplici. Fem-ho tot fàcil i tranquil.
0: Sí, molt important. Són 7:45, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio i escolteu la recomanació literària que cada dia, a aquesta hora, ens arriba des d'una llibreria.
14: Soc l'Oriol Picas, llibreter de la Capona, Tarragona. I aquest estiu vull recomanar el llibre de Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà. És una novel·la contemporània on ens explica la vida d'una família dels Pirineus. Però el guai és que ho fa des de diferents punts de vista, fins i tot arribant a veus d'animals o de la mateixa muntanya dels Pirineus. La seva manera única en la narració fa que sigui una novel·la molt original. És una obra sobretot pensada per adults, ideal per als amants de la natura, de les llegendes o de la literatura contemporània en general.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Famílies como la nuestra.
7: Sèrie danesa que ens acosta hipotètiques conseqüències del canvi climàtic en un país on la pujada del nivell del mar pot ser devastadora. Les inundacions augmenten i el govern pren la decisió més dràstica possible, deixar que l'aigua l'engoleixi el país i evacuar tota la població. Això es tradueix en famílies i amics separats per força, s'accentuaran les desigualtats socials i es generarà odi i divisió. És la primera sèrie de Thomas Vinterberg, cofundador del moviment cinematogràfic Dogma i director de pel·lícules com Otra Ronda. És interessantíssima. Busqueu-la a Movistar Plus.
15: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
16: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
11: Catalunya Ràdio.
0: 7:45 d'avui. Avui ja ens llevem amb aquests sons del matí.
15: Els sons del matí.
18: Ja són 4 els pobles on els veïns s'han pogut tornar a casa seva. Batxí i Onda s'afegeixen a la Vall d'Uixó i Vilavella.
19: En un principi nos quedan muchas horas de trabajo hasta que se dé por estabilizado.
20: Els 3.500 veïns d'Aldea del Fres no han dormit a casa després de 5 nits repartits per poliesportius.
21: Y la verdad es que cuando lo han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
22: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
23: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
24: Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Esquivar.
13: Evitar, procurar de no incórrer en alguna cosa o de no ser afectat per alguna cosa. Amb l'indult parcial que el Consell de Ministres ha acordat aplicar a Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament no caldrà que entri a la presó. Borràs, condemnada a 4 anys i 6 mesos i un dia de reclusió per prevaricació i falsedat documental, es queda ara amb una pena de 2 anys, multa i inhabilitació.
0: Afartament.
13: Acció d'afartar-se o estar fart o farta, estar satisfet d'una cosa fins a sentir-ne fàstic. Catalunya ja ha registrat 12 dies aquest estiu on s'han superat els 40 graus i avui comença una altra onada de calor. A aquestes alçades podem dir que la majoria de la població està farta d'altes temperatures. A l'Àgora parlarem de com ens afecta la calor amb Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
0: Impotència.
13: Qualitat d'impotent, mancat de potència, força, prou mitjans per fer alguna cosa. Un nou assassinat masclista a Catalunya, el quart des d'inicis d'any, confirma que encara no tenim com a societat mecanismes eficients per erradicar la violència contra les dones. La víctima tenia 34 anys i va ser atacada davant dels seus fills. El presumpte agressor hauria hauria estat detingut en les últimes hores.
0: I posem-hi tres xifres, també. El dia amb el mar presseguer. 4.
1: La d'avui és la quarta onada de calor en els 37 dies que portem d'estiu. El Meteocat apunta que pot durar almenys fins al dimecres 5 d'agost. El 2025 hi va haver 16 dies en què es van superar els 40 graus a diferents punts de Catalunya. Aquest any, amb l'agost encara per arribar, en portem 12.
0: 10.000.
1: Són les hectàrees que han cremat i les persones que continuen evacuades per l'incendi de la Vall d'Uixó. Tot i que s'ha aixecat el confinament a alguns municipis, la mesura preventiva d'evacuació es manté amb milers de persones dels pobles de l'interior del Parc Natural.
0: 24.
1: És el nou rècord d'hores de vol sense escales. El va establir la companyia Qantas Airways amb un viatge des de la ciutat de Melbourne, Austràlia, al municipi de Tolosa, França. La durada exacta del vol va ser de 24 hores i 24 minuts, un rècord que es podria convertir en una realitat pels passatgers que tinguin Austràlia com a inici o destinació.
0: I en les imatges del dia amb la Sílvia Comet. A la primera, s'hi veu un grup de gent carregada, un home porta un nadó en un cotxet i la resta traginen moltes, moltes bosses i maletes. Tots surten d'un edifici.
7: Podria semblar que se'n van de vacances, però no és el cas. Som part dels 90.000 veïns afectats pels incendis de Madrid i Àvila, que van ser desallotjats i que en les últimes hores han pogut anar tornant a casa seva. Concretament, els protagonistes de la foto són veïns de Burgoondo, que surten de les instal·lacions de l'Escola de Policia d'Àvila, on han estat allotjats durant 5 dies. A banda de les 29.000 persones autoritzades a tornar als seus domicilis, s'ha aixecat el confinament al voltant de 20.000 persones més.
0: A la segona imatge del dia hi veiem la persiana d'un comerç abaixada i a les portes un ram de flors, vi en cartons, llaunes de cervesa i espelmes.
7: És a l'Hospitalet de Llobregat i vol ser una mena d'espai commemoratiu just davant del lloc on dilluns un home d'uns 40 anys va morir a punyalat de matinada. Els Mossos van detenir el presumpte autor del crim ben a prop del lloc on es va cometre. Els investigadors atribueixen els fets a una baralla entre delinqüents. Tant la víctima com l'atacant tenien antecedents policials, però descarten totalment que l'acte criminal estigui vinculat a una confrontació entre bandes juvenils o violentes o llatines. De resultes de l'incident, una tercera persona va quedar ferida i va haver de ser traslladada a un hospital.
0: I a la tercera, a la foto, la tercera imatge, s'hi veu com un grup de persones amb unes ulleres especials a cartró als ulls, com les que es fan servir per veure un eclipsi. A més a més, porten una parella a les mans que enfoquen cap al sol cada un cable connectats a uns auriculars. Déu-n'hi-do. Manel Sastre, què són i què estan fent aquesta gent?
2: Doncs són invidents o gent amb discapacitat visual severa que estan provant un curiós sistema perquè també puguin viure l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost. El sistema es farà servir en 13 municipis de la demarcació de Tarragona, com Cambrils, Prades, l'Aldea o Móra la Nova. Un dispositiu que s'anomena LightSound l'ha desenvolupat la Universitat de Harvard. És una tecnologia que permet sentir el fenomen amb uns auriculars que emeten sons diferents de diferent tonalitat en funció de la fase d'ocultació solar fins al silenci absolut en el moment de l'eclipsi total.
0: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8 del matí. Moment de repassar els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. Els Mossos, és notícia d'aquest matí, detenen l'home que hauria assassinat la seva parella a Barcelona ahir al districte de Sant Martí.
4: Diversos mitjans apunten que hauria malferit la dona de 34 anys davant dels seus fills i hauria fugit.
0: Els incendis al País Valencià, Madrid i Àvila continuen actius, però amb millors perspectives.
5: A la Vall d'Uixó es van reactivar fronts en una tarda complicada i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. I a Madrid i Àvila el perímetre no avança i els objectius dels bombers passen per poder-lo contenir avui mateix. Només aquest foc ha cremat 75.000 hectàrees.
0: L'Ajuntament de Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat per la calor extrema.
4: S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi.
0: I el Consell de Ministres ha indultat, parcialment, l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
5: Condemnada per prevaricació i falsedat documental, amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Ni mantenen la multa i la inhabilitació. El mateix Tribunal Superior de Justícia admetia que la pena era desproporcionada i excessiva.
0: I s'accelera l'amnistia. El Suprem la concedeix a 4 membres de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre.
4: Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Anna Simó, d'Esquerra.
22: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
0: El Ministeri d'Educació assegura que fa un any va avisar la Generalitat de l'error a les proves PISA.
5: Així és, un any abans del que va dir la consellera Niubó dilluns al Parlament.
0: i ajornen el Consell de Política Fiscal i Financera, que en teoria s'havia de fer avui, doncs el deixen pel setembre.
4: Ha estat a petició de les comunitats governades del PP, que demanen més temps. Salvador Illa, president de la Generalitat, aquesta matinada.
23: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
0: I el govern amplia el mapa dels municipis que es consideren zones tensionades, per tant, els que tenen més problemes d'habitatge.
5: La llista ha passat de 271 municipis a 302, de 271 a 302. I a l'actualització també n'hi ha que surten de la llista com Granollers.
0: I és notícia del matí, també. CaixaBank guanya 3.200 milions d'euros fins al juny.
4: És un 8,5% més que el mateix període de l'any passat. Expliquen que es deu a un creixement de l'activitat comercial i dels ingressos per serveis.
0: I ha mort Josep Vilarassau, expresident justament de la Caixa, artífex del creixement de l'entitat.
5: Avui el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, li dedica una necrològica que publiquen la majoria de diaris. Es titula Josep, no exagero, i diu que el seu llegat és únic i que ens ha deixat un dels millors banquers del segle XX.
3: Bon dia. Les temperatures continuen aquesta remuntada, però d'això és que aquesta matinada ja hem tingut valors tropicals a l'interior del territori de manera puntual i també les temperatures a la costa s'han anat aproximant als 25 graus, aquests valors tòrrids que han dominat, per exemple, la ciutat de Barcelona. I avui esperem que la temperatura fins i tot s'acosti ja als 40, almenys de manera puntual, a les comarques de Lleida, Pla de Lleida, especialment. De fet, hi ha avisos de calor a totes les comarques lleidatanes i a les valls del Pireu, Prepireu, poden superar-se en ple els 35 graus. Per tant, la calor de plena canícula que s'intensifica amb sol, algun núvol baix puntual a la costa amb una mica més de xafogó i tarda amb alguna núvola del Ripollès que, si dona algun ruixat, serà, en principi, fenòmens molt puntuals a la zona de l'Alt Ripollès.
0: I actualitzem el panorama del trànsit. Mariluz García, bon dia de nou.
6: Hola, bon dia. Doncs es mantenen les cues a la P7 de Bellaterra a Barberà, direcció Girona, de Santa Perpètua a Barberà, direcció Tarragona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma, C17 a Parets del Vallès en sentit sud, C59 a Caldes de Montbui, la B23 a l'altura de Sant Feliu i també d'Esplugues a l'entrada a Barcelona per la Diagonal, l'autopista del Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, les rondes, ronda a dalt del nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, sentit Llobregat i de zona franca Montjuïc en sentit Besòs i l'est transversal, la C25, a Santa Maria d'Oló, direcció Girona.
0: Gràcies, Mariluz. I pel que fa al transport públic, com el tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia de nou, també.
5: Bon dia de nou. Doncs hi ha hagut un nou robatori de cable de cobre entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià. Això és a l'Alt Empordà. A DIFAVIF avisa que, de fet, això pot provocar retards a l'R11, que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. I, de fet, ja veiem alguns retards, algunes demores d'uns 20 minuts en aquesta línia. I també el tren que ha sortit a 6:45 de Barcelona Sants i que va cap a Figueres té un retard de 35 minuts, però això és per un altre motiu, per una incidència en l'operativa. També, d'altra banda, el tren de l'R15, que va de Reus a Barcelona, va amb un retard de 20 minuts.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Si no dorms. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
15: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: 161, un ric propietari de Batea...
25: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
15: En Guàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
25: Una hora d'història que us captivarà.
26: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, moment de dedicar una cançó. Ja sabeu que si voleu dedicar-li una cançó, la cançó original, perquè el Manu té festa, però si la cançó original la voleu dedicar a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu, l'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-36-0609.
28: Hola, bon dia. Em dic Susana i voldria dedicar aquesta cançó de Estaré millor demà dels Tiets a l'Aniol i a la Marta perquè doncs, els hi vagin molt bé en aquesta nova etapa tan il·lusionant que comencen junts.

0: Molt bon dia, són les 8. Comencem amb els titulars. El primer, pel trànsit. Equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Destaquem les cues a la P7 de Bellaterra a Barberà, direcció Girona, de Santa Perpètua a Barberà, direcció Tarragona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma, a l'altre extrem, B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, i les dues rondes de Barcelona, direcció Llobregat, a Ronda de Dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta.
0: Els Mossos han detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella ahir al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i s'ha entregat aquesta matinada. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada amb diversos fronts reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. Els bombers aconsegueixen contenir, en canvi, l'avanç del perímetre dels focs a la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila. Es proposen atacar avui l'incendi. Definitivament, les flames han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Els veïns d'una quinzena de pobles ja han pogut tornar de mica en mica cap a casa. Indult parcial del Consell de Ministres per a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per una de 2 anys, però li mantenen la multa per un import de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a presó. El president Illa considera que el Partit Popular s'ha quedat sense arguments per mantenir el bloqueig a abordar el nou sistema de finançament autonòmic després que s'hagi ajornat fins al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per avui. Hisenda sabé el canvi de data i reclama responsabilitats als populars. S'embolica la polèmica per les proves PISA. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per alertar que s'estaven excloent més alumnes del compte. És un any abans de la data que la consellera Niubó va reconèixer la seva compareixença al Parlament fa un parell de dies. Almenys 13 morts i 9.000 refugiats al Japó per el fort terratrèmol que va sacsejar Kumamoto. El sisme ha provocat danys importants en edificis i infraestructures. Els equips d'emergència treballen contra rellotge per rescatar les persones atrapades. I l'Iran ha atacat amb míssils una base nord-americana aquesta matina de Jordània, un bombardeig que trenca la treva tàcita que durava 4 dies en el conflicte amb els Estats Units. Fonts militars asseguren que les defenses antiaèries han aconseguit interceptar tots els míssils que ha llançat la Guàrdia Revolucionària Islàmica. En cultura, el Dansa Àneu, el Festival de Cultura de les Valls d'Àneu, encara la recta final amb bones dades de públic. Ahir la cantautora Magali Sare va omplir la plaça Major de Borén per presentar el seu darrer treball Descasada.
2: Esports.
3: El Barça segueix entrenant a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta perquè ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia. L'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer del seu estatge a Anglaterra, a 8:45 en directe per Esport 3. També juguen el Girona-Castelló i el Sabadell-Manresa.
0: I el temps, jornada de ple estiu amb temperatures més altes, sobretot a les comarques de Lleida, on el termòmetre s'acostarà als 40 graus, sol amb més xafogó a la costa, on no es descarten alguns núvols baixos puntuals, i tarda amb alguna nuvolada al Ripollès.
2: 3CAT Info.
0: Passant 4 minuts de les 8 del matí, molt bon dia, benvinguts. Avui és dimecres 29 de juliol. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Amb una notícia que ens arribava a primera hora d'aquest matí, els Mossos han detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer Andrade del districte de Sant Martí de Barcelona. L'home s'ha entregat a una comissaria de policia. Els agents el buscaven després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. La víctima va morir poc després. L'home va fugir amb el seu cotxe i el vehicle el van trobar cremat al carrer Palència, no gaire lluny de l'escenari del crim. La víctima tenia 34 anys. L'agressió hauria passat en presència dels seus dos fills menors. A l'espera de la confirmació oficial seria la quarta dona morta per violència masclista aquest any a Catalunya. Ara marxem cap al País Valencià. Parlem de l'incendi de la Vall d'Uixó, que continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda molt complicada amb diversos fronts reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. L'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa en comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
4: Bon dia. La nit ha estat molt complicada. Hi ha hagut diverses reproduccions. Ara es treballa sobretot a la zona del Parc Natural de la Serra d'Espadà, a la zona que queda compresa dintre, encara que el perímetre no està tancat i ha tocat a diferents pobles. És molt difícil treballar-hi via terrestre perquè hi ha punts amb aquesta orografia molt, molt complexes. De fet, és una de les zones més complicades de treballar de tota la Comunitat Valenciana i ahir, amb la inversió tèrmica, els mitjans aeris no hi van poder treballar. Justament, el cap d'extinció de l'incendi, Fernando Pérez, explica en què consisteix.
5: Cuando está caliente tiende a subir y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
4: Un dels llocs més complicats en quant a poblacions és ara mateix el Font de Guilla, una població que es va evacuar el mateix dissabte. Una de les seves veïnes, la Belinda, explica a 3Cat Info les sensacions i la dificultat de seguir vivint amb aquesta angoixa.
6: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava. Però l'endemà ja m'havien dit tranquils que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera que m'havien estampat, perquè vosaltres ho teniu més difícil per això, perquè el barranc és per el fum, que m'ho sentim més, i més persones majors. Jo no ho he conegut mai. En 77 anys que tinc, jo no ho he conegut mai.
4: El foc segueix actiu, sense control, i ha cremat de moment 10.000 hectàrees. El perímetre és de 75 quilòmetres. Ahir, dues poblacions més van poder recuperar els seus habitatges. Veïns de quatre pobles ja han pogut tornar. Són, a part de la Vall d'Uixó i Vilavella, Batxí i Onda, amb la peculiaritat que a Vilavella no es pot utilitzar aigua de l'aixeta com aigua de boca fins d'aquí a 72 hores.
0: I el perímetre dels focs de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila ja no avança després que els bombers l'han pogut contenir. L'objectiu és atacar-lo definitivament avui, després que ahir els veïns d'una quinzena de pobles ja van poder tornar de mica en mica cap a casa. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila, un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar, és l'aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid, i tenim una enviada especial, Montse Poblet, amb el suport tècnic d'en Xavi Luna.
7: Durant la nit el foc no ha tingut revifades i els bombers han pogut dedicar-se a consolidar el perímetre i a remullar els punts calents que encara queden. A les 10 del matí, el president del govern Pedro Sánchez i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, explicaran aquí, en el centre de comandament de Navalcarnero, si s'han assolit els objectius fixats, és a dir, arribar a la onada de calor que comença avui amb la situació controlada. Avui s'esperen unes condicions pitjors que les que hi havia quan va començar el foc, fins a 40 graus, humitat baixa i també bufarà el vent. Ahir els senyals ja van ser molt positius i es van aixecar les ordres d'evacuació de 15 localitats. El delegat del govern a Madrid destacava el fet que el retorn a casa dels milers d'evacuats es va fer sense cap incident remarcable.
8: Hasta el momento puedo confirmarles que se está desarrollando con total normalidad. Tanto en las vías de comunicación como en los municipios de llegada no se ha reportado hasta el momento ningún tipo de incidente en relación a este proceso. Y desde luego creo que es para felicitar una vez más la responsabilidad de los ciudadanos que a pesar de lo que llevan encima están volviendo y todo lo se está desarrollando con absoluta normalidad.
7: Al dia del Fresno, els veïns celebraven que el foc no hagués arribat al poble i que les cases estiguin intactes.
9: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
7: Però encara queden 11.000 persones desallotjades a Madrid i a Àvila. Només han pogut tornar a casa 5 de les 16 poblacions evacuades. Els que necessitin suport psicològic el poden demanar. Als pobles hi ha professionals voluntaris passejant pels carrers i oferint aquest servei.
0: Aquí, a Catalunya, els termòmetres tornen a pujar avui també. Ho faran per sobre dels 40 graus en alguns punts del país. Les zones més afectades per la calor extrema seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central i també l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. En declaracions a 3Cat Info, la sotsdirectora de Protecció Civil Imma Soler, demana paciència i prudència perquè n'hi ha per dies.
10: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
0: Avui continuen restringits els accessos a tres espais naturals: la Serra del Montmell, Marmellà, les muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra de Montsant.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresident del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per un altre de 2 anys i se li manté la

0: Junts, Jordi Turull, per dir que l'indult no blanquejarà una injustícia. Des del Partit Popular, en canvi, ataquen el govern socialista amb l'argument que l'indult potser és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Doncs bé, parlant de pressupostos, d'economia, de finançament, el Tribunal... volíem dir que l'ajornament fins al setembre de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de fer avui per abordar el finançament autonòmic deixa sense arguments al Partit Popular per mantenir el bloqueig, segons ha assegurat el president de la Generalitat. Salvador Illa ha reaccionat així des del Vietnam a la decisió de suspendre la reunió fins al 4 de setembre. Enviat especial a Ho Chi Minh, Albert Prat.
1: Sí, el canvi de data del govern espanyol per satisfer el PP no entrava en els plans de la Generalitat. De fet, Salvador Illa ahir defensava que la reunió se celebrés el més aviat possible, però avui ha evitat fer-ne sang i ha tancat files amb el nou calendari del Ministeri d'Hisenda. Això sí, el president creu que després d'això, el PP ja no pot seguir posant traves a la reforma del finançament.
2: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
1: Illa n'ha parlat durant un esmorzar informatiu aquí a la ciutat de Ho Chi Minh, un motor econòmic del sud del Vietnam, abans de volar cap a Singapur, on encara a la recta final del seu viatge pel sud-est asiàtic i es reuneix amb el primer ministre d'aquesta ciutat-estat.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la cita després de la petició en aquest sentit del PP i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema financer. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
3: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prous vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
0: Des de Junts, la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars. I el govern ha decidit retardar com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Pla Terra, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que s'obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis.
4: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Precisament una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre es van concentrar ahir a Miravet, a la Ribera d'Ebre, per denunciar que el Pla Ter continua sacrificant les comarques que ja són productores d'energia. Reclamen que el pla es refaci de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
6: Tenim tres reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors, fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un plàter magnífic.
5: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: I també el sector agrari ha reclamat un replantejament. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Encara una darrera qüestió, abans d'aturar-nos i obrir àrea de serveis, l'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que a les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. La data és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés d'aquestes incidències. Fons del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio Fons del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha de aclarir què va passar amb aquest avís. Hem arribat a un quart de nou, connectem amb el nostre equip viari, sapiguem com desperten avui carreteres i transports públics. Mariluz García, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs amb algunes retencions, però que són puntuals. A l'autopista P7 entre Bellaterra i Barberà en direcció Girona i lentitud i aturades entre Santa Perpètua i Barberà direcció Tarragona.

0: Les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. També hi ha cua a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. La B23 d'Esplugues a l'entrada a Barcelona per la Diagonal. Pel que fa a les rondes, la ronda a dalt entre Roquetes i Vallcarca, direcció Llobregat, i la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i de passeig de la Zona Franca fins a Montjuïc en sentit en Besòs. També aturada al tram final de la C31 Sud, l'autovia de Castelldefels, a l'altura de l'Hospitalet, fins l'enllaç amb la Ronda Litoral o bé amb l'entrada a Barcelona per la Gran Via. I d'altra banda, també aturats a l'autopista P7, a l'altura de l'Ampolla, direcció Castelló, a causa d'obres que deixen un carril tallat i un d'obert. El transport públic, els trens de l'R11 de Rodalies, poden tenir retards a causa d'un robatori de cable entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià, segons informa ADIF. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
2: Jofre Genué.
3: Avui dimecres les temperatures pugen una mica més, entre 2 i 3 graus, sobretot a l'interior i, de fet, a les comarques de Lleida i gran part de les de Barcelona a l'interior, especialment, doncs s'assoliran els llindars ja de calor extrema i, de fet, s'esperen temperatures entre els 35 a 40 graus. Es poden assolir alguns primers valors de 40, especialment al voltant del Pla de Lleida. Per tant, una calor que ja torna a ubicar-se a dalt de tot, de canícula, i potser on l'ascens del termòmetre es noti menys és a la façana litoral peritoral i comarques de Girona, cosa que no vol dir que la calor doncs també pugui intensificar-se una mica més amb més xafor a la façana litoral. En conjunt amb sol, algun núvol baix a la costa, sobretot a cada vespre al Camp de Tarragona. De fet, amb aixafor a la façana litoral i nuvolades al Pirineu, la majoria inofensives, potser a l'Alt Ripollès hi hagi alguna gotellada al llarg de la tarda. La calor toca sostre entre demà i demà passat.
1: 3CAT Info.
4: Quina calor. Vens a l'aigua?
5: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
4: Ja, això passa.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3CAT Info.
2: Passen 4 minuts d'un quart de nou, continuem. El balanç oficial de morts pel fort terratrèmol que hi va sacsejar al Japó és de 13 víctimes, però estem que el definitiu serà més gran perquè es treballa encara per determinar quanta gent podria haver quedat atrapada sota la runa d'un centre comercial que es va ensorrar després d'una explosió. El sisme del màxim nivell, segons l'escala nipona, ha afectat bàsicament el departament de Kumamoto, a l'illa de Kyushu, al sud-oest del país, i deixa edificis i infraestructures molt malmesos. L'agència meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir aproximadament una setmana. L'Iran ha trencat aquesta nit la treva tàcita que durava 4 dies en el conflicte amb els Estats Units i ha atacat amb míssils una base nord-americana a Jordània. Fonts de l'exèrcit asseguren que les defenses antiaèries han aconseguit interceptar tots els míssils que ha llançat la Guàrdia Revolucionària iraniana. Aquest atac arriba després que el president Donald Trump va anunciar una pausa en els bombardejos contra l'Iran per donar pas a negociacions. El llançament de míssils i drons contra interessos dels Estats Units en països del Golf Pèrsic era la represàlia habitual de el règim dels ayatolàs, els bombardejos nord-americans, però en aquesta ocasió no hi havia cap atac previ contra l'Iran. Sí que hi ha hagut, en canvi, atacs a l'Iraq. Avions nord-americans i de l'Aràbia Saudita han llançat conjuntament aquesta matinada un atac contra una milícia iraquiana aliada de l'Iran, que les últimes hores havia atacat infraestructures energètiques de l'Aràbia Saudita. El comandament central nord-americà diu que l'objectiu dels atacs eren magatzems d'armes i altres infraestructures logístiques d'aquesta milícia iraquiana. Seguim parlant dels Estats Units, perquè aquest país i Israel han qualificat d'excel·lent i de molt productiva la reunió que va mantenir ahir a la Casa Blanca el president Donald Trump i el primer ministre hebreu Benjamin Netanyahu. Després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx oval, no hi ha hagut roda de premsa, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració on assegura que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
8: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Quan dic excel·lent, no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
2: Amb aquest missatge, el primer ministre israelí ha volgut desmentir la tensió que, segons algunes informacions, hi ha hagut a les últimes setmanes amb Trump per la diferència de parer sobre la guerra a l'Iran i al Líban. Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció a Ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, a més d'un viatge a Kiev. I encara una darrera qüestió de l'àmbit internacional. Keiko Fujimori ja és la nova presidenta del Perú. La líder conservadora va prendre possessió ahir, Dia Nacional del Perú, després que el mes passat guanyés les eleccions en segona volta per una diferència de menys de 50.000 vots sobre el candidat d'esquerres, Roberto Sánchez. Durant el discurs de presa de possessió, Fujimori s'ha proposat millorar la seguretat del país i acabar amb les desigualtats socials.
9: Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos los peruanos sin excepción, pero sobre todo de quienes durante demasiado tiempo han permanecido al margen del crecimiento y del progreso del país.
1: 3CAT Info.
2: 3CAT Info. I ara, cultura, parlem del Dans Àneu, que continua omplint de cultura les Valls d'Àneu i confirma l'èxit d'aquesta 35a edició, tant per l'assistència de públic com per la bona acollida dels espectacles. El festival encara la recta final després de diversos dies, amb moltes funcions exaurides i una gran resposta dels assistents. De fet, un dels moments més destacats va ser el concert d'ahir a la nit de Magalí Sare, que en el dia del seu aniversari va omplir la plaça Major de Borén amb el seu darrer treball, Descasada. Anem cap a Borén, doncs, Pau Rovira.
10: La cantant i multiinstrumentista va oferir una de les actuacions més emotives del festival amb una proposta íntima i plena de sensibilitat. Acompanyada dels seus músics, Magalí Sare va interpretar Descasada, el seu tercer disc, un projecte nascut després de 3 anys de recerca sobre cants tradicionals de casament arreu del món. El treball reflexiona sobre el matrimoni des de la perspectiva de les dones, no només com una celebració, sinó també com una experiència marcada al llarg de la història per les imposicions, els comiats i la lluita per la llibertat.
11: Ha estat una feina de 3 anys i mig i realment és el primer projecte que faig 100% el que em dóna la gana. Realment buscava com una temàtica que em cridés molt l'atenció per després, al voltant d'això, fer tota mena de músiques i gèneres i lletres de tot tipus.
10: El cant en diversos idiomes, la seva veu i una posada en escena molt propera van convertir el concert en un dels moments més aplaudits d'aquesta edició del Dans Àneu. Sare també va sortir commoguda en acabar la funció.
11: Ha estat un privilegi, ha estat molta inspiració. No és el mateix arribar a un teatre que arribar a un lloc tan recòndit i tan bonic i tan preciós. I la gent estava amb molt de silenci i estic encantada. Sí, ha estat un concert molt especial.
10: El Dans Àneu continuarà fins aquest diumenge 2 d'agost portant música, dansa i arts escèniques a diversos espais patrimonials de les Valls d'Àneu. Entre les propostes més esperades dels pròxims dies hi ha Zuró, la vida als boscos amb l'actor Carlos Cuevas, el concert de Cluenda del grup Obeses i diverses actuacions de dansa contemporània, música i creació escènica que mantenen l'aposta del festival per combinar patrimoni, paisatge i cultura.
2: Esports. Pau Dax, molt bon dia.
12: Molt bon dia. Tercer dia de l'estatge del Barça a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta. El president blaugrana va explicar ahir que li han revertit una arrítmia cardíaca i que el cor ja li batega amb regularitat, però que necessita fer repòs i quedar-se a Barcelona. Ahir els de Hansi Flick van entrenar a St. George's Park al matí i a la tarda. Alejandro Valdés segueix al marge del grup per les molèsties que arrossega el pubis. El brasiler Rafinha s'ha d'unir avui al grup. Divendres el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. D'altra banda, Andreas Christensen va parlar ahir pels mitjans. El central danès, que porta 4 temporades al club blaugrana i acaba de renovar per 2 més, té ganes de redimir-se després de passar els últims 2 cursos perjudicat per les lesions.
13: It's difficult.
14: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió.
12: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
12: Els blanquiblaus juguen avui el seu 4 partit de pretemporada, el primer en terres britàniques, contra el Burnley. El duel és a 9:15 i el podreu seguir en directe per Esport 3. L'equip de Manolo González va arribar ahir al migdia a Anglaterra i a la tarda ja es va entrenar a la ciutat esportiva del Burnley, un club que, recordem, acaba de baixar a la segona divisió anglesa i pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. A l'expedició blanquiblava hi ha 25 jugadors amb 2 absències, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, per qui el club busca una sortida. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell, i del filial només hi ha 3 jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. Avui també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 6:45 i es podrà veure a Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell va anunciar ahir que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità dels Arlequinats posa punt final a 2 temporades al Sabadell, però passa a ser el secretari tècnic del primer equip dels Vallesans.
15: Però primer, accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
12: D'altra banda, ahir el Barça femení va fer el primer entrenament de la pretemporada sense Aitana, fent net de la seva lesió al peroné, ni Laia Aleixandri, recuperant-se de l'operació del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer al gener. Més futbol. El Real Madrid va jugar ahir un amistós contra el Leganés, que es va endur per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
16: J'ai passé ces 4-5 années.
14: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
12: Zidane, de 54 anys, signa fins que acabi el Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. També canvis a la selecció italiana. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023. Tornant a la primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, a més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleix els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran avui i podrien durar fins a 6 mesos.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
12: I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia de disputar a Qatar es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, repàs al més destacat. Detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella ahir a Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i després s'ha entregat. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. I l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda molt complicada amb diversos fronts reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. També us hem explicat aquest indult parcial del Consell de Ministres per a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li commuta per una de 2 anys, però li mantenen la multa de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Amb aquesta mesura de gràcia, Borràs esquivaria la presó. El PP ho veu com a primer pagament de Junts, a canvi que permeti aprovar els pressupostos. Des d'ara i fins les 9 també passarem per l'incendi de la Gironda. França preocupa l'arribada d'una nova onada de calor que no ajudarà a controlar el foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. També sentirem les explicacions de Transports Metropolitans de Barcelona que asseguren que la precipitació dels viatgers per obrir les portes és el que va desencadenar que dilluns un comboi de la línia 1 del metro de Barcelona s'omplís de fum. Passarem per la Costa Daurada, on els hotels preparen aquests dies accions informatives i lúdiques per al dia de l'eclipsi solar el 12 d'agost. I atenció, perquè també us explicarem que la NASA ha fet públiques unes imatges inèdites on la Terra, no, que es pot apreciar que no és ben bé esfèrica, sinó que està abunyegada. En esports, l'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer del seu estatge a Anglaterra, 8:45, i en directe per Esport 3 també es juguen el Girona Castelló i el Sabadell Manresa. I el Barça segueix entrenant a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta perquè ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia. Ara fem cop d'ull a les carreteres. Mariluz García, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Destaquem les cues a la P7 de Bellaterra a Barberà, direcció Girona, i també a l'Ampolla, direcció Castelló, a causa d'obres que deixen un sol carril obert a la circulació. N340, l'Arbós del Penedès, en tots dos sentits. Aquí hi ha alguna possible incidència. I destaquem també les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma i la B23 des d'Esplugàs.
1: I ens queda el titular del temps. Jornada de ple estiu amb temperatures més altes, sobretot a les comarques de Lleida, on el termòmetre s'acostarà als 40 graus, sol amb eixa fogó a la costa, on no es descarten alguns núvols baixos puntuals, i tarda amb alguna nuvolada al Ripollès. Passen 3 minuts de 9:15. Els Mossos han detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer Andrade del districte de Sant Martí de Barcelona. L'home s'ha entregat a una comissaria de policia. Els agents el buscaven després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. La víctima va morir poc després i l'home va fugir amb el seu cotxe i el vehicle el van trobar cremat al carrer Palència, no gaire lluny de l'escenari del crim. La víctima tenia 34 anys i l'agressió hauria passat en presència dels seus dos fills menors. A l'espera de la confirmació oficial, seria la quarta dona morta per violència masclista aquest any a Catalunya. Al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada amb diversos fronts reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. L'evolució lenta del foc fa, però, que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
3: Bon dia. La nit ha estat molt complicada. Hi ha hagut diverses reproduccions. Ara es treballa sobretot a la zona del Parc Natural de la Serra d'Espadà, a la zona que queda compresa dintre, encara que el perímetre no està tancat i ha tocat a diferents pobles. És molt difícil treballar-hi via terrestre perquè hi ha punts amb aquesta orografia molt, molt complexes. De fet, és una de les zones més complicades de treballar de tota la Comunitat Valenciana. I ahir, amb la inversió tèrmica, els mitjans aeris no hi van poder treballar. Justament, el cap d'extinció de l'incendi, Fernando Pérez, explica en què consisteix.
4: Cuando está caliente tiende a subir y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no salga, no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
3: Un dels llocs més complicats en quant a poblacions és ara mateix Alfondeguilla, una població que es va evacuar el mateix dissabte. Una de les seves veïnes, la Belinda, explica a 3CatInfo les sensacions i la dificultat de seguir vivint amb aquesta angoixa.
0: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava. Però la setmana ja m'havien dit tranquils que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera que m'havien estampat, perquè vosaltres ho teniu més difícil per això, perquè el barranc és per el fum, que m'ho sentim més, i més persones majors. Jo això no ho he conegut mai. En 77 anys que tinc, jo no ho he conegut mai.
3: El foc segueix actiu, sense control, i ha cremat de moment 10.000 hectàrees. El perímetre és de 75 quilòmetres. Ahir, dos poblacions més van poder recuperar els seus habitatges. Veïns de quatre pobles ja han pogut tornar. Són, a part de la Vall d'Uixó i Vilavella, Batxí i Onda, amb la peculiaritat que a Vilavella no es pot utilitzar aigua de l'aixeta com a aigua de boca fins aquí d'aquí a 72 hores.
1: Pel que fa als focs de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila, el perímetre ja no avança després que els bombers l'han pogut contenir. L'objectiu ara és atacar-lo definitivament avui, després que ahir els veïns d'una quinzena de pobles ja van poder tornar de mica en mica cap a casa. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és el dia de Fresno a la Comunitat de Madrid. Doncs bé, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya, entre aquestes els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze, Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana. L'executiu activa així un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys o beneficis fiscals, com ha detallat el president espanyol Pedro Sánchez.
5: Con esta declaración comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos a ayudas adicionales como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras.
1: També es posa en marxa una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. I a França, els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda, que ja ha cremat 42.000 hectàrees, no continuï expandint-se. Ahir van poder tornar a casa 60.000 persones evacuades, però encara n'hi ha de desallotjades. N'hi ha més de 160.000. L'arribada d'una nova onada de calor a partir d'avui preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
6: La nit ha estat tranquil·la, segons indiquen els bombers, abans d'una jornada, la d'aquest dimecres, molt important, amb temperatures que aquesta tarda arribaran fins als 38 o 40 graus. El vent, a més, es reforçarà i girarà, segons les previsions, tot això amb una taxa d'humitat molt baixa, un còctel, doncs, molt dolent pels incendis. Encara estem parlant de les 42.000 hectàrees afectades, malgrat les moltes revifalles a l'interior mateix del perímetre ja afectat. La bona notícia va ser que ahir al vespre la prefectura va autoritzar els habitants de 3 municipis a poder tornar a casa seva, el que representa 60.000 persones de les poblacions de Eixinàs, Merignac i Aian. Això sí, el balanç del nombre de bombers ferits ha evolucionat i puja ja fins als 126. Recordem, malgrat tot, que encara segueixen evacuades 160.000 persones, com la Sabrina, que és al parc de les exposicions de Bordeus des de divendres.
7: On espera rentrer chez nous.
8: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
6: Per poder lluitar contra les dolentes condicions d'aquest dimecres, els darrers dies s'han pogut crear 120 quilòmetres de tallafocs al mig del bosc.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per un altre de 2 anys i se li manté la multa per un import de 36.000 euros i també la inhabilitació de 13 anys i un dia. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a presó. L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar a 4 anys de presó perquè alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha dit a través de la xarxa X que la condemna és un malson que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. També han piulat Carles Puigdemont per denunciar que la causa contra Borràs té una evident naturalesa política i el secretari general de Junts, Jordi Turull, per dir que l'indult no blanquejarà una injustícia. Des del Partit Popular, en canvi, ataquen el govern socialista amb l'argument que l'indult potser és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Us ho avançàvem en el sumari. La precipitació dels viatgers per obrir les portes va ser el desencadenant que dilluns un comboi de la línia 1 del metro de Barcelona s'omplís de fum. El maquinista tenia l'ordre de tornar a l'estació del Clot. Segons Transports Metropolitans de Barcelona, el maquinista del tren afectat va veure un incendi davant seu, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fes recular. A partir d'aquí, tot es va precipitar, com explica Xavier Flores, conseller delegat de TMB.
10: Però el va trobar que mentre ell estava fent aquest canvi de posició de conducció, canvi de cabina, doncs algunes portes es van obrir, cosa que va precipitar l'entrada de fum a dins del tren i cosa que va precipitar l'evacuació ja pels seus propis mitjans dels viatgers.
1: TMB descarta que es pugui repetir un incident com aquest en un túnel de metro perquè el revestiment que es va incendiar no està instal·lat en cap altre tram de la xarxa. I en marxa el projecte del Departament de Territori per millorar la circulació a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor en un dels principals accessos a la ciutat de Girona, en la carretera que porta cap a la Costa Brava. Ahir es van presentar les mesures per reordenar els accessos en aquest tram. Llambilles, Maria Rovira.
11: Es construirà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat, i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i es redueixin les cues. El projecte el va explicar la consellera Sílvia Paneque.
12: Tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
11: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
13: Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que visqui acostar-se a Cruïlles dels pobles.
11: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
1: I a Lleida, el jutjat contenciós administratiu canvia el criteri i ha desestimat algunes de les demandes de regants contra la comunitat del Canal d'Urgell. Un grup de pagesos i d'empreses havien denunciat el canal per tancament per la sequera l'any 2023. El primer judici havia donat la raó al pagès afectat, però ara la sentència exonera la comunitat de regants. Lleida, Júlia Albacar.
14: El canal va tancar l'any 2023 per la falta d'aigua i molts pagesos van acabar perdent collites de cereals senceres perquè no van poder regar. Acusaven la comunitat de no informar amb antelació sobre aquesta possibilitat. La primera demanda es va resoldre a favor del regant, però ara el jutjat contenciós administratiu de Lleida ha canviat el criteri i assegura que la comunitat va actuar de manera justificada. Amadeu Ros, president de la comunitat, en declaracions a l'ACN, defensa la gestió feta durant la sequera.
15: 23 van fer 13 juntes de govern de la distribució de l'aigua, totes van estar aprovades per unanimitat, i 3 assemblees generals avalant la nostra gestió.
14: Les sentències no es poden recórrer.
1: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, nega haver intervingut en cap moment en el concurs de selecció d'un agent de la policia local que va guanyar una filla seva de 18 anys. Orriols va assegurar al ple celebrat ahir a la nit de l'Ajuntament de Ripoll que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a aquesta plaça.
16: No permetré que s'acusi la meva filla de ser una endollada quan ha obtingut la feina per mèrits propis i acreditables, ni que se m'acusi falsament a mi de tràfic d'influències ni de cap altra immoralitat, perquè és absolutament fals.
9: 3CAT Info.
1: Més qüestions. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífecs de la modernització i el creixement d'aquesta entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976, va ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i el 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera fins a convertir-se en una de les més importants de l'Estat. El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. I Renfe, apartada de la primera línia, l'històric portaveu de la companyia Catalunya, Antonio Carmona, durant molts anys va ser la cara més visible de Renfe a casa nostra, ara ha estat destituït com a director de Relacions Institucionals i ha passat a ocupar noves funcions als serveis comercials. En un missatge a la xarxa social X, la plataforma Dignitat a les Vies li ha agraït el seu tarannà i que sempre donés informació i explicacions acurades sobre l'estat del servei ferroviari. I encara una darrera qüestió en format breu, l'empresari Joan Gaspar deixa Turisme de Barcelona després de formar part de l'ENS des dels seus inicis, ara fa 33 anys, i haver-lo presidit durant més de dues dècades. L'ENS público-privat es va crear just després dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 per impulsar el sector turístic a la ciutat. La sortida de Gaspar, de 82 anys, es va aprovar en el darrer Consell General de l'organisme la setmana passada. Entre els diferents relleus que hi va haver a Turisme de Barcelona destaca també l'entrada de l'hoteler Jordi Espel i de l'expert en transformació digital Genís Roca. Arribats a 3:15, tornem a fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Mariluz García, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs queden algunes petites aturades a la P7 a Barberà del Vallès en tots dos sentits. També la mateixa P7 a l'Ampolla en direcció Castelló perquè hi ha obres que tallen un carril i com que en aquesta zona només hi ha dos carrils, només en queda un d'obert a la circulació. L'N340 a l'Arbós del Penedès en tots dos sentits, també a l'altura de Vallirana, igualment en totes dues direccions. La C65 a Llambilles, direcció Girona, i tornant als accessos a Barcelona, C58 i C33, el tram final entre Montcada i l'entrada a Barcelona l'una pel nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma de Gramenet, autopista B23, entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, també petites aturades a la C32 Sud, l'autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi, direcció Barcelona, i a les rondes, la ronda de dalt, entre Roquetes i Vallcarca, direcció Llobregat, també des d'Horta fins a Roquetes, en sentit en Besòs, i ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat, i també entre passeig de la Zona Franca i Montjuïc, en sentit en Besòs. Pel que fa a la situació del transport públic, els trens de la línia R11 de Rodalies poden arrossegar retards perquè aquest matí hi ha hagut un robatori de cable entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià. Més informació actualitzada al punt de les 9.
9: El temps.
1: Crònica aquesta hora del Jofre Genuer.
17: Aquesta matinada les temperatures han pujat una mica més i els valors tropicals han començat a estendre's una mica més a l'interior, és a dir, temperatures que no han baixat dels 20 graus. Tot i així, l'ambient encara ha sigut força agradable i encara amb forces poblacions que el termòmetre s'ha quedat ubicat lleugerament per sota d'aquesta xifra. A la costa, temperatures que s'aproximen més als valors tòrrids, entre els 23 i 24, el valor més alt al Raval de la ciutat de Barcelona, prop dels 26, i el més baix cap a l'àrea del Pirineu, amb alguns valors que s'han ubicat lleugerament per sota dels 15, per exemple, al Pont de Suert amb 14. Avui l'ascens de les temperatures serà notori, sobretot a l'interior. De fet, hi ha alguns avisos de calor, especialment a les comarques de Lleida, també a l'interior de Barcelona. Molts valors entre els 35 a 40. De fet, torna la xifra de 40, almenys de manera puntual, ja es podria començar a assolir, sobretot cap al Pla de Lleida. Potser més demà que avui, però no es descarta avui. I la resta, doncs, tot i que pot pujar una mica el termòmetre, valors bastant similars als d'ahir, però bàsicament la calor que també és s'intensifica amb més xafor a la façana litoral. De fet, les humitats són altes a la costa. Hi ha hagut algunes boirines aquesta matinada cap a l'Empordà. De cara al vespre poden sorgir núvols baixos al Camp de Tarragona i tarda amb algunes nuvolades al Pirineu, la majoria inofensives, però podria haver-hi alguna petita tronada o tallada a l'Alt Ripollès. Els termòmetres toquen sols 30 demà i demà passat i divendres arribarà un front de núvols amb alguns ruixats a zones del Pirineu.
18: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
19: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
20: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
19: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
18: Escolteu-nos i fem pinya.
1: Passant gairebé 4 minuts de 3:15, hotels i càmpings de la Costa Daurada preparen accions informatives i lúdiques per al dia de l'eclipsi solar el proper 12 d'agost. En alguns casos, per prevenir els turistes desinformats i en altres per oferir una experiència única als seus clients. Tarragona, Manel Sastre.
4: A Salou, per exemple, el Ves Negresco, un històric de la Costa Daurada, tematitzarà les seves instal·lacions i farà una festa al seu terrat per acompanyar l'esdeveniment amb música. El Modena Valverde, la directora, explica que tots els clients, especialment els estrangers més despistats, els donaran tota classe d'indicacions per evitar lesions.
21: Nosaltres hem preparat un tríptic i els hi explicarem, perquè sobretot volem que ho visquin amb seguretat, que no hi hagi cap despistat que miri els i pugui prendre mal. I és per això que els hi donarem en el moment del check-in un tríptic explicant i els hi entregarem ulleres, perquè puguin crear un record xulo i una experiència bonica.
4: Joel Segura, director de l'hotel Olympus Palace, també informarà els clients sobre com seguir amb seguretat aquest eclipsi i, en el seu cas, també han adaptat el terrat per facilitar les coses.
22: Un kit d'experiència a les seves habitacions, que estarà format per unes ulleres homologades perquè ho vegin de manera segura i una miqueta d'informació sobre horaris, una miqueta de seguretat. Tenim una terrassa a quatre vents, des d'on creiem que les vistes seran brutals per veure aquest espectacle.
4: A l'interior, la Mireia Sanz, del càmping Prades Park, explica que ells també han preparat un grapat d'activitats i repartiran ulleres homologades.
23: Organitzarem algunes activitats tematitzades sobre l'eclipsi, tant per famílies com també doncs, per als adults, perquè estiguin conscients i sàpiguin com s'ha de veure aquest eclipsi amb totes les mesures de seguretat correctament. I també entregarem ulleres a tots els nostres clients perquè puguin veure aquest eclipsi de la millor manera i la més segura. Són unes ulleres homologades que hem fet juntament amb el Parc Astronòmic de Prades.
4: La Direcció General de Turisme de la Generalitat no ha previst cap acció concreta per avisar o informar els turistes, així que al final són els mateixos establiments els que decideixen com informen els clients.
1: I us n'informàvem en el sumari. La NASA ha fet públiques unes imatges inèdites on la Terra no és esfèrica, sinó que està abunyegada. Es tracta d'una recreació en tres dimensions que té el seu origen en el fet que la gravetat no té la mateixa incidència a tots els punts del planeta. El model, conegut com a geoide, presenta la superfície de la Terra plena d'ondulacions i deformacions. Les imatges han estat possibles a partir de més de 1.000 milions d'observacions des de satèl·lits durant un període de 15 anys. Els experts insisteixen en la vàlua d'aquest model per a qüestions com la cartografia o la navegació, tot i que insisteixen que la forma física del planeta continua sent la d'una mena d'esfera amb els pols més plans. La Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya Nord i l'Alguer i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Marta Vives.
24: L'ambició de les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, és convertir-se en una nova entitat europea transestatal, com ha explicat Xavier Antic, president d'Òmnium.
25: Una organització que superi els marcs de l'estat espanyol i dels altres estats en els que actualment estan fragmentats, políticament i administrativament, els territoris de parla catalana.
24: L'objectiu, enfortir la capacitat d'acció conjunta.
25: Enfortir la coordinació, la resiliència i, sobretot, també la capacitat d'acció conjunta en defensa i promoció de la llengua, la cultura, el país i els drets als països catalans.
24: Xavier Antic serà el president de la nova Federació Llull els pròxims 2 anys.
1: El govern ha aprovat l'estratègia per a la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. Aquest nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments del govern. Francesc Xavier Vila és el conseller de Política Lingüística.
26: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb les societat civil.
1: Entre les mesures previstes destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per a l'alumnat signat de batxillerat i formació professional o també l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. L'estratègia també contempla la creació d'un nou vocabulari general de la llengua de signes catalana, que serà l'eina de referència, i la creació de beques també per a creadors de contingut a les xarxes socials que siguin signants. A més, s'ha declarat el 3 de juny com el Dia de la Llengua de Signes Catalana, una reivindicació històrica de la comunitat signant. I acabarem amb cultura. Abans dels esports, el festival TNT, Terrassa Noves Tendències, d'arts vives i nous formats, arriba al setembre amb un cartell provocador, Prohibit no jugar. En aquesta edició proposa 18 espectacles, 6 dels quals seran al carrer i gratuïts per arribar a nous públics. Anem cap a Terrassa, doncs. Marta Vallès.
0: La directora del festival, Marion Betriu, ens avança alguns dels espectacles de carrer que fomenten la participació del públic.
3: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista doncs, molt divertida, molt potent. Checho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
0: Entre les 18 propostes hi ha 5 estrenes i 2 d'internacionals. Tota la informació del festival a tnt.cat.
19: Esports.
1: Tota l'actualitat esportiva a aquesta hora amb en Pau Dax. Pau, molt bon dia.
5: Bon dia. Tercer dia de l'estatge del Barça a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta. El president blaugrana va explicar ahir que li han revertit una arrítmia cardíaca i que el cor ja li batega amb normalitat, però necessita fer repòs i es quedarà a Barcelona. La novetat d'avui serà la reincorporació a l'equip del brasiler Rafinha. Ahir els de Hansi Flick van entrenar a St. George's Park al matí i a la tarda i Alejandro Valdés segueix al marge del grup per les molèsties que arrossega el pubis. Divendres el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham City de la Championship, la segona divisió anglesa. D'altra banda, Andreas Christensen va parlar ahir pels mitjans. El central danès, que porta 4 temporades al club blaugrana i acaba de renovar per 2 més, té ganes de redimir-se després de passar els últims 2 cursos perjudicat per les lesions.
6: It's difficult.
7: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió.
5: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'ahir també hi és l'Espanyol.
19: 3CAT Info.
5: Els blanquiblaus juguen avui el seu 4th partit de pretemporada, el primer en terres britàniques, contra el Burnley. El duel és a 9:15 i el podreu seguir en directe per Esport 3. L'equip de Manolo González va arribar ahir al migdia a Anglaterra i a la tarda ja es va entrenar a la ciutat esportiva del Burnley, el club que acaba de baixar a la segona divisió anglesa i que pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. A l'expedició blanquiblava hi ha 25 jugadors amb 2 absències, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, per qui el club busca una sortida. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial només hi ha 3 jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. Avui també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 6:45 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, de la segona federació. Precisament el Sabadell va anunciar ahir que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità dels Arlequinats posa punt final a 2 temporades al Sabadell, però passa a ser el secretari tècnic del primer equip dels Vallesans.
8: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
5: D'altra banda, ahir el Barça femení va fer el primer entrenament de la pretemporada, sense Aitana, fent net de la seva lesió al peroné, ni Laia Aleixandri, recuperant-se de l'operació del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer al gener. Més futbol. El Real Madrid va jugar ahir un amistós contra el Leganés, que es van dur per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
10: J'ai passé ces 4-5 années...
7: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
5: Zidane, de 54 anys, signa fins que acabi el Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. També canvis a la selecció italiana. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023. Seguim amb futbol internacional perquè la FIFA ha anunciat la creació d'una nova societat, FIFA Forward Enterprise, que s'encarregarà d'organitzar grans esdeveniments masculins, femenins i juvenils. Ho va anunciar el president de la Federació Internacional de Futbol, el polèmic Gianni Infantino, en el congrés que l'organisme ha celebrat al Canadà. Serà una societat valorada en 20.000 milions de dòlars, dels quals 4.200 es vendran a fons privats. Tornant a la primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, a més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleix els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran avui i podrien durar fins a 6 mesos. I en bàsquet, el nou entrenador del Barça, Aleksandar Sekulić, reconeix a un mitjà eslovè que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell. Sekulić també diu que creia que el Barça tenia lligat un altre entrenador. L'entrenador eslovè demana paciència perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Dimecres 29 de juliol del 2026, què en farem d'aquestes colors i d'aquesta xafogor? Oh, agafin aire, perquè ens venen allò 3 dies, deixin estar si és onada de calor o no ho és igual, és igual. Que venen dies de xafogor intensa. Santa Marta, patrona de l'hostaleria, la nostra primera salutació del dia, ha d'anar dirigida, doncs, a totes aquelles i aquells que es fan un tip de treballar perquè el lleure de tots plegats, i més en aquesta època de l'any, respongui als desitjos que ens hem fet la resta de l'any. Avui el tradicional esmorzar a l'Hotel Calípolis del Gremi d'Hostaleria servirà per brindar i per reconèixer la feina del Chiringuito Papaya Beach, de l'empresa de càtering simpàtic de Sitges Group Apartments i del sector de l'oci nocturn per la concessió de bé cultural d'interès local al carrer Primer de Maig. I avui també acaba el curs polític del 2025-2026, tot i que ens temem que amb molt pocs motius, o potser no n'hi ha cap, per brindar per massa res. El ple municipal del mes de juliol, el darrer del curs, abans de la pausa vacacional de l'agost, arriba sense que s'hagi pogut consumar el relleu a l'alcaldia, però que ho saben, i amb una sensació d'encallament en el debat sobre determinats temes. Serà també el primer ple amb el govern amb una minoria de 7 regidors, que són una tercera part dels 21 regidors del consistori, i està per veure quin paper exercirà Verds en Comú Podem, ara que Carme Gasulla torna a estar a l'oposició. Vox demanarà la reprovació de l'alcaldessa en un gest que en la pràctica no tindrà més recorregut que el d'allò que en diuen els castellans del derecho al pataleo.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Nou i dos minuts, en uns moments els expliquem tot el que ha de donar de sí el ple d'avui a partir de les 4 de la tarda en directe a través de la sintonia de Ràdio Maricel, de Canal Blau i també del canal de YouTube de l'Ajuntament. Avui, que s'ha fet clar, a les 6 hores i 13 minuts el sol ha sortit a 3 quarts de 7 en punt, el sol es pondrà a les 9 i 12 minuts i es farà fosc a gairebé 3 quarts de 10, a les 9 i 44. El dia s'escurçarà 1 minut i 57 segons. Ara anem a cavall de gairebé 2 minuts al dia. Anem escurçant el dia de 2 minuts en 2 minuts. 14 hores i 27 minuts de llum solar i 9 hores i 32 minuts de foscor. Avui, que en la nostra tertúlia jove, després del repàs als titulars dels diaris, la Carola Fernández conversarà amb els nostres joves tertulians sobre turisme i la massificació turística i sobre el decret d'habitatge B, sobre totes aquestes mesures que d'una forma o una altra poden afectar els preus de l'habitatge. Avui en parlarem perquè ahir també es van donar a conèixer les noves zones tensionades, les que deixen d'estar tensionades, i pel que fa a Sitges no pateixin, perquè estarem tensionats fins al dia del judici final. No serà pas el nostre municipi. Vaja, el dia que Sitges perdi la categoria de municipi tensionat és que tota Catalunya estarà ja destensionada absolutament. Tertúlia jove avui, per tant, amb el turisme i amb el decret de l'habitatge. Després saludarem Núria Escarp, perquè a Sitges ha nascut un nou club esportiu. És el Sitges Olímpic Club. La Núria ens explicarà el sentit final d'aquest nou club esportiu que s'afegeix a la llarga llista que ja té el municipi, i el programa acabarà en conversa d'en Pitu Valera amb el nou coordinador del Club Patí Subur Sitges, l'Aleix Garreta. I amb l'Aleix Garreta arribarem a les 12 del migdia. Més enllà del ple municipal d'avui, que els comentarem en uns momentets, altres informacions d'agenda. Qui vulgui música, avui té dues propostes musicals prou interessants, totes dues. Per un costat, el Racó de la Calma, recital de cant amb Álvaro Vasco, contratenor. No és habitual un concert amb contratenor, acompanyat de la pianista Llum Colomer. Álvaro Vasco, nascut a Sevilla, primer premi en l'apartat de cant del concurs Miravent Magrans del 2025. Protagonista aquesta nit, per tant, d'aquest concert que tindrà lloc a les 8 del vespre d'avui dimecres 29 de juliol al Racó de la Calma. A partir de 8:45 del vespre, avui dimecres, a la parròquia Los Niños Cantores de París, dirigits per François Polgar i acompanyats al piano per Jean-Christophe Polgar. A la parròquia, a partir de 8:45, i entrada gratuïta. Els nens cantors de París. Aquestes són les dues propostes musicals per avui dimecres dia 29. Avui dimecres dia 29, que també teniu Cinema a la Fresca a la platja, una nova sessió de Cinema a la Fresca entre 2:15 a les 10 de la nit, quan ja es comença a fer fosc de debò. La pel·lícula d'avui a la platja de la Fregata és Little Amélie. Accés lliure, no cal ni dir-ho, a la platja de la Fregata aquesta nit, cinema lliure, cinema a la fresca amb Little Amélie. Què més tenim? Com els comentàvem, Santa Marta, avui tota la gent de l'hostaleria brindarà a l'Hotel Calípolis en l'esmorzar i van tenir sopar de Santa Marta avui a l'esmorzar, i també totes aquelles persones que vulguin col·laborar a la recollida bé d'aliments, bé de material de primera necessitat pels afectats del terratrèmol de Veneçuela, que sàpiguen que avui a l'espai Joan Tarrida, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9, hi ha recollida de material i aliments per Veneçuela. Material ortopèdic, aliments infantils no peribles o també menjar per mascotes. Si voleu col·laborar en aquesta crida, en aquesta recollida d'aliments i de material pels afectats pel terratrèmol de Veneçuela, ara fa un mes, aquesta tarda a partir de les 5 i fins a les 9 del vespre a l'espai Joan Tarrida.

I en les nostres informacions d'agenda, la setmana que ve ben plena perquè demà dijous, dia 30, finalitzarà la 50a edició de l'Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges, que durant aquests dies se celebra al Prado. Recordar per aquells que l'estan esperant amb delit, perquè la cartellera ja l'anuncia de fa dies, que és a partir del dia 3 d'agost, que és dilluns que ve, el Prado presentarà l'Odissea de Christopher Nolan. No, en el cas de Sitges no és en 70 mil·límetres, eh? Però no passa res. L'Odissea de Christopher Nolan al Prado a partir del dia 3 i fins al 12 d'agost. El Prado que demà dijous clourà la 50a edició de l'Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges. Però probablement demà dijous el que acapari més l'atenció de tothom serà la presentació de la Festa Major d'aquest 2026. Això serà demà dijous a partir de 8:45 del vespre a la Torreta, en aquest acte que cada any aplega més gent a la Torreta, com l'any passat, en aquest indret que la comissió va batejar com la plaça. Doncs allà es presentarà la Festa Major d'aquest 2026. Per tant, sabran el pandonista de Festa Major, sabran la pandonista de Santa Tecla, que molts els despertaran molts records d'infantesa si ja teniu una certa edat, si teniu, què direm això, a partir dels 50, com a mínim, és probable que la pandonista de Santa Tecla us desperti molts records molt bonics d'una botiga molt coneguda i molt popular entre la mainada i sobretot entre els que feien, i aquí s'aturarà la pista, manualitats. Pandonista de Santa Tecla, que es coneixerà també demà. I, òbviament, també tota la resta de persones o recorreguts de la Festa Major d'aquest 2026. Òbviament, la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín, l'alcaldessa Aurora Carbonell, i el president de la Comissió de Festa Major, Xavier Salmerón. El dia en què sabem també per una informació de Canal Blau, vaja, això és una, com diria aquell, això és una afrenta com una casa. Bé, Canal Blau ha anat a pirotècnia igual. I el cas és que ahir publicaven els companys de Canal Blau que pirotècnia igual ja té dissenyat el castell de focs de Vilanova i la Geltrú. Saben, la setmana que ve, la Mare de Déu de les Neus, aquest cap de setmana, Dia de Castellera, en fi, festa grossa a Vilanova, aquella festa major en la qual no hi anava ningú, fins i tot els vilanovins marxaven de Vilanova. I ara, diguem-ne, que s'ha reconvertit en una de les festes majors més importants del Penedès. Bé, el cas és que a Vilanova, el castell de foc, la pirotècnia de les colles de foc, l'encesa dels focs d'artifici del Bot del Poble, tot plegat suma 40.000 euros de pressupost. I pel que es veu, el castell de foc de Vilanova tindrà, doncs això, un afegit, una mica de sobrevoltatge de foc. I la informació de Canal Blau continua dient: a l'altra cara de la moneda hi tenim Sitges, que amb el pressupost congelat durant els darrers 3 anys, enguany veurà com se li redueixen alguns dels elements característics d'aquest castell de foc. Els catamarans que s'utilitzen per donar més amplitud i poder disparar els coets des del mar no hi seran aquest any. Així com tampoc les lletres que s'encenen i que desitgen una bona festa major. El pressupost de Sitges és de poc més de 50.000 euros, una xifra a la qual també s'hi contemplen els 21 morterets, el foc de les colles de bèsties i diables, l'encesa de focs d'artifici de la sortida d'ofici, la processó i el final de festa. Tot i assegurar des de la pirotècnia igual que

fins a quin punt s'utilitzarà la campana i la façana de l'església. La campana, el campanar i la façana de l'església. Perquè ja ho saben que amb el campanar restaurat, tan colorit, tot plegat, a veure fins a quin punt s'hi pot instal·lar determinat tipus de pirotècnia. Però d'això ja en parlarem. Demà presentació de la Festa Major, dir també per tots aquells que s'acostin a la torreta que hi haurà paradeta de la Comissió de Festa Major. La paradeta vendrà aquest pack adult format per samarreta, barret, vano, bossa i també un penjoll pel mòbil al preu de 54 euros. La paradeta de la comissió que estarà al Mercat Municipal i la setmana que ve a la Diada de la Mare de Déu del Vinyet.

Vinga, quatre coses més d'agenda, perquè bàsicament el que hem d'assenyalar ja de cara al cap de setmana, recordar a totes aquelles que es diguin Vinyet que estan convidades, convidadíssimes. Em dic Vinyet, un nom de Sitges, la celebració que tindrà lloc el diumenge 2 d'agost a 3:45 de la tarda al Santuari del Vinyet. Hi actuarà la Suburban, es farà una foto de grup i brindis amb copa de cava i venda de polseres. Com va dir l'alcaldessa, avui ens va dir, bueno, ho diuen, però ja veurem què passarà l'any que ve. En fi, a qui li toqui l'any que ve, però com a mínim l'alcaldessa hi va dir que l'Ajuntament es plantejarà tornar a col·laborar en aquesta celebració d'en Dic Vinyet, un nom de Sitges. També ens va cridar l'atenció i que l'alcaldessa no va saber tampoc respondre per què s'hi havia deixat de col·laborar. Però tot va ser un canvi de legislatura i se'n va anar la celebració a Can Pistraus, per dir-ho d'alguna manera, i han estat les pròpies Vinyets les que s'han basquejat per continuar-la celebrant. Recordar, val la pena dir-ho també, perquè tindria sentit que l'Ajuntament hi col·laborés, que el Santuari del Vinyet és municipal. És propietat municipal, el Vinyet. El Vinyet, diguem-ne, que és del municipi, i òbviament la gestió eclesiàstica del Vinyet depèn del bisbat, només faltaria que depengués del municipi, però del municipi és tota la resta. Per tant, tampoc seria forassenyat pensar que l'Ajuntament col·laborés de nou amb la celebració de Dic Vinyet, un nom de Sitges. Una de les celebracions del cap de setmana, d'aquest cap de setmana en el qual començarà el festival Jardins de Terramar, aquest divendres amb Sílvia Pérez Cruz, el dissabte amb Sergio Dalma i el diumenge amb Joan Dausà. Aquests tres primers grans noms en el festival Jardins de Terramar. I aquest cap de setmana, en el qual les Colles de Foc organitzen aquesta encesa a la discoteca Mambo, aquesta festassa, a partir de la 1 de la matinada del dissabte dia 1 i fins a les 6 del matí del diumenge dia 2. Bé, de fet, és des de la 1 de la matinada del diumenge fins a les 6 de la matinada del diumenge. En qualsevol cas, organitzada la festa per les Colles de Foc sitgetanes, i a tots aquells que porteu samarreta de Colla de Foc, hi ha tot això, beguda inclosa. Preu de l'entrada, 5 euros. El benefici es destinarà íntegrament a les Colles de Foc. Això només vol dir, òbviament, foc a dojo per aquesta festa major i per aquesta Santa Tecla.

9 i 16 minuts. Santa Marta, d'aquí una hora i quart aproximadament a l'Hotel Calípolis, l'esmorzar tradicional de Santa Marta, que organitza el Gremi d'Hostaleria de Sitges. A partir de 10:45, benvinguda i respons. En aquest cas, el respons ja es fa allà mateix. Ens ha creat l'atenció, eh? Perquè evidentment, respons només té un únic significat, que és aquella pregària pels difunts. Per tant, diguem-ne que el que s'acostumava a fer, recordaran els que tinguin més edat, que s'acostumava a fer una celebració religiosa, i en aquesta celebració religiosa, òbviament, el record als difunts, aquesta vegada, com en els darrers anys, en aquest cas el respons es fa en el mateix context de l'esmorzar. Els reconeixements de Santa Marta, la secció platges pel Chiringuito Papaya Beach, la secció restauració per Catering Simpàtic, pel reconeixement també a la feina de...

Sitges Group Apartments a la secció allotjament i finalment pel reconeixement a la secció d'oci nocturn i entreteniment al carrer del Pecat per la denominació de bé cultural d'interès local promogut en col·laboració amb l'Ajuntament de Sitges. Avui, a partir de 10:45, l'esmorzar del Gremi d'Hostaleria. L'Ajuntament, que també fa balanç, el primer balanç turístic de l'any. D'aquesta manera, Sitges fa un primer balanç turístic i impulsa accions per consolidar un model més sostenible, intel·ligent i competitiu. Si fa no fa l'argumentari de cada any per aquestes dates de Santa Marta. El Consell Assessor de Turisme de Sitges ha celebrat la primera de les seves cites anuals per fer balanç de les principals actuacions desenvolupades durant el primer semestre de l'any i compartir amb el sector les línies de treball que marcaran els propers mesos. La regidoria ha presentat al Consell Assessor el balanç de les actuacions. En termes de promoció general, durant els primers 6 mesos de l'any s'han organitzat 5 viatges de premsa amb 41 periodistes internacionals, 2 accions comercials, 2 viatges de familiarització amb 33 professionals d'agències de viatges, etc. Tot això, òbviament, per donar a conèixer la destinació de Sitges i també tot allò que pot oferir Sitges als professionals de diferents àmbits. Un altre aspecte destacat està l'evolució dels canals i xarxes digitals de turisme. Instagram continua consolidant-se com el principal aparador internacional de Sitges amb un increment del 30% de seguidors i elevats índex d'interacció. TikTok ha crescut en un 35% i LinkedIn en un 43%. I aquesta tarda, en el ple municipal, debat sobre la llibreria del Patronat, perquè el ple posarà sobre la taula el procediment de licitació de la llibreria del Patronat. Ahir ens en va fer 5 cèntims l'alcaldessa. Recordin que aquesta ja era una proposta que estava entre cella i cella del govern, que Sitges tingui una llibreria. El problema principal de qualsevol negoci, sigui llibreria o no sigui llibreria, és el preu del lloguer. En aquesta licitació s'estipula aproximadament un preu de lloguer per aquest local del Patronat de 700 euros. Com qualsevol licitació, està oberta a tots aquells que visquin a la Unió Europea. Això no vol dir que ens aparegui un belga, un alemany o un italià amb una proposta de llibreria, però això vol dir que està oberta, òbviament, al nostre àmbit més proper. Vingui algú de Mata de Pere, de Cornellà, de la Seu d'Urgell, de Vilanova o de Vilafranca, i sitgetans i sitgetanes, evidentment. El procés de licitació comença precisament per l'aprovació de les bases. A partir d'aquí, aquestes bases es fan públiques, es presenten les propostes i després caldrà escollir una proposta, la millor proposta, perquè aquesta llibreria del Patronat sigui un fet. Això vol dir que han de passar mesos abans el procediment no acabi, però com a mínim hauria de començar avui en el ple municipal. El ple, per tant, porta avui un d'aquests temes, la licitació de la llibreria del Patronat, que importarà, per qui tingui la llibreria, aproximadament un lloguer d'uns 700 euros al mes del local. El ple que també portarà l'aprovació inicial del reglament de les llars d'infants i 2 mocions de Vox. La primera també té un punt cridaner perquè està exposat d'una forma molt vehement l'assumpte. La primera és proposta d'acord del grup polític municipal de Vox per potenciar l'activitat policial de repressió activa de la delinqüència. Atenció al concepte, la repressió activa de la delinqüència per part de la policia local de Sitges. Aquesta és la primera moció de Vox, i la segona per la reprovació de l'alcaldessa Aurora Carbonell i del seu govern d'Esquerra i Sitges Grup Independent per la situació en la qual es troba el municipi i la minoria del govern actual. Per tant, es parlarà de la situació política actual, però com els dèiem a l'inici del programa, la reprovació no té en la pràctica cap efecte. És a dir, reprovar l'alcaldessa, la pots reprovar, però després d'això, diguem-ne, més enllà del debat i més enllà que aquesta reprovació pugui ser una reprovació a la qual també s'hi afegeixin molts grups municipals del consistori, en la pràctica, com ja els dèiem les darreres setmanes i els darrers dies, no hi ha res
diguem-ne, que pugui canviar en els propers mesos. La vida és així. En qualsevol cas, serà segurament un dels temes del ple municipal d'avui, aquesta reprovació de l'alcaldessa que proposa Vox en aquesta moció. Precs i preguntes i pau i glòria, perquè amb el ple del juliol es tanca el curs polític 2025-2026 i al setembre tornarà el curs polític 2026-2027, que és aquest curs polític que ha d'acabar amb les eleccions municipals del 2027, tercer diumenge del mes de maig, que a vegades s'escau en la Trinitat, a vegades no, a vegades sí. Bé, toqui el que toqui. I va bé que ho diem, també, perquè a vegades llegim alguns comentaris. Les eleccions municipals, hi ha unes eleccions que no es poden avançar ni retrocedir, són aquestes, perquè tenen la data marcada. De la mateixa manera que les eleccions al Parlament de Catalunya les pot convocar quan vulgui el president de la Generalitat, perquè en té la potestat, i de la mateixa manera que les eleccions a tot l'Estat les pot convocar el president del govern espanyol sempre que vulgui, en el cas de les corporacions locals, en el cas dels ajuntaments, les eleccions no es poden avançar. Allò de dir, no, és que les avancin i ho rematem tot, no. Només es poden avançar en el cas que passi quelcom d'extraordinari que la Junta Electoral entengui o consideri que mereixi això, la celebració d'unes eleccions locals. Si no, si hi ha un procediment pautat en el marc de les eleccions de tots els tipus, és el procediment de les eleccions municipals que té data i, per tant, tothom esperarà, agradi més o agradi menys, el mes de maig de l'any que ve.

Un 29 de juliol del 1907 començava a funcionar la nova fàbrica de calçat de Pau Benaset, situada a la cantonada dels carrers d'Espaltir de Sant Francesc. I tal dia com avui, de l'any 1965, Samuel Barrachina era nomenat fill adoptiu de Sitges pel consistori presidit per Josep Ferret i de Querol. I les nostres efemèrides d'arreu del món. Bé, comencem les efemèrides d'arreu del món amb un tema que podria ser perfectament la cançó de l'estiu, perquè va ser una de les cançons de l'estiu d'aquell temps. La pel·lícula es va projectar al Retiro amb una gentada impressionant. I aquest tema, que és "Ets la persona que jo vull", era el tema final de la pel·lícula. Era el tema final de Gris, i el cantaven John Travolta i Olivia Newton-John.

Olivia Newton-John, que malauradament va tenir una vida des del punt de vista de salut, una vida prou trasbalsada, va morir de càncer, però un intèrpret estimadíssima. I John Travolta, després de Gris i d'algunes pel·lícules amb una sort, no seria fins que arribés Quentin Tarantino i el Reservoir Dogs, en què de nou Travolta va convertir-se en una estrella cinematogràfica. Gris va tenir un èxit enorme, enorme, enorme, i aquesta cançó, una de les cançons de la pel·lícula que més es va vendre. N'hi ha una bona colla, eh? No és només l'única. El tema final de Gris, cantat per John Travolta i Olivia Newton-John.

Tal dia com avui de l'any 1836 el vam veure fa dos dies. El diumenge ho vàrem veure diverses vegades. Tal dia com avui s'inaugurava l'Arc de Triomf de París, ordenat per Napoleó. És aquest Arc de Triomf en el qual s'emmiralla Donald Trump per fer un Arc de Triomf a Washington, més gran, òbviament, també amb unes proporcions ben poc coherents, però en qualsevol cas li és igual a Donald Trump, que ha convertit la sala oval del despatx oval de la Casa Blanca. Allò sembla un antiquari ple de daurat, amb un mal gust, una cosa aixabacant absolutament. Bé, l'Arc de Triomf de París, que serà sempre l'Arc de Triomf per excel·lència i que marca l'eix dels Camps Elisis, l'Arc del Carrusel del Louvre, l'Arc de Triomf de París i al final de tot, l'Arc de la Defensa, l'Arc del Barri de la Defensa. Tal dia com avui del 1836 s'inaugurava l'Arc de Triomf. Tal dia com avui de l'any 1837 començava la desamortització de Mendizábal. El president del Consell de Ministres, Juan Álvarez Mendizábal, posava al mercat les terres no productives, la majoria de l'Església, 1837. Tal dia com avui de l'any 1958, Eisenhower creava la NASA, l'Agència Nord-Americana de l'Espai, que començava a funcionar l'1 d'octubre del 1958. Tal dia com avui, de fa 45 anys, es casaven Carles i Diana. Ella tenia 20 anys, ell en tenia 32, la resta de la història prou que ja la saben, però aquell va ser un casament carregat d'opulència, i després ja ho saben com va acabar tot plegat, 1981, casament de Carles i Diana de Gales. I tal dia com avui, amb això acabarem. La cançó és molt coneguda, però segurament la notícia no tant. Tal dia com avui de l'any 2005, un licitador anònim va pagar pel manuscrit original d'una de les cançons clàssiques dels Beatles, $1 milió. Algú té a casa seva, per tant, per $1 milió, el manuscrit original de All You Need Is Love.

Corria l'any 1967 i la BBC encarregà als Beatles un tema musical per participar en un espectacle que es titulava El nostre món. Va ser el primer programa de televisió transmès via satèl·lit a més de 30 països. I cada país, d'alguna manera, hi presentava una proposta musical. La BBC va encarregar als Beatles un tema, i el tema que va sortir és aquest. Per als músics que ens escoltin, si n'hi ha algun, un dels pocs temes escrit en compàs 7-4. Inhabitual, molt inhabitual, però estem també en una època d'uns Beatles més experimentals, a finals de 60. En qualsevol cas, la cançó es va fer popularíssima.

Comença el tema amb els acords de la Marsellesa i després es deixa anar. Tot el que necessites és amor 1967 amb els Beatles. Tanquem les nostres efemèrides d'avui. Cançó de l'estiu. Les notes que acompanyen a la cançó de l'estiu ens diuen que Umberto Tozzi la va prendre de El Glòria de la Missa Solemnis de Beethoven. Nosaltres no li hem trobat la solta l'assumpte, però bé, és igual. És igual perquè la cançó es va fer extraordinàriament popular. Estem a finals dels anys 70, se'n van fer versions, una versió en castellà, aquell Glòria falta sent el aire, però no escoltarem la versió en castellà, sinó la versió original en italià. A l'estiu del 1979, Glòria, una cançó pop escrita i composada en italià per Umberto Tozzi i Giancarlo Bigazzi, es va convertir en un èxit total. Després se'n van fer més versions, el propi Tozzi en va fer una quan era més gran, però la força que té la cançó inicial, el tema original, Glòria, va ser enorme. No només a Espanya, Hispanoamèrica i Llatinoamèrica, estàvem en l'època forta dels cantants italians, dels quals, diguem-ne, se'n manté molt l'esperit, aquest esperit de Sergio Dalma, que veu molt també d'aquella forma de cantar italiana. 1979, Glòria, Umberto Tozzi.

27 anys tenia Umberto Tozzi, que també es va fer extraordinàriament popular amb la cançó Tu, però Glòria va ser, com els dèiem, un èxit a tot arreu. No només a Espanya, Suïssa, Bèlgica, Gran Bretanya, Itàlia, no cal ni dir-ho, i l'any següent, el 1980, la cançó va arribar a Llatinoamèrica, on va ser també un èxit. La nostra cançó de l'estiu d'avui, Umberto Tozzi.

0: Cançó de karaoke, no cal ni dir-ho. 9:36, seguim endavant. Avui que Santa Marta, com els dèiem, la patrona de l'hostaleria, també Sant Adam, Sant Pròsper, Santa Serafina, Sant Simplici, Sant Faustí i Santa Beatriu. Fernando Alonso, el pilot de Fórmula 1, 45 anys, celebra avui. L'actriu Marta Bellinger en fa 57. La comunicadora Sandra Sabatés, 47 anys, celebra avui. La cantant i guitarrista Patti Scialfa en fa 73. I l'epidemiòleg, quant temps fa que no escolten ni veuen? El varen veure fa poc per mort d'aquest virus en el vaixell d'aquells expedicionaris, d'aquella excursió. Fernando Simón, 63 anys, celebra avui, l'epidemiòleg més viral, o un dels més virals, en època de la pandèmia, en època de la Covid, que no s'ho creuran, afortunadament, ja han passat anys, 6 anys han passat ja. 6 anys d'aquella festa major que no es va fer, 6 anys hauran passat, i ens semblava, llavors, 6 anys. Sí, han sortit al carrer, perquè a casa no podien aguantar, i el carrer diu, encara, amb quina aixafogó, i després passa la màquina aquesta, que, bueno, és igual, faríem una dissertació sobre les màquines que passen pel carrer per intentar netejar. I no ens en sortim. Un 76% d'humitat, hores d'ara, amb 28 graus de temperatura, i encara estàvem una mica més amunt d'humitat al començament del dia. Bé, què ens anuncia la previsió? Que ve més calor, i en el cas de la costa, més xafogó. Per tant, la combinació perfecta, l'equació perfecta per un Sitges estiuenc. O més estiuenc que encara, eh? O sigui que si poden, a refrescar-se com sigui, compte a les hores fortes de la calor. De fet, com ens diuen més d'un de vostès, és que surtis a l'hora que surtis, ara és igual, perquè, però sí, és evident que hi ha hores en què la calor encara és més intensa, eh? Sobretot, compte, refrescar-se molt, hidratar-se molt, tot allò que vostès han escoltat, manta vegades, perquè sol, calor, xafogó i poca pluja. Aquí va la crònica del tot singular, diríem, del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem una nova jornada marcada per l'estabilitat, pel cel serè arreu, tret d'algunes nuvolades que poden deixar alguna precipitació no gaire important en sectors del Pirineu Oriental, però que sobretot ve marcada per aquesta temperatura elevada, que ja ha superat els 25 graus de temperatura mínima a diferents punts del litoral, especialment el central i sud. Per exemple, els alfacs no s'ha baixat els 26 graus durant tota la nit, i esperen que aquesta temperatura elevada extrema se vagi desplaçant de cara a les properes hores cap a sectors de ponent, on esperem que durant les hores centrals del dia es puguin assolir els 40 graus a diferents punts d'aquests sectors. De cara a les properes jornades mantindria una situació semblant, tot i que no descarta que a finals del passat demà es puguin produir algunes tempestes en alguns sectors de l'oest del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: No s'ha sentit res, eh? Bé, tampoc era res. Bueno, mira, sí. A veure si arreglen aquest.
1: Sí que era, sí.
0: Ai, deixa'm-ho dir, perquè ara quan tornes... A veure si arreglen aquí, en aquesta casa que es diu Ajuntament, que a hores d'ara no és accessible a tothom, com no ho era fa una setmana, fa dues, fa tres, fa quatre, fa cinc, fa sis. Perquè hi ha una porta de vidre en el lateral que continua espatllada. I esperem una peça, també. Jo crec que es pot fer una tesi doctoral de les peces que s'han arribat a esperar de Sitges per arreglar, des d'escales mecàniques, ascensors, portes de vidre. Bé, doncs a veure si algun moment s'arregla d'una vegada. Bé, la Carola m'explicava això de la porta de vidre per no parlar d'una altra porta, però és igual. Quin dia de portes? Hola!
2: Bon dia, Vicenç.
0: Hola.
2: Sí, sí.
1: Bon dia.
2: Com diu aquell, no em facis parlar.
0: Com està, eh?
2: No em facis parlar.
0: O com diuen sí, en castellà, correcte. No me hagas de hablar.
2: No me hagas de hablar.
0: No me hagas de hablar. Sí. Volen una notícia bona que ha baixat l'atur? Doncs mira, com a mínim una notícia bona. L'atur cau a Espanya al 9,8, el nivell més baix des de l'any 2008. És una de les notícies del dia. A Catalunya la taxa de desocupats se situa en el 7,9%. Catalunya lidera la caiguda de l'atur i l'auge d'ocupació a l'Estat. Després hi hauria aquella derivada, del tipus de lloc de treball, etc, etc, etc, i fins a quin punt també la regularització de moltes de les persones que esperaven precisament papers ajudat a aquesta circumstància. Qui menys, segurament en el seu fur intern ja podia dir: "No, és que aquest home que no ho veu, que no pot anar pel món d'aquesta manera." En Pitu ja somriu, perquè és clar, home, és clar.
1: Ja sabem de qui parla, ja.
0: S'ha d'anar en compte amb aquestes coses. S'ha d'anar en compte. Si volen allò, un consell d'aquells dels avis, intentin arribar a grans, més aviat prims. És un bon consell. Joan Laporta té 64 anys, ha passat una arrítmia. Hi ha molta gent que ha tingut arrítmies, i continua vivint i no passa res, però ens podem imaginar com era l'arrítmia de Joan Laporta, perquè es veu que van trucar fins i tot al cardiòleg català més conegut,
2: Valentí Fuster.
0: Valentí Fuster. No direm que per veure si us hi podia donar un cop de mà, perquè no és aquest el cas. Els metges ja sabien què feien, però per un assessorament. Bé, el cas és que Laporta ja s'ha recuperat, la cadència del cor de Joan Laporta ja va com ha d'anar.
2: Com diu ell, torno a tenir el cor bategant de forma rítmica.
0: Exacte, rítmica, sincopada, a compàs. Però és clar, és que amb aquesta vida com vols que el cor et bategui d'una manera allò, sincrònica, més aviat asincrònica. El cas és que Joan Laporta ja està bé. Vinga, una altra bona notícia, perquè millor està bé que està malament. Paradoxalment, també té un punt, La Vanguardia no diu res, absolutament res, ni amb titular petit a primera pàgina, de l'indult per Laura Borràs, que ha estat també una de les notícies de les darreres hores. Indult per Laura Borràs, diu Lara, com a gran titular en la seva primera pàgina, i amnistia per Serret i la mesa del Parlament. El govern espanyol rebaixa la pena de presó per a l'expresidenta de la cambra, però li manté la inhabilitació. Hi havia una pena de presó de 4 anys i mig, si no recordo malament. Li deixen 2 anys, no entrarà a la presó. En el seu moment ja es va dir que això era una pena absolutament desproporcionada. El Tribunal Suprem aplica l'amnistia també a un membre del govern de l'1 d'octubre i també als membres sobiranistes de la mesa. Algunes de les persones que han viscut aquests horrorosos incendis comencen a tornar a casa, i alguns dels ciutadans de la Vall d'Uixó diuen que no se senten encara amb forces per tornar, perquè no saben el que es trobaran allà, i evidentment no ens ho podem imaginar. A l'Ara també entrevisten un d'aquests veïns: "No estic preparada per veure-ho tot cremat." Bé, doncs, perquè la imatge de la terra cremada, de la casa cremada, de tot allò que forma part de la vida de la gent, hem pogut també veure amb pagesos com intentaven salvar el ramat, en fi, explicant històries veritablement horroroses que s'afegeixen a tot el que hem llegit i escoltat els darrers dies. Sembla que fa un any, però ara estem amb allò de... casa de molts, se la mengen els cargols. Algú va trucar a algú per dir-li que s'havien exclòs massa alumnes de les proves PISA. I algú va trucar algú fa un any enrere, l'abril del 2025. La consellera del RAM de la Generalitat ha dit que quan es va saber això, al març d'aquest any, es va actuar amb rapidesa. Bé, doncs avui diuen tots els diaris que sembla que l'Estat va avisar que s'estaven excloent massa alumnes a Catalunya de les proves PISA. I ho va avisar fa un any. Què ha passat en aquest any? Qui va agafar el telèfon? O qui no ho va agafar? O si qui va agafar el telèfon li va dir què li havia de dir o no li va dir? Bé, aquesta és la cosa a hores d'ara. I vostès a casa seva pensaran, calla, més en sabràs que no d'allò, jo que no vulgui saber. Bé, en fi. Aleshores, una personalitat important, també a tots els diaris em fan referència, perquè ha estat un dels grans homes de la Caixa i de l'economia catalana. Ha mort Josep Vilarasau, l'home que va deixar el testimoni Isidre Feiner i l'home que va fer gran la Caixa des d'aquella entitat estrictament barcelonina i catalana fins a una entitat bancària, bé, de quan la Caixa era Caixa d'Estalvis i Pensions, a CaixaBank. Bé, doncs, Josep Vilarasau, artífex del creixement de la Caixa, mort als 95 anys, ha estat actiu fins gairebé al final. Isidre Feiner, el lleó a les pàgines de La Vanguardia, de l'Ara, el mateix article, és un article carregat d'elogis cap a Josep Vilarasau, un dels grans homes de l'economia catalana i, com els dèiem, un dels grans homes de la Caixa. Aquests són alguns dels titulars del dia d'avui.

0: I sí que és cert que abans que el Parlament de Catalunya se'n vagi definitivament de vacances, s'ha aprovat la llei de la direcció pública professional. I això afectarà els càrrecs, diguem-ne, importants de la Generalitat, els directors generals i els subdirectors. Vostès diran, quants n'hi ha? Per allò de dir, mira, a la Generalitat hi ha 727 alts càrrecs, 320 directors generals i 407 subdirectors. Aquesta mesura no afectarà a les entitats públiques com l'Institut Català de la Salut, ni als centres de recerca, ni al Consell Audiovisual, etc. Però sí que afectarà la resta de càrrecs de la Generalitat. Després hi ha els subsecretaris i tot allò. Amb què canvia? Bàsicament, el govern de la Generalitat vol que s'acabi allò de que cada canvi de govern porti a antes d'entrar, dejen salir. I que no es designi a dit, sinó que es designi per mèrits. Aleshores, les persones que arribin a aquests càrrecs, per exemple, han de tenir una carrera, la qual cosa ja vol dir en quin estat ens podíem trobar, també. Repetim, estem parlant de directors generals i subdirectors. Aleshores, la llei intenta posar punt final al relleu de càrrecs cada cop que canvia el color polític del govern. La selecció es farà per mèrit, capacitat, publicitat i idoneïtat dels candidats. I els processos els avaluarà un nou òrgan independent de qualificació que estarà format per persones de reconegut prestigi en la gestió pública i els recursos humans, designades pel govern i que tindrà una representació paritària, o sigui que, d'alguna manera, les persones que avaluaran a les persones que hagin de formar part de les direccions seran també designats pels partits polítics. Aquest òrgan proposarà 3 candidats i el departament en qüestió en farà la selecció. Entre els requisits per presentar-se al procés hi ha el de tenir titulació universitària i per les subdireccions generals també heu de ser funcionari. A més, s'exigirà, i vostès diran què, s'exigirà el coneixement de català escrit i oral. No sabem com estaven les coses ara.
1: Home, doncs no s'exigia ni això ni titulació universitària.
0: S'exigirà el coneixement de català escrit i oral. No diu aquí res.
1: No diu el nivell, eh? No diu si és un seu.
0: Exacte, no diu aquí ni un seu ni tot. No diu res de tot això, eh? Ja no en parlem dels pronoms febles, perquè els deixes un full amb els pronoms febles i moren allà. Tots, bueno, el cas és que s'exigirà. Bé, en fi, aleshores, aquestes persones designades tindran 7 anys i després 7 anys de contracte de treball, i al cap de 7 anys aquest contracte es pot prorrogar 7 anys més si es demostra la capacitat i els mèrits. De la mateixa manera que si hi ha situacions en què no es poden demostrar les capacitats o els mèrits, les persones hauran de marxar. O sigui que això és el que hi ha sobre la taula. De què rius?
1: Per si s'hi volen presentar, per si volen treballar la Generalitat.
2: Sí, agrafeu.
0: Que t'ha cridat l'atenció als 720 càrrecs?
2: Sí.
0: Ah, ja m'ho he pensat.
1: Home, no sé quants treballadors hi ha tota la Generalitat. No sé si és... Clar, no, caldria, és saber, clar. Caldria saber no, sí. el percentatge, però...
2: Sí, sí, això del director general, subdirector, secretari, vicesecretari... No sé. Sí, sí, va.
0: És que ara estic intentant recordar... Oh, no ho recordaré, que en un sopar de l'agremiat de fa molts anys va venir un càrrec que era de l'equip del conseller d'Economia d'aquell moment. Estic parlant, deu fer de fa 25 anys o una cosa així. I la targeta era per guardar-la, per ficar-la en un marc, sobretot en la denominació del càrrec. Era una cosa que recordo que li vaig comentar a la Carme del Campo, la Carme sempre somrient i rient, i ens vam fer un tip de riure.
1: 3 línies, no? Per bé.
0: Exacte. Exacte.
1: Director d'estratègia, de proporció...
0: És que
1: no recordo
0: què deia, però era molt divertit. Bé, en fi, mandats de 7 anys i la fi de la tria DIT, la llei del directiu públic que ha aprovat el govern de la Generalitat. Què afegim, Carola?
1: Vinga, ràpidament. Parlaves abans dels incendis, que ahir la tarda van començar a retornar els evacuats. Recordem, prop de 29.000, sobretot a la zona de Madrid, Àvila i Castelló. Només 18 municipis podran retornar. I cal dir també que ahir es va aprovar al Consell de Ministres la prestació del 70% pels afectats pels incendis. I això és un ajut que es podrà cobrar durant 4 mesos, que no exigirà un període previ de cotització i que no consumirà prestacions futures. I, a més, és un ajut que també, del que també se'n podran beneficiar familiars d'afectats.
0: Per tant, és un ajut sense condicions. Ah,
1: efectivament. Va per treballadors per compte d'altri, els autònoms tenen altres tipus d'ajudes similars i van dirigides a persones que han perdut, en molts casos, la majoria dels casos, la casa o que han estat desallotjats, més enllà de que el seu lloc de treball es mantingui intacte. És a dir, el teu lloc de treball està perfecte, per tant, tu podràs anar, però resulta que el teu context vital, diguéssim, doncs ha estat clarament alterat, o bé perquè has perdut la casa, o bé perquè has hagut de ser evacuat, confinat, i per tant has de una situació, diguem, de certa vulnerabilitat. Doncs ja es van aprovar ahir aquestes prestacions. Després, una notícia terrible, una més, que vam conèixer ahir a Barcelona, que han detingut el presumpte autor...
0: Aquesta és espantosa.
1: Sí, de l'assassinat de la seva parella després de matar-la davant dels seus fills menors a Barcelona. Vaja, finalment van aconseguir tenir-lo de matinada, nens de 4 i 8 anys, l'home va matar la seva dona i amb aquest és 32 víctimes mortals de violència de gènere en el que portem d'any, la tercera a Catalunya, 1.373 des del 2003, que és quan es va començar a comptabilitzar aquesta xacra terrible.
0: O sigui, com que en el món passen moltes coses, en aquesta nit passada, uns nens de 4 i 8 anys han vist morir la seva mare a mans del seu pare. A veure com es processa això, Perquè si a nosaltres ens costa, es poden imaginar un nen de 4 anys i uns nens de 4 i 8 anys. Avui que s'ha conegut també la llista de municipis catalans amb el lloguer regulat, allò que els comentàvem. En el cas de Sitges, no pateixin perquè continuem com a municipi tensionat. Hi ha municipis que s'incorporen a aquesta llista, hi ha municipis que marxen d'aquesta llista, és a dir, que han canviat el lloguer, que ja, diguem-ne, baixa a preus normals. El que passa és que, esclar, quan et fan fora d'aquesta llista, com diuen des del sindicat de llogateres, diguem-ne que tornes a estar a expenses del mercat. I, per tant, ahir el representant dels sindicats de llogateres deia, home, no sé si és massa bo això d'ara m'hi poso, ara em surto, ara poso, ara surto, perquè t'hi posen i et treuen d'acord en com oscil·lin els preus. Al diari Ara hi ha un requadre interessant també, perquè no hi ha una postura unànime sobre les virtuts d'aquest topall. Més de 2 anys després de l'entrada en vigor dels topalls del lloguer, els experts no es posen d'acord sobre la utilitat de la mesura. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, considera que encara no es pot demostrar de forma fefaent i definitiva que els preus s'han contingut. En canvi, l'investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera, defensa que hi ha una estadística imbatible als números de l'Incasòl basats en les fiances dipositades mostren que hi ha hagut un efecte clar de contenció de preus en els municipis que són declarats tensionats i, per tant, que tenen el lloguer regulat. Ja ho saben com va això, Vostès viuen en un determinat carrer i en aquest determinat carrer poden consultar-ho en el portal de referència. Hi ha una forquilla de preu del lloguer, segons el tipus de vivenda, segons la superfície, segons la situació. Bé, doncs, en el cas de Sitges, és tan fàcil com, si a vostès els interessa o ho han vist, o que sigui, o per pura curiositat, una vivenda, jo què sé, a Sant Honorat, o a Sant Crispin, o a Aiguadols, o al Cap de la Vila, o al carrer Jesús, o a Parellades, van a aquest portal, situen l'immoble, i allà els dirà quin mínim i quin màxim de preu de lloguer es pot establir en aquesta vivenda. Això és el que, diguem-ne, marca aquells municipis que tenen precisament aquesta denominació de municipis amb mercat residencial tensat o tensionat i que, per tant, els mou aquest lloguer regulat. Després hi hauria totes aquelles altres derivades del lloguer de temporada i tot això, que això no regula, i aquí ja ho saben que també hi ha
1: Està pendent, perquè hi ha una proposta de llei ara mateix, per regular aquest assumpte, tot i que està ara procés, passarà l'estiu fins que no tiri, es pugui posar a portar aprovació, perquè hi ha alguns partits que dubten de la constitucionalitat de la matèria, i per tant veurem, però la mesura afectaria clarament al sector, perquè el que ve a dir la mesura és que en el moment de comprar immobles només podràs fer-ho o bé per anar-hi a viure o bé per llogar-ho de manera residencial. Per tant, diguem que limita bastant l'assumpte. Acabo amb un tema que a mi m'ha cridat molt l'atenció, i és que ja hi ha els dissenys dels nous bitllets d'euro
0: que entraran
1: en vigor, no els veurem en circulació fins a d'aquí uns anys, però és que poden anar a un web i votar les opcions. Aleshores, les temàtiques proposades...
0: Hi ha moltes opcions diferents,
1: Però hi ha dues grans temàtiques. Una és cultura europea, espais culturals compartits, diu, i l'altra són rius i aus, resiliència en la diversitat. A partir d'aquests dos grans temes s'han fet propostes de bitllets de 5, de 10, de 20, de 50, de 100 i de 200.
0: Sigui dit, tots els bitllets són bonics.
1: Són molt xulos. Ja, o sigui, canvia bastant respecte al que tenim ara. Tenen un punt de Warhol, a mi m'ho sembla, perquè hi ha més color i
0: sobretot
1: són un punt més abstractes.
0: El bitllet ja no respon, pot respondre, però no sempre. És a dir, s'ha obert aquella derivada de... Bé, tens un bitllet d'euro davant i no hi ha el dibuix d'algú important, d'una persona, sigui home o dona, sinó que pot haver...
1: Rius i aus.
0: Rius i aus.
1: Efectivament.
0: Una varietat d'ocell, un paisatge... Bé, diguem-ne, temes que poden resultar fins i tot, jo què sé, una mica... De bon clima i de bon karma, ja que vas amb un bitllet a la mà... Doncs,
1: sí, per exemple, la proposta del bitllet de 5 euros amb la temàtica aquesta de rius i aus, es veu un riu de manantial de muntanya amb un au, i al revés apareix el Parlament Europeu. En el de 200 hi ha un riu també amb un paisatge marí, amb un altre au...
2: Aquest, el de 200.
1: I darrere el Tribunal de Comptes. Però atenció, perquè la proposta de cultura europea, aquí sí que han anat a per personatges... Sí. Cares importants, destaca una, en el cas d'Espanya, destaca la de la figura de Miguel de Cervantes, perquè seria la cara del bitllet de 50 euros. Al
0: ara
1: revés,
0: no recordo,
1: apareixeria
0: si,
1: una biblioteca.
0: En els bitllets de pesseta, Cervantes havia aparegut? És que jo recordo molt el de Falla.
2: Sí, Manuel de Falla, sí.
0: El de Manuel de Falla, sí, exacte.
1: No
0: cal
1: recordo.
0: Pipelat com
1: sí,
0: com sol.
2: Amb aquelles ulleres.
1: Ah, era el de 100, no?
0: Era el de 100.
1: Sí, però a mi també m'ha cridat l'atenció que hi ha dones.
0: Sí.
1: És a dir, el bitllet de 5 euros hi ha la Maria Callas.
0: Home.
1: En el de 10 euros, Beethoven.
0: I
1: en el de 20 euros...
0: Amb una imatge molt maca, la de la Maria Callas.
1: Sí. El de 20 euros, Marie Curie. El de 50, Miguel de Cervantes. El de 100, Leonardo da Vinci. I en el 200, Bertha von Suttner, que és una pacífica, una Nobel de la Pau. La veritat és que m'agraden molt tots els dissenys, fins i tot el d'aquestes cares de figures
0: estan
1: europees.
0: Molt bé, molt bé, molt
1: són
0: bé.
1: Molt xulos. Recomano molt que busquin els dissenys, sobretot que els miren en color.
2: Però quan,
1: perquè
2: quan,
1: els colors...
2: quan entraran en circulació?
1: D'aquí uns anys, perquè...
2: Ah, no ho diu.
1: No, sí, no, d'aquí uns anys, no diu quan.
0: A veure,
1: però
0: torna a dir els bitllets dels personatges.
1: Els personatges.
0: I el valor,
1: El de
0: 5 euros?
1: 5 euros Maria Callas. Entenc que això no té lligam, eh?
0: 5
1: euros
0: ja.
1: Maria Callas, i al revers hi apareixen artistes de carrer, de música, dansa i teatre. 10 euros Beethoven, i al revers un festival de cor amb nens i joves cantant. 20 euros Marie Curie, i al revers una aula d'una escola o una universitat amb una professora i els alumnes.
0: Home, doncs està molt bé que els bitllets més populars tinguin personatges d'aquesta potència.
1: 50 euros Miguel de Cervantes, i al revers una biblioteca, també amb gent llegint, i dos nens al davant una prestatgeria. 100 euros Leonardo da Vinci, i al revers adults i nens mirant art urbà. I 200 euros la Bertha von Suttner, i al revers una plaça plena d'arbres amb nens jugant.
0: Si algú s'hi vol posar així, en broma, bitllets de la festa major. El de 5 euros per aquí, els de 10 euros, els de 20, els de 50, els de 100.
1: M'ha fet gràcia que diuen que busquen que siguin més propers. Em fa gràcia, dic, bueno, està bé, bueno, que busquin que siguin propers, que els li tenen un punt com d'obra artística també, saben que...
0: Són bonics, la veritat és que
1: passaran
0: són bonics.
1: Passaran el que dèiem uns quants anys, aleshores, a la pàgina web del Banc Central Europeu és on es pot veure les 10 propostes preseleccionades fins al 21 de setembre i on els ciutadans de la Unió Europea poden participar en la consulta pública. Per tant, si tenen curiositat i no saben gaire què fer, entrin al web del Banc Central Europeu, mirin i escoltin, posin la seva opinió. Mira, a mi m'agrada aquest. A tots ens agrada el de 200, ja ho sabem, sigui de la Berta Montsatner o sigui del riu
0: no hi ha,
1: amb manantial.
0: No hi ha contraprestació, eh? Vostès escollen el bitllet que els agrada, però no en veuran ni un de bitllet.
1: No.
0: Més enllà de la pantalla.
1: Se l'hauran de guanyar.
0: Matèria esportiva.
2: Matèria esportiva, com dèiem fa uns moments, Joan Laporta s'està recuperant d'aquesta arrítmia. Ahir va emetre ell mateix un comunicat que deia que tot havia anat bé, que li havien revertit l'arrítmia i, com dèiem també fa uns moments, va dir torno a tenir el cor batacant de forma rítmica. El mateix Joan Laporta doncs, va agrair al grup de metges que el va atendre, al cardiòleg Valentí Fuster. En fi, que haurà d'estar una miqueta tranquil i reposant aquests dies. Per tant, Joan Laporta no podrà ser a Anglaterra, on està l'equip fent pretemporada. Tampoc podrà assistir a l'amistós contra el Birmingham aquest dia 31. Per tant, dies allò de repòs, quan el mercat de fitxatges està allò en plena ebullició, Laporta no hi podrà intervenir directament, s'haurà de tranquil·litzar una miqueta.
1: Se'n dirà Eivissa.
2: Sí, doncs es trobarà ja uns quants jugadors.
0: Sí, perquè escolta'm, això és un no parar, eh?
2: Sí.
0: Lo d'en Ferran és un no
2: parar. Ferran i Marcos Llorente, que són amiguis.
0: És un no parar, és un no parar.
1: Són amiguis i prenen el sol junts.
2: Sí, això
0: és
2: mateix.
0: És un no parar la d'imatges que hi ha de festes de tota mena.
2: Sí, clar, algú preguntarà què hi fan els jugadors. Doncs home, són els jugadors que evidentment han participat al Mundial i que per tant tenen més dies de festa abans no s'incorporin als seus respectius equips.
0: I ja, com que el Mundial va anar bé, sí. Doncs avall que fa baixada.
1: Cucurella ja s'ha tatuat el Luis de la Font del
2: sí,
1: Braç, eh?
2: Sí, era una promesa que va fer Cucurella que si guanyava el Mundial es tatuaria la cara del seleccionador Luis de la Fuente.
1: Però no se l'ha tatuat pas petita, eh?
2: No ho he
1: el
2: vist,
1: braç,
2: no ho he vist.
1: Home,
2: doncs
1: Déu-n'hi-do,
0: ho has de veure,
1: eh?
0: Perquè hi ha hagut moltes bromes.
2: Ja m'imagino.
0: Han dit que no s'hi semblen res, que sembla Indira Gandhi. Perdó, que sembla Mahatma Gandhi.
2: Sí, ja m'imagino.
0: Bé, ja ho veuran.
2: Sí, un altre.
0: Que li he dit que se l'ha tatuat en un lloc, bé, en fi, total, que hi ha la cara d'en Luis de la Fuente allà, que és com si li digués a en Pitu, tatua't la meva cara.
1: Va, fes promesa. El
2: no,
1: dia.
2: Res.
0: Sí, fes promesa, no. Fes. Fes tatua't un timbal.
2: Això mateix. Parlant de seleccions, Roberto Mancini s'ha convertit en nou seleccionador d'Itàlia. Això d'Itàlia estàs una miqueta rocambolès perquè d'entrada volien Pep Guardiola. Guardiola doncs va dir que no. Tenien ja lligat el nou seleccionador, Andrea Pirlo, però què va passar? Que es va saber que Pirlo tenia un acord amb una casa d'apostes russa. I això no va agradar i fora, no serà seleccionador. Finalment, Roberto Mancini, com dèiem, l'ha escollit per ser seleccionador d'Itàlia. També França estrena nova etapa amb nou seleccionador després de l'etapa de Didier Deschamps. Zidane, de nou seleccionador, va ser presentat ahir, per tant, era un secret de veus perquè ja se sabia que Zidane seria seleccionador després d'aquest Mundial. I acabo amb tenis perquè s'està disputant el torneig de Washington, orfes encara de Carlos Alcaraz, aquesta lesió que vaja, és... era més greu del que inicialment podíem pensar, doncs en Rafa Hodder, que és ara mateix el referent a nivell espanyol, doncs segueix endavant en aquest torneig de Washington, va derrotar amb ahir el francès Arthur Fields i accedeix a vuitens de final on s'enfrontarà el japonès Nishikori.
0: A veure, que com no vigili, a veure si Rafa Hodder l'avançarà per la dreta.
2: Difícil, però vaja, que apunta maneres aquest xicot.
1: Escolta'm, començaves amb la salut de Laporta.
2: Sí.
1: Qui també està fotut és Kiko Rivera, eh? I és que de tant en tant poso salseo perquè en Pitu li agrada i en Vicenç em segueix.
2: Fotut del cor?
1: Ha tingut un ictus.
0: No. Un segon
1: ictus. Segon ictus, es veu que ja té l'alta, però està fotut. La culpa es veu que és de la premsa tota, eh?
0: També ho dic.
1: Ell diu que la culpa és de... no és pas seva, és de la premsa, ni és pas seva... Ni...
0: Que ell fa una vida ordenada.
1: Sí, exacte. I justament, i ho lligo...
0: I saludable.
1: Ho lligo ja, tema a la porta, Kiko, i la necessitat de fer vida ordenada. Recomano molt el videopodcast Longevity de La Vanguardia. Vam parlar fa unes setmanes d'aquella dona de 107 anys que explicava que de l'únic que se'n penedia era del marit.
2: Sí.
1: I que...
0: Oh, sí, aquell testimoni era molt bo, eh?
2: Sí.
1: El que l'havia mantingut actiu era la feina i ballar, i que a més s'havia tornat enamorada gran. El d'aquesta setmana és una entrevista a Salvador Massip, un metge,
0: oh, sí,
1: que parla de l'envelliment. Entén l'envelliment realment, ojo amb això, com una malaltia...
0: Un dels grans especialistes en l'època del Covid.
1: Efectivament.
0: Epidemiòleg de primera.
1: I el titular és l'envelliment es pot controlar. Això és el que més m'ha sorprès en
0: els meus
1: 28 anys investigant-lo. És a dir, podríem revertir l'envelliment. Si és una malaltia, es podria revertir de la mateixa manera que reverteixen altres malalties. Com, per exemple, és molt optimista pel que fa a l'Alzheimer. Diu que s'ha avançat molt en els darrers temps i és profundament optimista, cosa que...
0: Això sí que és important.
1: Sí, que és molt important. I després li pregunten per tota aquesta moda dels suplements, creatines, proteïna,
0: magnesi... Tot allò que diuen vostès, aquells pots de polvos,
1: sí,
0: que la gent es va...
1: Polvos o pastilles, perquè hi ha, o càpsules, perquè hi ha una mica de tot.
0: I vinga, polvos.
1: Sí, allà. Recomana que no fem gaire cas a aquests gurus d'Instagram, que anem als metges i que si necessitem, i en determinats casos pot ser que necessitem i ens vagin bé, però que si no, no ens prenem tot això així una mica
2: a la
1: babalà. I després, òbviament, que l'objectiu no és arribar als 108 anys o als 110 anys, sinó arribar al més tard possible, però sobretot fer-ho amb salut. Fer-ho amb salut. Però molt, molt interessant aquesta visió de l'envelliment en tant que malaltia i no com quelcom inevitable. Perquè en el moment en què és una malaltia...
2: Probablement perquè l'envelliment va associat ja a la malaltia.
1: Clar, el que explica ell, i explica, és molt, molt
2: quan
1: interessant.
2: Quan ets més vell,
1: sí,
2: probablement més malalt estaràs.
1: I explica que el que els diuen els estudis és que la gent que arriba a aquestes edats normalment respon, hi ha un seguit de criteris o de característiques comunes compartides, i això és el que ara estan estudiant.
0: 10 i 11 minuts. Carola, fes-te com vulguis, no guanyarem el temps. No,
1: no
0: el guanyarem.
1: Però
0: el temps passa inexorable.
1: Però que el temps, però si el temps passa però tu no envelleixes, no està mal això. A mi m'agrada la idea.
2: Estaria bé.
0: Molt bé. M'ho expliqueu demà. A veure si us sentiu rejuvenits.
2: Bueno.
0: Pitu, endavant les atxes. Carola,
1: gràcies.
0: En uns moments, la tertúlia dels joves.

Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Yo!

0: i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: 13 minuts. Vinga, arrenquem amb la tertúlia jove. Avui amb Bruna Camps. Què tal, Bruna? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Núria Sales. Què tal, Núria?
2: Bé, bon dia. Bon dia.
0: La Paula Navarrete. Bruna, ja m'he fet un li. Paula, bon dia.
3: Bon dia.
0: I el Martí Monasterio. I la Vinyet, que entra derrapant. Passa, passa. Passa, Vinyet. Seu, agafa cadira i micròfon. I ens arriba la Vinyet Granda. Posa't més cap al costat de la Núria, que si no... Ah, exacte, perfecte. Què tal, Vinyet?
4: Hola, bon dia.
0: T'hem fet arribar corrent una mica, no? No passa res, no passa res. Cap problema, cap problema. I avui obrim meló perquè era un tema que anàvem com a jornal. Han sortit ja alguna pindoleta, en alguna de les tertúlies prèvies, però clar, és que mirem sempre de lligar un cert punt d'actualitat i aquest any justament els temes turístics han estat actualitat. Sobretot pel cas de la manifestació a Palma de Mallorca, aquesta manifestació massiva en contra de la massificació turística. I d'entrada us pregunto, creieu que això ens avança o d'alguna manera és com ens està posant al davant cap a on anem?
2: 100%.
0: Sí?
2: Sí.
0: Ho veieu així? És a dir, aquest problema de massificació que veu no només Mallorca, també Eivissa, també totes les Balears, no? En general, altres municipis, però sobretot les illes Balears el pateixen moltíssim. Sentiu d'alguna manera que anem encaminats a això? Inevitablement? Inexorablement?
5: Home, és això... La gent fa 50 anys en aquests llocs també hi vivia i no hi havia ni la meitat del turisme que hi ha avui en dia. No ho sé, no tinc dades, no puc parlar exactament.
0: No, no parlem amb dades aquí, som, opinem, però, opinem.
5: Però la gent fa 50 o 100 anys també vivia en aquests llocs i no vivien del turisme, i vivien del sector primari o del que hi hagués en aquests llocs. I la gent hi vivia i menjava i arribava a final de mes igual que ara. I llavors hem d'entendre que el turisme en alguns llocs realment està causant problemes per la gent que és d'aquells llocs.
0: El problema és el turisme o el turisme descontrolat?
4: Jo crec que descontrolat. O sigui, si algú ens explica el que ha passat a les Balears, s'ha de controlar perquè aquí no arribi a aquests mateixos nivells i allà, amb sort, pugui decréixer una miqueta. Al final, el turisme cada vegada va a més perquè la gent cada vegada té més ganes de sortir, de viure al món i, de més, inclús allò. O sigui...
0: Tots aquí, llavors, no? Probablement. Us agrada viatjar, no?
4: Jo això ho entenc. El que no entenc és que es tregui l'habitatge de la gent per fer alquilers turístics, Airbnb i coses d'aquestes. Podem construir un edifici una miqueta més gros, fer un hotel i restringir i dir, mira, doncs aquest any poden venir fins a 1.000 habitants. No facis 6 viatges a l'any, fes un, ja està.
0: Clar, és la derivada, no? El tema de l'habitatge, diguem, és la conseqüència directa d'aquest turisme. Quan veieu aquestes manifestacions, com la de Mallorca, on tanta gent, perquè va ser una manifestació multitudinària, no? On tanta gent del territori surt a queixar-se, fins a quin punt sentiu que no s'està escoltant la petició dels habitants? És a dir, ja fa molts anys que les Balears estan dient això és un problema, entenc que arribats a aquest punt i han dit i hem de sortir al carrer. Fins a quin punt sentiu que semblen com dos carrers que van paral·lels? Un és el de la ciutadania amb les seves peticions i l'altre és el de certes necessitats, no sé si econòmiques o polítiques, no? És a dir, d'una banda va la ciutadania demanant reivindicar i de l'altra banda segueixen fent hotels, segueixen ampliant pisos.

0: turístic, fins a quin punt se diu que no, es dema- que no s'escolta a la ciutadania en aquest sentit?
1: Jo crec que... Bueno, perquè no els interessa. O sigui, bàsicament, volem fer un aeroport de Barcelona més gran. Barcelona no necessita més avions. O sigui, al final una cosa és el negoci i l'altra és el turisme. I no sé, o sigui, jo crec que...
0: I us sentiu afectats per això? Per exemple, aquí Sitges, us sentiu afectats pel turisme? Us afecta?
1: Sí. Moltíssim.
0: En què us afecta?
1: Bueno, pues en què? Vols anar a fer el vermut i estan totes les terrasses plenes, no tens espai per tu, vas a la platja, també està ple, i no només en el sentit de viure al poble, sinó en l'habitatge, sobretot. O sigui, és el punt d'inflexió de dir, bueno, és que tot el centre de Sitges són Airbnb, tot. Llavors, tenim
2: Paula.
1: Un problema.
2: De fet, o sigui, bueno, jo personalment durant l'estiu pràcticament ni baixo al poble perquè és això, et sents que està atapeït de gent, de domingueros que dic jo que van caminant superlent pels carrers, que personalment m'estressa moltíssim, i és el que deia, que no trobes un lloc on realment sentir-te tranquil. L'altre dia ho parlava amb el meu pare, que estàvem a Ribes sopant, i dèiem, és que un lloc així, senzill, de plats normals, a un preu raonable, és el que faltaria a Sitges. I dius, i em deia mon pare, ja, i on el poses? Perquè és que si el fiques al centre del poble, estarà ple de turistes. O sigui, l'hauríem de posar a un lloc on el desconeguessin la gent de fora i on pogués estar tranquils, perquè realment és que és això, és que el poble està ple de gent i és que no pots fer la teva vida normal ni els plans que feies durant la resta de l'any o durant la setmana, però és que ja ni això, perquè està sempre ple.
3: És que a més, és el que comentaves, m'ha fet pensar-hi molt els típics vídeos d'Instagram que et surten de un bar barato en Sitges que no conoce la gente, no sé què, i llavors el bar que posessis que estigués allunyat, que la gent no conegués, l'acabarien coneixent perquè vindria un instagramer i el penjaria i diria que a Sitges hi ha un bar que menges de puta mare, no sé què tal. Llavors, clar, realment, o sigui, és que el que tu pots crear per intentar evitar, no?, que dius, va, doncs anem a fer una cosa, anem a posar un bar una mica més allunyat del centre i només vagi tal, no sé què, s'acaba, o sigui, acaba entrant sempre dins de la mateixa roda. Llavors, el problema és que no deixem d'augmentar-ho i de crear encara més... tot el que
0: si sentiu que hi ha sempre necessitat de més turisme,
2: sí.
0: És a dir, que al final s'hauria de posar algun tipus de fre.
2: Sí, però és que a part, bueno, jo personalment com a turista que vaig de viatge a algun lloc, evito al màxim la massificació. Vull dir, per exemple, vaig anar a les Canàries fa 2 anys i deia, és que està fet tot per turistes, no em va agradar gens, perquè és això, no veus la gent...
0: autòctona.
1: Però si ja es va pel camí, o sigui, tots els establiments que han muntat al poble... És PortAventura, eh? O sigui, va en sèrio, o sigui, que si sabor a Espanya, que si biquinis, que si...
2: Les maduixes amb xocolata.
1: Les maduixes amb xocolata al carrer Major, horrible.
4: Han obert una altra, eh? O sigui...
0: Que aquest negoci, algun dia que ens expliquin la viabilitat d'aquest negoci, que es venen maduixes amb xocolata, que clar, se't desfà la xocolata... Bé, no ho sé, no l'acabo d'entendre.
2: Que no és època de maduixes.
0: Que no és època de maduixes, efectivament, per tant no són de temporada, vindran totes hivern, no sé, negocis aquests que no acabem d'entendre. Però vosaltres el que anava, ara la Paula treia el tema, no? De vosaltres quan aneu. A fer, quan aneu de turistes, entenc que us agrada viatjar, que tots heu viatjat en major o menor mesura, no? I heu sigut turistes també fora de Sitges, no? Quan sou turistes fora de Sitges, intenteu d'alguna manera respectar aquells territoris on aneu, és a dir, no molestar d'aquesta manera, no sé si sentiu d'alguna manera que us pugeu justament a la pell d'allò que no us agrada aquí. Sí, hi ha un punt de contradicció amb això, no?
1: Jo ho faig bastant, o sigui, vull dir, quan viatjo ho faig bastant, intento anar a hotels, intento ser el més amable possible o anar
0: a hotels
1: llocs,
0: per evitar pisos turístics,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, perquè jo crec que el que em fa més ràbia és el dels pisos turístics, perquè al final, òbviament, el que té el restaurant pues, vol fer diners, el que, o sigui, i viatjar és enriquidor, ojo, o sigui, vull dir, no cal... Ara que ens fiquem superhaters en contra de viatjar, o sigui, està bé viatjar, el problema és... la desmesura, la gent que ve aquí a aprofitar-se, o sigui, jo crec que...
0: De fet, ni tan sols té per què ser res negatiu al turisme, de fet, durant molts anys no ho va ser, als anys 60 va arribar el turisme aquí, també va salvar d'una situació precària econòmica en molts municipis, no? És a dir, el turisme també entenc que porta beneficis. No sé si justament el problema és aquesta desmesura, no? Aquesta cosa que sembla que ara no hi ha fre, no? I el turisme, clar, té altres afectacions o altres derivades, que principalment entenc que l'habitatge és la que sentiu que us afecta més directament.
4: jo crec que també és depenent de la gent que ve, perquè jo m'he trobat turistes molt desagraïts en general amb tot, o sigui, que et pregunten alguna cosa i tu vas amable i dius, vale, sí, sé on està aquest carrer, no sé què, i perquè jo que sé, alguna vegada sense voler li vaig dir una paraula en castellà o una cosa així, em va fotre una bronca com si jo hagués de parlar anglès perfecte perquè ja em pugui entendre, i dic, home, no sé.
0: Clar, del turisme de qualitat es parla molt també, no? Aquesta frase del turisme de qualitat. Què és el turisme de qualitat?
4: Jo, per mi, una persona amable i respectuosa és turisme de qualitat. O sigui, no ha de tenir ni molts diners, ni molta gent, no ha de venir d'un país en específic, simplement ha de ser amable i respectuosa amb la gent que ve. O sigui, punt.
0: Com ho veieu? Què és el turisme de qualitat? Què definiríeu com a turisme de qualitat?
3: De qualitat per qui? Per la persona que
0: per tu,
3: és turista?
0: Per tu. Què veus, què consideres que pot ser turisme de qualitat?
3: Clar, és que al final és una mica el que deia la Vinyet. Jo no penso en un prototip de persona que vingui i gasti uns diners en aquest restaurant o en aquest bar. Al final, molts cops, moltes persones són benvingudes i hi ha molta gent que agraeix que vinguin perquè o venen i et consumeixen al bar o a l'hotel... Vull dir, hi ha molta gent que viu del turisme, però el problema és arribar a trobar aquest punt mig, que és molt complicat, perquè al final mai estarem d'acord i cada persona dirà tant número o l'altre número o tal. Però és arribar a trobar aquest punt mig on les persones de Sitges puguin gaudir del seu poble sense que això sigui...
0: despropòsit.
3: Les Rambles de Barcelona, però alhora també pugui venir certa gent que diferents cops l'any vinguin, ostres, mira, Sitges, tal... Hi ha moltes festes que també estan massificades per, potser no el turisme d'una setmana a Sitges, però tu vens per Corpus i ho considerem turisme també?
0: Clar. Sí, clar, clar.
3: Encara
0: és
3: que
0: turisme.
3: Només vinguin a passar el dia.
0: Sí,
3: però,
0: sí, clar que és clar, turisme, el del visitant.
3: Gent, jo per Corpus estava un bar prenent alguna cosa i era, va, anem a veure les catifes. No, no, que està rebentada de gent.
4: Has d'anar al migdia, o sigui, és l'única hora.
3: La gent d'aquí... La gent d'aquí no ha de poder gaudir de la seva festa perquè és que està ple de gent. Clar, llavors... Què hem d'entendre per turisme de qualitat? Que la gent d'aquí no pugui gaudir del que té.
2: És que pensant-ho així, jo prefereixo un turista que ve aquí a passar la temporada als que venen a passar el dia. Perquè et trobes masses de gent que venen de Can Robert que acaparen tots els carrers i realment penses i dius, pues prefereixo els que venen aquí a passar tot l'agost.
0: Que això ja no passa, Paula. No. Que
2: ja, passa poquet.
0: En la vostra generació això ja n'hi heu viscut. La meva època encara hi havia gent que s'anava i passava el mes sencer fora o potser tres setmanes. Avui en dia poquíssimes famílies es poden permetre, fora que tinguin una casa, no?, a un poble, o en aquest cas aquí Sitges, allò de marxar el mes sencer fora. És a dir, cada vegada més el visitant és un visitant o d'un dia o de curta estada. Tres dies i se'n va, ni tan sols el visitant d'una setmana, és un visitant habitual a Sitges, és a dir, cada vegada hi ha més com rotació, no?
2: Entre sí, però si pogués triar, seria
0: triaries
2: això.
0: Aquest,
2: com passa molt a la Cerdanya, de gent que té segona residència allà, que va passar, doncs, o els caps de setmana, però sempre són els mateixos, que al final, com es coneixen al poble, doncs s'adapten al que hi ha i, doncs, per mi és més respectuós.
0: Clar. Els hauríem de preguntar als seretans, eh? No tinc
2: això
0: clar els seretans.
1: Jo no ho veig, eh? O sigui, ni de conya.
0: Però,
1: o sigui,
0: per exemple, Núria, sents...
1: Pijo, segona residència, Sitges, molta ràbia. Molta. O sigui, N.O. Ni de conya. No.
0: Però, Núria, per exemple, tu sents que tens turismofòbia?
1: Jo sí. És que saps què passa? Que em fa ràbia la frase de vivim del turisme,
0: sí,
1: vale? Però tots som pobres, perquè aquí ningú pot permetre una casa al carrer Major, sí, m'entens? Llavors, vivint del turisme, a qui està fent ric aquest turisme? Perquè al sitgetà no, o almenys no a tots.
4: Bueno, els llavors, quatre que dirigeixen els hotels.
1: Bueno,
2: però ja, són sitgetans aquests, perquè jo crec que la gent que viu del turisme no és sitgetana.
1: No, o sigui, vull dir, es lucren uns quants. No? O sigui, és que el tema de protegir el turisme, no, és que hem de ser amables, no, que siguin ells amables amb nosaltres, que estem venint al nostre poble. O sigui, vull dir, jo sí que tinc turismofòbia. I expatfòbia.
0: Bruna, que no has obert la boca. Tu també vas pel carrer, també sí, vas a la platja i també tens un entorn. T'agrada aquesta època d'estiu en què Sitges està... És a dir, no sé si per exemple dius m'encanta l'estiu però no és l'època que més m'agrada Sitges.
5: És que,
0: o sí?
5: A veure, de fet és que agobia una mica. Si és el que hem dit, per exemple, quan vas a la platja està tot ple. No hi ha ni siquiera les cales. Estan totes a rebentar i la majoria de gent no és d'aquí. O si trobes, igual et trobes a quatre persones que les coneixes de vista del poble, però ja està. Sempre és turistes. I també al centre del poble igual. I a les festes, sobretot el que hem dit, de de quan hi ha un event, una cosa, sí. Corpus, Festa Major, Santa Tecla, sempre és com tothom, en plan, molta gent va. I això, almenys, és que clar, es pot veure de dues formes. Una, si estàs dins del ball, sí. Per exemple, si estàs participant a la festa, i una altra des de fora. I des de dins... és una mica, és molt caòtic.
0: Sí, des de fora també, t'ho dic jo que hi estic. Aniríeu a una manifestació per regular, demanant regular el turisme a Sitges? Sortiríeu al carrer?
4: Jo sortiria al carrer, però quan veiés tanta gent potser tornava a tancar-me dins de casa.
0: Bueno, perquè igual tens una mica d'agorafòbia, sí, no, però t'hi sumaries a la a protesta, eh?
4: Això sí, això
0: us
4: sí.
0: Us hi sumaríeu a la protesta?
1: Jo sí. Sí.
0: Clarament.
2: Que torni els Sitges a l'estiu del Covid, si us plau.
1: No, que no hi havia Festa Major.
0: Escolteu,
2: però va ser meravellós aquell estiu.
4: Les platges que no van comptant a la gent quan entrava.
1: Ah, és veritat.
0: Sí, sí, sí. És a dir, teniu bon record d'aquell estiu?
2: Ai, sí. Sí, el poble estava de gent d'aquí i ja està. Sí, no hi havia turisme, estàvem hipertranquils, no sé, a mi em va encantar.
1: Estava el Guitar tancat, eh?
0: El Guitar també viu del turisme, eh, Núria?
1: No.
0: No?
1: No. No. No.
0: Gens?
1: Gens? No, el Guitar viu de nosaltres. De veritat, de veritat.
0: Però hi haurà altres locals que hi anireu que viuen del turisme, no? O
1: pot
0: no?
1: Ser, pot ser.
0: És a dir, sense turisme podria viure a Sitges, creieu?
4: Sí.
3: Bueno, tancarien no els tot. Locals de maduixes amb xocolata i el no sé què i els bars del poble
0: però
3: seguiren oberts.
0: Som el 70% del producte interior brut depèn del turisme, Sitges,
3: clar, però també s'hauria, o sigui, realment s'hauria de fer molta anàlisi de vale, 70% de turisme, quin turisme?
1: Ja, però qui se l'emporta? És que és això, és aquestes que, empreses rares.
3: O sigui, els números, vull dir, podem dir el 70% és del turisme. Vale, per què? O sigui, s'hauria d'analitzar el per què viuen d'això. Perquè ve el turista que consumeix. Vale, però llavors, si tu limites el turisme, per on pots recuperar, si has perdut el 30 d'aquests 70, per on ho pots recuperar? I segurament es podria viure amb el 30% del PIB de turisme i aquest 40% que recuperés d'alguna altra manera, perquè llavors, per exemple, doncs molts sitgetans que viuen al poble sec que diuen, bo, doncs, no baixo a fer una cervesa perquè el centre està a rebentar, doncs potser diuen, si hi ha molt menys turisme, diuen, va, doncs baixo a fer una cervesa. I aquesta cervesa, que no han begut molts sitgetans perquè s'han quedat a casa, llavors baixen al poble a fer-la. Clar, si es fa una anàlisi de... per quin
0: punt... El que perds i el que guanyes, no? I clar, el que deixes de guanyar,
3: clar,
0: no?
3: Clar, si hi ha molta gent de Sitges que diu, va, doncs sí que baixo al poble a fer una cervesa. Clar, doncs no se la veurà el turista, però se la veurà la gent de Sitges. Llavors, bueno, doncs el que perds serà el que guanyis i es podria arribar a trobar aquest punt mig.
2: I també per les empreses que formen part d'aquest PIB, perquè, per exemple, a casa hi ha una empresa de serveis que durant els mesos d'estiu la feina és pràcticament la mateixa. O sigui, jo crec que és el 70% ve del turisme perquè gran part de les empreses que hi ha registrades a Sitges són empreses turístiques, però si aquestes no estiguessin, la gent de Sitges doncs, es lucraria igual, jo crec, amb les empreses que tenen.
0: La derivada més important o més greu que té això del turisme és l'habitatge, no? Estem d'acord. Aquesta setmana també hem sabut d'aquest ajornament de l'habitatge del govern, d'aquesta proposta de llei al Parlament, que veurem si tira endavant o no després de l'estiu, que el que vol fer és frenar l'especulació immobiliària i obligar que aquella gent que compri un pis sigui o bé per anar-hi a viure-hi, o bé perquè hi vagi a viure un fill o un familiar directe, o bé per llogar-ho a residents, no pas per lloguer, prohibir d'alguna manera el lloguer. Com veuríeu això? És a dir, us agraden aquestes mesures? I no sé si creieu que hi ha solució a això de l'habitatge, o si va tan directament vinculat al tema del turisme que si no frenem el tema turístic, el tema de l'habitatge no el recuperem.
4: Jo crec que és una bona mesura, com a mínim per començar a veure com funciona, perquè també és veritat que ara Sitges la qualifiquen com una zona tensionada,
0: sí.
4: I tal i qual, i hi ha gent que s'està passant per un lloc, aquesta zona tensionada, i amb negre et fan pagar 1.500, 1.800 euros per un pis petit.
0: Però això és denunciable, eh?
4: És denunciable, sí, però és que
0: però et quedes al carrer, no?
4: Exacte, i això a mi em sembla, o sigui, de les pitjors maneres.
0: És a dir, entenc que perquè sabeu, per coneixença de qui sigui, sabeu que fora de... O sigui, el que apliquen és el lloguer legal, no?, que marca la zona tensionada, i després... obliguen
1: negre
0: a pagar
1: la diferència que ells consideren que és el seu lloguer.
0: I si no,
1: m'ho he trobat tres vegades.
0: I si no, entenc que te'n vas al d'allò i ja vindrà un altre, no?
1: No, o sigui, tu veus un anunci d'un pis, dius, ai, mira, 800, doncs vaig, saps? Sí. Que a més també és això, que hi ha 50.000 persones darrere, sí, que has d'anar superràpid, sí, i ens et truquen i et diuen sí, sí, són 800 i 300 amb negre. I tu... Vale, perquè,
0: sí,
1: clar,
0: si tu dius, això diuen, no pots fer-ho.
1: No, et diuen obertament, és que com que m'han ficat el topall, doncs clar, t'haig de cobrar 300 amb negre. I tu en plan,
0: que ja, fort. Però això es pot denunciar.
1: Per algo.
0: Però això és denunciable.
4: Però sí que després al contracte et posen clàusules del plan, sí, jo et puc fer fora quan vulgui, o sigui, sí, que quan em deixis de pagar el negre, doncs adéu. Uau. I ja està, i et quedes al carrer.
1: Sí, ja estan obligats com durant 5 anys a si tu no incompleixes, sí, sí, a tenir-te.
0: Sí, sí.
1: Però sí que és veritat que hi ha X lletres petites que sí que et poden fer com fora abans, però sí, sí, no, jo el del topall m'ho he trobat bastantes vegades, el del negre. Sí, sí.
0: I no els has dit mai, això és il·legal, es pot denunciar?
1: Pues que denuncies? Que els,
4: vas a la policia, perquè t'ho han dit tot per telèfon.
1: Clar, sí, denuncies i dius, m'ha dit això, ja, però com ho demostres?
3: Clar, és que tampoc hi ha cap document, clar, no hi ha res, vull dir, si jo et dono 300 euros ara així en un sobre, no queda cap reescrit.
0: Acceptaríeu un lloguer amb aquestes condicions?
1: No. No.
3: El problema és que primer, feta la llei, feta la trampa, clar, i jo sempre puc anar per aquí i quan aquesta via se m'acabi m'aniré per una altra que també podré fer trampes, i l'altra és que al final vulguem o no i estiguem d'acord o no, si el pis és meu, jo faig el que vull amb el meu pis, i si vull llogar dues habitacions a dues persones diferents, que és gent que ve de temporada,
0: però això dir, és sí i és no, no. És a dir, això és denunciable i la llei després aquí pot aplicar mesures, però altra cosa que... és que després un no vulgui entrar que... en la dinàmica de
2: a part,
0: les denúncies
2: com a,
0: o no?
2: Com a propietari d'un pis, o sigui, si jo fos propietària d'un pis que vull llogar, no m'agradaria que el meu llogater n'és ofegat. Al final el que vols és que el teu llogater cuidi del teu pis per quan marxi, si vol marxar, el teu pis estigui en les millors condicions. Si tu li estàs ficant un preu d'un pis que no pot assumir, el teu pis es quedarà... O sigui, no el tractarà bé, diguéssim, perquè hi viurà i ja està, no invertirà cap diner en... Mira, el vaig a ficar maco perquè no podrà econòmicament. O sigui, és contraproduent totalment.
0: Però aquesta idea, que és bastant lògica i que probablement molts compartim, després en la pràctica resulta que tira més allò de más vale pájaro en mano que ciento volando, no? És a dir, és igual, prefereixo cobrar 400 euros més encara que em destrossin el pis perquè, no sé, tinc aquesta... No sé, dic jo, que...
1: És que no, ja no és tan això, el problema és que ells, o sigui, els propietaris fan això perquè saben que si no el llogaràs tu, el llogarà un altre que no anirà ofegat. Yeah. Perquè tu, com a persona responsable, saps perfectament què pots assumir i què no, segons les teves finances. El problema és que sempre vindrà algú que cobrarà més que tu, que li duraran igual aquests 300 euros que per tu són vitals, i llogarà el pis. I el problema és que la gent d'aquí, que som els que tenim els sous d'aquí, ens quedem fora dels lloguers d'aquí. Saps? Sí, pues llavors el problema, pues clar, vull dir, ja podem ficar topalls que els doni la gana, que la gent
0: però
1: fa la trampa.
0: Núria, si el futur el veus negre, negre a nivell d'habitatge? És a dir, no hi veus... Si creus que cap mesura que puguin aplicar revertirà la situació?
1: Jo crec que l'única mesura que es pot aplicar és ficar-los uns impostos brutals a aquestes nòmades digitals que tenen sous d'altres països i que venen aquí amb una càpita que no és la que tenim nosaltres. O sigui, al final, el que no pot ser és que jo m'estigui gastant el 40% del meu sou per pagar un lloguer que a sobre no és ni al meu poble, perquè del meu poble no me'l puc ni permetre. O sigui, i el problema és que aquesta gent vingui aquí còmodament amb uns sous de 4.000, 5.000, 3.000 euros al mes, viuen còmodament amb uns cotxes enormes de la hòstia, dinant cada dia on els dona la gana, arribes cada dia, esmorzen el crustó, m'entens? No és barat. I tu hagis de fer mil històries per poder arribar a final de mes. O sigui, jo crec que el problema és aquest, que els haurien de ficar uns impostos brutals.
2: És que és abusiu. L'altre dia parlava amb un veí de Sitges que el seu veí paga 1.000 euros al mes de lloguer i només passa a Sitges 3 setmanes a l'any. I paga 1.000 euros de lloguer cada durant mes? Tot el mes. O sigui, cada mes durant tot l'any, sí. O sigui, és completament abusiu. O sigui, aquest pis el podria estar llisquent qualsevol persona de Sitges.
0: Vosaltres considereu que si fóssiu propietàries de pis o propietari, Martí, i estiguéssiu en aquesta tessitura de jo tinc un pis, el poso a lloguer, creieu que seríeu, en aquest sentit, coherents amb el discurs que esteu tenint ara i diríeu, no, jo el llogo a un preu baix, algú que hi visqui tot l'any, a una família, és igual, una parella jove, una persona sola, tant fa qui pugui, però que hi visqui tot l'any, i m'és igual si perdo 1.000 euros al mes.
3: És molt complet.
0: Bueno, si perdo, perdó, no és perdre, és deixar de guanyar, efectivament, que aquí hi ha l'error de concepte.
3: És molt complicat el tema de... que tornaré a dir que jo no hi estic d'acord, però clar, jo amb la situació que tinc actualment avui en dia, vivint a casa els papes i tal, si a mi em diuen que ara cada mes m'entraran 700 euros al mes a la caixa, nets, per gastar-los jo durant tot el mes, perquè tinc un pis que el llogo, diré, i 600, sí, vull dir, jo els hi poso el millor preu a aquesta gent perquè ells puguin viure i jo m'estic guanyant uns diners. Vull dir, tothom estaríem d'acord que amb la situació que tenim actualment i tal, 600 euros de més al mes és fantàstic. El problema és quan ja hi ha gent que, clar, si fos d'aquí 20 anys i jo visqués d'aquest pis per poder menjar jo perquè no trobo feina, doncs et diria, ostres, doncs, millor més diners, no? Llavors, jo no estic gens d'acord ni amb els preus abusius ni amb res, però el problema és que sempre estem parlant en suposicions i en si estem en aquesta situació o en l'altra, ara, jo trobo que si clar, hi ha topalles per alguna cosa i la gent ha de poder viure al seu poble.
0: Però especular amb l'habitatge de ser un ofici, això...
1: Bueno, és que és el que anava a dir, que l'habitatge no és un negoci i el problema és que hi ha molta gent que a causa d'haver rebut herències o haver tingut en algun moment l'oportunitat de comprar un habitatge, ha fet de l'habitatge un negoci. I l'habitatge no és un negoci, o sigui, hauria de ser una més a més. Òbviament, és molt difícil dir, no, si jo tingués un pis el llogaria a 100 euros al mes. Mentida, perquè... has de mirar i has de valorar què necessites tu per viure i fins a on tu, perquè també els propietaris paguen a l'IBI, paguen moltes coses que nosaltres no paguem, llavors sí que és veritat que s'hauria de mirar una mica què
0: és el benefici. Però potser el pots jugar a 700, no? O el pots jugar a 2.000 euros, és a dir, la diferència és abismal, no?
2: Exacte. És que els topalls no et permeten ficar lloguers tan alts, o sigui, jo...
1: És que el topall inclús és car. O sigui,
0: sí, no, a Sitges
2: sí.
1: Un topall no serveix
2: però
1: de res.
2: Jo crec que no pots privar una persona que ha guanyat els seus diners treballant d'invertir uns diners en habitatge i de llogar un pis. Que d'aquí a que hi hagi una especulació amb la vivenda i que la gent fiqui preus abusius i que vulgui llogar pisos a gent de fora, i això, doncs, sí que no hi estic d'acord, perquè, o sigui... Bueno, a casa meva m'hi he trobat, saps? S'ha invertit en una vivenda i el primer que es fa és córrer la veu per la gent de Sitges si algú necessita un lloguer. Llavors es lloga primer a la gent que creiem que ho necessita més, però crec que no pots privar les persones que treballen d'invertir els seus diners en vivenda.
0: Una cosa és, tinc uns diners, els vull invertir i, òbviament, ara, diguem, el que treu més rendiment és els immobles, no? Comprem un pis i el posem a lloguer. Una cosa és això... mentre tu tens el teu ofici i treballes, però has tingut la fortuna, l'oportunitat de fer-ho. Altra cosa és, no treballo, escolta'm, això dona diners, jo tinc dos pisos i jo visc del que em paga, no sé què, i jo no tinc feina, no tinc ofici, no m'hi dedico res. No sé si vosaltres com veieu això, perquè hi ha gent, que hi ha gent...
1: I vaig apretant el llogater, apretant per tenir cada vegada més diners jo, perquè cada vegada vull més, però tampoc vull treballar. Vull dir, és que la vivenda... no és un negoci, inverteix en bitcoins però no en vivenda. Al final l'únic que estàs fent és que la gent dels seus pobles hagi de marxar i ja no saps ni a on.
0: Núria,
1: és que no...
0: hi ha gent de Sitges que fa això.
1: Molta, ja.
3: I la Núria ja sap qui són i sap on viuen. I ja els ha anat a pintar la casa i aquestes coses segur.
0: Però ho faria.
1: He tingut discussions amb amics meus i amb gent propera sobre aquest tema. Però jo, a mi no em fa res dir-ho obertament, vull dir, al final, jo sóc una persona afectada d'això, que tens 53 pisos i els llogues a un preu on tu pots tenir un extra i aquella persona pot viure, doncs molt bé, però jo m'hi he trobat, que a mi no m'han llogat pisos, no, perquè tens parella, no, perquè no estàs soltera, no, perquè no sé què, és com... Que, és que et demanen hasta l'anàlisi de sang, que dius, tio, sí, no sé, és per viure, que és, està la Constitució.
0: Bruna, tu et queda lluny això encara, no? Lo de... però no sé si davant d'aquest panorama tens la sensació de que encara més lluny del que fins i tot t'imaginaves.
5: Bueno, jo és que estic una mica perduda. No en tinc moltes coses.
0: Però tu, per exemple, tu t'imagines, et visualitzes vivint a Sitges de gran?
5: No, que va.
0: No? Clar, si has perdut aquesta imatge del teu imaginari?
5: Sí, jo no crec que m'ho pugui permetre. A menys que tingui la sort de poder...
0: I no et fa ràbia?
5: Clar. Clar, perquè jo, és que, encara que ara mateix tampoc visc aquí, és que jo em sento d'aquí, saps? Jo em sento sitgetana. Llavors, pues, hombre,
0: és que un és d'on se sent, No d'on viu un període de la vida o no sé què.
2: I més si ets sitgetà.
0: Efectivament. Per tant, queda clar que ets sitgetana. Visquis a Ribes on te sigui, te'n fa. Digue-li a la Núria que no és sitgetana.
1: Tot el dia viu a Ribetana i m'enfado molt.
5: A mi també m'ho fa.
0: Però em fa gràcia aquest jovent, clar, no sé si és el cas de tots, que ja visualitzeu que no viureu a Sitges. Teniu assumit que no viureu a Sitges?
1: No. No, jo penso lluitar fins al final.
0: No hi renuncies,
1: hombre, clar que no. És el somni de la meva vida des que vaig néixer a aquest poble. I no, o sigui, jo viure aquí.
0: La Paula sí, eh?
2: O sigui, m'encantaria viure a Sitges, però ho veig hiperdifícil, llavors... A mi sempre m'han dit
0: realista,
2: que d'il·lusiones vive el tonto del cojo, llavors... Bueno.
0: Martí?
3: És que al final és una mica... Jo entenc el pensament de sí fins al final i si amb 55 anys em podré comprar un pis a Sitges, amb 55 anys me'l compraré, però també entenc que actualment i amb la situació que hi ha amb tot, amb l'habitatge, amb tot, és molt complicat visualitzar-se vivint a Sitges, la veritat.
0: Vinyet.
4: No, clar, jo és que tinc una sort que és al final tinc la casa de tota la vida de la família, llavors aquí a casa ara mateix està buida. I
0: saps que anirà per tu.
4: Clar, o sigui, jo tinc la idea de viure i allà, i llavors ma mare també, per tant, és com una manera, una via d'escap cap a aquest problema.
0: Sí, bueno.
4: Que m'encantaria poder comprar-me la meva pròpia casa a Sitges, però ja que està aquí a casa i que, no sé, portar la meva família 4 generacions...
0: Però, per exemple, sabent això, doncs ja... Vinyet, que mira, les circumstàncies han donat així i fantàstic, et sents privilegiada?
4: No, totalment. O sigui, jo crec que tenir aquella casa per mi és un privilegi, perquè a sobre estar enmig del poble, en un carrer tranquil, m'encanta aquella casa, o sigui, jo per mi és un privilegi completament i em dona molta ràbia de que no tothom pugui tenir-ho.
0: Clar, i no sé si també visualitzes, tenint en compte el panorama que estan aquí descrivint, que igual doncs d'aquí 30 anys estaràs tu vivint aquí, però tots els teus amics de sempre estaran tots vivint fora.
2: És que és el que pensava.
1: És que és un altre tema.
2: És el que pensava. Núria, compres un pis a Sitges i de sobte tens a dalt un Airbnb, al costat un expat, a sota...
4: Bueno,
2: saps?
4: Això sí, ja passa.
2: Al final crec que prefereixo no viure i que viure així, saps?
1: No, és que jo bueno, sí, al final jo tinc la sort de que les meves amigues pues, totes viuen aquí. I han tingut pues, per un costat o altre pues, la sort d'això. Però sí que és veritat que molta gent ha de marxar i ja no només a Ribes o a Vilanova, sinó a Cornellà, a Sant Sadurní d'Anoia...
2: Moja...
1: No, és que, sí.
0: Us sentiu expulsats, doncs, de Sitges?
1: Jo sí.
0: Sentiu que us expulsa el municipi, eh?
4: Sí.
1: Home, no és fa una ràbia, o sigui, jo, a mi em fa molta ràbia quan vinc de Ribes amb la moto i arribo a la corba de Santa Bàrbara, que hi ha com unes vistes espectaculars, que es veu Sitges amb tot el mar i més ara a l'estiu, que està el mar com brillant, i penso, és que és casa meva, i m'oblido. O sigui, per què, saps? O sigui, per què haig de venir d'un altre lloc si és que això és casa meva? I em fa una ràbia. I cada vegada que passo, ho penso i dic... No.
0: Té ganes de plorar i tot, la Núria.
1: Sí,
0: no, no, és que és un tema molt... És que és un tema molt preocupant. A mi em sorprèn de vegades amb l'acceptació que el viviu, d'aquesta acceptació de no podré viure aquí, no?
2: És o que rosa la resignació.
0: Clar, sí,
2: hi ha un punt de
0: resignació, exacte, que em fa pena, sincerament, i que alhora, no sé fins a quin punt, hauria de fer... hauria de ser un revulsiu perquè és que prenen decisions de dir, no sé què més cal veure o què més cal que els hi diem, i no sé si sentiu que hi ha possibles mesures, és a dir, més enllà d'aquesta, per exemple, sabem que estan fent ara aquesta promoció d'habitatges protegits, que entenc que els habitatges protegits d'alguna manera ajuden, no?, a afavorir l'accés a l'habitatge a molts sitgetans, però clar, estem parlant de 482 habitatges, la necessitat és molt més gran, i no només en aquest cas per joves, és perquè clar, això no els hi afecta només als joves, els afecta a gent gran, a gent d'edat mitjana, tot plegat.
2: És que aquesta promoció segurament al Martí, a mi i a la Vinyet no ens hi arribarà perquè... O sigui, no complirem com els mínims, o sigui, serà per...
4: És que els mínims, o sigui, jo vaig estar buscant i per cobrar el mínim que pots per arribar a pagar el pis,
1: ja
4: encara així, el 50% de Sitges no arriba.
1: Sí, això és veritat.
4: I això és molt fort. Mm.
1: Sí.
0: Per tant, s'haurien de fer més pisos? Creieu que fer més pisos seria la solució? Tampoc sé si Sitges pot fer gaires
2: més
0: pisos. És que
2: on els poses?
1: Ja, pues, no, que no facin tants cases unifamiliars d'aquestes de 3 milions d'euros a la plana. És que m'heu tret tots els huertos que teníem allà per fer festetes, per ficar aquest gent. És veritat. Per ficar. Jo he vist la vida de Sitges de todo esto era campo. Tot això eren vinyes i horts,
0: sí.
1: I a l'hora del Cabardós i no sé què. M'ho han tret tot per ficar cases unifamiliars de 3 milions d'euros. És molt trist.
4: I a més que tots els carrers que han planificat són específicament per posar una casa.
1: Sí.
4: Perquè és que no hi cap un edifici
1: una, normalet. Bueno, i els edificis que munten, bueno, que si spa, que si sauna, que si piscina, que si vive donde mereces vivir, i nosaltres donde merecemos vivir. És que, clar, no em sembla correcte.
0: Aquest lema fa rabieta,
1: aquest lema,
0: no?
1: Fa molta ràbia, a més, cada vegada que entro i surto de Sitges també el veig.
0: Després
1: de pensar les vistes quan entro
0: per Santa
1: Bàrbara.
0: Després et dic de qui és.
3: Haurem,
0: o sigui,
3: si de haurem, qui és... haurem de trucar als bombers, perquè si un dia crema alguna casa d'aquestes, em sembla que aquí haurem d'anar a buscar.
1: No la vaig cremar a la final del Mundial, que il·luminaven les cases aquestes amb LED amb la bandera d'Espanya, i ara no les cremaré més.
0: El problema de l'habitatge, sens dubte, una de les problemàtiques o dels maldecaps més grans dels joves. També hem de dir que això respon a un planejament urbà. Clar, és que totes aquestes... Clar, això ho sabeu, eh? És a dir, el que es construeix ara respon a una decisió de distribució, diguem, del planejament urbà de molts anys enrere.
1: Del 2006, no?
0: Efectivament. Per tant, clar, diguem que hem d'estar com repensant sempre en el futur i el que es va pensar en el seu moment, doncs clar, no sé si és que ningú va preveure aquesta massificació turística, aquest augment dels pisos turístics, etcètera, etcètera, i aquesta expulsió dels sitgetans, però clar, el que va definir allà...
4: Home, sí, ho van preveure.
0: Sí? Perquè es va preveure, tu creus?
4: Mencions, jo crec que tota la vida ningú ha pensat que tots els sitgetans ens poguessin permetre una mansió. Llavors, si haguessin planificat fer cases i fer pisos, això hauria estat pels sitgetans. Com ho han planificat, no és així.
2: I pisos on poder crear una família, perquè els pisos són d'una habitació, un lavabo, dues habitacions, un lavabo. 100%. Allà no pots crear una família, no pots fer créixer... És que és impossible.
1: És impossible, sí.
0: Clar, perquè...
2: O sigui, és passar d'un piset on n'hi caps a una mansió. O sigui,
0: clar, perquè aquests aquest joves no només volen un sostre on viure a Sitges, és a dir, volen un habitatge digne. I digna és digna. 20 metres quadrats no és digna.
1: A mi m'han arribat a vacil·lar amb això. Bueno, digna. Què vols tu ara? Tres habitacions? Dic, no, dos, com a mínim, perquè clar, o sigui, què fas?
0: Els pisos,
1: si surt la gent, se t'emprenya.
0: Els pisos de l'Oasis, allò va ser una protecció oficial de l'Estat. De l'any 86-87. Són pisos de 90 metres quadrats, 4 habitacions i amb piscina comunitària.
1: Molt fort.
0: Era una protecció oficial de l'Estat, en aquest cas. No era del govern català, que era de l'Estat. Ara no veiem promocions oficials d'aquest tipus, amb aquesta tipologia de pis. Ara no hi ha piscines comunitàries, hi ha prou feines, arriben als 60,
3: ascensor,
0: no?
3: Amb sort tens ascensor.
0: Sí, bueno, ascensor el posen perquè un tema d'accessibilitat i tot plegat, això ho han de posar, no? Però, nois, sap greu acabar avui amb aquest to baix, però, per acabar, anireu al Vinyet?
1: Sí.
0: I aneu? La Vinyet sí, no?
1: La Vinyet sí.
0: La Vinyet sí. I aneu?
2: Sí.
0: Sovint? Us agrada?
2: Cada any.
0: És una mica tradició? Sentiu que és una mica tradició?
2: Sí, és tradició familiar, però és com l'inici com de la festa major, no? És com que ens trobem tots allà, comencen les paradetes de cada ball i és com, va, comença la festa.
0: Bruna?
5: Jo no estic.
0: Oh!
3: No.
0: Perquè ets de vacances fora.
5: Sí.
0: Bueno, és un bon motiu, no?
5: Sí.
0: Podem perdonar-ho. Martí?
3: Hi haurem d'anar, no? Si no hi anem...
0: És com anar a fitxar una mica, això?
3: I també és una mica el que diu la Paula, és la primera festa major que també t'agafa aquest...
0: El cuquet, no?
3: Ja tens això, comença el mes d'agost, la gent ja està assajant, ja tothom ja comença a veure les cares, ja i veus les cares, ja la festa major que també...
0: Comprem la samarreta, no? Les pulseres, tot el marxandatge, que cada any hi ha més de marxandatge...
1: Els diables de l'agrupació.
0: Sí. Que saben que aquests diners són per... el que fan és bàsicament recaptar diners per foc,
2: totalment.
0: Eh?
2: Els diables i el foc acaparen el pressupost de la festa major. És molt fort. Ho entenc, però és molt fort.
0: Les bastoneres també feu marxandatge? L'any passat en vau
2: fer per l'aniversari.
0: L'any
2: passat perquè estàvem d'aniversari.
0: Aquest any ja no, eh?
2: Ja no, és massa feina.
0: Aquest any ja no.
1: És que és molta feina, o sigui, vull dir, la gent ens diu no, paradetes... Tal,
2: és ja, una borrada.
1: Ja en parlarem del tema perquè és una feinada...
2: I ves cada dia a ple forta. Sol al cap de la vila,
1: sí, sí.
2: Perquè és horrorós.
0: A vendre samarretetes allà a la zona. Aquest any, a més, amb l'afegit, i jo crec que això us agradarà si és que no ho sabeu ja, que han reobert el xic golf del Vinyet.
1: Sí!
0: Esteu contents?
1: Molt.
4: Avui mateix veig.
2: Molt.
0: Sí?
2: Sí?
1: Jo em pensava que ficaria un edifici allà.
4: Bueno, és el plan, eh? O sigui, ja, no. Ha obert per un any, de moment.
1: Sí,
0: de moment és una reobertura temporal, però, en tot cas, aquest any tenim el xic golf allà del Vinyet, que també, diguem, és un espai amb molta identitat sitgetana, no? I són molts que hem passat per allà de canalla i que de xic golfs a Sitges ja no en queden. Hi va haver una època que hi havia com a mínim tres, que si el del Seth Juan, que si, és a dir, hi havia molts xic golfs. Som una generació que hem fet minigolf A punta pala, ara ja no tant, però es recupera o reobre aquest espai d'alguna manera ja al costat del vinyet, així que segur que el podrem gaudir. Noies, noi, moltíssimes gràcies. La setmana vinent estareu ja amb el Vicenç, perquè aquí una servidora també farà vacances, així que us deixaré amb el Vicenç en aquesta tertúlia. Fins la setmana vinent.
3: Moltes gràcies. Adéu.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
1: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

I hem posat un petit apunt musical amb la veu de Joe McBride. Tot just quan ens falten encara un parell de minuts, abans no arribem a les 11, obrim plana esportiva d'aquí uns moments.

0: I els dèiem que obríem plana esportiva perquè d'aquí uns moments els parlarem del naixement d'un nou club esportiu de futbol femení, per ser més exactes, el Sitges Olímpic Club. Si no anem mal entesos, la intenció és que es presenti aquest nou club de futbol el mes que ve, però vaja, en podem parlar perfectament amb una de les seves fundadores, com és la Núria Escarp, que la tenim ja al telèfon. Núria, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Ai, espera, que està allà. Digues?
0: No, preguntava què tal.
1: Bé, doncs la veritat és que molt a tope.
0: Molt bé. Escolta'm,
1: a contrarrellotge anem.
0: M'imagino. Escolta'm, la primera pregunta que t'haig de fer és òbvia. Què és el Sitges Olímpic Club i en quins objectius neix aquest nou club de futbol?
1: Doncs mira, els objectius són molt fàcils. És poder practicar un esport, que és el futbol, i que tothom hi tingui cabuda, sobretot les nenes, les noies i les dones, i al final és crear una comunitat on poder practicar aquest esport. I al final també és un club dirigit per dones i on el cos tècnic està pensat en que hi hagin dones professionals per acompanyar aquestes petites i grans jugadores que volem tenir.
0: Heu deixat força clar el vostre missatge a través de les xarxes socials en què no sou cap secció, és a dir, que no pertanyeu a aquest club, és un club de recent creació. Parleu també d'inclusió real i parleu de futbol sense filtres.
1: Sí, bé, al final creiem que no hem de tenir límits, no hem de tenir barreres, no hem de tenir línies vermelles, i creiem que, bueno, poden venir també a venir jugar nens, perquè probablement hi ha nens que no se senten a gust en equips que són 100% de nens, per la competitivitat, perquè potser no poden jugar, perquè no tenen minuts, perquè no se'ls valora. És que al final, de nens, sí, quan ets un nen al futbol base, has d'anar a jugar a fer aquest esport i passar-t'ho bé i aprendre a jugar en equip. Llavors, inclusiu és que és un club de futbol femení, però també poden venir nens a jugar.
0: Mm-hmm. Normalment acostumava a passar al revés, eh? És a dir, eren les nenes les que probablement havien de jugar en equips de nens perquè no hi havia doncs equips estrictament femenins. En el cas que ens ocupa, doncs el missatge també ja ha quedat prou clar. No es tanca, sí, Òbviament, a la presència de nenes o noies, sinó que, òbviament, si hi ha algun nen que està interessat en jugar, doncs se li obriran les portes, òbviament.
1: Exacte. També això neix una mica per la demanda, perquè bueno, hem fet una miqueta de veus i bueno, al final hem vist que hi ha una necessitat i bé, anem a cobrir-la al final. El que volem és crear una comunitat, un espai segur on tothom hi tingui cabuda i on la gent pugui fer aquest esport i moltes més altres activitats, però sobretot practicar aquest esport com tothom.
0: Tinc aquella certa sensació, Núria, que el futbol femení aquí a Sitges li està costant arrencar. Què en penses?
1: Bé, aquesta pregunta és curiosa, no? No només a Sitges, sinó també està passant a molts llocs, no només aquí a Catalunya, sinó a nivell estatal, perquè les companyes que estan a la Junta bueno, també viatgen molt pel tema de futbol i es troben en aquesta situació també. A Sitges costa arreglar? Ai, d'arreglar, d'arrencar? Per suposat. Al final, bé, hi ha diversos clubs, no? I al final, per qui s'aposta més, probablement és per un sènior masculí que s'aposta en una categoria. És el que diem nosaltres. Som una secció dins d'un club, al final. I nosaltres volem trencar amb tot això i volem que el futbol femení sigui l'eix principal. Llavors, per això s'ha creat, no? Una mica perquè el futbol giri entorn als equips femenins, no a altres, i nosaltres només siguem una secció.
0: D'acord.
1: Llavors, bé, toca fer una feina molt gran, molt grossa, però volem que és això, que sigui un espai segur per nosaltres i que podem practicar un esport amb uns horaris que i això, i poder competir com volem.
0: Veniu de ser secció, òbviament, de la Unió Esportiva Sitges. Quina valoració feu d'aquesta darrera experiència?
1: Bé, de fet, aquest projecte, el de Sitges Olímpic Club, estic amb una companya que també estava al mateix equip, però bé, encara no hem fet una presentació oficial a les companyes, perquè bé, al final també hi ha hagut altres ofertes d'altres clubs, tinc entès, i al final que cadascú escolleixi on vol anar, no? Al final no, nosaltres no ens emportem cap equip de cap club, no, ni les jugadores, ni la majoria de jugadores, simplement hem creat aquest club per el fet aquest futbol base i per també poder competir en categories superiors. Bé, quina era la pregunta?
0: No, quina valoració feu d'aquesta última experiència, no?, en tant que secció dels Sitges?
1: Bé, jo la meva ha sigut una mica agradolça, la veritat. Bueno, és final, agradolça en el sentit de que no eren protagonistes tampoc, no? Llavors, bueno, el femení, els dos equips es van crear per poder tenir, pues, això, més futbol base, poder tenir continuïtat, però bueno, s'ha anat dissolent amb el temps i una mica les intencions, que era de que tothom hi tingués cabuda per poder jugar, pues, es van dissoldre una mica. Llavors, bé, hem tirat per un altre camí, hem creat un projecte nou, que sigui amb igualtat, que hi hagi molta diversitat, tothom hi té cabuda, llavors mirarem només pel futbol femení, és això, mirarem per aquest club, per cada secció, que serà tant de futbol base com de sènior.
0: Teníeu clar que no volíeu continuar vinculades a la Unió Esportiva Sitges, i a partir d'aquí suposo, Núria, que la idea és, vaja, el que està quallant ara mateix, no?, que és aquest nou Sitges Olímpic Club. Sou dues fundadores, si no ho tinc mal entès, tu, òbviament, i la teva companya, la Simona Roca. A partir d'aquí, sí, suposo, clar, hi ha tot un procés.
1: Hi ha dues companyes més que són de fora,
0: val,
1: també.
0: D'acord.
1: Sí, sí, sí.
0: A partir d'aquí, clar, aquí s'obre un procés, com tots els processos, quan es creen nous clubs, no? Què és el que busqueu, bàsicament? Captar el màxim de jugadores, poder competir a nivell federat. A nivell esportiu, quin seria l'objectiu, sí, Núria?
1: Bé, a nivell esportiu la idea és tenir el nostre equip sènior de futbol 11 per poder competir, intentar això, doncs, anar pujant de categories, però també sense un futbol base no seríem ningú. Llavors el que volem és crear una escola, una formació, formar nenes perquè a poc a poc vagin pujant i vagin pujant de categories i poder que aquestes nenes siguin el futur del futbol 11. Mm-hmm. Llavors, la idea és això, és crear un futbol base.
0: D'acord. Serà tasca aquesta complicada, no?
1: Home, és complicada perquè ja estem en aquestes dates. No ha sigut gens fàcil el tema del registre amb la Generalitat perquè el vam començar a fer al novembre i vam rebre el full segellat fa un mes, just.
0: Caram.
1: I ara ens està tocant córrer. Llavors, ara ens toca fer moltíssima difusió, necessitem arribar a moltíssima gent perquè coneguin quin és aquest club, per què l'hem creat i en què ens basem, sobretot. I sobretot en demostrar que, bueno, que és un espai segur perquè els nens i les nenes puguin fer un esport.
0: Clar, a partir d'aquí sorgeixen diverses preguntes, no? D'entrada, captació de jugadores. Com teniu algun pla en aquest sentit establert?
1: Sí, de fet estem ja penjant cartells per Sitges. Això serà una cosa contínua, farem molta difusió offline, és a dir, a nivell de cartelleria, però també online. Al final, les xarxes és el que es porta avui en dia. I això, missatges de difusió, grups d'amigues de pares i mares. Al final, hem de picar molta pedra, de picar moltes portes i intentar arribar al missatge al màxim de persones possibles. Mm-hmm. I és això, a nivell internet tenim ja la pàgina web en marxa. Tenim un full d'inscripció online, també. Llavors, bé, queda posar més llenya encara.
0: Clar. Clar, hi ha un nom, hi ha un club, però clar, físicament...
1: I una equipació també, ara.
0: En pots donar algun detall o no?
1: De l'equipació?
0: Sí.
1: Sí, bé, és la marca oficial, com l'esponsor oficial, és Meiva, val? És una marca catalana. També volem comptar molt amb marques de proximitat, amb partners d'aquí a prop, i és Meiva la marca que ens vesteix.
0: Ah, està molt bé. Clar, és molt vintage, això, eh? Clar, qui no recorda Meiva, els que ja tenim una certa edat, Meiva va ser la marca del Barça als anys 80, bàsicament, i clar, allò va crear un no sé si dir un estil o una tendència que s'ha posat, o ha tornat, no, Núria?
1: Sí.
0: Tu que ja estàs posada també amb això.
1: Sí, sí, sí, de fet ha tornat. De fet, a mi em patrocina Meiva com a DJ.
0: Sí.
1: I quan va sorgir la idea del club vaig dir, ei, i si els hi comentem, perquè al final és una marca històrica, és una marca que tothom recorda, recorda el vaquero amb la samarreta, saps? I l'estil vintage ara mateix està molt en auge. Uh-huh. Llavors, bueno, vam parlar amb ells i es van dedicar a fer una samarreta exclusiva per nosaltres. I la veritat és que tenim moltíssimes ganes de presentar-la ja.
0: Molt bé. Els colors, més o menys... Sabeu quins seran?
1: Els colors...
0: Ja? Sí, per on van els trets, més o menys?
1: Els trets van al color blau petroli, groc mostassa, per dir-ho d'alguna manera,
0: sí.
1: I el color blanc.
0: Val, per tenir una idea, més o menys cap a on van els colors.
1: Hem trencat també una mica amb els colors típics que s'utilitzen, no? Uh-huh. I al final dius, bueno, anem a crear una identitat pròpia.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Necessiteu, evidentment, un lloc on entrenar, un lloc on jugar.
1: Sí.
0: A partir d'aquí, suposo, Núria, que ja heu establert alguns contactes o com està això?
1: Bé, ens vam inscriure aquí a l'Ajuntament, de fet que hem seguit totes les passes tal com es tenien que fer i també hem sol·licitat camp. Llavors, bé, ara a veure, ja sabem que a Sitges hi ha molts clubs, hi ha molts equips, i es necessita espai. Llavors, bé, tindrem paciència i a veure quina franja horària i on ens toca.
0: Clar, anava a dir, només hi ha dues opcions.
1: Sí.
0: Diria que el nou Pinsbens o Aigua Dols, o si m'apures el polivalent, no ho sé, eh? Ara és un parlar, digues.
1: Sí, sí. No, nosaltres el missatge que hem transmès a la regidoria d'esports és ens dona igual on jugar, volem només un espai on jugar, on poder realitzar aquest esport. Uh-huh. És que ens dona igual, volem poder arrencar, volem poder tenir un espai on rodi la pilota.
0: D'acord, clar, a partir d'aquí suposo clar, que és quan estareu o sereu una mica més visibles, no, Núria?
1: Exacte, sí, també farem actes, de fet farem un acte de presentació de l'equipació i també una mica ja del club, on, bueno, ja us convidarem i presentarem això, l'equipació física, hi haurà DJ, hi haurà, bueno, una miqueta de festa, no? Ja que ho fem, doncs anem a celebrar-ho. Mm-hmm.
0: Sereu a temps per l'inici de temporada o la propera temporada se la preneu com no sé si dir com, no diré com un aprenentatge, no? Però evidentment no sé si a nivell de competició sereu a temps, Núria?
1: Doncs esperem reunir suficients nenes, per lo menys. Nosaltres hem dit, amb un equip ja estem contentes. Mm. Que surten dos, perfecte. Però al final això és una feina de formigueta i és picar pedra i si sorgeix un equip estaríem supercontentes. Que surten més, doncs endavant. Però no hi ha pressa. Seguirem fent activitats igualment.
0: D'acord.
1: Sí, és a dir, serà un club que estarà viu durant tot l'any perquè no deixarem de fer activitats.
0: És a dir, us preocupa relativament poc el fet de poder o no entrar en competició?
1: Home, ens agradaria perquè també volem lluir l'equipació.
0: Clar.
1: Però, clar, i s'ha de començar. Però jo crec que és això, amb un equipet, si comencem ja amb un equipet, ja després tot anirà una mica més rodat.

0: que animem pel futbol femení, que la veritat és que a nivell Catalunya s'està apostant moltíssim, la federació està apostant i la veritat és que ens resulta una miqueta més fàcil. No, el poder arrencar, doncs, bueno, jo crec que no serà tan farragós. Igualment, és això, també comptarem amb partners, amb marques que ja ens van dir que des del primer moment que sortia la llum que ens recolzaran. Llavors, bé, ens tocarà això, lluitar una mica, però segur que ens n'en sortirem, seguríssim. Jo ho
1: Tocarà,
0: tinc molt clar.
1: com diu aquell, arremangar-se una mica, no?
0: Exacte, sí, però amb gust. La veritat és que les noies que estem formant part del Sitges Olímpic Club són noies molt lluitadores, són molt sindicalistes, molt del futbol femení, que també saben el que és competir en Lliga F, és a dir, són gent que sap el que és el futbol femení, el que és a nivell
1: Sí,
0: estatal
1: sí.
0: com a municipi. I és gent que ja ho ha vist de tots colors. Per tant, amb l'experiència de cadascuna, jo crec que fem una suma prou bona per a aquest club.
1: Per tant, no és un començar de zero del tot, no, Núria, en aquest sentit?
0: Exacte, exacte. Al final, cadascuna té un rol. Jo la part esportiva no la toco gaire, la toquen més elles, però el que és a nivell més de sitges, de papers i tot, bueno, al final, i de contactes, estic jo. I després, a nivell més tècnic de secretaria, està la Simona. Llavors, bueno, a poc la idea també és anar sumant gent a l'equip de junta perquè, bueno, és això, perquè tothom sumi.
1: Perquè ara mateix sortiria un equip amb la gent que sou o no?
0: No, ara
1: No,
0: mateix no.
1: ara mateix no. Val, val,
0: No,
1: val.
0: no, no. Ara mateix no. Per això que estem en un procés com molt inicial d'inscripcions. Llavors, bé, ara toca aquests dies aprofitar també que arriba Festa Major i tothom està al carrer
1: Per fer
0: per
1: captació, no?
0: cridar-los l'atenció.
1: Molt bé, molt bé. Per aquelles nenes, noies, nois, per què no dir-ho així, també, que si vulguin inscriure, què han de fer? Quin procés han de seguir, Núria?
0: Doncs mira, a la nostra pàgina d'Instagram, de moment, tenim l'enllaç del full d'inscripció. Llavors aquí ja hauran d'omplir el formulari, que ja seria la preinscripció. Llavors, és això. Probablement una mica més endavant ja faríem una trobada per explicar als pares i mares una mica la filosofia del club i com funcionarà tot i també parlar de quotes i al final, bueno, és això, explicar tot.
1: D'acord. Perquè,
0: Però de
1: clar,
0: moment és així.
1: ara mateix el que més us preocupa, què és, Núria? El fet de poder trobar un espai, un terreny de joc on, com a mínim, poder entrenar, no?
0: Bé, bueno, no, jo el que més em preocupa és el tenir un equipet.
1: Ja.
0: Jo el poder arrencar, perquè un
1: Val.
0: cop arrencat jo crec que ja tot anirà sol. O això espero.
1: Porteu ja unes quantes setmanes amb tot això. No sé, què et diu el nas? Quines són les teves sensacions? Pensaves que el procés seria farragós, no costaria tant, o ja imaginaves que
0: Jo
1: més...
0: pensava que seria molt més fàcil,
1: Sí?
0: però ha sigut molt llarg tot.
1: Ja.
0: Els papers, que si l'acta, que si presenta això, presenta l'altre, ha sigut bastant llarg, la veritat, però ho hem aconseguit. Llavors, un cop ja ha passat això, ara toca apretar el cul, és el que dic sempre, apretem el cul i anem a difondre de que existim i que tothom és benvingut.
1: Molt bé.
0: Llavors, és això. Tema equipació també ja està enllestida, ja tenim això, ja tenim el disseny tot fet, ara estan fent ja els quatre models per enviar-nos-los i ja està, falten les nenes.
1: Falta, evidentment, el material important que són les jugadores.
0: Exacte, sense elles no hi hauria club.
1: Evidentment. Presentació, Núria, i teniu data o...
0: Estàvem mirant finals d'agost.
1: Finals
0: Finals
1: d'agost.
0: d'agost, principis de setembre, més o
1: Val.
0: menys, sí.
1: Val. Un cop ja passi la festa major, ja passi tota aquesta...
0: Exacte.
1: Tot
0: És que no
1: aquest...
0: parem en aquest poble. Llavors hem de també de mirar els calendaris festius i culturals.
1: Sí, sobretot, sobretot. Bé, Núria, doncs volíem conèixer avui una miqueta més de primera mà el naixement d'aquest nou Sitges Olímpic Club. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé,
0: Gràcies a vosaltres.
1: que tingueu sort i bé, ja estarem atents a
0: I tant.
1: aquesta presentació.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies.
1: A vosaltres, adeu-siau, sort.
0: Adéu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Què és aquest soroll?
2: L'aixeta. És que estic omplint la banyera.
1: La banyera? Però si són gairebé 300 litres d'aigua, amb això et pots dutxar durant una setmana sencera.
3: A Catalunya, l'aigua és un recurs limitat. Cada gota compta. Per això, cal fer-ne un ús responsable. Posa en marxa la rentadora o el rentavaixella en funció eco i reutilitza l'aigua per diferents usos. Consulta tots els consells a aca.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

La veu de Lindsay Webster també en aquesta tercera i darrera hora de la cel obert d'aquest dimecres 29 de juliol de 2026. Hem conegut de primera mà el naixement d'un nou club de futbol femení, aquest Sitges Olímpic Club. En conversa amb la Núria Escarp, d'aquests moments saludem el qui serà, el qui ja de fet és nou coordinador del Club Patí Sobre Sitges.

0: és que fa uns dies el Club Patí Subur Sitges anunciava a través de les seves xarxes socials que Aleix Garreta es convertia en el nou coordinador del Club Patí Subur Sitges. No sabem si el propi interessat, el propi Aleix, el va agafar massa de sorpresa. Li podem preguntar ell mateix, que el tenim ja al telèfon. Aleix, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Molt bé, i tu?
1: Bé, aquí, anar fent.
0: Molt bé. Escolta'm, Aleix, clar, anava a dir, el teu nom possiblement no entrava massa a les travesses, no?
1: No, possiblement no, però bueno, era algo que jo ja m'havia plantejat des de fa temps, la veritat. Perquè, bueno, al finals de l'any passat hi havia una mica d'inestabilitat amb el tema de la coordinació i tot, i jo ja vaig començar com a passar-hi moltes hores pensant en això. I, bueno, pensant en com faria algunes coses, tema planificació, i a partir d'aquí, doncs, quan em va trucar el president, jo ja ho tenia bastant clar.
0: És a dir, que tu ja et rondava pel cap, més o menys, aquesta idea d'exercir aquesta nova tasca, no?
1: Sí, ja em rondava pel cap. És algo que amb un amic vam estar a finals de la temporada passada parlant moltes i moltes hores i ja m'havia imaginat moltes vegades aquest escenari.
0: Clar, parlem d'un final de temporada una miqueta atropellat, no? Diguem-ho així, per definir-ho d'alguna manera, no? En principi, la marxa del Quim Vázquez, que també exercia com a coordinador, deixa el club allò orfe, no? D'entrada, deixes vacant la banqueta del sènior i deixes vacant també la coordinació. A partir d'aquí, doncs, com saben, el club ho va resoldre amb la incorporació de dues persones joves, òbviament, que han tingut experiència en el camp esportiu del primer equip, tant l'Edu de Sus com el propi Aleix Garreta.
1: Sí, bueno, el Quim al final va prendre una decisió que era òbvia per la seva situació i el club ha fet, jo crec que una cosa molt bona, que és tirar de gent dels Sitges, que estimem molt els Sitges i que són reptes nous pels dos, jo crec, però que ens els agafem amb moltíssima il·lusió.
0: Què et sembla el fet que l'Edu sigui el nou entrenador?
1: Bueno, com serà el meu entrenador, doncs no puc dir res dolent.
0: No, òbviament.
1: Però, bueno, té tot el recolzament, com per part del club, com per part dels jugadors del primer equip, i jo crec que tenim tots moltes ganes de treballar amb ell.
0: Bé, al final és una aposta, com deies, per gent del club, no? Per gent també que sap el que és, el com es tracta la gent, el coneixement, òbviament, dels jugadors, vull dir, sou gent que heu estat, clar, molt, molt propera a l'equip.
1: Sí, exacte. Jo crec que és una decisió molt encertada per part del club, perquè al final, en clubs així que no tenen moltíssima ni moltíssima gent, doncs que els que hi treballen sigui gent que s'estima el club, doncs és el més important.
0: Com has viscut tu personalment tot aquest procés, aquest final de temporada? Ho dic perquè, el que deia abans, no? Vull dir, clar, va ser com una mica sorpresa el fet que el Quim no continués, que deixés també la coordinació. Aquestes setmanes una miqueta, no sé si d'incertesa. Com heu viscut tot això, Aleix?
1: Bueno, sí que en el moment en el que ho deixo t'agafa de sorpresa i hi ha unes setmanes d'incertesa, però en el moment en el que s'anuncia l'Edu, pues ja, jo crec que ja la gent de l'equip, per exemple, del primer equip, té moltes ganes de ja començar a treballar la temporada vinent, tot i que va ser una temporada molt llarga l'anterior. I jo crec que ha sigut un extra d'il·lusió de cara a la temporada vinent. Uns nous objectius millorats i jo crec que ens ho agafem tots amb moltes ganes.
0: En el cas de l'equip sènior, després ja parlarem de la resta, no? Si vols, però és bo que l'equip ja d'entrada es marqui uns objectius o no?
1: Bueno, jo crec que és bo que es marqui uns objectius mentre estiguin dins d'uns objectius realistes, però jo crec que amb el gran equip que tenim i els objectius que s'han marcat, jo crec que és molt positiu marcar els objectius.
0: Ho dic perquè a vegades tenim aquella sensació de que sí, hem de ser un equip, que hem de lluitar per pujar a primera catalana, però després, si no s'aconsegueix, et queda aquella cosa de mitja frustració, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Bueno, jo crec que més com a objectiu el fet de objectiu pujar a primera catalana seria més un objectiu treballar per pujar a primera catalana.
0: Ja.
1: Que a partir d'aquí, si tu cada dia treballes amb aquest objectiu, doncs les coses acabaran sortint bé.
0: Molt bé. Escolta, Aleix, seguiràs jugant?
1: Sí.
0: Val.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que compartiràs aquesta doble tasca, no? Vull dir, de jugador del primer equip amb la coordinació. Personalment, ara, com a coordinador, tu et fixes alguns objectius, ara que parlàvem d'objectius?
1: Bueno, fixo una mica, més que objectius personals, objectius una mica pel club. Jo, com a objectiu, posaria l'objectiu principal del club és que els nens s'ho passin bé, venint a entrenar i jugant a hockey, i després podríem posar altres objectius més secundaris, però igual d'importants, com transmetre'ls als xavals i xavales l'estima pel hockey que tenim com a club, després fer créixer bons jugadors a Sitges, amb l'objectiu que aquests facin créixer el primer equip dels Sitges, i et posaria inclús que la gent que rodeja el club, bueno, que l'emborde i que hi pertany, que tingui aquest sentiment de pertinença al club del seu poble. Mm-hmm. I després, clarament, hi ha objectius per categories, però bueno, aquí ja entraria massa més concrets. Mm-hmm.
0: En quin moment esteu ara mateix, Aleix? Et pregunto això perquè, clar, d'aquí 4 dies començarà ja la pretemporada, com aquell qui diu. Quina idea teniu de cara a la temporada que ve? Amb quants equips teniu previstos de començar?
1: Equips crec que 9, així comptant per sobre,
0: sí.
1: Ara hauria d'entrar bé, o 9-10, i després, bueno, estem acabant de definir ja els detalls dels equips de cara a l'any que ve, i ja estem planificant bé la pretemporada, l'inici de temporada, els tornejos als que anirem, i farem inclús una jornada de presentació, que per cert, que si vulgui passar serà el 12 de setembre,
0: uh-huh.
1: I allà presentarem tots els equips al públic.
0: Uh-huh. Esteu en aquell moment també en què clar, s'han d'omplir les plantilles, els planters, no? Esteu buscant, crec, ho hem vist a través de les xarxes, un porter infantil, també alguns jugadors benjamins de l'any 2017, és aquella, podríem dir, recerca contínua, no? de jugadors.
1: Bueno, al final un club com el Sitges sempre necessitarà una mica més jugadors dels que té, però això ho anirem informant a través de les xarxes, els que ens faltin, i si hi ha algun interessat, òbviament estem, per molt que no ho posem a Instagram que busquem, si vol venir qualsevol jugador, estem encantats de rebre les Sitges, i això, que ja anirem informant a través de les xarxes.
0: Hi ha alguna categoria especialment complicada a l'hora d'omplir els jugadors?
1: Bueno, al final jo crec que les categories petites no s'acostumen a buscar jugadors a fora de casa, i doncs has de fer mal que tens. Però per sort tenim un molt bon prebenjamí, estem anant a les escoles a veure si hi ha altres nens i nenes que els hi motiva el hockey tant com a nosaltres. I bueno, i aquests prebenjamins intentar nutrir si falta alguna peça, algun altre equip.
0: Torno a l'inici de la conversa, Aleix, perquè ja ens has comentat molt bé que era una idea aquesta que et rondava el cap feia temps, no? La de poder assumir la coordinació del club. Però en el moment que t'ho plantegen, és un sí immediat o és allò de dir, bueno, deixem-ho com a mínim rumiar perquè...
1: No va ser un sí immediat,
0: ja.
1: Va ser més un vale, vaig a casa, ho comento als familiars i propers que els hi sembla. Però, bueno, per molt que em diguessin que no era un sí. La veritat és que en tenia moltes ganes, estava molt entusiasmat i per tema horaris i tot em quadrava perfectament, així que no hi havia una altra.
0: Quants anys portes ja, Aleix, aquí?
1: A Sitges crec que aquest serà el 6è. Vull dir que ja em començava a conèixer la gent del club, ja he vist créixer ja. Tots els nois de la base ja els he vist créixer, quasi.
0: Clar, clar, ja són uns quants anys, no? Perquè tu ets de la Seu, no?
1: Jo sóc de la Seu d'Urgell, sí.
0: Molt bé, molt bé. Recordo fins i tot algun any que dèiem, ostres, no sabem si l'Aleix continuarà o no, doncs encara hi ets i amb l'afegit de que ara assumeixes la coordinació, no? Imagina't.
1: Sí, al principi de tot potser hi havia algun dubte perquè no disposava de cotxe, havia d'anar a la universitat i tot això. Després al començar a treballar potser també vaig tenir un dubte de tema horaris o coses així, però bueno, sempre que s'ha pogut s'ha continuat. I ara que ja ho tinc tot una mica més fixe, pues veig que podia assumir aquest repte i això amb moltes ganes.
0: La idea és de començar la pretemporada quan, Aleix? El mes que ve, entenc? El mes d'agost?
1: Bueno, el sènior començarà a falta de 2 setmanes pel setembre, 2 setmanes abans.
0: Val.
1: Els infantils i juvenils una setmana abans de setembre. i ja de l'Evian a baix la primera de setembre.
0: Molt bé.
1: Sí, una mica escalat tot.
0: D'acord, d'acord. Doncs hem volgut conèixer avui de primera mà aquest nou càrrec que assumeix l'Aleix Garreta en tant que coordinador del Club Patí Subursitges. Aleix, gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé i no cal que et diem que, com es diu en aquests casos, sort i encerts en aquesta nova etapa.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, adéu-siau.
1: Adéu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Dos quarts i cinc minuts, 12 del matí. Hem parlat de futbol femení, hem parlat d'hoquei, amb l'Aleix Garret, amb el nou coordinador del Club Patí Subursitges, i per acabar de completar aquest bloc esportiu en aquesta tercera i última hora del programa parlarem una miqueta de natació en aigües obertes per recuperar una conversa que vàrem tenir ara fa ja unes quantes setmanes amb en Benjamí Cervera. Pendents encara de poder presentar el projecte a l'alcaldessa i de poder disposar també d'un local, el Sitges Sea Swimmers ha començat a donar ja les seves primeres passes. Ho va fer el passat mes de gener, quan representants de la recent creada entitat esportiva es van trobar amb el regidor d'Esports, Dani Verdala, el que també va permetre parlar de possibles vies de col·laboració amb l'Ajuntament de Sitges. Els detalls del naixement d'aquesta nova plataforma esportiva, el Sitges Sea Swimmers, en parlàvem fa unes setmanes, com els dèiem, amb en Benjamí Cervera.
1: Bé, el Sitges Sea Swimmers neix, desgraciadament, i dic desgraciadament entre cometes, perquè nosaltres érem una secció del Club Natació Sitges, molts d'ells, altres no. Jo, per exemple, no eixo mai soci del Club Natació Sitges, jo era soci del Club de Mar, que érem els veïns, i al tancar el Club Natació Sitges, el Club de Mar ens va acollir com una secció d'aigües obertes del Club de Mar. Al tancar el Club de Mar, doncs, comença el nostre peregrinatge nòmada arran d'aquests dos tancaments per part del Miteco, no? I aleshores vam decidir formalitzar l'associació, no dependre de cap club, mare, en aquest cas, o pare, que et pogués incloure la nostra activitat, i vam crear els Sitges Sea Swimmers, i estem, doncs, imagina't, legalitzats a la Generalitat, al registre de l'Ajuntament. Formalment som un club esportiu de la vila amb papers, que es diu.
0: Que fomenteu, bàsicament, Benjamí, la natació en aigües obertes?
1: Sí, sí, el nostre esperit és nedar. Tenim la sort de viure en un indret on tenim aigua per tot arreu, el mar el tenim davant, és una activitat gratuïta, poder entrar a nedar al mar, i nosaltres el que fem és això, és legalitzar, entre cometes, o formalitzar, o donar a conèixer una activitat que està molt de moda, sobretot a Austràlia, Estats Units, a Europa, i fer-la present al nostre poble. Vull dir, una activitat tan fàcil com és vindre a la platja, començar a nedar en grup i disfrutar.
0: Sitges, clar, viu en un entorn, o els sitgetans vivim en un entorn privilegiat al costat del mar. Sovint, no sé si el Benjamí ho ha escoltat alguna vegada, que potser ara no tant, però fa uns quants anys que dèiem allò de... És que vivim d'esquenes al mar.
1: Sí. Això em recorda, i tu també te'n recordaràs, de quan Barcelona abans de les Olimpiades vivia d'esquena al mar. Nosaltres estem exactament el mateix sense Olimpiades. Ha vingut el Tour, que és fantàstic, una visibilitat a la vila mundialment, però tenim una cosa que és innegable, que molta gent ve aquí a passar vacances, a viure, i paga molts diners per tindre el mar davant, i nosaltres sembla que si no el volguéssim aprofitar, doncs aquí estem nosaltres, que el volem aprofitar, i no només un dia, sinó tots els dies de l'any.
0: Tot i que esportivament parlant, Benjamí, Sitges s'ha donat i continua donant grans esportistes, sigui de natació, sigui de vela,
1: també
0: tenim grans campions, no només a nivell català, sinó espanyol, europeu, mundial. Per tant,
1: som una ciutat esportiva.
0: Això ho tenim salvat.
1: Som una vila esportiva i faltava aquest pas. Vull dir, tenim nedadors, per exemple, tenim nedadors de Club Natació que ara competeixen malauradament per altres clubs.
0: El Castelluca Joec,
1: per exemple, o el Roc Bacaro, també.
0: Tenim gent
1: que és molt potent, i a nivell de futbol igual, a nivell de bàsquet, a nivell de handball, a nivell de hockey, a nivell de vela. Clar, jo vinc del Club de Mar, t'explicaré. Amb més copes d'Europa de patir a vela que tenia, i estava aquí, no estava a Calafell, no estava a Vilanova, estava a Sitges, al Club Nàutic, evidentment, amb un palmarès extraordinari. I nosaltres estem aquí, doncs, per això, per intentar fer entendre a la gent que al mar no se li ha de tindre por, se li ha de tindre respecte, i que vinguin a nedar, i a nedar al mar en grup, diversió, risses, una Coca-Cola, una cerveseta, i cap a la feina o cap a casa o on tu vulguis. Però és una comunitat oberta. Penseu que tenim actualment, som 20 i pocs socis per un problema. No tenim espai.
0: Ara mateix no tenim espai?
1: No, tenim un espai amb el regidor Dani Martínez Verdala, que li vull agrair des d'aquests micros, perquè no sempre s'ha de parlar malament dels polítics. Quan algú té interès s'ha de dir, i en aquest cas jo haig de donar les gràcies al Dani, que ens està ajudant amb tot el que pot, evidentment. Si no fa més és perquè no pot més, o perquè a dalt li paren els peus. Però a mi tenim una sintonia fantàstica, i el Dani doncs, tenim un acord verbal de poder fer servir les instal·lacions que tenim, que no són nostres, i a l'espera de signar un conveni amb l'Ajuntament. I malauradament és un espai petit, és un espai que no hi cabem, i tenim molta gent interessada. Pensa que vam fer una trobada de nedadors d'Aigües Obertes el mes passat i van vindre més de 150 nedadors d'arreu de Catalunya, a la platja La Barra, va ser un festival, i la gent va al·lucinar, va dir, hòstia, però això què és? Això és una animalada, esteu aquí, en aquestes platges, en aquest litoral, vam fer tres modalitats de distàncies, sense cap tipus de pressió, no és competitiu, és de disfrute, i que la gent vingui a nedar, uns van nedar 5 quilòmetres, els altres dos, els de 1.500, i els altres van nedar a la boia i van tornar, vull dir, sense cap tipus de pressió. I això va ser un èxit fantàstic, ens va posar dintre el mapa de nedadors d'Aigües Obertes a Catalunya, ens van trucar de molts clubs felicitant-nos, i aquí estem, nosaltres a casa... Pica en pedra.
0: Més enllà d'aquest component esportiu, òbviament, com a club esportiu, hi ha aquest, també, diguem-ho així, vessant social.
1: No? Evidentment. Vull dir, penseu que...
0: Que al final una miqueta és el que ens mou, no?, també.
1: Ah, és que no, ja, la gent ja té prou problemes a la feina a casa com per vindre a nedar i tindre problemes. No, a l'inrevés. Nosaltres el que volem és que la gent vingui a gaudir del mar. I diràs, bueno, però... Què feu? No, fem el que ens ve de gust. Vull dir, si avui jo vull nedar 800 metres, nedar 800 metres. I si un altre vol nedar 1.500, nedar 1.500. Sortim tots de l'aigua, evidentment, a les 11 del matí. Ara l'estiu hem adelantat mitja hora. Sortim des de la platja de La Barra, 11 del matí a l'aigua, arribem a la boia, ens fem una foto selfie, que és molt divertida, però la podeu seguir en els nostres Instagram, si Chessy Swimmers, i d'allà decidim, depèn de la corrent com la veiem, del vent, i diem, ah, tu, tirem cap a la punta, tirem cap al terramar, i fem, escolta, que em ve de gust fer dos bolles, que fem fins a la tercera bolla d'anar i tornar, doncs són 1.200 metres, que anem cap al Kansas, doncs 1.500, disfrutar, i sempre anem en grup, evidentment, recomanem a tothom que anem en grup, si algú està escoltant i és un nedador solitari, que vagi protegit amb la boia, això és important. Nosaltres anem sense boies perquè anem tots junts, i alguns van amb boia. Nosaltres nedem tot l'any sense neoprè. I la gent diu, esteu sonats. Sí, bueno, és acostumar-se. La que comencen a baixar les temperatures...
0: Clar, jo ara em ve el cap. Estem al mes de juliol, agost, setembre, octubre... a partir d'octubre, no sé si...
1: No, l'octubre està molt bé, sí? L'octubre és fantàstic, el novembre també. El desembre comença a baixar...
0: Què passa a l'hivern, Benjamí?
1: Doncs pues passem fred.
0: Però també hi
1: sí,
0: sou?
1: Sí,
0: també
1: sí,
0: hi sou?
1: Sí. El 98% dels nedadors que estem a l'hivern, l'única prenda que tenim és el banyador, que no serveix més que res, és curós i estètic, i dos gorros al cap. La resta és sense neoprè. Hi ha gent amb neoprè, però nosaltres la base és sense neoprè. Ara fot 5 anys que cap agafa un constipat.
0: Caram.
1: Això és bo.
0: Teniu la pell curtida, per tant.
1: Bueno, diguem que va molt bé, tu.
0: Molt bé. Algun objectiu més enllà que ja heu esdevingut un club esportiu?
1: Sí. Bueno, nosaltres
0: no sé si
1: mes...
0: a partir d'aquí penseu en un creixement de la comunitat.
1: Bueno, és el que anava a comentar.
0: De crear doncs, alguna competició o algun esdeveniment que us pugui donar a conèixer. Per què no dir-ho així, també?
1: Tot això ho tenim al cap. Fa un mes vam entrar a una instància per l'Ajuntament, a recomanació del regidor d'Esports, perquè no havia manera de tenir una conversa amb la nostra alcaldessa, i precisament per sol·licitar el local. Fa un mes vam entrar a una instància, encara estem esperant en contestin, però clar, nosaltres la primera prioritat és aconseguir un espai propi. No pots muntar res si no tens un espai propi. Vull dir, penseu que allà on estem no tenim dutxes, no tenim lavabos, no tenim res. La dutxa és la de la platja.
0: Ja.
1: Tenim un espai per deixar les coses perquè no ens pugui faltar res si anem a nedar i ho deixem a la sorra, que és un altre tema. Però la primera causa que tenim...
0: Perquè ara on esteu, Benjamí?
1: Ara estem a el que era l'antiga escola de vela del Club de Mar, que com està concursal. Doncs, bueno, hi ha un merder legal allà i amb el regidor tenim un acord verbal que podem fer servir aquestes instal·lacions. com únic propòsit de deixar les coses que sortien a dalt. Ja no es pot fer cap tipus d'activitat. De fet, ja tenim una molt bona notícia, que això també crec que és important, que el regidor l'Ignasi Rubí de Fets per Sitges ens va comentar que sí, entrava la gasolina d'alcaldessa, cosa que avui tindrem notícies. Costes havia autoritzat la nostra activitat en el local aquest, perquè Costes precisament el que no vol són activitats amb afany de lucre amb aquests espais que encara depenen d'ell. I el nostre era un projecte que encaixava a la perfecció, perquè som una associació legalment constituïda, sense afany de lucre, i entrava dintre d'aquesta possibilitat. I per això estem intentant, hem enviat la instància perquè la senyora alcaldessa tingui el vistiplau de rebre'ns i poder parlar i buscar una solució. Penseu que molta gent ve els caps de setmana, estem allà a la barra, i molta gent ve de Barcelona, de Vilanova, de Vilafranca, d'Igualada, que ens segueixen per les xarxes socials i diuen, escolteu, puc anar amb vosaltres? Sí. Com el puc fer soci? Doncs mira, malauradament, ara encara no podem fer socis perquè no tenim un espai propi, no tenim un espai on poder desenvolupar.
0: Sí, atendre la gent.
1: Vull dir, a la que tinguéssim un local, i clar, quan parlem de local, no és un local a Masalva, és un local a Pleu de Platja.
0: Clar, anava a dir, aquí són faves comptades.
1: Clar, és evident. Vull dir, i tampoc demanem un local amb jacuzzi. Vull dir, volem un local, un espai on poder deixar les nostres pertinències i poder tindre quatre encerts mínims, no? Per fer de vestidor, o no més, no? Però la veritat és que estem molt contents perquè molta gent ens està recolzant i molta gent ens ve a conèixer. Per exemple, tenim diverses nacionalitats, tenim tres italians, un holandès, tenim, que l'holandès és curiós perquè és el Peter, que a part és comerciant a la vila, té una botiga amb el seu marit, i aquest senyor havia sigut nedador olímpic pels Països Baixos a les Olimpíades de Múnich 72.
0: Caram!
1: Clar, aquest senyor quan ens diu oi, classe magistral,
0: pues és així.
1: Allà tots firmes i escoltar un nedador olímpic, vull dir que això no ho pot dir tothom. I tenim gent del país, tenim gent de fora, tenim fins i tot membres dels socorristes de Sitges que venen amb nosaltres, molts, els sentits, evidentment. Però estem molt contents, la veritat és que té molt, molt bon ambient, molt bon rotllo i moltes ganes de fer coses. I a l'espera de que ens atenguin les administracions pertinents.
0: Quina al·licient té, Benjamí, nedar en aigües obertes? Nedar al mar, directament.
1: Nedar al mar, la llibertat. Tens una sensació de llibertat en contacte constant amb la natura. Tu vas nedant i vas veient peixets, vas movent-te al ritme de les onades, gaudeixes del sol, de la pluja, del vent. Vull dir, una sensació total i absoluta de llibertat fent una activitat. Vull dir, és una sensació de dir, no som res, mira on soc. La grandiositat del mar i jo aquí.
0: Amb aquell punt de veure i pensar que el mar no cada dia està igual.
1: No, evidentment. Avui, per exemple, portem 3 dies i mig de llevant i sí, això condiciona pel vent, per les onades, per les corrents. Bueno, doncs el que fem és disfrutar d'aquestes condicions climatològiques adverses per qualsevol altra activitat, menys la vela, i aprofitar-les cap a la natació. Vull dir, i quan a l'hivern hi ha els temporals aquells, onades de 2 metres, doncs aquell dia doncs fem un xapoteig a l'aigua i tornem. Vull dir, quan no es pot, no es pot. El que no farem serà jugar-nos a la vida.
0: Sí, sí.
1: Però afortunadament tampoc tenim tants dies de temporal aquí. Vull dir que l'activitat tranquil·lament la pots fer tot l'any amb pau i seguretat, no?
0: Com et preguntava abans, l'objectiu en un futur és ser encara un club molt més actiu?
1: Evidentment. Vull dir, els passos que tenim nosaltres marcats a l'agenda és primer local, tindre un local.
0: Aquest és l'indispensable?
1: És l'indispensable. Pensa que nosaltres allà on vulguem anar o les coses que vulguem fer necessitarem una adreça física.
0: Perdona, Benjamí, quines alternatives hi ha al que teniu ara?
1: Hi ha diverses alternatives. Si l'Ajuntament aconseguís, com va dir l'alcaldessa, obrir el Club de Mar, doncs seria una alternativa. El Club de Natació seria una alternativa, la platja del Sausalito seria una alternativa, però sí que sé que a la platja del Sausalito volen fer una part permanent, un lloc permanent de Creu Roja, que em sembla perfecte.
0: Sí.
1: I on estem nosaltres seria ideal. Vull dir, ara per ara, veient la situació, aquest seria el millor? Sí, seria el millor. El més viable? El més viable. El més ràpid d'aconseguir? El més ràpid d'aconseguir, però falta voluntat política, no ens oblidem. Falta voluntat política. I un cop tinguem el local, doncs, evidentment, tinguéssim la sort de que ens atengués l'alcaldessa, li explicaríem el projecte. No només volem local, volem un projecte, volem recuperar la travessa de Sitges, volem marcar el calendari alguna travessa. Evidentment, evidentment. Sitges té que estar on sempre ha estat, que és el top de tots els esdeveniments esportius que es fan. Allà on vagis sempre hi ha un esdeveniment que ve Sitges, però amb aigües obertes volem que es marqui el calendari la població de Sitges.
0: Clar, jo ara tenia al cap, ara que parles de travesses, la travessa que any rere any ha vingut organitzant el Club Natació.
1: Correcte. I dels
0: que era
1: quals
0: eren... principis del mes d'agost, si no m'erro, crec que sí que era principis del mes d'agost,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: el 7
1: sí.
0: O el 8.
1: Sí, alguna cosa així, sí. Així, no recordo, però alguna d'elles jo he estat de voluntari. Vull dir, tots els que hem estat aquí o hem participat d'una manera o altra... I és una llàstima.
0: Clar, ara mateix la connotació com a tal no existeix.
1: No existeix.
0: I per tant, no sé si a partir d'aquí voleu, no sé si dir, agafar el relleu en aquest sentit.
1: A nosaltres ens agradaria fer moltes coses, però no ens hem d'anar bojos. Tornem al mateix. Primer és parlar amb els que manen, alcaldessa, Lorena Carbonell, el consell local, explicar-li el projecte, que els agradi el projecte, fer-los partícips del projecte, perquè evidentment hem d'anar de la mà, hem d'anar de la mà, ens agrada, no ens agrada, hem d'anar de la mà, i a partir d'aquí apuntar un calendari. I nosaltres tenim un avantatge, aquí a Sitges, és que la climatologia és molt bona. Tenim l'ecosistema del Garraf, que això és boníssim. Tu el mes de gener, que és dels mesos amb més presència de sol, tu tens un mar pla, tens uns dies solejats, i tu pots fer una travessa, i dius, hòstia, doncs avui fem la milla nàutica, o fem això. Això és fantàstic, això ho podem fer aquí, no ho podem fer a Portbou, o podem fer a Formentera, o... Bueno, a Formentera també ho podríem fer, no? Però, o a Menorca amb la tramuntana, aquí sí que podem fer-ho. I això és un al·licient que... I penseu una cosa, la de gent en el món que neda. Hi ha turisme esportiu, i ho hem vist amb les maratons, amb les mitges... Hi ha molt, sobretot, ciutadà anglosaxó i francès, que neden molt també, molts italians, que venen a nedar aquí. Els encanta la climatologia. I altres que hi viuen que s'apuntarien, sens dubte.
0: Parlem d'una franja concreta d'edat, Benjamí, o aquí teniu...
1: Mira, el no poder tindre una escola de natació, perquè és inviable, és inviable, el que sí que recomanem és que si ve un menor vingui acompanyat del seu pare o tutor, o mare, evidentment, i els altres que siguin majors d'edat. No volem assumir responsabilitats que no es pertoquen.
0: Que no pertoquen, sí, sí. No.
1: I, evidentment, tindre uns mínims. No, algú que no nada mai, no el farem nada amb nosaltres el primer dia a la distància. Li direm, escolta, mira, tu, jo em quedo amb tu, anem fins aquí i tornem. Com et trobes? Farem un acompanyament. Això sí que ho farem, perquè ho hem fet i ho seguirem fent. Vull dir, hi ha gent que ve a nedar i, ostres, que jo fa molts anys que no nedo. Tranquils, anem fins aquí. Com et trobes? Bé, tornem. Ah, oh, però jo puc...
0: Tornem.
1: Tornem.
0: Poc a poc i bona lletra, que diu aquell.
1: Home, si vols, tornes. I demà seguim... Clar, no. Aviam, el mar se l'ha de respectar. El mar se l'ha de respectar.
0: Sempre.
1: Sempre. El mar se li ha de tindre un respecte...
0: Allò que diuen por no, respecte.
1: Respecte, correcte. Se l'ha de respectar. I penseu que després hi ha molta gent que té fòbia als animals. Diu, hòstia, l'Spielberg va fer molt de mal, l'Spielberg. Spielberg va fer una gran pel·lícula, però va fer molt de mal. No? Escolteu, aquí el màxim que veureu serà una marbre, una dorada, una manta, que l'hem vist unes quantes.
0: I us picarà una medusa, potser.
1: Meduses, ara comencen a haver unes quantes,
0: sí.
1: Però afortunadament...
0: No n'hi ha masses, diuen, aquest any.
1: Afortunadament no n'hi ha gaires aquest any, però, bueno... És disfrutar de la natura, és disfrutar. I et dic una cosa, la gent quan ho prova crea una addicció, això, eh? Crea una addicció. I si per motius de feina doncs, hi ha dos o tres dies que no pots vindre, hòstia, al quart tornes boig. Uh-huh. És, et dona l'adrenalina que dius, caramba, com ho trobava a faltar.
0: I això és cada dia?
1: Sí, sí, bueno, de fet, el grup, com és un grup ampli, sí. Doncs molta gent...
0: Sí, si no trobes amb un, et trobes amb un altre.
1: Exacte, però sempre hi ha un mínim de dos i un màxim a l'hivern, doncs podem ser 7, 5, 4...
0: A l'hivern la cosa fluixa, no?
1: L'hivern fluixa i és normal. Però et dic una cosa, a proporció hi ha més nedadors a l'hivern que a l'estiu, ja. Perquè hi ha més gent que prefereix passar fred que no que el piqui les meduses.
0: També, a l'hora de posar la balança.
1: I la satisfacció de l'hivern és una cosa que no trobes a l'estiu. Vull dir, a l'hivern surts allà i actualment nosaltres baixem les garrafes d'aigua calenta de casa te les tires per sobre perquè no tens un mínim vestidor i després et tapes allà com si estigués al mig de l'EBDS, però a la que entres en calor i dius, ostres, que bé, que bé que em trobo. Ala, tornes a la feina, a treballar com un animal.
0: Sí, sí. No, no, allò com és... diuen, com a nou.
1: Sí, sí, és brutal, és brutal. A l'hivern anem a les 11:30 i a l'estiu avancem una mica a les 11.
0: Molt bé. Heu tingut contacte amb altres clubs?
1: O... sí, sí, sí, sí, sí. De fet, a Barcelona tenim contacte amb el Radical Swim, amb Badalona els Bétulo, amb Vilanova... Tenim un munt de noms. I la veritat és que tots estan encantats, ja et dic. L'altre dia, no sé si vas arribar a veure per les xarxes la trobada que vam fer el maig, havia més de 150 persones. I el que és fantàstic és que vam tindre molts sponsors de la vila, encantats amb el projecte. Nosaltres no som ningú. I li vas, per exemple, al Forza Enric i li dius, escolta, que ens podríeu facilitar quelcom per donar després de la nadada? Qui sou? Ah, doncs sí. O qui diu Forza Enric diu...
0: Sí, sí, qualsevol altre col·laborador. Sí,
1: Sant Miguel, o sí, qui sí, diu sí, unes sí. cerveseta, o qui diu qualsevol... Escolta, encantats. Per què? Perquè veuen que és un tema d'aire lliure, esport, natura i sobretot bon rotllo. I sobretot bon rotllo.
0: Clar, tu quan planteges que és una activitat esportiva, òbviament...
1: I sense ànim de
0: lucre. Ja se t'obre unes quantes portes.
1: Pensa que moltes travessies es cobren i es paguen calés. Les marratons es paguen. Clar, evidentment que es tenen que pagar. Té un muntatge. Però nosaltres la trobada que vam fer era totalment gratuïta. Totalment gratuïta. Amb voluntariat... propi, i la gent va sortir encantada, els vigilàvem la roba, els donàvem de beure, els donàvem de menjar, van nedar plàcidament, es van trobar molts nedadors a clubs de Sabadell, de Terrassa, i a Sitges, que això és el que a tothom li agrada, sí, sí, sí. Sitges.
0: Doncs de moment el que hi ha és les bases d'aquest nou club, d'aquesta nova associació esportiva, els Sitges Sea Swimmers. Avui n'hem volgut que en Benjamí ens detallés una miqueta més tot plegat. Benjamí, gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Sort, perquè clar, sort i encerts, evidentment, sí, sí. Perquè la sort és un de...
1: La sort no, la sort l'has de buscar.
0: Sí, no arriba així perquè sí. A vegades sí, eh?
1: Si tenim sort que ens rebi l'alcaldessa, això ja estaré content.
0: Bé, doncs això és el que ens comentava fa unes setmanes en Benjamí Cervera, pendents encara d'aquesta xerrada que han de tenir amb l'alcaldessa i pendents també encara de poder disposar d'aquest local per acabar de definir els Sitges Sea Swimmers, que va començar, com ens explicava molt bé el Benjamí, a donar les seves primeres passes, bé, arran que el Club Natació doncs, va acabar com va acabar i, òbviament, van deixar de ser secció del Club Natació, també del Club de Mar, i ara mateix, com a club propi, el Sitges Sea Swimmers comença ja a fer les seves primeres passes. Avui que hem tingut l'ocasió també de parlar fa uns moments amb l'Aleix Garreta, amb el nou coordinador del Club Patí i Subur Sitges, que ens ha donat ja, com aquest que diu, les bases del que serà o la idea del que pretén que siguin els equips del Club Patí i Subur Sitges a partir de la temporada que ve. També amb la Núria Escarp hem pogut conèixer ja una miqueta més aquest Sitges Olímpic Club, aquest nou club de futbol femení, liderat i gestionat per dones. Es troben, com ens explicava la mateixa Núria Escarp, en plena campanya de recerca de jugadores, també de jugadors, i tenen que dur també els nens, no només les nenes, i, òbviament, caldrà definir l'espai, el terreny de joc, que ara mateix doncs, estan a l'espera de poder disposar d'aquest terreny de joc on poder entrenar i també on poder disputar els partits. Amb esports, per tant, posem el punt final a la cel obert d'aquest dimecres 29 de juliol. Per tant, a punt ja d'arribar a les 12 i a punt d'acabar. Per tant, que acabem de passar molt bon dimecres i demà hi tornem a més coses. Adéu-siau.

0: Les tasques d'extinció a la Vall d'Uixó avancen a bon ritme gràcies al reforç dels mitjans aeris. Durant la nit, els bombers han consolidat el perímetre de l'incendi i, sobretot, han atacat el flanc oest, el més proper a la serra d'Espadà. El foc ha cremat més de 9.000 hectàrees i encara hi ha prop de 10.000 persones evacuades. Pel que fa als incendis de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila, els bombers contenen el foc, s'enfronten a hores clau per a la futura evolució, ho ha assegurat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del centre de comandament de Navalcarnero. Els Mossos han detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella ahir al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i s'ha entregat aquesta matinada. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades obre un procediment sancionador contra la publicació digital La Directa per les investigacions periodístiques en què destapaven la infiltració d'agents de la policia en moviments socials independentistes a Catalunya i al País Valencià. La multa pot arribar als 7.000 euros. Rússia emet un ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, a qui acusa de complicitat amb el terrorisme. El Kremlin el fa responsable de no retirar material de la xarxa social que Ucraïna podria fer servir per preparar atacs en territori rus. Milers d'efectius intenten localitzar supervivents del fort terratrèmol que hi va sacsejar al Japó sota la runa d'un centre comercial que es va ensorrar. El balanç provisional d'aquest sisme és de 13 morts i 200 ferits. L'automobilística BMW acomiadarà 8.000 treballadors entre aquest any i l'any que ve a Alemanya. Això és una desena part de la plantilla. La indústria automobilística alemanya està en crisi per la competència de la Xina, sobretot en vehicles elèctrics. El robatori de 800 metres de cable de coure deixat fora de servei des de fa una setmana una estació de bombatge solar del canal Algerri Balaguer que abasta 7.000 hectàrees de regadiu. Es fa la substitució per alumini perquè és un element menys atractiu per als lladres. Hotels i càmpings de la Costa Daurada comencen a planificar activitats paral·leles per al dia 12 d'agost, coincidint amb l'eclipsi. Es tracta d'accions informatives i lúdiques adreçades a prevenir els turistes desinformats i oferir una experiència especial als clients. I el Dansaneu, el Festival de Cultura de les Valls d'Àneu, encara ja a la recta final, amb bones dades de públic. Ahir la cantautora Magalí Saré va omplir la plaça Major de Borén per presentar el seu darrer treball, Descasada.
1: Esports. Rafinha s'incorpora a l'estaix del Barça a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta, que ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia. L'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer del seu estaix a Anglaterra, a 9:15 i en directe per Esport 3. També juguen el Girona Castelló i el Sabadell Manresa.
0: I titular del temps, dia típic de juliol, amb molt de sol, amb calor intensa. Aquesta tarda retornen els 40 graus a Ponent i valors per sobre dels 35 graus a l'Alt Pirineu. Pot fer alguna gotellada a la tarda al Ripollès. 3CAT Info.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Bon dia, és la una. El Parlament blinda les multes a diputats o diputades que pronunciïn discursos d'odis. Serà a partir d'una reforma del reglament de la cambra que es veurà quan reprenguin les sessions. Fins ara, aquestes sancions econòmiques estan recollides al Codi de Conducta. Els Mossos activen dos nous canals de denúncia telemàtica per detectar casos d'explotació sexual i laboral de dones. En l'últim any i mig han fet 36 investigacions per tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. Els agents alerten de l'ús que els proxenetes fan de xarxes com OnlyFans. Els Mossos han detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella ahir al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i s'ha entregat aquesta matinada. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. Les tasques d'extinció a la Vall d'Uixó avancen a bon ritme gràcies al reforç dels mitjans aeris. Durant la nit, els bombers han consolidat el perímetre de l'incendi i, sobretot, han atacat el flanc oest, el més proper a la Serra d'Espadà. El foc ha cremat més de 9.000 hectàrees i encara hi ha prop de 10.000 persones evacuades. Mentrestant, els bombers contenen els incendis de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila i s'enfronten a hores claus per a la futura evolució del foc. Ho ha assegurat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del centre de comandament de Navalcarnero. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades obre un procediment sancionador contra la publicació digital La Directa per les investigacions periodístiques en què destapava la infiltració d'agents de la policia en moviments socials i independentistes a Catalunya i al País Valencià. La multa pot arribar als 7.000 euros. L'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, acull a partir de demà una mostra de 33 quadres de Modest Cuixart. L'exposició, que estarà oberta fins a mitjans d'octubre, també inclou una vintena d'obres clàssiques d'artistes entre els segles XVII i XX.
1: Esports. Rafinha s'incorpora a l'estatge del Barça a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta, que ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia. L'Espanyol juga avui el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer del seu estatge a Anglaterra, de 3:45 a 9:15 i en directe per Esport 3. També es juguen el Girona Castelló i el Sabadell Manresa.
0: I pel que fa al temps, dia típic de juliol, amb molt de sol i amb calor intensa. Aquesta tarda retornen els 40 graus a Ponent i valors per sobre dels 35 graus a l'Alt Pirineu. Pot fer alguna gotellada a la tarda al Ripollès.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig al punt de la una del migdia. És dimecres 29 de juliol del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Parlament farà una reforma del reglament de la cambra per poder sancionar econòmicament els diputats o diputades que pronunciïn discursos d'odi. Després de mesos de negociacions, el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han registrat avui una proposta de reforma que s'haurà de debatre i aprovar a la tardor, que és quan es reprendrà el curs polític, després de l'estiu. Fins ara, els discursos d'odi ja podien ser castigats a través del Codi de Conducta dels Diputats. Ara, però, aquestes sancions s'inclouen al reglament perquè tinguin cobertura jurídica. I és que el reglament té rang de llei i el codi de conducta no el té. I, per tant, les sancions no estaven blindades jurídicament. L'exlletrat major del Parlament, el jurista Antoni Bayona, ha advertit de les dificultats de fixar la frontera entre els discursos d'odi i la llibertat d'expressió, que té una protecció especialment intensa en, en seu parlamentària. Són declaracions a 3CAT Info.
3: Jo crec que aquí hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dona aquesta sensació. És una percepció personal meva, però diria que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot ser, diguem-ne, pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
0: La reforma del reglament preveu amonestar o sancionar multes d'entre 600 i 12.000 euros als diputats i diputades que facin servir un llenguatge que promogui o inciti a l'odi. La proposta de reforma s'ha registrat justament l'endemà que la mesa del Parlament sancionés la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Riols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, amb una amonestació pública per expressions d'odi cap a altres diputats. En l'últim any i mig, els Mossos d'Esquadra han fet 36 investigacions per tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. En el cas de l'explotació sexual, la majoria han estat captades per les xarxes socials obertes o OnlyFans per ser explotades generalment en pisos clandestins. Els Mossos alerten d'una gran xifra oculta de persones explotades sexualment i laboralment. És per això que activen dos nous canals de denúncia. Barcelona, comissaria central dels Mossos d'Esquadra. Miquel Jarque.
4: En l'últim any, els Mossos d'Esquadra han detingut 32 persones relacionades amb el tràfic d'éssers humans, la majoria en casos d'explotació sexual. Durant el 2025 i fins al 21 de juliol del 26, han identificat 19 dones i 5 homes. Lluís Moreno és subinspector dels Mossos.
5: En 36 investigacions, sí que la gran majoria són investigacions a organitzacions criminals que es dediquen al tràfic d'éssers humans. Les 24 víctimes que s'han identificat formalment, 19 són dones. 14 en explotació sexual, 2 en explotació laboral, 1 en activitats delictives i les dues del matrimoni forçat.
4: Els Mossos d'Esquadra també detecten un canvi de les màfies pel que fa a la captació. Ara ho fan majoritàriament amb anuncis massius a les xarxes socials, sempre amb enganys i sovint també a través de plataformes de contingut per adults, com ara OnlyFans.
5: Qual xarxa social és factible de tenir un anunci fraudulent encaminat a una captació? Sí que hi ha plataformes que es miren amb deteniment i OnlyFans potser és la més famosa, no? S'ha venut com una plataforma on les dones són grans empresàries que amb el seu cos fan i desfan quan volen i com volen, però darrere hi ha una obligació, hi ha uns contractes abusius dels proxenetes online que s'anomenen.
4: Els Mossos demanen la col·laboració ciutadana i de les víctimes per rebaixar la gran xifra oculta de fet d'explotació. Els canals directes amb els investigadors dels Mossos per denunciar de forma anònima l'explotació i tràfic de persones és stopexplotació@mossos.cat i també fan públic un QR que es distribuirà a les xarxes socials que enllaça amb un formulari per denunciar els fets.
0: Els Mossos han detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer Andrade del districte de Sant Martí de Barcelona. L'home s'ha entregat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de l'Eixample i ha estat traslladat a la de les Corts a l'espera de passar a disposició judicial. Els agents el buscaven després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. La víctima, de 34 anys, va morir poc després. L'agressió hauria passat en presència dels seus dos fills menors. L'home va fugir amb el seu cotxe i el vehicle el van trobar cremat al carrer Palència, no gaire lluny de l'escenari del crim. És la quarta dona morta per violència masclista aquest any a Catalunya. Des de Girona, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
6: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: Fons policials han confirmat que els Mossos van detenir la víctima del crim el 12 de juliol per una denúncia d'agressions a la seva parella i als seus fills. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120, 900 900 120. I pot trucar tothom. Aquesta línia és gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.
2: 3Cat Info.
0: 9 minuts passen per sobre del punt de la una. L'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu, tot i que les tasques de les últimes hores han permès frenar l'avanç del foc al flanc oest, el més proper a la Serra d'Espadà. El foc ha cremat més de 9.000 hectàrees i encara hi ha prop de 10.000 persones evacuades. En total, sobre el terreny, s'ha desplegat un dispositiu de prop de 1.200 efectius entre bombers, sanitaris i la resta de personal d'emergències. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espanyol. Rosenfeld.
7: Hola, bon dia. I de moment també hi ha diverses investigacions policials obertes de la Guàrdia Civil per determinar la causa, l'origen d'aquest foc que ha cremat aquestes més de 9.000 hectàrees. La investigació està tirant endavant, segons que explicava a 3Cat Info Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol a València. Tot apunta, ens deia clarament, a un foc intencionat.
8: No n'hi ha novetat al respecte. Ja hem dit que és evident que no pareix que foren causes naturals. Per tant, aquestes línies d'investigació estan obertes.
7: La humitat d'avui és alta aquí, les temperatures també ho són, però no bufa vent i això fins ara ha anat a favor dels bombers, que són molt prudents, sobretot amb les flames que avancen al parc natural de la Serra d'Espadà.
8: Humitat que ens ha fet somriure un poquet, està beneficiant molt que la flama no siga intensa i, per tant, baixi la intensitat i els mitjans puguen treballar millor.
7: El foc, per això, no està controlat ni de bon tros. Els bombers són prudentíssims i, paral·lelament, el que estan fent les autoritats és, després de 4 nits, estan reallotjant els veïns evacuats. Fins ara estaven en poliesportius i en zones més provisionals i ara se'ls trasllada a zones una mica més confortables, com residències d'estudiants o un antic balneari.
0: Hores clau per a l'evolució dels incendis de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila. Els bombers han contingut l'avanç de les flames i el perímetre no hauria crescut durant les últimes hores. L'objectiu és atacar-lo definitivament avui, després que ahir els veïns d'una quinzena de pobles ja van poder tornar a casa. A Naval Carnero hi tenim la nostra enviada especial, Montse Poblet, amb el suport tècnic d'en Xavi Luna.
9: L'incendi es podria estabilitzar en les pròximes hores. El perímetre ja en fa 36 que no creix i ara els bombers es dediquen a remullar les zones calentes per evitar revifades. Després de reunir-se amb els caps de l'operatiu d'extinció aquí al centre de comandament de Navalcarnero, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qualificava l'evolució de favorable.
10: La evolució continúa siendo favorable. Se está en una tarea de contención del incendio y también de refresco, entre otras cosas, para evitar el que pueda haber cualquier reinicio de incendios en zonas que pensábamos ya estaba consolidado o estable la situación.
9: Aquesta és la primera vegada en la història d'Espanya que s'activa un nivell 3 d'emergència per un incendi forestal que ha mobilitzat recursos de diferents comunitats autònomes, inclòs a Catalunya. Els bombers de la Generalitat han desplaçat fins aquí una trentena de professionals que han ajudat a definir l'estratègia d'extinció i que ara ja pensen en la tornada, com ens deien declaracions a 3Cat, Marc Castellnou, cap del grup d'actuacions forestals dels bombers.
11: I ara ens queden 12 hores per poder, diguéssim, donar per estabilitzar. És un incendi de 80.000 hectàrees i que hi ha molts recursos de tot Espanya aquí i necessitem alliberar recursos per poder donar resposta als propers incendis que previsiblement tindrem aquesta setmana. Llavors la situació no ha fet res més que començar. I previsiblement tindrem incendis a Catalunya. Vull dir, han vingut tots aquí perquè és l'incendi més gran que han vist en la història recent d'Espanya, però ara ja toca vetllar pels següents.
9: Malgrat la millora de la situació, aquí encara hi ha gent evacuada, 11.000 veïns de la Comunitat de Madrid i 16 pobles d'Àvila. Els demanen paciència i comprensió perquè encara no se sap quan els podran garantir condicions segures per tornar a casa.
0: L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert un procediment sancionador contra la publicació digital La Directa per les investigacions periodístiques on van destapar la infiltració d'agents de la policia en moviments socials i independentistes a Catalunya i al País Valencià. L'Agència de Protecció de Dades estudia interposar al mitjà una possible sanció econòmica que pot arribar als 7.000 euros arran de la denúncia que van presentar 4 dels policies que entre el 2020 i el 2023 es van infiltrar sense ordre judicial. La Directa defensa que les investigacions amb què va destacar les infiltracions són un exercici legítim del dret de comunicar i rebre informació veraç i responen a la funció democràtica essencial dels mitjans de comunicació, com és vigilar els poders públics. I una exposició a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, aplega 33 quadres de Modest Cuixart en un diàleg amb obres clàssiques d'artistes entre els segles XVII i XX. Es podrà visitar a partir de demà. Fèlix Martín.
12: L'exposició s'afegeix als actes del centenari del naixement de Modest Cuixart. La comissària de la mostra, especial...

0: i tot m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
1: A la mostra hi ha 54 obres, 33 de Cuixart i 21 d'altres autors. Venen de les diferents col·leccions de Carmen Thyssen, també de la Fundació Cuixart o de museus com el MACBA. L'exposició titulada Vincles, Cuixart conversa amb la col·lecció Carmen Thyssen, és una de les 6 que fins al mes d'octubre es poden visitar a partir de demà al recinte de l'antic monestir de Sant Feliu de Guíxols.
2: Obrim l'àrea de servei i ho fem explicant-vos que la Generalitat ha fixat els serveis mínims per la vaga de Renfe d'aquest divendres. En hora punta passaran 2 de cada 3 trens i la resta del dia 1 de cada 3. De les 6 a 9:45 del matí es considera hora punta i a la tarda de les 5 a 9:45. La vaga la convoca el sindicat ferroviari, que és minoritari, per protestar pels problemes que tenen els aparells d'aire condicionat dels trens. I tot seguit connectem amb el nostre equip viari per saber quin és l'estat de les carreteres al país. Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs ja han retirat un camió cisterna que transportava ciment i que s'ha avariat a la carretera local B-4241 al terme de Capolat, a la comarca del Berguedà. Per tant, la circulació ja normalitzada en aquest punt i també en el tram que va des de Berga, on s'estava regulant la circulació a causa d'aquest fet. A l'àrea de Barcelona ara mateix queden poques complicacions. Hi ha lentitud a l'entrada a Barcelona per la C-58 a l'altura de Montcada fins a Torrebaró en direcció Barcelona, i a les rondes, també alguns trams de lentitud a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit Besòs, també a l'altura de la Vall d'Hebron direcció Llobregat, i a la ronda litoral a l'altura de Montjuïc i de Sant Adrià al Bon Pastor sentit Besòs, i també entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat. I el transport públic, recordem que es mantenen els retards que poden superar els 30 minuts als trens de l'R11 de Rodalies per un robatori aquest matí de cable de la infraestructura ferroviària entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps. Abans de la crònica d'en Tomàs Molina, explicar-vos que l'Ajuntament de Barcelona obrirà a partir de dissabte un espai de dia perquè les persones sense llar es refugiïn de la calor. El centre, situat al passeig 2 de maig, a tocar del recinte històric de Sant Pau, obrirà les portes de 10 del matí a 7 de la tarda i des de l'1 d'agost fins al 14 de setembre. Tindrà un aforament de 75 persones que, en cas que se superi, prioritzarà les que estan en una situació més vulnerable. Al refugi s'hi podrà accedir lliurement i qui hi vagi trobarà un espai on seure i amb aire condicionat. També s'hi oferiran refrigeris, begudes i peces de fruita. A més, es facilitarà informació als usuaris sobre altres recursos de la xarxa o espais que durant l'estiu funcionen com a refugis climàtics. Ara sí, el temps en Tomàs Molina.
4: Avui és un dia típic de juliol, però més calorós, amb màximes avui que s'enfilaran fins als 40 graus a les comarques de Ponent i que estaran per sobre dels 35 a bona part de l'Alt Pirineu, també cap a les Terres de l'Ebre i en zones interiors del país, fins i tot a les comarques gironines. Un dia de sol a la tarda amb algunes nuvolades al Pirineu podrien donar alguna gotellada, potser més probable cap al Ripollès, Garrotxa, les zones de més al nord d'aquestes comarques. Els propers dies seguim amb aquesta situació, bàsicament sol. A primeres hores poden haver-hi alguns núvols baixos al llarg del matí, o fins i tot bancs de boira que poden afectar la façana litoral, després s'aniran trencant, s'imposarà el sol. Demà a la tarda també alguna nuvolada al Pirineu, en principi sense precipitacions, i temperatura alta, amb un ambient calorós. De fet, els propers dies, fins al cap de setmana i fins i tot l'inici de la setmana vinent, seguirem amb temperatures molt elevades, fins i tot per sobre dels 40 graus, però la diferència serà que de cara al cap de setmana podrien aparèixer alguns ruixats, algunes tronades que podrien ajudar a rebaixar una mica la temperatura.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: La patronal Foment inaugura una oficina comercial a Xangai per promoure la internacionalització d'empreses catalanes a la Xina. Aquesta organització considera que hi ha molt de marge per créixer comercialment al mercat xinès. Josep Sánchez Llibre és el seu president.
6: Establir un pont aeri permanent des de la perspectiva industrial entre Barcelona i Xangai i entre Catalunya i Xina. En segon lloc, aprofundir amb la internacionalització de l'economia de les empreses catalanes i al mateix temps contribuir a la modernització i a la reindustrialització del nostre teixit productiu, del nostre teixit industrial i de l'economia catalana.

0: L'oficina centrarà els seus esforços en àrees de valor afegit com la mobilitat elèctrica, bateries, robòtica, intel·ligència artificial o biomedicina. Vaga dels treballadors subcontractats per la Sagrada Família. Es queixen de les condicions laborals i climatològiques extremes. Els treballadors diuen que passen llargues jornades de fins a 11 hores drets i exposats a la calor i asseguren que periòdicament han d'anar a dispensari mèdic per cops de calor, marejos i deshidratació. Es tracta dels empleats de l'empresa subcontractada Audio Guiarte. Des de la Sagrada Família afirmen que garanteixen la seguretat i salut del personal propi i extern i que han pres mesures d'acord amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. I a la Costa Daurada, hotels i càmpings preparen accions informatives i lúdiques per al dia de l'eclipsi solar, el 12 d'agost, en alguns casos per prevenir els turistes desinformats i en altres per oferir una experiència única als seus clients. Tarragona, Manel Sastre.
1: A Salou, per exemple, el Ves Negresco, un històric de la Costa Daurada, tematitzarà les seves instal·lacions i farà una festa al seu terrat per acompanyar l'esdeveniment amb música. El Modena Valverde, la directora, explica que tots els clients, especialment els estrangers més despistats, els donaran tota classe d'indicacions per evitar lesions.
2: Nosaltres hem preparat un tríptic i els hi explicarem, perquè sobretot volem que ho visquin amb seguretat, que no hi hagi cap despistat que miri el cel i pugui prendre mal. I és per això que els hi donarem en el moment del check-in un tríptic explicant i els hi entregarem ulleres, perquè puguin crear un record xulo i una experiència bonica.
1: Joel Segura, director de l'hotel Olympus Palace, també informarà els clients sobre com seguir amb seguretat aquest eclipsi i, en el seu cas, també han adaptat el terrat per facilitar les coses.
3: Un kit d'experiència a les seves habitacions, que estarà format per unes ulleres homologades perquè ho vegin de manera segura i una miqueta d'informació sobre horaris, una miqueta de seguretat. Tenim una terrassa a quatre vents, des d'on creiem que les vistes seran brutals per veure aquest espectacle.
1: A l'interior, la Mireia Sanz, del càmping Prades Park, explica que ells també han preparat un grapat d'activitats i repartiran ulleres homologades.
4: Organitzarem algunes activitats tematitzades sobre l'eclipsi, tant per famílies com també doncs, per als adults, perquè estiguin conscients i sàpiguin com s'ha de veure aquest eclipsi amb totes les mesures de seguretat correctament. I també entregarem ulleres a tots els nostres clients perquè puguin veure aquest eclipsi de la millor manera i la més segura. Són unes ulleres homologades que hem fet juntament amb el Parc Astronòmic de Prades.
1: La Direcció General de Turisme de la Generalitat no ha previst cap acció concreta per avisar o informar els turistes, així que al final són els mateixos establiments els que decideixen com informen els clients.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per a la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Francesc Xavier Vila és el conseller de Política Lingüística.
5: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per a l'alumnat signant de batxillerat i formació professional o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. L'estratègia també contempla la creació d'un nou vocabulari general de la llengua de signes catalana que serà l'eina de referència i la creació de beques per a creadors de continguts a les xarxes socials que siguin signants. A més, s'ha declarat el 3 de juny com a Dia de la Llengua de Signes Catalana i una reivindicació històrica de la comunitat signant.

Troben mort a casa seva a París el DJ i productor francès Kavinsky, als 50 anys, segons informen diversos mitjans com Le Parisien. S'investiga si la causa ha estat un ictus. Figura clau de la música electrònica a França, era autor del conegut tema Night Call de la banda sonora de la pel·lícula Drive, protagonitzada per Ryan Gosling el 2011. L'artista de nom real Vincent Belorgueil va ser un dels protagonistes de la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de París el 2024. Pioner del gènere synthwave, Kavinsky va saltar a la música el 2005, influït pel cinema i els videojocs dels 80. Per a la seva imatge va crear un emblemàtic alter ego de ficció, un zombi de pell blava i ulls vermells que ressuscitava després d'estavellar-se al volant d'un Ferrari.

0: Esports.
1: Amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
2: Bon dia. El porter del Barça, Joan Garcia, ha parlat avui dels reptes de la propera temporada des del campus que organitza a Tordera, entre els quals ha prioritzat la Champions. També ha explicat el que s'està preparant per lluitar per la titularitat a la porteria blaugrana des de l'inici de la Lliga.
3: Segueixo entrenant, perquè crec que és un moment, doncs, quan no hi ha competició, que pots exigir molt més els entrenaments, i crec que, bueno, que sí, que jo em preparo per ser titular ja el primer dia de competició, i bueno, llavors ja el míster és el que decideix, però jo treballo per això, crec que sí.
2: El jugador de Sallent està de vacances i es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost, juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. El Barça es troba en el tercer dia d'estatge a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta. El president blaugrana va explicar ahir que li han revertit una arrítmia cardíaca i que el cor ja li batega amb regularitat, però necessita fer reports i quedar-se a Barcelona. Els blaugranes han fet aquest matí l'únic entrenament del dia i Rafinha s'incorporarà al grup avui mateix. Alejandro Valdés segueix entrenant al marge per les molèsties que arrossega el pubis. Divendres el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham City de la Championship, la segona divisió anglesa. A Anglaterra també hi és l'Espanyol.
0: 3CAT Info.
2: Els blanquiblaus juguen avui el seu quart partit de pretemporada, el primer en terres britàniques, contra el Burnley. El duel és a 9:15 i el podreu seguir en directe per Esport 3. L'equip de Manolo González va arribar ahir al migdia a Anglaterra i a la tarda ja es va entrenar a la ciutat esportiva del Burnley, un club que acaba de baixar a la segona divisió anglesa i que, recordem, pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. A l'expedició blanquiblava hi ha 25 jugadors, 3 dels quals del filial, i no hi són Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, per a qui el club busca una sortida. Avui també juga el Girona contra el Castelló, a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 6:45 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell va anunciar ahir que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità dels Arlequinats posa punt final a les dues temporades al Sabadell, però passa a ser el secretari tècnic del primer equip dels Vallesans. D'altra banda, ahir el Barça femení va fer el primer entrenament de la pretemporada sense Aitana, que ha de fer net de la seva lesió al peroné. Tampoc hi era Laia Aleixandri, que es recupera de l'operació del lligament encreuat anterior del genoll dret, que es va trencar al gener.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La FIFA ha anunciat que vol crear la societat FIFA Forward Enterprise, que s'encarregaria d'operacions comercials i de l'organització d'esdeveniments. Seria una societat valorada en 20.000 milions de dòlars amb participació de fons privats. Perquè es creï, però, cal el vistiplau de les 211 federacions que integren l'organisme que presideix Gianni Infantino. Si tirés endavant la nova societat, cada federació rebria 40 milions de dòlars per a diversos projectes. I en reacció a aquesta proposta de la FIFA de crear una nova filial amb participació de fons privats, ja hi ha hagut múltiples reaccions contràries, com la del comissari de l'esport de la Unió Europea, la UEFA, la CONCACAF i les federacions de futbol de França, Anglaterra, Alemanya i Espanya. Seguint amb futbol internacional, canvis a les banquetes de dues seleccions. Zinedine Zidane va ser anunciat ahir nou tècnic de França, substituint Didier Deschamps, fins que acabi el Mundial del 2030, i Roberto Mancini serà el nou seleccionador italià, també fins que acabi el proper Mundial. Mancini ja va ocupar la banqueta italiana del 2018 al 2023.
0: 3CAT Info.
2: Tornant a la Lliga Espanyola, el Real Madrid va jugar ahir un amistós contra el Leganés, que es van dur per 4-1, i un altre equip madrileny, el Rayo Vallecano, no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas perquè la Comunitat de Madrid li ha suspès la llicència per fer-ho, a dues setmanes de l'inici de la Lliga. Això després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. El Rayo haurà de buscar un camp on jugar de local mentre durin les obres, que comencen avui i podrien durar fins a 6 mesos. I un últim apunt en bàsquet, l'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee.

0: Són 2:15. Durant la primera mitja hora d'aquest informatiu us hem explicat que el Parlament farà una reforma del reglament de la cambra per poder sancionar econòmicament els diputats o diputades que pronunciïn discursos d'odi. Després de mesos de negociacions, el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han registrat avui una proposta de reforma que s'haurà de debatre i aprovar a la tardor quan es reprengui el curs polític després de l'estiu. En l'últim any i mig, els Mossos d'Esquadra han fet 36 investigacions per tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. En el cas de l'explotació sexual, la majoria han estat captades per les xarxes socials obertes o per OnlyFans per ser explotades generalment en pisos clandestins. Els Mossos alerten d'una gran xifra oculta de persones explotades sexualment i laboralment. És per això que activen 2 nous canals de denúncia. I les tasques d'extinció a la Vall d'Uixó avancen a bon ritme gràcies al reforç dels mitjans aeris. Durant la nit, els bombers han consolidat el perímetre de l'incendi i, sobretot, han atacat el flanc oest. El foc ha cremat més de 9.000 hectàrees i encara hi ha prop de 10.000 persones evacuades. Pel que fa als incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila, els bombers els han contingut. Des del centre de comandament de Navalcarnero, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que a partir d'ara s'enfronten a hores clau per a l'evolució del foc. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut nous atacs entre els Estats Units i l'Iran després d'uns dies de calma. L'exèrcit nord-americà, conjuntament amb l'Aràbia Saudita, ha bombardejat grups amb suport iranià a l'Iraq. Jordània, per la seva banda, ha interceptat míssils de l'Iran. El preu del petroli torna a pujar. I Rússia ha emès una ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, a qui acusa de complicitat amb el terrorisme. El Kremlin el fa responsable de no retirar material de la xarxa social que Ucraïna podria fer servir per preparar atacs en territori rus. I pel que fa als esports, Pau Dax...
1: Rafinha s'incorpora a l'estatge del Barça a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta, que ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia. L'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer del seu estatge a Anglaterra, a 9:15, i en directe per Esport 3. També es juguen el Girona-Castelló i el Sabadell-Manresa.
0: I pel que fa al temps, dia típic de juliol amb molt de sol i amb calor intensa. Aquesta tarda retornen els 40 graus a Ponent i valors per sobre dels 35 graus a l'Alt Pirineu. Pot fer alguna gotellada a la tarda al Ripollès. Passen 3 minuts al punt de 2:15 del migdia d'aquest dimecres 29 de juliol del 2026. Us expliquem ara que el Parlament farà una reforma del reglament de la cambra per poder sancionar econòmicament els diputats o diputades que pronunciïn discursos d'odi. Després de mesos de negociacions, el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han registrat avui una proposta de reforma que s'haurà de debatre i aprovar a la tardor quan es reprengui el curs polític després de l'estiu. Fins ara, els discursos d'odi ja podien ser castigats a través del Codi de Conducta dels Diputats. Ara, però, aquestes sancions s'inclouen al reglament perquè tinguin cobertura jurídica. I és que el reglament té rang de llei i el Codi de Conducta no el té, i per tant les sancions no estaven blindades jurídicament. L'exlletrat major del Parlament, el jurista Antoni Bayona, ha advertit de les dificultats de fixar la frontera entre els discursos d'odi i la llibertat d'expressió, que té una protecció especialment intensa en el seu parlamentària. Són declaracions a aquesta emissora.
2: Jo crec que aquí hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació, és una percepció personal meva, però diria que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot ser, diguem-ne, pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
0: La reforma del reglament preveu amonestar o sancionar amb multes d'entre 600 i 12.000 euros als diputats i diputades que facin servir un llenguatge que promogui o inciti a l'odi. La proposta de reforma s'ha registrat justament l'endemà que la mesa del Parlament sancionés la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, amb amonestació pública per expressions d'odi cap a altres diputats. En l'últim any i mig, els Mossos d'Esquadra han fet 36 investigacions per tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. En el cas de l'explotació sexual, la majoria han estat captades per les xarxes socials obertes o OnlyFans per ser explotades en pisos clandestins. Els Mossos alerten d'una gran xifra oculta de persones explotades sexualment i laboralment. És per això que activen dos nous canals de denúncia.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos han detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer Andrade del districte de Sant Martí de Barcelona. L'home s'ha entregat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de l'Eixample i ha estat traslladat a la de les Corts a l'espera de passar a disposició judicial. Els agents el buscaven després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. La víctima, de 34 anys, va morir poc després. L'agressió hauria passat en presència dels seus dos fills menors. L'home va fugir amb el seu cotxe i el vehicle el van trobar cremat al carrer Palència, no gaire lluny de l'escenari del crim. És la quarta dona morta per violència masclista aquest any a Catalunya. Des de Girona, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
4: Són 36 investigacions, sí que la gran mare vol ser-se.
5: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: Fons policials han confirmat que els Mossos van detenir la víctima del crim el 12 de juliol per una denúncia d'agressions a la seva parella i als seus fills. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120, i pot trucar tothom. Aquesta línia és gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ara parlem d'incendis, perquè 30 dotacions dels bombers treballen en l'extinció d'un incendi que ha començat fa poca estona a Masllorenç i Masarbonès, al Baix Penedès. Protecció Civil ha activat les alerts per confinar els veïns d'aquests municipis. Entre la trentena de dotacions que participen en l'extinció d'aquest foc, hi ha 6 mitjans aeris. I pel que fa al de la Vall d'Uixó, el País Valencià continua actiu, tot i que les tasques de les últimes hores han permès frenar l'avanç del foc al flanc oest, que és el més proper a la Serra d'Espadà. El foc ha cremat més de 9.000 hectàrees i encara hi ha prop de 10.000 persones evacuades. En total, sobre el terreny s'han desplegat un dispositiu de prop de 1.200 efectius entre bombers, sanitaris i la resta de personal d'emergències. I pel que fa als incendis de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila, estem vivint hores clau. Els bombers han contingut l'avanç de les flames i el perímetre no hauria crescut durant les últimes hores. L'objectiu, atacar-lo definitivament avui, després que ahir els veïns d'una quinzena de pobles ja van poder tornar a casa. A Naval Carnero hi tenim la nostra enviada especial, Montse Poblet, amb el suport tècnic d'en Xavi Luna.
6: L'incendi es podria estabilitzar les pròximes hores. El perímetre ja en fa 36 que no creix i ara els bombers es dediquen a remullar les zones calentes per evitar revifades. Després de reunir-se amb els caps de l'operatiu d'extinció aquí al centre de comandament de Navalcarnero, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qualificava l'evolució de favorable.
7: La evolució continúa siendo favorable. Se está en una tarea de contención del incendio y también de refresco, entre otras cosas, para evitar el que pueda haber cualquier reinicio de incendios en zonas que pensábamos ya estaba consolidado o estable la situación.
6: Aquesta és la primera vegada en la història d'Espanya que s'activa un nivell 3 d'emergència per un incendi forestal que ha mobilitzat recursos de diferents comunitats autònomes, inclòs a Catalunya. Els bombers de la Generalitat han desplaçat fins aquí una trentena de professionals que han ajudat a definir l'estratègia d'extinció i que ara ja pensen en la tornada, com ens deien declaracions a 3CAT, Marc Castellnou, cap del grup d'actuacions forestals dels bombers.
8: I ara ens queden 12 hores per poder, diguéssim, donar per estabilitzar. És un incendi de 80.000 hectàrees i que hi ha molts recursos de tot Espanya aquí i necessitem alliberar recursos per poder donar resposta als propers incendis que previsiblement tindrem aquesta setmana. Llavors la situació no ha fet res més que començar. I previsiblement tindrem incendis a Catalunya. Vull dir, han vingut tots aquí perquè és l'incendi més gran que han vist en la història recent d'Espanya, però ara ja toca vetllar pels següents.
6: Malgrat la millora de la situació, aquí encara hi ha gent evacuada, 11.000 veïns de la Comunitat de Madrid i 16 pobles d'Àvila. Els demanen paciència i comprensió perquè encara no se sap quan els podran garantir condicions segures per tornar a casa.
0: I a Catalunya, els agents rurals preveuen que la nova onada de calor que tot just comença avui farà augmentar el nombre de municipis en risc extrem d'incendi. Una dinàmica que tocarà sostre aquest cap de setmana. A hores d'ara hi ha 43 municipis en el nivell 4 de perill, que és el més alt, però la previsió és que aquesta xifra augmenti en les properes hores. El cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, també alerta que es podrien tancar més parcs naturals. Són declaracions a aquesta emissora.
9: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Afa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Avui està restringit l'accés a tres espais naturals, el Montmell Marmellà, les muntanyes de Prades i el Montsant. A més, preocupen especialment altres indrets del país.
9: Però també ens preocupa la resta, sobretot interior del país, eh? Tot el que és doncs, el Bages, Solsonès, Noguera, la Catalunya central més cap a Ponent, i també la zona doncs, interior de Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona és la zona que actualment doncs, hi ha un risc major i que doncs, nosaltres incrementem la vigilància.
0: Durant les pròximes hores s'espera que les temperatures tornin a fregar els 40 graus.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Atacs de nou entre els Estats Units i l'Iran després d'uns dies de calma. Les hostilitats han tornat en diversos fronts i hi ha hagut almenys 20 morts en bombardejos dels Estats Units i l'Aràbia Saudita a l'Iraq, dirigits a grups que tenen el suport de l'Iran i a qui es fa responsable d'atacs a instal·lacions petrolieres saudites i a bases militars nord-americanes. Jordània, per una altra banda, assegura haver interceptat 5 míssils provenents de l'Iran. A més, l'Iran assegura haver atacat 3 petroliers de l'estret d'Hormuz, que és clau per al comerç mundial de gas i petroli. Les hostilitats tornen a l'Orient Mitjà i trenquen la pausa que hi havia en els bombardejos des de divendres, quan l'administració Trump va decidir aturar els atacs amb l'argument de donar més espai a la negociació. Algunes informacions, però, ho vinculaven als riscos pels estocs de munició i el fet que l'exèrcit dels Estats Units s'hauria quedat sense objectius per bombardejar. El nou escenari d'atacs creuats fa tornar a pujar el preu del petroli, avui a l'entorn d'un 3% fins als $87 al barril de Brent. I Rússia ha emès una ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram, a qui acusa de complicitat amb el terrorisme. Pavel Durov és un empresari multimilionari nascut a Rússia, però amb passaport francès i dels Emirats Àrabs, i que està al capdavant d'una xarxa social amb més de 1.000 milions d'usuaris. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram que Ucraïna podria fer servir per preparar atacs en territori rus. Moscou, Cristina Solies.
10: En concret, acusen Pavel Durov de no eliminar un chatbot de cites que utilitzaria la intel·ligència ucraïnesa per atraure menors d'edat a participar en actes de sabotatge i terrorisme. Kiev hauria reclutat així almenys 46 joves d'entre 12 i 22 anys. N'ha donat detalls la portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenko.
11: Fent-se passar per dones, envien als joves correus de phishing, enllaços per piratejar els seus comptes i sol·licituds perquè els enviïn les seves adreces. Després es fan passar per agents de seguretat russos, els amenacen amb càrrecs criminals, els intimiden i els exigeixen que cometin delictes.
10: Ara, si torna a Rússia, a Durov el podrien condemnar a cadena perpètua. Fa mesos que el govern rus bloqueja Telegram al país mentre no s'avingui a col·laborar amb les autoritats.
0: I els equips de rescat japonesos han localitzat 5 cadàvers sota la runa d'una fàbrica de paper ensorrada pel terratrèmol de magnitud 7 que va sacsejar ahir aquest país. Amb aquestes noves víctimes, el balanç arriba a 18 morts i més de 200 ferits. 8.000 efectius, entre soldats, policies i bombers del Japó, treballen a contrarrellotge per mirar de localitzar supervivents desapareguts, especialment entre la runa del centre comercial que es va enfondrar ahir a causa del terratrèmol que va afectar el sud de l'arxipèlag. El sisme va provocar indirectament l'explosió d'aquest centre comercial perquè va causar una fuita de gas.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Arribem pràcticament al punt de 3:15 del migdia. Obrim àrea de servei. I com sempre l'obrim connectant amb l'equip viari per saber quina és l'última hora de l'estat de les nostres carreteres i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs amb retencions localitzades. N'hi ha a l'autovia 2 a Castellbisbal en direcció Barcelona i és que hi ha un accident que talla un carril, segons informen des de trànsit. També s'aturen els vehicles a la ronda litoral entre Fòrum i Poble Nou en direcció Llobregat i també a l'altura de Vila Olímpica en sentit Besòs. També hi ha petites aturades a la mateixa ronda litoral a l'altura de Montjuïc, també al Port i a l'altura del Bon Pastor, també en sentit Besòs. I a la ronda de dalt només una petita retenció entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit Besòs per alguna possible incidència. Al transport públic es mantenen els retards que poden superar els 30 minuts als trens de la línia R11 de Rodalies. I és que recordem que aquest matí a primera hora hi ha hagut un robatori de cable de la infraestructura de DIF entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
3: El temps.
0: Una crònica d'en Tomàs Molina.
13: Dia avui de típica calor estiuenca de plena canícula. Avui amb màximes que s'enfilaran fins als 40 graus a les comarques del Pla de Lleida i que estaran per sobre dels 35 a bona part de l'interior del país. De fet, a l'interior ja de l'Empordà, també fins i tot en àrees de l'Alt Pirineu, les temperatures poden superar els 35 graus, fins i tot a l'Aran. Per tant, un dia de calor intensa. Ja ho diem a la tarda, amb nuvolades que seran al Pirineu. Força sol a tot arreu, però alguna nuvolada al Pirineu, fins i tot que podria donar alguna gotellada en punts del Ripollès, a Garroig, a les zones de més al nord d'aquestes comarques. Demà serà un altre cop un dia de sol, però a primeres hores poden haver-hi núvols baixos a la façana litoral, fins i tot algun banc de boira que serà present en zones sobretot de l'Empordà. Al llarg del matí s'anirien trencant aquests núvols baixos, les boires, s'imposarà el sol. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, però en principi no esperem precipitacions. De cara a finals de setmana i al cap de setmana podria augmentar una mica la inestabilitat amb sol, amb calor intensa, amb màximes un altre cop que poden arribar als 40 graus a ponent, però almenys amb nuvolades que creixeran a les tardes i que podrien acabar donant algun ruixat, alguna tronada que almenys localment pogués apaivagar una miqueta aquesta situació de calor.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Segons l'OMS, més de 350 milions de persones al món tenen ansietat. I a Catalunya afecta prop del 17% de la població i la majoria són dones. Respira, amb guió d'Àuria Muñoz i dibuixos de Judit Creuet, publicat per Planeta Còmic, visibilitza aquest trastorn posant-li cara. Ens ho explica la Valèria Obereda.
14: L'Alice és la protagonista de la història i ja la primera pàgina es diu «Respira», una paraula que Àurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, s'ha repetit molt.
15: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no?, que dius «m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira». I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure «respira», comença dient literalment «respira», perquè és aquest mantra inconscient de «ara un moment, respira», i així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
14: Quan l'autora passava per una situació d'ansietat, va canalitzar els seus sentiments escrivint, i d'aquí va sortir la idea. Plasmar-ho en un personatge que expliqui el que sent ajudarà que la gent ho entengui. Sentim Judit Creuet.
15: Teníem dos objectius principals amb aquest còmic. El primer és, si alguna persona està passant per un procés així, pugui veure que no està sol, perquè moltes vegades aquests sentiments són molt aïllants. I l'altre objectiu era al revés, per gent que no pateix ansietat, poder ajudar-li a entendre què és patir ansietat, entendre què està passant, entendre com ajudar i poder estendre la mà.
14: Tot passa en una illa, que fan servir com a metàfora visual. Converteixen el mar en un símbol de l'ansietat, perquè tot el que l'Alice no vol afrontar l'ofega.
15: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no t'agradi veure'l, segueix allà.
14: Àurea Muñoz i Judit Creuet es coneixen de fa anys i han treballat amb molta complicitat. De fet, el procés ha estat una mica la inversa del que és habitual.
15: Ella va escriure una petita novel·la i me la va enviar. I jo a partir d'això vaig començar a fer els primers esbossos de com m'estava imaginant aquesta història que ella m'explicava en pàgines de còmic. I a partir d'aquí dèiem, ah, doncs crec que la història no flueix tan bé com ho imaginava. Quan canvies d'escrit a dibuix, anem a canviar-ho. I m'ho canviava i m'ho tornava a enviar i jo tornava a fer dibuixos. Fins que les dues no dèiem, vale, estem contentes, ara ho podem passar net. I amb aquest mètode de treball, al final el que passava és que el guió venia després dels dibuixos. Un ordre poc usual.
14: I la recomanació és clara pels que tenen ansietat i els que els poden ajudar.
15: El més important és la comunicació. Fer el primer pas, que és difícil, no? Agafar una persona de confiança i dir-li, m'està passant això, perquè moltes vegades també tenim la por a explicar-ho, però jo crec que ens hem de treure una mica aquestes pors i tothom sempre està disposat a ajudar. I la persona que ajuda algú que té ansietat, escoltar, preguntar què necessites, perquè cada persona que té ansietat és un món. Potser una persona necessita estar sola i posar-se la música, i una altra persona necessita una abraçada. Per tant, comunicar-se moltíssim, escoltar moltíssim.
14: I com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.

0: El Dansana ho continua omplint de cultura les Valls d'Àneu i confirma l'èxit d'aquesta 35a edició, tant per l'assistència de públic com per la bona acollida dels espectacles. El festival encara a la recta final després de diversos dies amb moltes funcions exaurides i una gran resposta dels assistents. Un dels moments més destacats va ser el concert d'ahir a la nit de Magalí Sare, que en el dia del seu aniversari va omplir la plaça Major de Borén amb el seu darrer treball, Descasada. Des d'allà ens ho explica en Pau Rovira.
1: La cantant i multiinstrumentista va oferir una de les actuacions més emotives del festival amb una proposta íntima i plena de sensibilitat. Acompanyada dels seus músics, Magalí Sare va interpretar Descasada, el seu tercer disc, un projecte nascut després de 3 anys de recerca sobre cants tradicionals de casament arreu del món. El treball reflexiona sobre el matrimoni des de la perspectiva de les dones, no només com una celebració, sinó també com una experiència marcada al llarg de la història per les imposicions, els comiats i la lluita per la llibertat.
2: Ha estat una feina de 3 anys i mig i realment és el primer projecte que faig 100% el que em dóna la gana. Realment buscava com una temàtica que em cridés molt l'atenció per després, al voltant d'això, fer tota mena de músiques i gèneres i lletres de tot tipus.
1: El cant en diversos idiomes, la seva veu i una posada en escena molt propera van convertir el concert en un dels moments més aplaudits d'aquesta edició del Dansàneu. Sare també va sortir commoguda en acabar la funció.
2: Ha estat un privilegi, ha estat molta inspiració. No és el mateix arribar a un teatre que arribar a un lloc tan recòndit i tan bonic i tan preciós. I la gent estava amb molt de silenci i estic encantada. O sigui, ha estat un concert molt especial.
1: El Dansàneu continuarà fins aquest diumenge 2 d'agost portant música, dansa i arts escèniques a diversos espais patrimonials de les Valls d'Àneu. Entre les propostes més esperades dels pròxims dies hi ha Zuró, La vida als boscos amb l'actor Carlos Cuevas, el concert de Cluenda del grup Obeses i diverses actuacions de dansa contemporània, música i creació escènica que mantenen l'aposta del festival per combinar patrimoni, paisatge i cultura.
0: I una mica més de cultura, el Festival TNT Terrassa Noves Tendències d'Arts Vives i Nous Formats arribarà al setembre amb un cartell provocador, Prohibit no jugar. En aquesta edició proposa 18 espectacles, 6 dels quals seran de carrer i gratuïts per arribar a nous públics. Marta Vallès.
3: La directora del festival, Marion Betriu, ens avança alguns dels espectacles de carrer que fomenten la participació del públic.
4: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista doncs, molt divertida, molt potent. Chicho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
3: Entre les 18 propostes hi ha 5 estrenes i 2 d'internacionals. Tota la informació del festival a tnt.cat.
0: I un últim apunt cultural abans d'arribar a la informació esportiva. La Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent i la Catalunya del Nord i l'Alguer i representar així i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa.
5: Esports.
0: Fins a arribar al punt de les 2 amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
6: Bon dia. El porter del Barça, Joan García, ha parlat avui dels reptes de la propera temporada des del campus que organitza a Tordera, entre els quals ha prioritzat la Champions. També ha explicat que s'està preparant per lluitar per la titularitat a la porteria blaugrana des de l'inici de la Lliga.
7: Segueixo entrenant perquè crec que és un moment doncs, quan no hi ha competició que pots exigir molt més els entrenaments i crec que, bueno, que sí, que jo em preparo per ser titular ja el primer dia de competició i bueno, llavors ja el míster és el que decideix, però jo treballo per això, clar que sí.
6: El jugador de Sallent està de vacances i es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost, juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Un Barça que es troba en el tercer dia d'estatge a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta. El president blaugrana va explicar ahir que li han revertit una arrítmia cardíaca i que el cor ja li batega amb regularitat, però necessita fer repòs i quedar-se a Barcelona. Els blaugranes han fet aquest matí l'únic entrenament del dia i Rafinha s'incorporarà al grup avui mateix. Alejandro Valdés segueix entrenant al marge per les molèsties que arrossega el pubis. Divendres el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham City de la Championship, la segona divisió anglesa. D'altra banda, la junta directiva del Club Blaugrana ha de decidir avui la data de l'assemblea extraordinària per demanar l'ampliació de crèdit de Goldman Sachs per les obres de l'Espai Barça. A Anglaterra també hi és l'Espanyol.
5: 3Cat Info.
6: Els blanquiblaus juguen avui el seu quart partit de pretemporada, el primer en terres britàniques, contra el Burnley. El duel és a 8:45 i el podreu seguir en directe per Esport 3. L'equip de Manolo González va arribar ahir al migdia a Anglaterra i a la tarda ja es va entrenar a la ciutat esportiva del Burnley, un club que acaba de baixar a la segona divisió anglesa i que pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. A l'expedició blanquiblava hi ha 25 jugadors, 3 d'ells del filial. No hi són Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, per qui el club busca una sortida. I avui també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 7:15 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell va anunciar ahir que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità dels Arlequinats posa punt final a 2 temporades al Sabadell, però passa a ser el secretari tècnic del primer equip dels Vallesans. D'altra banda, ahir el Barça femení va fer el primer entrenament de la pretemporada sense Aitana, que ha de fer net de la seva lesió al peroner, ni Laia Alexandri, que es recupera de l'operació del lligament encreuat anterior del genoll dret, que es va trencar al gener. I la FIFA ha anunciat que vol crear la societat FIFA Forward Enterprise, que s'encarregaria d'operacions comercials i de l'organització d'esdeveniments. Seria una societat valorada en 20.000 milions de dòlars amb participació de fons privats. Perquè es creï, però, cal el vistiplau de les 211 federacions que integren l'organisme que presideix Gianni Infantino. Si tirés endavant la nova societat, cada federació rebria 40 milions de dòlars per diversos projectes. I en reacció a aquesta proposta de la FIFA de crear una nova filial amb participació de fons privats, ja hi ha hagut múltiples reaccions contràries, com la del comissari de l'esport de la Unió Europea, la UEFA, la CONCACAF i les federacions de futbol de França, Anglaterra, Alemanya i Espanya. Seguim amb futbol internacional, canvis a les banquetes de 2 seleccions. Zinedine Zidane va ser anunciat ahir nou tècnic de França, substituint Didier Deschamps, fins que acabi el Mundial del 2030, i Roberto Mancini serà el nou seleccionador italià, també fins que acabi el proper Mundial. Mancini ja va ocupar la banqueta italiana del 2018 al 2023.
5: 3Cat Info.
6: Tornant a la Lliga Espanyola, el Real Madrid va jugar ahir un amistós contra el Leganés, que es va endur per 4-1. Un altre equip madrileny, el Rayo Vallecano, no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha suspès la llicència per jugar-hi a 2 setmanes de l'inici de la Lliga, després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. El Rayo haurà de buscar un camp on jugar de local mentre durin les obres, que comencen avui i podrien durar fins a 6 mesos. I un últim apunt en bàsquet. L'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse, equip de la primera divisió francesa.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Alerta màxima per la nova calorada que comença avui i que no ajudarà a controlar els focs que encara cremen. Bon dia, són les 2.
9: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
8: A partir d'avui tornarà a fer molta calor. Per això, avui a la Vall d'Uixó s'han afanyat a treballar amb els mitjans aeris tot el matí per aprofitar aquesta finestra d'oportunitat amb humitat més alta i sense vent. El foc encara no està controlat, Marta Prat.
10: No, i els bombers intenten estabilitzar el perímetre que en les darreres hores encara ha crescut més. Ja són gairebé 10.000 hectàrees calcinades.
8: La Vall d'Uixó, Coia Ballester.
11: I amb més de 80 quilòmetres de perímetre, de moment, és una filera inacabable de muntanyes ennegrides i ara el foc s'intensifica dins el parc natural de la Serra d'Espadà, on no poden arribar els mitjans terrestres dels bombers. De 16 poblacions desallotjades, només en 4 han pogut tornar els veïns a les seves cases.
8: A Madrid i a Àvila les coses sembla que van una mica millor. El foc no s'ha estès més, però ha cremat ja 75.000 hectàrees. Alguns veïns ja han pogut tornar a casa seva.
10: Aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat al centre de comandament des d'on ha assegurat que les coses ja van millor, però que encara cal prudència.
8: Navalcarnero, Montse Poblet.
12: Prudència, perquè tot i que el perímetre del foc fa 36 hores que no creix, encara hi ha zones amb flames i amb l'onada de calor que ha començat avui, qualsevol punt calent pot revifar-se. El govern també demana paciència als milers de persones de Madrid i d'Àvila que continuen evacuades. Encara no se'ls poden garantir condicions segures per tornar a casa.
8: I ara hem de parlar d'un incendi que s'ha declarat no fa massa a Mas Llorenç i Mas Arbonès, al Baix Penedès, i treballen una trentena de dotacions dels bombers i s'ha demanat el confinament dels veïns d'aquests municipis. De seguida en parlarem. I un altre dels titulars del dia, els Mossos d'Esquadra, alerten d'un augment de les xarxes d'explotació d'éssers humans i demanen col·laboració perquè les organitzacions criminals utilitzen cada vegada més les xarxes socials, els serveis de missatgeria i les plataformes digitals per captar les víctimes. Barcelona, Miquel Jarque.
13: Doncs sí, adverteixen d'una gran xifra oculta, a més d'explotació laboral i sexual. Els nous canals directes amb els investigadors dels Mossos per denunciar de forma anònima l'explotació i tràfic de persones és stopexplotació@mossos.cat. També fan públic un QR que es distribuirà a les xarxes socials, centres de salut i al transport públic, que enllaça amb un formulari per denunciar els fets.
8: I ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram. Pavel Durov és un empresari multimilionari que està al capdavant d'aquesta xarxa social amb més d'un milió de seguidors d'usuaris. Ara el Kremlin el busca amb noves acusacions. Moscou, Cristina Solies.
14: Rússia acusa Durov de col·laborar amb el terrorisme. Segons els serveis secrets, Telegram no ha fet res per evitar que la intel·ligència ucraïnesa utilitzi la plataforma per captar joves russos perquè cometin actes de sabotatge. L'empresari, que fa anys que viu fora de Rússia, podria arribar a enfrontar-se a cadena perpètua en el cas improbable que l'extradissin.
8: I a la cultura anirem fins a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, perquè el Museu Thyssen obre temporada d'estiu. Sant Feliu, Fèlix Martín.
15: Hola, bon dia. Sí, ho fa amb una exposició en què una trentena d'obres de Modest Cuixart dialoguen amb quadres d'alguns clàssics d'altres contemporanis de la col·lecció de Carmen Cervera. La mostra es fa coincidint amb els actes del centenari de Cuixart. S'inaugura aquest vespre i es podrà visitar l'espai Thyssen de Sant Feliu fins al mes d'octubre.
8: I quan faltin 20 minuts per les 3, saludarem l'Ernest Macià perquè començarem els esports, que avui tindrem una notícia, i és que Europa s'oposa al projecte de privatització d'una part del futbol mundial que pretén la FIFA, Ernest.
16: Doncs sí, és un escàndol. Concretament, el seu president Gianni Infantino, després del Mundial d'Estats Units, va començar a moure fils i ahir vam saber que, sobtadament, vol crear una societat paral·lela que gestioni inversions privades a la FIFA. És a dir, una part de la FIFA la gestionaria en fons privats. La UEFA, des d'Europa, que és l'organització del futbol europeu, s'hi oposa, però és que, a més, s'ha creuat ja la línia de la política, i també la Comissió Europea, els governs, per exemple el de França, creuen que interessos lucratius estan posant en perill el bé comú del futbol mundial.
8: I ara ens interessem per la circulació. Mariluz García.
17: Bon dia. Doncs hi ha aturades a l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Barcelona, per un accident que talla un carril, i tres vies tallades pel foc forestal a Mas Llorenç. La C-51Z entre la Bisbal del Penedès i Rodonyà. La TV-2442 de la Bisbal a Mas Llorenç. I també tallada la TV-2141 de Montferri a Bonastre. A l'àrea de Barcelona, la circulació força fluida.
8: I ens queda el temps.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Perquè comença una nova calorada. Tomàs Molina, bon dia.
18: Molt bon dia. Doncs sí, una situació, un episodi de calor intensa que probablement acabarà tenint també una part que serà onada de calor. De fet, s'ha d'explicar que això de l'onada de calor és una definició, en realitat. Són quan són tres dies en què se superen el percentil 98 de les temperatures més altes que s'assoleixen en qualsevol dels indrets on pot passar la onada de calor. Per tant, podem tenir calor molt intensa, però sense superar aquests llindars més elevats. Semblaria que a finals de setmana, potser entre divendres, dissabte, diumenge o dilluns, en aquest període de temps, sí que es podrien superar llindars elevats, en què es dic, temperatures que s'assoleixen ben poques vegades. De moment, el que tindrem serà aquesta calor intensa que s'inicia i que tindrà tota la setmana, amb sol en conjunt, un sol que tornarà a partir de demà passat a estar molt entrenyinat per la presència de pols en suspensió, i tenim una mica d'esperança de que no hi hagi aquesta onada de calor amb el pas d'una petita línia frontal que creuarà entre divendres i dissabte i que pot portar més ruixats, moviment de l'aire i que podria ajudar a suavitzar una miqueta la situació de cara al cap de setmana.
8: Gràcies, Tomàs. Bon dia.
18: Bon dia.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Les 2:07. Us ho dèiem en començar, una trentena de dotacions de bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi als municipis de Mas Llorenç i Mas Arbonès, al Baix Penedès. Protecció Civil ja ha decretat el confinament dels veïns d'aquestes localitats. Última hora des de Tarragona, Manel Sastre.
19: L'incendi ha començat poc després de les 12 del migdia en una zona de massa forestal que hi ha entre els termes de Mas Llorenç i Bonastre. Els equips d'extinció han demanat el confinament preventiu amb l'enviament d'un missatge és alert als veïns de Mas Llorenç, de Mas Arbonès i també de les urbanitzacions properes a l'incendi. La Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. També hi ha algunes carreteres locals tallades. Hi treballen 7 mitjans aeris i una vintena de camions d'aigua per intentar aturar el foc. Els bombers són optimistes perquè les flames van cap a una zona amb vinyes on el podrien aturar.
8: Tot això, com deia el Tomàs Molina, a les portes d'aquesta nova calorada que tot just comença avui i podria allargar-se fins al 5 d'agost. Davant d'aquesta situació, els agents rurals alerten que les altes temperatures obligaran a incrementar el nombre de municipis en risc extrem d'incendi. El moment més crític arribarà al cap de setmana, Cristian Roldán.
20: Sí, a hores d'ara hi ha 43 municipis en el nivell 4 de perill, el més alt del Pla Alfa, i 3 espais naturals que estan tancats. Però la previsió és que aquestes dues xifres augmentin considerablement en les pròximes hores. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, apunta que en els pròxims dies les restriccions augmentaran principalment a causa de les condicions meteorològiques.
21: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al Pla Alfa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
20: Els agents rurals ens explicaven que preocupen sobretot les terres de Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central.
8: Doncs també amoïna l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, que continua actiu, tot i que les tasques de les últimes hores han permès frenar l'avanç del foc al flanc oest, el que és més proper a la Serra d'Espadà. El foc ha cremat més de 9.000 hectàrees i encara hi ha prop de 10.000 persones evacuades. En total, sobre el terreny s'han desplegat un dispositiu de prop de 1.200 efectius entre bombers, sanitaris i la resta del personal d'emergència. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic del Xavier Espel. Coia, bon dia.
11: Bon dia. Cinquena jornada d'un incendi que continua actiu i que manté desallotjades a més de 10.000 persones. Els bombers no poden accedir a les zones més enrabassades de la Serra d'Espadà, un parc natural amb orografia molt complicada i amb vegetació molt densa. La part positiva és que els mitjans aeris han pogut treballar gairebé tot el matí, tot per un foc que va començar aquí, a la Vall d'Uixó, en dos punts diferents, i que tot apunta que és intencionat, com confirmava 3CAT Info Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol a València.
22: No n'hi ha novetat al respecte. Ja hem dit que és evident que no pareix que es foren causes naturals, Per tant, eixes línies d'investigació estan obertes.
11: Controlar l'incendi queda lluny, per això es reallotgen els veïns dels poliesportius més provisionals a llocs més confortables com residències d'estudiants. Una d'aquestes persones és la Berilda, veïna d'Alfondeguilla. Ella reclama més prevenció i així li va dir ella mateixa al president de la Generalitat Valenciana.
1: Que l'altre dia el president de la Generalitat de València ho havia dit. I el que tenen que fer és els barrancs, els rius, que ho limpien. Tota la vida has anat al riu i has agarrat les canyes que has volgut. Ara no te deixen agarrar ni un tomello. Això no n'hi ha dret, per l'amor de Déu.
11: El perímetre cremat d'uns 80 quilòmetres deixa un panorama desolador, amb fileres de muntanyes ennegrides, una darrere de l'altra, i amb alguns camps de tarongers o garrofers cremats. El Francesc Pagès explica també en declaracions a 3Cat Info quins són els camps de conreu que més fàcilment es poden salvar.
2: Només pots llaurar en un període de temps molt concret, tens que deixar una franja d'un 40% de vegetació, la vegetació quan ja ha plogut molt. Clar, és un foco que si entra el foc és la pólvora. Les finques que estaven cultivades, llaurades, estaven perfectament... Els arbres estaven en general bé.
11: Encara hi ha 14 pobles evacuats.
8: Doncs també són hores clau per atacar els incendis de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila. Tot i això, el president espanyol Pedro Sánchez assegura que l'evolució és favorable després que els bombers hagin contingut l'avanç de les flames i el perímetre es mantingui estable. Es manté el balanç de 77.000 hectàrees cremades i les persones evacuades encara no poden tornar a casa. Unitat Mòbil, Ana Valcarnero, Montse Poblet i en Xavi Luna. Montse, bon dia.
12: Bon dia. L'incendi es podria estabilitzar aviat si les condicions meteorològiques pitjors que quan va iniciar-se no tornen a complicar la situació. Després de reunir-se amb els responsables de l'operatiu d'extinció, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostrava moderadament optimista.
4: Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas. En un contexto complejo, estamos ya en una nueva ola de calor.
12: És la primera vegada a la història d'Espanya que s'ha decretat el nivell 3 d'emergència per un incendi forestal, mobilitzant efectius de diverses comunitats autònomes, inclosa Catalunya. Marc Castellnou, cap del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, ha encapçalat l'equip de 30 persones que ja s'estan preparant per tornar a casa.
23: I necessitem alliberar recursos per poder donar resposta als propers incendis que previsiblement tindrem aquesta setmana. Llavors la situació no ha fet res més que començar. I previsiblement tindrem incendis a Catalunya. Han vingut tots aquí per aquest incendi més gran que han vist en la història recent d'Espanya, però ara ja toca vetllar pels següents.
12: En un balanç encara provisional, el foc ha cremat unes 77.000 hectàrees i només a la Comunitat de Madrid hi ha 100 cases destruïdes i 11.000 persones encara continuen evacuades. A elles i als habitants dels 16 pobles d'Àvila, que tampoc poden tornar a casa seva, el govern els demana paciència. No se sap quan els podran garantir condicions segures per tornar als seus pobles.
8: Doncs, a banda dels focs, una altra de les conseqüències de la calor és també per les persones que no tenen llar. L'Ajuntament de Barcelona ha pres mesures i obrirà a partir de dissabte un espai de dia perquè es puguin refugiar de la calor. Roc Fargas.
24: Doncs sí, el centre situat al passatge 2 de maig, a tocar del recinte històric de Sant Pau, obrirà les portes de 10 del matí a 7 de la tarda i des de l'1 d'agost fins al 14 de setembre. Tindrà un aforament de 75 persones que, en cas de que se superi aquest nombre, prioritzarà les que estan en una situació més vulnerable. El refugi s'hi podrà accedir lliurement i qui hi vagi trobarà un espai on seure i amb aire condicionat. També s'hi oferiran refrigeris, begudes i peces de fruita. Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, explica per què calia obrir el refugi.
25: Aquest és un tema que com a ciutat creiem que hi havíem de poder oferir aquest espai, perquè al final realment tot el que és la qüestió climàtica està canviant molt ràpidament i les temperatures a l'estiu són temperatures molt dures pel que fa a la calor. I obrim no només aquest espai, sinó que també tot el que guarda relació amb l'alerta, que forma part d'un pla de ciutat. Si es donés una temperatura extrema, obriríem més allotjaments.
24: L'Ajuntament de Barcelona facilitarà informació als usuaris assistents sobre altres recursos de la xarxa o espais que durant l'estiu funcionen com a refugis climàtics.
8: I a Ceuta hi ha alerta que s'està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de més de 1.100 migrants en només una setmana. Els joves, la majoria del Marroc i d'Algèria, hi arriben nedant.

0: Continuarà amb aquest sol que s'imposa en tot el país, amb temperatures altes, valors de les màximes en conjunt per sobre dels 35 graus i fins i tot per sobre dels 36, 37 o algun 38 en algun punt de l'Alt Pirineu. També fins i tot es poden arribar als 40 graus al llarg de la tarda vespre al Pla de Lleida. A la tarda poden créixer també algunes nuvolades al Pirineu, podrien donar alguna gotellada més probable cap al Pirineu Oriental. Demà serà un dia molt similar al d'avui, marcat en general pel sol. A primeres hores poden haver-hi núvols baixos a la façana litoral, també algun banc de boira que pot aparèixer sobretot en àrees de l'Empordà. A mesura que avanci el matí s'aniran trencant aquests núvols i a la tarda alguna nuvolada al Pirineu, però en principi sense precipitacions. Seria finals de setmana quan entre divendres i dissabte passa una línia frontal que podrien tenir més ruixats, més tronades, però les temperatures seguiran altes al llarg dels propers dies.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: Un quart i dos minuts de 4 de la tarda, els Mossos han detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer Andrade del districte de Sant Martí, a Barcelona. L'home s'ha entregat a la comissaria de la policia a l'Eixample i passarà a disposició judicial, probablement demà. Els agents el buscaven després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. La víctima de 34 anys va morir poc després d'arribar als equips d'emergència. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors. És la quarta dona morta per violència masclista aquest any a Catalunya. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat avui el crim.
3: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
2: Fonts policials han confirmat que els Mossos van detenir la dona el 12 de juliol per una denúncia d'agressions a l'home i als fills. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120. I pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. Per cert, un dels recursos que ha posat en marxa el govern per detectar justament situacions de violència masclista, com més aviat millor, és l'anomenat punt Lila Mòbil, que és un punt informatiu i de consulta, però que incorpora un espai privat perquè les víctimes denunciïn la violència que pateixen. Des de principis d'any ja s'ha acompanyat una seixantena de dones. Avui aquest punt era el Mercat de Sal, al Gironès. Clara Jordan.
4: Fins ara els punts liles es destinaven sobretot a espais d'oci nocturn. Ara es vol arribar a un ventall més ampli de dones i per això s'aposta, com és el cas d'avui, per mercats o piscines públiques on hi ha molta concentració de gent. A banda d'informar, el punt incorpora un espai privat i confidencial on les dones poden denunciar situacions que han patit i demanar ajuda. La clau és la proximitat i la privacitat, com explicava la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
3: Moltes vegades ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I per tant pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
4: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà a les comarques de Girona i a partir de setembre ja amb més recursos s'estendrà a la resta del país.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Continuem repassant notícies. Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.100 migrants en només una setmana. La majoria són homes joves del Marroc i d'Algèria i que hi arriben nedant. Davant les costes de Ceuta s'alliberen aquests dies les embarcacions, s'alviren aquests dies, volem dir, les embarcacions de rescat plenes de migrants i des del front marítim són visibles els flotadors. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, el CETI, està ple amb 600 adults i centenars més s'apilonen en els carrers del voltant amb mantes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, ha descrit així el panorama.
5: Estamos viviendo una situación extremadamente grave. Estamos viviendo una crisis migratoria de una dimensión que tiene desbordadas en estos momentos las capacidades de respuesta por parte de los servicios y de la administración pública.
2: Des del govern de Ceuta i des de la Guàrdia Civil, que assumeix part dels rescats de mar, es vincula aquest augment dràstic de les arribades a la recent sentència del Tribunal Suprem que prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant. També alerten que el fenomen va més enllà de l'habitual repunt d'estiu. El Parlament podrà sancionar econòmicament els diputats o diputades que pronunciïn discursos d'odi contra determinats

0: col·lectius. Les multes aniran entre els 600 i els 12.000 euros, en funció de la gravetat, o la sanció també es podrà quedar només en una amonestació pública. Després de mesos de negociacions, el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han registrat avui una proposta per reformar aquest reglament de la cambra per fer front, sobretot, a aquests discursos de l'extrema dreta. Fins ara, uns discursos d'odi ja podien ser castigats a través del Codi de Conducta dels Diputats. Ara, però, aquestes sancions s'inclouen en el reglament, com dèiem, perquè tinguin cobertura jurídica, i és que el reglament té rang de llei i el Codi de Conducta no en té, i per tant les sancions no estaven blindades jurídicament davant de possibles recursos. El jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, creu que s'haurà d'afinar molt bé què és un discurs d'odi perquè no es trepitgi amb la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a 3CAT Info.
1: Jo crec que aquí hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dona aquesta sensació, és una percepció personal meva, però diria que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot ser, diguem-ne, pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
0: La reforma que s'haurà d'aprovar després de l'estiu s'ha registrat justament l'endemà que la mesa del Parlament sancionés amb una amonestació pública la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats. Un apunt ara de la pàgina econòmica. Els treballadors catalans fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana, segons Comissions Obreres. El sindicat destaca que aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fan sense cobrar, segons el sindicat. I això permet als empresaris catalans estalviar-se 11,6 milions d'euros en salaris i en cotitzacions cada setmana. Anem ara a d'altres qüestions també de la pàgina econòmica. CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en la primera meitat de l'any. Això és un 8,5% més que el mateix període de l'any passat. Segons l'entitat, la millora es deu a un creixement intens del negoci gràcies a la captació de nous clients, de més nòmines i també a la concessió de crèdits.

0: Transformar l'ansietat en un còmic, això és el que han fet la guionista Àuria Muñoz i la dibuixant Judit Creuet al seu últim treball Respira, que publica Planeta Còmic. Posa encara un trastorn que a Catalunya afecta el 17% de la població i la majoria són dones. La protagonista de la història és la Liz, que ja a la primera pàgina es diu Respira. Àuria Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, també se l'ha repetit molt.
1: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no? Que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de para un moment, respira, i així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
0: Escriure la va ajudar a canalitzar els seus sentiments i després hi van posar imatges. Segons l'autora, comunicar-se i escoltar-se són claus per començar a superar l'angoixa i ajudar a qui la pateix. Esports. 5 minuts i esports fins a 3:45. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Nati. Fermín López reconeix que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. El jugador andalús del Barça ho ha dit en una entrevista que s'emetrà aquesta tarda al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
2: Una entrevista que podreu sentir sencera a partir de les 7 del vespre. Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra, que avui ha fet una sola sessió matinal. Rafinha s'incorporarà després de participar i lesionar-se també amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu i abans de posar-se a les ordres de Hansi Flick passarà una revisió mèdica. Un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan Garcia. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
4: Crec que, bueno, porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
2: El de Sallent també assegura que durant les vacances es continua entrenant per estar disponible per a l'equip gairebé des del primer dia. Joan Garcia es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost, juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Encara el Barça avui es reuneix la junta directiva amb la idea de concretar la data de l'assemblea extraordinària de socis per demanar l'ampliació de crèdit a Goldman Sachs per les obres de l'Espai Barça.
5: 3Cat Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol juga avui el primer dels dos amistosos que disputarà en el seu estatge anglès. S'enfronta al Burnley a 9:15. Recordem que aquest equip, que acaba de baixar a la segona divisió anglesa, pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. Un duel que podreu veure pel canal Esport 3. Per cert, avui s'estrena el femení blanc i blau amb el primer amistós. L'equip de Sara Monforte, amb 9 cares noves a la plantilla, juga a 7:15 del vespre contra el Tenerife, a l'illa de Fuerteventura. El Madrid podrien anunciar avui la cinquena incorporació d'aquest estiu, la del iborià Yann Diomandé. L'acord entre el Madrid i el Leipzig pel jugador de 19 anys és total i seria per 5 temporades, a canvi de 120 milions d'euros. Diomandé se sumaria als fitxatges de Marco Corella, Bernardo Silva, Konaté i Dumfries, més el retorn de José Mourinho. A la segona divisió, avui els dos equips catalans jugaran amistosos. El Girona contra el Castelló a 7:15 a la ciutat esportiva gironina i també per Esport 3. I més tard, a 9:15, el Sabadell s'enfrontarà al Manresa de la segona federació. D'altra banda, la UEFA és una de les entitats que es mostren contràries a la proposta de la FIFA de crear una societat amb inversió privada que s'encarregaria d'operacions comercials i de l'organització d'esdeveniments i que estaria valorada en 20.000 milions de dòlars. Si tires endavant, cada federació rebria 40 milions de dòlars per diversos projectes. Com diem, la UEFA hi està en contra, com també ho estan el comissari de l'esport de la Unió Europea, la CONCACAF, i les federacions de futbol de França, Anglaterra, Alemanya i Espanya. Espanya. D'altra banda, la Federació Catalana de Futbol ha anunciat la data i la seu de la final de la Copa Catalunya masculina que jugarà el Sabadell. El partit contra el Barça Atlètic es disputarà el dimecres 2 de setembre a 8:45 del vespre a la nova Creu Alta. I en clau internacional, Neymar Júnior ha confirmat la seva retirada de la selecció brasilera. El màxim golejador de la història del Brasil posa així el punt final a una etapa de més d'una dècada defensant la samarreta de la canarinha.
5: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: L'Ilerna Lleida de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base Darius Magui. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. I 15 atletes de la Federació Catalana d'Atletisme participaran en l'Europeu de Birmingham, que es disputarà del 10 al 16 d'agost. Són Jael Segura Bastué, 7 vegades campiona d'Espanya, correrà els 200 metres llisos i els 4% metres relleus. Paul McGrath, subcampió d'Europa de 20 km marxa, també hi serà. Els 800 metres els correrà la subcampiona d'Europa sub-23, Marta Mitjans. Sara Gallego, 6 vegades medalla d'or nacional, competirà en els 400 metres tanques. Jaime Guerra, campió d'Espanya, fa pocs dies ho farà en salt de llargada.
5: 3CAT Info.

0: Dos quarts de quatre de la tarda. Recapitulem amb les informacions més destacades. A aquesta hora, una quarantena d'efectius treballen en un incendi al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Protecció Civil ja ha demanat el confinament de prop de 600 veïns. Tot plegat quan els rurals preveuen que el nombre de municipis en risc extrem d'incendi augmenti notablement els pròxims dies. I pel que fa a l'incendi de Madrid i d'Àvila, el més greu de la història d'Espanya, es dona ja per estabilitzat i també s'han aixecat les ordres d'evacuació i de confinament. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, el foc continua actiu, tot i que les tasques de les últimes hores han permès alentir l'avanç del foc després que hagi cremat 9.000 hectàrees. I a banda d'estar pendents de com evolucionen els diferents incendis actius que tenim a Catalunya i a l'Estat, també us parlarem des d'ara i fins al punt de les 4 d'Iran, perquè hi ha atacs de nou entre els Estats Units i l'Iran després de 5 dies de calma. El règim de Teheran s'ha disparat míssils contra objectius nord-americans a Jordània. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat grups alineats amb l'Iran a l'Iraq. El preu del petroli torna a pujar en conseqüència per primer cop a l'última setmana. També passarem pel Baix Empordà, en concret per l'Espai Thyssen, a Sant Feliu de Guíxol, que acull a partir de demà una mostra de 34 quadres de Modest Cuixart. L'exposició, que estarà oberta fins a mitjans d'octubre, també inclou una vintena d'obres clàssiques d'artistes d'entre els segles XVII i XX. Recordem, a Sant Feliu de Guíxol a partir de demà. I què és el més destacat a la pàgina esportiva?
1: Les declaracions de Fermín López al Tot Costa de Catalunya Ràdio, assegurant que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el primer amistós de la seva estada a Anglaterra contra el Burnley anglès a partir de 9:15 del vespre.
0: I l'últim titular que us destaquem és el del temps, el de la previsió meteorològica, perquè estem molt pendents amb aquesta onada de calor, de com evoluciona la meteorologia. A la tarda seguirà assolellada, molt assolellada i amb molta calor, amb temperatures màximes per sobre els 35 graus a l'interior del país. Creixen les nuvolades al Pirineu, que poden donar alguna gotellada. Demà, però, continuarem amb un temps molt similar al d'avui. El primer que fem és marxar cap a les comarques tarragonines, en concret cap al Baix Penedès, perquè una quarantena de dotacions dels bombers estan treballant des d'aquest migdia en un incendi al municipi de Mas Llorenç. Protecció Civil ja ha demanat el confinament d'unes 600 persones, d'uns 600 veïns d'aquesta localitat. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: L'incendi, que ha començat amb força intensitat poc després de les 12 del migdia, afecta una zona de massa forestal entre Mas Llorenç i Bonastre. Poc després, els equips d'extinció han demanat el confinament preventiu amb l'enviament d'un missatge és alert per als veïns de Mas Llorenç, Mas Arbonès i les urbanitzacions properes a l'incendi, la Font d'Antalló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. El confinament es mantindrà fins que s'estabilitzi el foc. En total hi treballen 8 mitjans aeris i 35 dotacions terrestres. Els bombers, però, són optimistes perquè el cap de l'incendi avança cap a una zona de vinyes llaurades que podrien aturar-lo. També estan actuant els diferents flancs i focus secundaris que s'han creat per evitar que s'obri cap a altres àrees.
0: Actualitzem també com estan aquests incendis d'Àvila i de Madrid, que ja s'han estabilitzat. Es tracta de l'incendi més important des que es tenen registres a Espanya. El Ministeri de l'Interior ha permès el retorn dels desallotjats i també s'ha acabat el confinament. Es manté el balanç de 77.000 hectàrees cremades. Última hora, unitat mòbil a Naval Carnero, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
3: Triomf dels equips d'extinció que, malgrat la onada de calor, han aconseguit estabilitzar el foc més important de la història recent d'Espanya. Amb això acaben totes les evacuacions i confinaments que encara estaven vigents. Poden tornar a casa seva els veïns de Mijares, Hoyo de Pinares, Casillas o Casavieja, entre d'altres municipis, alguns desallotjats des de l'inici del foc. L'anunci el feia el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: El incendio que abarca la emergencia de interés nacional se encontraría estabilizado, lo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila. Es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad.
3: És la primera vegada a la història d'Espanya que s'ha decretat un nivell 3 d'emergència per un incendi forestal, mobilitzant efectius de diverses comunitats autònomes, inclòs a Catalunya. Marc Castellnou, cap del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, ha encapçalat un equip de 30 persones que ja s'estan preparant per tornar a casa.
5: I necessitem alliberar recursos per poder donar resposta als propers incendis que previsiblement tindrem aquesta setmana. Llavors la situació no ha fet res més que començar. I, bueno, i previsiblement tindrem incendis a Catalunya. Vull dir, han vingut tots aquí per aquest incendi més gran que han vist en la història recent d'Espanya, però ara ja toca vetllar pels següents.
3: En un balanç encara provisional, el foc ha cremat unes 77.000 hectàrees i només a la Comunitat de Madrid hi ha 100 cases destruïdes.
0: Efectivament, estem a les portes d'una nova calorada que tot just comença avui i que podria allargar-se fins al 5 d'agost. Davant d'aquesta situació, els agents rurals alerten que les altes temperatures obligaran a incrementar el nombre de municipis en risc extrem d'incendi. El moment més crític arriba al cap de setmana. Hores d'ara hi ha 43 municipis al nivell 4 de perill, el més alt, i 3 espais naturals tancats. Però la previsió és que aquestes dues xifres creixin i de manera considerable les pròximes hores. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Coordinació Operativa dels Rurals, Jordi Passalaigua, apunta que els pròxims dies les restriccions, com dèiem, augmentaran i a causa de les condicions meteorològiques.
6: Aquesta pujada doncs, de temperatura, aquesta onada de calor, doncs, la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Afa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Preocupen sobretot les terres de Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Per cert, que el Meteocat avisa que El Niño, que s'està formant al Pacífic, pot acabar sent un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai. A Catalunya, però, els efectes no s'esperen fins a la primavera de l'any que ve i encara és impossible saber si es traduiran en més sequera o en més pluja. El Niño és, recordem, un fenomen natural caracteritzat per un escalfament anòmal de les aigües de l'oceà Pacífic tropical que es repeteix en períodes entre 5 i 10 anys. Aquest escalfament altera la circulació de l'atmosfera i pot influir en el temps arreu del món. Els models apunten que el Niño del 2026 podria ser excepcional. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera en més de 4 graus el que és habitual, mentre que un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. Sarai Sarroca, director del Meteocat, explica que segueixen de prop l'evolució d'aquest fenomen perquè el que passi amb el Niño al Pacífic acabarà afectant, atenció, Catalunya.
7: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs, desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
0: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global, fruit del canvi climàtic, fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Això pot reforçar els efectes del Niño i afavorir episodis de sequera o bé de pluges molt abundants en diferents regions del món. Una informació que ens acaba d'arribar: en marxa un operatiu policial contra una organització criminal dedicada al tràfic de drogues al Camp de Tarragona i també al Penedès. L'actuació està coordinada per la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona. S'han desplegat diversos agents en escorcolls simultanis a Reus, a Riudoms, al Catllà, Calafell, Vilaseca, Vilafranca del Penedès i Cubelles. El jutge ha declarat el secret de les actuacions.
8: 3CAT Info.
0: Política: el Suprem ha amnistiat a 13 dirigents i activistes del procés des de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Eren casos que tenia sobre la taula des de feia molt temps i la decisió no depenia del Tribunal Europeu. Tot i això, sembla que la sentència de Luxemburg ha començat a esperonar la justícia espanyola, que encara té el gruix de casos pendents d'amnistiar. Jordi Corbalan.
9: Els casos amnistiats els últims dies: l'exconsellera Serret, els membres independentistes de les dues meses del Parlament, l'exalcalde de Sabadell i tres manifestants catalans eren condemnes per desobediència o desordres públics. En totes les interlocutòries, el Suprem fa referència a l'aval del Tribunal Constitucional a la llei d'amnistia, però ignora la sentència europea. Casabanda són els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació. Els jutges Llarena i Marchena resisteixen a amnistiar-los per aquest delicte. Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional resolgui els recursos de les defenses per decidir si amnistien Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull i la resta de membres del govern a l'exili o condemnats amb inhabilitació. En el cas dels exiliats, l'amnistia representaria l'aixecament de les ordres de detenció i podrien tornar a Catalunya. Però el Suprem també té més casos sobre la taula. Casos com el de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'exconseller Quim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Els va decaure la condemna per sedició quan aquest delicte es va eliminar del Codi Penal, però l'amnistia, encara que no tots l'han demanada, permetria esborrar-los els antecedents penals que els impedeixen treballar a l'administració. En canvi, poden exercir un càrrec públic. És el cas del diputat i president del Parlament, Josep Rull. El Suprem s'ha començat a moure, però el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de la despesa del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si afectava el pressupost comunitari. L'Audiència Nacional, que hauria d'amnistiar el delicte de terrorisme dels CDRs, no ha fet res. A Catalunya també hi ha tribunals que han d'aplicar l'amnistia. L'únic que ho ha fet després de la sentència del Tribunal de Luxemburg és l'Audiència de Barcelona, que ha amnistiat els síndics de l'1 d'octubre. La mateixa audiència és qui també ha d'aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia és el competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: Avui s'havia de celebrar a Madrid el Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió del Ministeri d'Hisenda amb totes les comunitats per seguir tramitant la reforma del nou finançament. Però finalment el govern espanyol ha decidit posposar-ho fins al setembre perquè el PP ha demanat un mes més per estudiar-la. La Generalitat no hi ha posat pegues, però Salvador Illa, el president, ha avisat al Partit Popular que ja no hi ha més excuses per seguir-s'hi oposant. Illa ho ha dit aquesta matinada des de Ho Chi Minh, al Vietnam, abans de volar cap a Singapur, a la recta final de la seva gira. Enviat especial a Singapur, Albert Prat.
10: El canvi de data de la cimera no entrava en els plans de Salvador Illa, però l'ha entomat amb resignació i ha tancat files amb el nou calendari que ha proposat el Ministeri d'Hisenda per satisfer el PP. Això sí, després d'aquest gest, el president ha exigit als populars que es deixin d'excuses i remin a favor del nou finançament.
11: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
10: Illa ho ha dit abans d'aterrar aquí a Singapur, on fa unes hores s'ha reunit amb el primer ministre d'aquesta ciutat-estat. És, de fet, la trobada més rellevant de la gira que està fent pel sud-est asiàtic i un dels temes que han posat damunt la taula és el problema de l'habitatge a casa nostra. A Singapur, atenció, el 80% dels pisos són públics. Els construeix el govern, els ciutadans els poden comprar, però el contracte s'acaba al cap de 99 anys.
0: Per cert, que el Ministeri d'Hisenda ha comunicat oficialment avui a les comunitats autònomes els diners que rebran el 2027 del sistema de finançament. Seran 170.000 milions, una xifra rècord, defensa la Moncloa, i que suposa un 8,1% més que el 2026. Catalunya rebrà 32.649, la xifra més alta que mai s'ha transferit, unes xifres que ja havia aprovat el Consell de Ministres, però que es formalitza just el dia que s'havia de celebrar, com explicàvem, el Consell de Política Fiscal i Financera. En crònica internacional, l'atac de nou entre els Estats Units i l'Iran després d'uns dies de calma. La represa de les hostilitats ha fet tornar a pujar el preu del petroli un 4%. L'última pausa en els bombardejos a l'Orient Mitjà no ha durat ni una setmana. L'Iran ha disparat míssils contra bases dels Estats Units a Jordània que han estat interceptats. El règim de Teheran també assegura haver atacat tres patrulleres a l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial del gas i del petroli. Encara un parell de qüestions més abans de l'àrea de servei. Volem explicar-vos que Junts per Catalunya ha demanat crear una comissió d'investigació al Parlament de Catalunya sobre el desgavell de les proves PISA. El principal partit de l'oposició vol que s'aclareixin els motius de l'error que ha invalidat la inclusió dels resultats de Catalunya a les proves que permeten comparar el nivell educatiu dels alumnes catalans amb el d'altres països. El líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha demanat que s'arribi fins al final i es depurin responsabilitats.
12: És impossible de creure, després de 4 mesos d'una suposada investigació interna, que el govern encara no sàpiga què va passar. Per això és imprescindible que siga el Parlament qui assumisca la fiscalització dels fets. Hem d'arribar fins al fons de la qüestió i demanar responsabilitats a tots els nivells.
0: Passem un moment per Girona, que ja té nou organigrama amb regidors d'Esquerra i de Guanyem després de la sortida del govern de Junts. Dilluns es posarà en marxa aquesta nova etapa, Clara Jordan.
13: Les principals novetats de l'estructura són la reducció a la meitat del nombre de tinences d'alcaldia i la creació de dues noves regidories, la de Ciutat Universitària i la de Centres Cívics. Una nova estructura pactada per Lluc Salelles i el portaveu d'Esquerra, Quim Ayats.
14: Continuïtat amb l'objectiu de poder acabar tota la feina feta, aquella feina doncs, que el maig i juny del 2023 vam fixar com a prioritat per als propers 4 anys.
15: Simplificació, la voluntat d'agilització, plantejava com un acord de continuïtat, d'estabilitat i també diria de responsabilitat.
13: La reestructuració començarà a funcionar dilluns encara que el cartipàs no estigui aprovat. Tant Junts, ara l'oposició, com el PSC han presentat condicions per donar llum verda al nou organigrama.
8: El temps.
0: Tomàs Molina.
16: La tarda continuarà marcada pel sol en tot el país, amb temperatures altes, amb un ambient calorós, amb màximes en conjunt per sobre dels 35 graus a bona part de l'interior del país, fins i tot podrien arribar-se als 40 en algun punt del Pla de Lleida. A la tarda, però, hi haurà nuvolades. Nuvolades que creixeran sobretot al Pirineu. Podria caure alguna gotellada més probable a la meitat oriental del Pirineu. Passarien coses ben aïllades i localitzades. Demà serà un altre cop un dia de sol i de calor. A primeres hores, però, amb alguns núvols baixos o fins i tot bancs de boira que poden aparèixer cap a l'Empordà, que a mig matí s'hauran dissipat, i la temperatura tornarà a ser almenys tan alta com la d'avui o fins i tot una miqueta més alta. És a dir, que es repetiran els valors de 40 graus en alguns punts, sobretot al Pla de Lleida, i les nuvolades reapareixen al Pirineu, però en principi sense precipitacions. Sembla que a finals de setmana, entre divendres i dissabte, podríem tenir el pas d'una línia frontal que podria fer augmentar una mica més la inestabilitat i portar ruixats que ajudessin a baixar una mica la temperatura.
0: Continuem, són 3:45 de 4 de la tarda. BMW s'assuma a l'onada d'acomiadaments de la indústria automobilística alemanya. Afectada per la crisi del sector al país i per la competència xinesa, la companyia vol prescindir de 8.000 treballadors entre aquest any i el que ve. Els oferirà sortides voluntàries. Berlín, Jordi Regàs.
17: Els treballadors que BMW vol animar perquè marxin de forma voluntària són aquells que no estan vinculats estrictament a la producció. La idea és oferir jubilacions anticipades i baixes indemnitzades, principalment a Alemanya, per retallar uns 8.000 llocs de treball. Amb aquesta operació, que compta amb l'acord dels representants dels treballadors, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. El motiu és la important caiguda de vendes en el mercat xinès, que fins ara aportava beneficis importants. De fet, això mateix és el que li està passant a bona part de les marques alemanyes d'automoció. El mercat xinès compra vehicles xinesos i cada cop dona més l'esquena als fabricants europeus. Mercedes-Benz ahir va presentar els resultats del primer semestre amb un benefici de 2.500 milions d'euros, una xifra, però, que amaga una caiguda en la divisió dedicada als turismes d'un 26%, un percentatge que, en el cas dels turismes venuts a la Xina, assoleix una caiguda del 30%.
0: A Lleida, l'Ajuntament i el Govern ampliaran els dispositius d'acollida per a temporers sense sostre davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. Actualment, uns 180 temporers dormen al ras, una situació mai vista fins ara. Lleida, Júlia Albacar.
18: Segons constaten des de la Paeria de Lleida, a partir del 25 de juny es va detectar un increment molt important de persones que arribaven a la ciutat buscant feina a la campanya de la fruita. Alguns també manifestaven que estaven treballant però dormien al ras a la zona firal dels Camps Elisis, on a mitjans de juliol es va arribar a un pic màxim de 240 persones concentrades. Una situació extraordinària que ha fet activar un pla de xoc. A partir de dilluns que ve i durant 13 nits s'oferiran 160 places noves al pavelló 4 de la fira. Se sumaran al centre centenar que ja hi ha al pavelló 3. Els tècnics de la paeria comprovaran quins els usuaris estan treballant i informaran la inspecció de treball perquè actuïn contra els empresaris que incompleixin el conveni i no els ofereixin allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Anjuanes.
19: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però l'important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a inspecció de treball. Aquesta és la clau.
18: La paeria ha atès des de principis de juny gairebé 2.000 temporers, una xifra rècord que suposa el doble que la registrada els darrers anys durant tot l'estiu. Un dels motius que poden explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: D'altres informacions, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert un procediment sancionador contra el mitjà digital La Directa per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. La multa podria arribar als 7.000 euros i se'ls obligaria a retirar part del contingut publicat. La Directa ha denunciat que és un atac al dret de la informació i al lliure exercici del periodisme. Els quatre agents de la policia espanyola van denunciar davant l'Agència de Protecció de Dades, que s'havia vulnerat el dret a la seva intimitat. La Directa, però, defensa que va fer un exercici rigorós de ponderació entre el dret a la informació i la protecció de dades personals. El mitjà va ocultar parcialment els rostres dels agents i va publicar únicament les inicials dels seus noms i cognoms reals. El periodista de la Directa, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
20: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: La Directa ha engegat una campanya de suport econòmic per poder afrontar les despeses que suposarà la seva defensa i que poden posar en perill la continuïtat del mitjà. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. Tres quarts i mig de quatre hotels i càmpings de la Costa Daurada preparen accions informatives i lúdiques per l'esperat dia de l'eclipsi solar, el 12 d'agost. En alguns casos, per prevenir els turistes desinformats i en d'altres, per oferir una experiència única als seus clients. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
21: A Salou, per exemple, el Best Negresco, que és un històric de la Costa Daurada, tematitzarà les seves instal·lacions i farà una festa al seu terrat per acompanyar l'esdeveniment amb música. El Modena Valverde, que és la directora, explica que tots els clients, especialment els estrangers més despistats, els donaran instruccions per evitar lesions.
22: He preparat un tríptic perquè, sobretot, volem que ho visquin amb seguretat, que no hi hagi cap despistat que miri el cel i pugui prendre mal. I és per això que els hi donarem en el moment del check-in. Un tríptic explicant i els hi entregarem ulleres perquè puguin crear un record xulo.
21: En un altre hotel de la zona, l'Olympus Palace, el seu director Joel Segura explicava que també donaran indicacions de seguretat a tots els clients i han adaptat el terrat per facilitar l'observació.
23: Un kit d'experiència a les seves habitacions, que estarà format per unes ulleres homologades perquè ho vegin de manera segura, horaris, una miqueta de seguretat. Tenim una terrassa des d'on creiem que les vistes seran brutals per veure aquest espectacle.
21: La Direcció General de Turisme de la Generalitat no ha previst cap acció concreta per avisar o informar els turistes, així que al final són els mateixos establiments els que decideixen com informen els clients.
0: Abordem la cultura.
8: 3CAT Info.
0: La Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en la nova exposició que avui inaugura el monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on, des de fa anys, hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Anem fins a Sant Feliu de Guíxols. Fèlix Martín.
24: L'exposició s'afegeix als actes del centenari del naixement de Modest Cuixart. La comissària de la mostra, especialista en l'obra de l'artista Pilar Giró, destaca que és una ocasió única, d'una banda per poder veure obres de Cuixart que fa anys que no s'exposaven, i de l'altra per descobrir la complicitat amb quadres d'una vintena d'autors de la col·lecció Thyssen, des de Monoyer del segle XVII a Francesc Miralles, Urgell, Maifrent, Olga Sakharov o artistes contemporànies com Pepa Poc.
25: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I això crec que, per això deia que la gent descobrirà un Cuixart que feia molts anys que no es veia. I algunes fins i tot m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
24: A la mostra hi ha 54 obres, 33 de Cuixart i 21 d'altres autors. venen de les diferents col·leccions de Carmen Thyssen, també de la Fundació Cuixart o de museus com el MACBA.
25: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
24: L'exposició titulada Vincles, Cuixart conversa amb la col·lecció Carmen Thyssen, és una de les 6 que fins al mes d'octubre es poden visitar a partir de demà al recinte de l'antic monestir de Sant Feliu de Guíxols.

0: Ha mort als 56 anys el músic i actor irlandès Glenn Hansard en un accident de moto aquesta matinada a prop de Dublín. Hansard va saltar la fama internacional després de guanyar l'Oscar a la millor cançó original l'any 2008 per Falling Slowly, el tema principal de la pel·lícula Once, que també va protagonitzar. Fundador de la banda de rock The Frames, Hansard es va donar a conèixer de ben jove pel seu paper de guitarrista a The Commitments, el film del 1991 d'Alan Parker sobre un grup de joves que tenen el somni de convertir-se en estrelles del sol en un barri obrer de Dublín. Molt vinculat a les causes socials i als col·lectius de persones sense llar, va tocar diverses vegades als carrers per recaptar fons.
1: Esports.
0: Bona tarda, Ricard Isidro.
2: Bona tarda, Nati. Fermín López reconeix que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. El jugador andalús del Barça ho ha dit en una entrevista que s'emetrà aquesta tarda al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Segur. La veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
2: Una entrevista que podreu sentir sencera a partir de les 7 del vespre. Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra, que avui ha fet una sola sessió matinal. A Rafinha s'hi reincorpora després de participar i també lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. Abans de posar-se a les ordres de Hansi Flick, passarà una revisió mèdica. Un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan Garcia. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
4: Crec que bueno, porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
2: El de Sallent també assegura que durant les vacances es continua entrenant per estar disponible per l'equip gairebé des del primer dia. Joan Garcia es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost, juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. També el Barça avui reuneix la junta directiva amb la idea de concretar la data de l'assemblea extraordinària de socis per demanar l'ampliació de crèdit de Goldman Sachs per les obres de l'Espai Barça.
1: 3CAT Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol juga avui el primer dels dos amistosos que disputaran el seu estatge anglès. S'enfronta al Burnley a 8:45 del vespre. Recordem que aquest equip, el Burnley, acaba de baixar de la segona divisió anglesa i pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. Aquest duel, aquest Burnley espanyol, el podreu veure pel canal Esport 3. Per cert, avui s'estrena per la seva banda el femení blanquiblau amb el primer amistós. L'equip de Sara Monforte, amb nou cares noves a la plantilla, juga un 8:15 del vespre contra el Tenerife a l'illa de Fuerteventura. El Real Madrid, per la seva banda, podrien anunciar a les pròximes hores la cinquena incorporació d'aquest estiu, la de l'iborià Yann Diomandé. L'acord entre el Madrid i el Leipzig pel jugador de 19 anys és total i seria per 5 temporades, a canvi de 120 milions d'euros. Diomandé se sumaria als fitxatges de Marco Corella, Bernardo Silva, Konaté i Dumfries, més el retorn del tècnic José Mourinho. A la segona divisió, avui els dos equips catalans jugaran amistosos, el Girona contra el Castelló, a 7:15 a la Ciutat Esportiva Gironina, també per Esport 3, i més tard, a 9:15, el Sabadell s'enfrontarà al Manresa de la Segona Federació. Afegir que la UEFA és una de les entitats que es mostren contràries a la proposta de la FIFA de crear una societat amb inversió privada que s'encarregaria d'operacions comercials i de l'organització d'esdeveniments, i que estaria valorada en 20.000 milions de dòlars. Si tirés endavant, cada federació rebria 40 milions de dòlars per a diversos projectes. Com diem, la UEFA hi està en contra, com també ho estan el comissari de l'esport de la Unió Europea, la CONCACAF, i les federacions de futbol de França, Anglaterra, Alemanya i Espanya.
1: 3CAT Info.
2: D'altra banda, la Federació Catalana de Futbol ha anunciat la data i la seu de la final de la Copa Catalunya Masculina. Es jugarà la nova Creu Alta el dimecres 2 de setembre a 8:15 del vespre entre els...

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: En connexió amb el Saló de Sessions de l'Ajuntament de Sitges, Ràdio Maricel us ofereix l'àudio de la sessió ordinària de ple municipal d'avui.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Bona tarda, començarem el ple ordinari del mes de juliol. Començarem amb els punts de l'ordre del dia. Primer de tot, dic que es retira un punt de l'ordre del dia, que justament que és el número 7. Aquest es retira de l'ordre del dia. Per tant, començarem amb la part de la Secretaria General. Primer, aprovació de l'esborrany de l'acte número 8 de la sessió ordinària de data 25 de juny de 2026. Alguna observació? No? Doncs la donem per aprovada. El punt número 2. Aprovació de l'acte 17 de juny de 2026 de delimitació dels termes municipals de Sitges i Gavà. Com bé saben, estem fent els treballs de delimitació amb les nostres poblacions veïnes i en aquest cas era amb Gavà. I el que portem aquí és l'aprovació de l'acte. Alguna observació en aquest punt? Senyor Rubí, endavant.
1: Bona tarda, gràcies il·lustríssima, bona tarda companys. Avui no comença un ple qualsevol, avui és el primer ple després d'aquest govern hagi decidit incomplir un pacte polític signat públicament.
0: Senyor Rubí, anem a parlar del punt 2, després tindrà precs i preguntes i molt de temps. No, només li permeto que parli del punt número 2. Endavant.
1: Si m'ho permet, parlaré. Un acord que establia de manera clara qui havia d'assumir l'alcaldia en aquest darrer any de mandat. Un acord signat, anunciat públicament.
0: Senyor Rubí, anem a portar-nos bé i no passa res. Pot parlar del que vulgui. Té molt de temps, després té 6 minuts, té tot el temps del món. Parlem dels punts de l'ordre del dia, si us plau, perquè sí. Si no era vostè aquí,
1: si em deixa
0: per
1: acabar,
0: una retalia,
1: entendrà
0: sí, però té que veure això amb la delimitació
1: si
0: del
1: Gavà. Si em deixa acabar,
0: si m'explica què té que veure amb la delimitació del Gavà,
1: d'aquesta imposició que sempre té l'alcaldessa, li estic dient que jo argumentaré el vot basant-me en el que jo faré ara. M'explico, si s'acaba... Després vostè em pot recriminar
0: el que
1: vulgui. O sigui,
0: jo m'està dient que la delimitació del terme de Gavà té
1: correcte.
0: A veure amb
1: el
0: això.
1: El meu sentit del vot ve i torno a començar. Avui no comença un ple qualsevol. Avui és el primer ple després que aquest govern hagi decidit incomplir el pacte signat públicament l'any 2023. Un acord que establia de manera qui havia d'assumir l'alcaldia en aquest darrer any de mandat. Un acord signat, anunciat públicament i assumit davant de la ciutadania. Un acord que representava la paraula donada entre representants públics. I vostès han decidit que aquesta paraula no tenia cap valor. Han preferit mantenir el poder abans de complir el compromís adquirit. Han convertit un acord polític en paper mullat. I això té conseqüències polítiques. Que un govern és capaç de triar un compromís tan rellevant, no només trenca la confiança entre els grups municipals, també deteriora la confiança que la ciutadania pot tenir en la política i en la credibilitat de les institucions. Fets per Sitges no pensa normalitzar aquesta manera d'actuar. Per això, senyora alcaldessa, il·lustríssima, davant de tots els sitgetans, que aquest govern ha perdut la nostra confiança política, una confiança que és la base de qualsevol acord institucional, i avui aquesta és la confiança que ja no existeix. És cert que el punt que avui debatem és un expedient de caràcter tècnic iniciat per la Generalitat i tramitat pels seus serveis competents. Però també és cert que aquest ple és un òrgan polític i que els nostres vots expressen una relació de confiança o de desconfiança amb el govern. Per aquest motiu, Fets per Sitges votarà en contra. No és un vot contra Sitges, no és un vot contra els tècnics municipals, no és un vot contra la feina realitzada en aquest expedient. És un vot de desconfiança política cap a un govern que ha demostrat que la seva paraula i la seva signatura no són vàlides mentre no són útils. A partir d'avui, aquest govern no pot esperar que Fets per Sitges continuï facilitant la tramitació dels seus expedients com si res hagués passat. Han estat vostès qui han trencat la confiança, han estat vostès qui han fet impossible mantenir la normalitat política. Cada proposta que presentin haurà de ser analitzada amb la màxima exigència i fiscalització i ja no haurà cap confiança previ per part del nostre grup. Per respecte als nostres votants, per coherència amb els nostres principis i perquè la política només té sentit si la paraula donada té valor, avui el nostre vot serà contrari. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Estem votant l'acte de delimitació dels termes municipals de Castelldefels, de Gavà, perdó, amb Sitges. Ho dic perquè ja traslladarem el seu vot en contra a l'Ajuntament de Gavà, a l'Institut Cartogràfic, a tots els tècnics que vostès estan en contra de la delimitació que han fet tots els tècnics. Més paraules, endavant. No? Doncs passem a la votació. Recordem, aprovació de l'acte del 17 de juny de 2026 de delimitació dels termes municipals de Sitges i de Gavà. Vots a favor?
2: Onze vots a favor.
0: Vots en contra?
2: Set vots en contra.
0: Abstencions?
2: Tres abstencions. El punt queda aprovat.
0: Moltes gràcies. Passem ara al punt número 3, que és l'aprovació de la proposta de designació del jutge de pau substitut de Sitges. A Sitges tenim una jutgessa de pau, n'hi havia un senyor que era el substitut que ha demanat plegar i tenim l'obligació de proposar o de posar una persona substituta. I en aquest sentit així s'ha proposat una persona i ho portem aquí al ple. Tenen la documentació, la proposta és el senyor Gerard García Burgués com a jutge de pau substitut del jutjat de pau de Sitges. Alguna observació? Senyor Ignacio Ruiz.
1: Moltes gràcies, il·lustríssima. Moltes gràcies, il·lustríssima. El jutjat de pau és una institució essencial per a la nostra vila. Una institució on la imparcialitat i la neutralitat no només s'han d'exercir, sinó que s'han de projectar de manera impecable davant la ciutadania. És cert que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya indica que no hi ha una prohibició legal expressa pel fet que el candidat sigui el fill de la mateixa jutgessa de pau titular. Però la gestió pública no pot limitar-se a un mínim legal. Existeix estètica, sensibilitat, institucionalitat i rigor. I ho volem deixar molt clar per evitar qualsevol temptació de victimisme, respectant absolutament el dret de qualsevol veí a presentar-se, així com la feina dels professionals del jutjat de pau. Això no és un tema personal contra ningú, és una qüestió de fons polític. Un govern que ha demostrat que la seva paraula no val res no pot pretendre que la resta de grups municipals actuem com si no hagués passat res. Fets per Sitges no legitimarà aquest govern. Un govern que ha trencat la confiança i la paraula donada no té legitimitat política per demanar-nos acords institucionalment tan sensibles. Per falta d'estètica institucional i perquè no legitimarem un govern sense paraula, el nostre vot serà un no. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Van Gorkon.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, des de Junts per Sitges no tampoc podem donar suport en aquest punt. Volem deixar molt clar que no és un vot en contra de la persona proposada. No qüestionem la capacitat ni la idoneïtat del senyor Gerard García. Aquí desitgem tota la sort i encerts. El nostre desacord també és amb la manera com el govern ha gestionat aquest procés. Considerem que en un nomenament institucional com aquest hauria estat desitjable buscar un major consens o, si més no, donar la possibilitat a la resta dels grups municipals doncs, que poguessin participar o com a mínim conèixer i compartir el plantejament abans. I entenem que governar també és cuidar les formes i afavorir la participació del conjunt del consistori en decisions d'aquesta naturalesa i més amb un govern com aquest en la situació d'amplíssima minoria en la que es troba. Per aquest motiu doncs, el nostre vot no pot ser favorable. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules? Només per recordar que això quan va plegar el substitut es va publicar en tots els organismes on es publica, vostès saben que també tenen el deure de llegir tot el que es publica, evidentment es va explicar i va quedar desert. I en aquell moment es va comentar que havia quedat desert i es va tornar a publicar, perquè si no al final és el jutjat qui ho decideix. Es va tornar a publicar en tots els organismes on s'ha de publicar, es va tornar a explicar, ningú va aixecar la veu i fins avui. Per tant, aquí estem avui. Molt bé, no hi ha més paraules, doncs passem a la votació. Aprovació. Punt 3. Aprovació de la proposta de designació del jutge de pau substitut de Sitges. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions. Molt bé, així ho vam recordar, ho vam dir a la informativa que requeria majoria absoluta, per tant tothom era plenament conscient que es necessitaven 11 vots. Doncs gràcies. Passem ara al següent, que és el punt número 4. Aprovació de l'actualització de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions 2026-2028 de l'Ajuntament de Sitges. Senyor Oliver, endavant.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, recordaran vostès que el ple de juny, el darrer ple, va aprovar subvencions de la regidoria d'Esports, concretament una regidoria pel Consell Esportiu del Garraf, una subvenció i una segona subvenció pel programa de foment de l'esport de la Unió Esportiva Sitges. El que fem ara, demanem el seu vot, és per actualitzar el pla estratègic de subvencions, incloent aquestes darreres modificacions. Gràcies.
0: Paraules en aquest punt. Senyor Rubí.
1: Moltes gràcies, il·lustríssima senyora Aurora Carbonella Vella. Anem a ser clars des de la primera frase per evitar qualsevol intent de manipulació. Fets per Sitges dona suport total i absolut a la Unió Esportiva Sitges i al Consell Esportiu del Garraf i a qualsevol entitat que fomenti l'esport de la nostra vila. Que ningú d'aquest govern s'atreveixi a dir que votar en contra d'aquest punt és votar en contra del nostre teixit associatiu. No confonguin les entitats amb la seva falta de planificació. Aquest expedient d'actualització del Pla Estratègic de Subvencions és la prova del cotó d'aquesta situació. Vostès no tenen pressupost aprovat pel 2026, tenen un pressupost prorrogat de l'any passat i com que no planifiquen, es dediquen a governar a cop d'improvisació, pagats i modificacions constants de crèdit per anar tapant forats. Les entitats esportives i socials de Sitges no mereixen estar a la intempèrie pendent si vostès se'n recorden o no d'actualitzar un annex a mitjans d'any. Mereixen un govern rigorós, amb un pressupost real, dades clares i una gestió a l'alçada del que paguen tots els veïns. Aquest govern ha perdut la paraula, la confiança i el rumb. No es legitimarem la seva incapacitat de gestió ni la seva improvisació diària. Per respecte al teixit associatiu i per rigor econòmic, el nostre vot serà en contra. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules? No? Doncs passem a la votació. Estem en el punt número 4. Aprovació de l'actualització de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions 2026-2028 de l'Ajuntament de Sitges. Vots a favor?
2: Tretze vots a favor.
0: Vots en contra.
2: Set vots en contra.
0: Abstencions.
2: Una abstenció. En el punt queda aprovat.
0: Moltes gràcies. Passem ara al punt número 5. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost general prorrogat 2026 de l'Ajuntament de Sitges número 10SC/26 mitjançant suplement de crèdit. Senyor Oliver, endavant.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Portem avui a aprovació una modificació de crèdit de 83.059 euros necessària per executar una sentència judicial ferma relativa al contracte de lloguer del centre de disseny. La sentència, com saben vostès, és favorable als interessos de l'Ajuntament. D'una banda, reconeix que els antics, que els llogaters mantenen un deute superior a 448.000 euros per rendes impagades. De l'altra, la sentència també reconeix que l'Ajuntament ha d'assumir 83.059 euros corresponents a determinats subministraments. La resolució judicial compensa aquests dos imports, és a dir, dels més de 448.000 euros que ha de cobrar l'Ajuntament, es descompten 83.059 euros que li correspon assumir. I el resultat significa un ingrés per l'Ajuntament de 365.135 euros. Per tant, el que avui aprovem, portem a aprovació, no és una nova despesa de 83.000 euros, ni tampoc, evidentment, la sentència, que és ferma. El que aprovem és únicament la creació d'una partida pressupostària perquè la comptabilitat municipal pugui reflectir aquest apunt comptable. Així ens ho exigeix la resolució de la sentència. En definitiva, aquesta modificació de crèdit és un requisit estrictament pressupostari i comptable per donar compliment a la sentència. Una sentència que, amb el seu resultat final, reconeix un dret de cobrament de 365.135 euros a favor de l'Ajuntament. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora García.
5: Gràcies, senyora alcaldessa, i bona tarda. Bé, avui no debatem la sentència perquè aquesta, doncs, com qualsevol sentència, s'ha de complir. El que debatem és una modificació de crèdit de 83.059 euros per fer front a les obligacions derivades d'aquest procediment judicial que explicava el senyor regidor. La sentència

0: I així ho diu textualment, i que el crèdit existent és insuficient, motiu pel qual es recorre en el romanent de tresoreria. Però no trobem una explicació política, senyor regidor, sobre per què no s'havia previst aquesta situació ni tampoc quin impacte en aquesta, tindria aquesta despesa sobre altres prioritats municipals. A més, aquesta no és una qüestió menor, senyor Oliver. Estem parlant d'un litigi que s'arrossega des de fa temps i que evidencia una deficient gestió patrimonial i contractual. El govern es limita a demanar que aprovem una partida econòmica, però no acompanyen aquesta proposta d'una rendició de comptes sobre les decisions que ens han portat fins aquí, ni de quines mesures pensen vostès adoptar perquè situacions com aquesta no es repeteixin. Els diners del romanent també són diners dels sitxetans, senyor Oliver. Abans de demanar-nos el nostre vot favorable, creiem que haurien d'explicar què és el que ha fallat, quines responsabilitats assumeixen i quin és el pla per evitar que litigis com aquest doncs, acabin repercutint novament a les finances municipals. Per aquest motiu, el Partit Popular, evidentment, votarem en contra.
1: Ah, perdó. Més paraules. Senyor Ruiz.
2: Moltes gràcies. Avui el senyor Rodés ens ve a presentar la modificació de crèdit, la 10. Escoltin bé tots els veïns de Sitges, la número 10 sobre un pressupost que ja està prorrogat. Això no és una gestió econòmica, això és un relat exacte del fracàs d'un regidor i d'un govern. Vostès no tenen pressupostos nous ni ordenances fiscals actualitzades per l'any 2026, però una raó molt senzilla, per la seva pròpia incapacitat de negociació i per la seva ceguesa política. Preferien actuar des del recel, el sectarisme i el bloqueig abans que seure a negociar i acceptar propostes justes, reals i legítimes que Fets per Sitges va posar sobre la taula pel bé de la nostra vila. I quina és la conseqüència d'aquesta supèrbia, senyor Rodés? Que avui es troben instal·lats amb la pura indigència política. Es dediquen a pidolar vots, ple rere ple, anar tapant forats a modificacions de crèdit constants, avui 83.000 euros trets de l'estalvi municipal per pagar resolucions judicials, perquè el seu regidor d'Hisenda és incapaç de presentar un marc pressupostari seriós i actualitzat. Senyor Rodés, quan es posa la ràbia partidista i el calculisme polític per davant de les necessitats de Sitges, el resultat és el desgavell econòmic que vostè avui ens intenta fer validar. Com he dit des de l'inici d'aquest ple, Fets per Sitges no legitimarà aquest govern sense paraula ni tampoc vindrà a salvar-li els mobles a la seva incompetència de gestió. Si vostè no té la capacitat d'aprovar un pressupost, no esperi que nosaltres ni anem fent la feina a pedaços. I per rigor econòmic, per respecte a la ciutadania i per dignitat política, el nostre vot serà en contra. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Gilabert. Sí? Sí.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, aquí, de hecho, yo no entiendo muy bien de dónde sale este importe, porque si lees el fallo en su integridad de la sentencia, no menciona exactamente el importe con el cual se tiene que hacer la modificación de crédito. Simplemente menciona en el fallo que el Instituto de las Arts de Barcelona resuelve el contrato, es una de las cuestiones que hay, resuelve el contrato y condena a la demandada a pagar a la actora 365.135 euros. No dice absolutamente nada más. Claro, aquí se está pidiendo una modificación de crédito para algo que no viene contemplado en el fallo. Entonces, no entiendo yo cómo se puede hacer una modificación de crédito y designar una partida para decir que se tiene que dar cumplimiento a esta sentencia. Esta sentencia es absolutamente igual y se va a poder ejecutar igual, esté destinado esta modificación de crédito o no esté destinada. Entonces, no entiendo muy bien porque no tiene ninguna explicación. Porque el fallo es claro y el fallo solamente habla de ese importe. Es verdad que puede que esté compensado el importe que ustedes dicen, pero precisamente como existe esa compensación, al final, la sentencia solamente habla de un importe que es a favor del ayuntamiento. Por lo que, por una cuestión racional y por una cuestión en la que yo entiendo que no ha lugar a hacer esa modificación de crédito, Vox va a votar en contra.
1: Moltes gràcies. Més paraules. Senyor Ripoll.

0: Bona tarda. Senyor Oliver, gràcies. Li agraïm els esforços per explicar el motiu d'aquesta modificació de crèdit, però sincerament continuem sense entendre-la. I no ens malinterpreti, com ja s'ha dit en aquest ple, en cap moment posem en dubte la necessitat de complir les resolucions judicials. És evident que la sentència s'ha de complir. El que no acabem d'entendre és perquè avui se'ns demana aprovar una modificació de crèdit de 83.000 euros amb càrrec al romanent i no se'ns explica de manera clara quin pagament en concret s'ha de realitzar. Segons la documentació que acompanya aquest punt, l'Ajuntament reclamava 448.000 euros i la sentència reconeix que s'han de compensar 83.000 en concepte, com ha dit vostè, de subministraments, de manera que la condemna definitiva a favor de l'Ajuntament queda fixada en 365.135. Per això el nostre dubte és molt concret. Si aquesta compensació ja ha estat aplicada per la mateixa sentència, quin és el fonament jurídic i pressupostari que justifica aquesta modificació de crèdit? S'ha de fer algun pagament en efectiu? A qui s'ha de pagar aquesta quantitat? Existeix alguna resolució d'execució, liquidació o altre acte posterior que obligui a fer aquest desemborsament? Si és així, els agrairíem que ens expliqués perquè ara mateix no considerem justificada la proposta. Moltes gràcies.
1: Més paraules, senyor Bielsa.
2: Ara sí. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda. Bé, des de Junts per Sitges votarem en contra d'aquest punt, encara que sigui aquesta sentència judicial. Nosaltres el que trobem aquí és aquesta manera que vostès tenen de treballar o de no treballar. Els diem moltes vegades i ple rere ple. Trobem que és una vergonya haver arribat a aquesta situació, no? I donar tan poc valor a l'IAB, no? Un centre que tenim d'estudis superiors, d'estudis universitaris aquí a la vida, aquí a la vila, i que hi haguem fet aquest poc acompanyament, no? Per arribar fins al dia d'avui a aquesta situació. Hi ha hagut una total manca de transparència en tot aquest procés. No ens, bueno, ni en reunions de portaveus, ni això han volgut ni explicar, ni donar explicacions de com hem arribat a aquesta situació. I llavors, per tant, el nostre vot serà en contra. I els hi repeteixo una vegada més, és per aquesta manera que vostès tenen de no treballar. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Segurament deu ser un tema complex, però perdoneu que els hi digui, però algú potser ni s'ho ha llegit, perquè estan dient unes coses que no té absolutament res a veure en aquest punt. El que estem passant aquí és un punt comptable, supertècnic, no té res a veure amb el que estan dient. Però bé, el senyor Oliver parlarà, però també li donarem la paraula a la interventora, perquè són els tècnics els que ens han dit que hem de passar això per aquí. No és ni cap desgràcia, ni cap cosa estranya, ni és el que és. Però per si de cas, senyor Oliver, endavant.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Sí, contestaré breument a la regidora García. Sí, té raó, això li concretaré una mica més. El que fa aquest govern en aquest cas, com en molts d'altres actuacions, és corregir i solucionar, aquest cop per sentència, després de la bona feina dels nostres serveis jurídics, d'una situació heredada. L'únic que fem és regularitzar-ho. Impacte, no m'he explicat prou bé. Impacte sobre les comptes municipals és zero. Aquests 83.000 euros els necessitem, passarem, com diu l'alcaldessa, la paraula a la senyora interventora, per un tema purament comptable. Necessitem comptablement que existeixi aquesta xifra, dotar econòmicament una partida, perquè la quantitat que ha de rebre l'Ajuntament ja està consignada. Ja està, el jutjat la té consignada. Responent ràpidament al senyor Rubí, fracàs un regidor i de govern i anar pidolant vots, bueno, escolti, miri, és la nostra obligació i ho fem amb la cara ben alta, no? Reunir-nos de forma continuada amb tots aquells grups, amb tots aquells regidors i regidores que mostren voluntat d'arribar a acords. I ja li anuncio, ho continuarem fent els mesos que queden, ho continuarem fent de forma intensa. Senyor Gerard, no entraré en vostè en un debat d'una sentència, no cometeré aquest error, però aquesta xifra surt i es recull a la sentència judicial. I senyor Ripoll, per acabar amb vostè i també recollint una mica el que hem dit fins ara, aquests 83.059 euros no representen una despesa, són simplement, i em repeteixo i perdoni que ho faci, un punt comptable imprescindible perquè la compensació fixada pel jutjat quedi correctament reflectida als llibres, a la comptabilitat municipal. Jo, si em permet, alcaldessa, li podem passar la paraula.
1: Sisplau, la intervenció, perquè dono una explicació. Connecteu el micro, que si no, no s'escolta.
4: Hola, bona tarda. La sentència estableix que hi ha un import que ha de pagar l'IAB i un import que ha de pagar l'Ajuntament. La Llei General Pressupostària estableix que no es poden fer compensacions tàcites. O sigui, aquests dos imports, tant els drets reconeguts com les obligacions reconegudes, han d'estar contemplats en el pressupost per poder, després, mitjançant un acte administratiu, poder compensar, que és l'import net que surt segurament en el fallo. O sigui, no podem fer compensacions tàcites i només ingressar l'import net. Ha de contemplar tant les obligacions reconegudes, que són els 83.000 euros que provenen de despeses de subministraments, com els 400 i pico, que és el que deu a l'IAB. I llavors, mitjançant un acte administratiu, és on se compensa. És simplement això. Si no fem aquesta modificació de crèdit, no ho podem contemplar en el pressupost, no podem fer aquesta modificació, aquesta compensació. És simplement
1: moltes això. Gràcies. Tenim un segon torn de paraules. Endavant. Senyor Gilabert.
5: Sí, muchas gracias. Pero yo discrepo de usted, interventora, porque aún es más. En el fallo solamente habla de esa cantidad, no habla de otra cantidad. Aún es más. En el cuerpo de la sentencia, lo que dice es respecto a las otras cantidades, que de hecho no te la cuantifica la otra cantidad. No la cuantifica, lo que dice. Es más, la actora no alegó el pago de dichas cantidades ni se opuso a la cuantificación económica realizada por la demandada, sino que únicamente indicó en referencia el impago de los suministros que a su entender las cuantías son indebidas por excesivas, en tanto que las mismas, según señalaba, incluían los gastos de suministro de unas carpas que usaba la demandada y que no debían correr por su cuenta. ¿Qué ocurre? Que de hecho, al final, lo que se ha acreditado en este procedimiento es que la demandada tiene que abonar al ayuntamiento, y voy a leer literalmente, se condena a la demandada a pagar a la actora 365.135, así como la cantidad que se derive del impago de las rentas hasta el completo desalojo del inmueble. Todo ello con el devengo de los intereses conforme a lo previsto en el fundamento jurídico quinto de la presente resolución. No te habla absolutamente ni siquiera de compensación. Entonces, ¿qué ocurre? No se puede hacer lo que ustedes están solicitando, porque de hecho no viene ni siquiera recogido en el fallo, que es lo que intento explicar, que es incomprensible, porque el importe es el que es y es el que viene recogido en el fallo de la sentencia.
1: Més paraules. Senyor Ripoll.
0: Agraïm les explicacions i tornem a dir, si la justificació és exclusivament tècnica, la respectem. Però miri, continuem considerant que les explicacions que es donen tant aquí, en aquest ple, com a la documentació, no expliquen de manera prou clara per què és necessària aquesta modificació. Insisteixo, i no qüestionem el criteri tècnic, qüestionem no disposar d'una explicació suficient perquè s'immobilitzen 83.000 euros del romanent en una partida d'indemnitzacions judicials. Per aquest motiu votarem en contra. I aprofito aquest punt per deixar constància d'una preocupació que tenim que va més enllà d'aquest expedient. Massa sovint hem vist reconeixements d'obligacions o altres expedients vinculats a processos judicials. Els demanarem per escrit, però ja l'avancem que ens agradaria saber quants procediments han perdut aquest Ajuntament durant aquest mandat, quins costs han tingut per les arques municipals i quines mesures es pensen adoptar perquè litigar no sigui la resposta habitual davant de qualsevol conflicte. També m'agradaria dir-li que reunir-se no vol dir que sigui aprovar de facto les coses, sinó que si es demanen explicacions a expedients complicats, doncs pensem que calen dedicar-hi més temps. Considerem que els diners públics han de servir per millorar els serveis de la ciutadania, no per assumir les conseqüències d'una manera de gestionar que massa sovint acaba als jutjats. I per acabar també sobre aquest espai, si cal ho farem a pres i preguntes, però volem saber quins usos es preveu donar als despatxos que estan buits i sobretot quin calendari tenen previst per aquests espais perquè estan infrautilitzats. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, ho passarem a pres i preguntes. Senyor Bielsa.
2: Sí, gràcies, alcaldessa. Bueno, senyor Oliver, la seva gestió zero i al final necessiten de la intervenció perquè els hi justifiqui el punt. Al final ni vostès són capaços de justificar aquest punt que porten al ple. I torno al que li deia abans, nosaltres anem ja a les conseqüències, i ara què passarà, i amb l'IAB què hi passarà, i denunciem un altre cop aquest poc acompanyament que tenen vostès sempre en totes les coses. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. A veure, només per clarificar, jo entenc que ara vostès estan en el modus anem a votar tot que no, anem a fer tot en contra. Fantàstic, no passa res. Es votarà que no, no s'aprovarà i comptablement doncs, els tècnics ja faran. Passem la paraula a la intervenció perquè és ell qui ens ho demana. O sigui, però per explicar al públic perquè sapiguem de què estem parlant. A més, és que jo vaig anar a aquest judici i sé de què parlo. El jutge va dir, i ja bé, has de pagar 448.193 euros a l'Ajuntament de Sitges. Llavors va dir, Ajuntament de Sitges, has de pagar a l'IAB 80.500, no sé quant, 32. D'acord? Això és el que va dir el jutge. I a la sentència posa que se pague, se condena a l'IAB a pagar 365.153 euros. 365.000 euros és el que diu la condena. Però aquest número surt d'algun lloc. I els tècnics, jo seria encantada la vida de dir, escolta'm, ja tinc aquests diners, a mi què m'expliques que ha de passar pel ple això? Però si em diuen comptablement, tu has dit que t'estan pagant 480 i que has de pagar... A mi tampoc em sembla tan raro. No ho sé, si algú ha treballat una mica comptablement, és el més normal del món. Per què m'ingressen 365.000? Per què? Si en algun moment es va dir que la condemna eren de 480, què passa amb aquests 80? Pues t'estan dient, entren 400, surten 80 i el resultat és el que ha dit el jutge que s'ha de pagar. I si aquí es vota que no, pues a mi el jutge ja ho ha dit i nosaltres ho cobrarem i sincerament a la punt comptable aquest, pues aquí es quedarà. I d'aquí un any pues algú dirà, ui, quan facin aquests informes, diran, aquí hi ha 80.000 euros que es van quedar allà penjat. I ja està, és un apunt comptable, o sigui, no és res que s'ha fet malament en absolut, ni que s'ho han oblidat, ni que s'ho han deixat, és un apunt comptable, tant si s'agrada com si no. I ja està, i jo crec que s'explica claríssimament. La qüestió és que a nosaltres ens entren 365.163 euros i hem de dir d'on venen, i ja està. I si el jutge ho ha dit d'aquesta manera, doncs jo què vols que li digui? Però nosaltres sí que sabem que la condemna eren 480 i que nosaltres teníem que pagar els 80. A mi no em sembla tan estrany, sincerament, però vaja... Com estan en el mode o no, pues ho entenc, que votin que no. Per tant, explicat això, passem a la votació. És el punt número 6, no? 6? 5. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost general prorrogat 2026 de l'Ajuntament de Sitges, número 10SC/26, mitjançant suplement de crèdit. Vots a favor?
6: 7 vots a favor.
1: Vots en contra.
6: Deu vots en contra.
1: Abstencions.
6: 4 abstencions. El punt no queda aprovat.
1: Molt bé, moltes gràcies. Passem ara al punt número 6. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost general prorrogat 2026 de l'Ajuntament de Sitges número 12SC/26 mitjançant suplement de crèdit. Senyor Oliver, endavant.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, parlem un any més d'una modificació que no requereix de romanent. No requereix de romanent. No sol·licitem estalvis municipals. És una modificació que repetim cada any en relació al Banc dels Aliments. Drets Socials atén a dues entitats, Creu Roja i Càritas, subvenciona perquè aquestes portin el Banc dels Aliments. Quan a mida que avança l'any s'ha de fer una compensació entre partides per compensar a l'entitat que atén a més persones. La partida inicial del pressupost és el 50% de la partida Càritas i el 50% de la partida Creu Roja. Repeteixo, a mida que avança l'any, hi ha, en aquest cas, un any més, Càritas, que ha atès a més persones que Creu Roja, pel que sigui, pel seu funcionament. I el que fem ara és demanar que surtin diners de la bossa que estava prevista per Creu Roja per atendre Càritas. És un moviment intern entre partides que ens demana la regidoria i repeteixo que no suposa cap sol·licitud de romanent, cap quantitat extra que vingui dels estalvis municipals. Aquest mateix punt, els darrers anys, s'ha portat al ple municipal i ha tirat endavant, hem comptat amb el seu suport. No ha canviat res, confiem que aquest any també sigui així. Més que res per no perjudicar a dues entitats com les que presten aquest bon servei. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora Alonso.
7: Gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies, senyor Oliver, per l'exposició. D'altres formes, parlar-nos només d'una simple compensació entre partides, perquè com ja ha passat en els darrers anys, Càritas ha assolit més feina o compromisos que Creu Roja, des del nostre punt de vista, això l'únic que denota és una falta total de previsió, 5, 14 o 5, 20.000 euros. Si ja ho saben d'altres anys, doncs ho haurien de regularitzar i llavors haurien de fer aquestes compensacions entre partides. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Rubí.
8: Moltes gràcies, senyora Il·lustríssima. Ho tornem a dir clar perquè després no facin demagògia habitual d'aquest govern, senyor Rodés, perquè fins i tot avui fent l'explicació sembla que sigui, fins i tot sembla bona persona. Fes per Sitges dona suport total i absolut, com vostè ha dit, no?, a la feina d'emergència social que fan Càritas, Creu Roja i el Centre de Distribució d'Aliments de la nostra vila. Que ningú d'aquest govern ni dels seus assessors i càrrecs de confiança que paguem entre tots s'atreveixi a dir que votar en contra d'aquest punt és votar en contra de les ajudes socials, perquè aquest expedient no afegeix ni un sol euro nou a les ajudes a Sitges, ni un sol euro. Això no és cap augment de diners per a les famílies vulnerables, això és un simple joc de mans comptables per tapar la seva pròpia incompetència. Treuen 14.520 euros de la Creu Roja per posar-los a Càritas, perquè van ser incapaços de redactar bé els convenis i, evidentment, el pressupost d'inici. I la pregunta que es fa a qualsevol veí de Sitges és molt simple. Com pot ser que aquest govern sigui incapaç de fer un conveni ben redactat des del primer dia? Vostès tenen un gerent municipal cobrant un sou d'alta direcció a preu d'or. Hi ha sobre un equip de càrrecs de confiança i assessors que ens costen als sitgetans més de 250.000 euros a l'any. I ni un gerent cobrant un dineral ni amb tot un exèrcit d'assessors pagats per tots els veïns són capaços de tramitar una ajuda de 14.000 euros sense haver de fer parxes, correccions a meitat d'any. Això és el retrat de la seva inutilitat política. Les entitats socials cobraran igualment perquè la llei les empara, però el que queda en evidència davant del poble és que aquest govern malgasta els diners en sous dels càrrecs i assessors polítics per després fer una gestió d'aficionats mediocres. Com hem mantingut des de l'inici d'aquest ple, Fets per Sitges no legitimarà un govern sense paraula, mediocre i incapaç de gestionar un ajuntament i que ens costa una fortuna a tots els sitgetans. Torno a repetir, per rigor, per dignitat política i per exigir una gestió seriosa, el nostre vot serà en contra. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules. Senyor Ripoll. Senyor Tubau.
9: Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre vot serà favorable. Creiem que és necessari aquesta modificació i creiem que s'ha de donar tot el suport a les entitats socials del poble i com ja estava preestablert, votarem a favor. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Ripoll.
0: Bona tarda. El nostre grup votarà favorablement a aquesta modificació de crèdit. Ho farem perquè respon a una necessitat real i està justificada. Dit això, sí que voldria fer un parell de reflexions. La primera és que aquest és el primer expedient de serveis socials que arriba al ple després del relleu de la regidoria. Per això em vaig sorprendre que, tot i haver-me posat a disposició de la nova regidora, no hi hagués ni cap contacte ni cap consulta sobre el mateix. I no ho dic com un retret personal. Ho dic perquè crec que no era tan sensible com els serveis socials. Qualsevol informació que pugui facilitar una millor continuïtat de la feina sempre suma i beneficia, sobretot a les persones usuàries del servei. I la segona reflexió és una mirada de futur. Aquesta modificació posa de manifest una realitat. Les necessitats socials evolucionen i sovint creixen més de pressa del que preveuen els pressupostos. Per això estic convençut que l'elaboració de la proposta del pressupost del 2027 la regidora haurà de defensar que tant Càritas com la Creu Roja com altres entitats i polítiques socials disposin de més recursos. I sincerament espero que trobi la complicitat necessària dins del govern per fer-ho possible que aquest govern comparteixi la mateixa convicció que nosaltres hem defensat sempre, que les necessitats socials no es poden ajornar i que invertir en serveis socials no és una despesa, sinó una obligació i una prioritat política. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Més paraules? No? Senyor Dubau.
10: Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom i en especial les persones que ens segueixen des de casa seva. Bé, nosaltres ens remuntem a l'anterior mandat. Des de Junts per Sitges tenim molt clar el que significa la dignitat d'aquestes persones que es troben en una situació de vulnerabilitat i que necessiten d'aquest acompanyament d'aquest tipus d'ajut alimentari. Tornem a dir que, sisplau, activin la targeta Moneder per dignitat d'aquestes persones que utilitzen aquests serveis. Ho vam demanar a l'anterior mandat, se'ns va dir, es va aprovar per unanimitat, no hem sentit parlar mai més i per tant nosaltres ho tornem a reivindicar. Sisplau, activin ja d'una vegada la targeta Moneder. Les persones que pateixen aquestes situacions tan crues s'ho mereixen, perquè no cal que quedin més assenyalades. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Oliver.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, senyor Alonso i senyor Rubí, traslladarem a les entitats els seus comentaris a la Creu Roja i en especial, senyor Rubí, això de he pres bona nota, diu vostè, joc de mans comptables per tapar la seva incompetència. Entenc que s'està referint a nosaltres. Agrair el vot del regidor Tubau. Senyor Ripoll, agrair-li també el seu vot favorable. Tindrem, no ha tingut vostè ocasió de reunir-se amb la regidora, segur que tindrem ens consta que això està pendent i que tindran ocasió perquè la política a seguir per aquest govern és la que vostè i d'altres vam treballar amb la mateixa línia i això és també un reconeixement a la feina que va fer vostè com a regidor. I senyora Tubau, atendre persona coincidim plenament, evidentment, no cal dir-ho, ho dic. I si és cert que la targeta Moneder està sobre la taula, s'ha estudiat en diferents ocasions, jo mateix, quan vaig tenir l'oportunitat de ser regidor amb els tècnics estudiava i és un projecte que està sobre la taula, però fins aquest moment, si no recordo malament, per motius tècnics i d'eficiència, no s'ha tirat endavant el que jo entenc que no està descartat. Gràcies.
1: Segona ronda de paraules. Senyor Rubí.
8: A veure, senyor Oliver, no fa falta que vagi a Càritas. Jo l'he vist ben poc. Perquè aquí Sitges tothom té un bagatge, per bé o per malament. Vostè, el bagatge de vostè sí que el coneixem a l'Hospital de Sant Joan. I quan toqui parlarem i explicarem quin va ser el seu bagatge davant el front de l'Hospital de Sant Joan. Perquè el que ha dit vostè d'anar a Càritas o a Creu Roja, Càritas de Creu Roja ja saben qui és el Nacho Rubí. Però mai he fet publicitat. I si volen, vagin i li explicaran qui és el Nacho Rubí. Sense anar a fer-se fotos i fent moltíssimes més coses que ara no toquen. Però què anirà corrents? Senyoreta, senyoreta, que el Nacho Rubí de Càritas ha votat en contra. Això és vergonyós més que venint de vostè. De temes socials. I no rigui, no rigui. Senyor Martínez, vostè, quan acabi, el Prec li pregunta a veure si continua rient-se del senyor Rubí. I senyor Oliver, que tornarem amb el tema de l'hospital, home, i tornarem, i perquè en tenim ganes. Bé? I no vagi de bona persona ni d'aquestes coses, perquè quan toqui i on toqui ho direm. Vale? I si vol ja pot anar a córrer a Càritas, a veure si ja el coneixen. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Més paraules? No? No? Senyor Tubau?
10: Bé, senyor Oliver, nosaltres el que demanem és que, sisplau, que s'activin, que implementin, perquè, com bé sabem, a moltes poblacions del nostre entorn aquesta targeta està activa i, per tant, pensem que l'Ajuntament de Sitges no ha de ser diferent a l'hora de criteris d'eficiència i eficàcia. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyor Oliver, vol dir alguna cosa? Jo sí, si no.
3: Sí, jo només fer compartir una reflexió amb tots vostès i amb el senyor Rubí. Jo quan vaig aterrar amb aquest pèl el primer dia vaig rebre un consell que jo crec que pràcticament tots seguim i agrairia també al senyor Rubí si s'escau que reflexioni, és mai fer mencions i entrar en temes personals. Ens queden uns quants mesos. Si la mofa i la crítica personal ha de ser la línia de treball, jo crec que no és que nosaltres ens ho mereixem o no, és que Sitges no s'ho mereix. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Abans de votar, per la tranquil·litat, senyor Rubí, està molt enfadat, molt, ho sabem, i l'entenc, i per això està tan enfadat. Però dir-los, i ara potser l'enfadaré més, dir-los que sé que és difícil votar en contra d'això, perquè al final és Càritas i Creu Roja que demanen ells uns diners i que al final entre ells un diu doncs jo m'he gastat menys, jo no tant, i ho arreglem aquí, i no passa res, i li costa molt votar que no, ho entenc, però perquè li costi tant votar que no, no cal que digui falsedats, diré, està dient que tenim càrrecs de confiança, que cobren 250.000 euros, això està penjat al portal de transparència, qualsevol de vostès, qualsevol ciutadà pot veure el que cobra, no cal dir tonteries ni amenaçar, ja veuràs el que et diré assenyalant amb el dit amb el regidor, no cal, si està enfadat, que ho puc entendre, doncs amb tranquil·litat, però estem parlant de Càritas i Creu Roja que han fet unes despeses que les justifiquen i que nosaltres evidentment no li direm a un com no t'ho has gastat, doncs no et dono res, no, fem aquest traspàs a un i un altre com s'ha fet durant moltíssim, anava a dir tota la vida, no ho sé, però durant moltíssims anys, i segur que vostè va votar a favor les altres vegades, seguríssim, però ara ho entenc, ha de votar que no a tot, doncs fantàstic, però tranquil·litzem-nos, no estigui tan nerviós. Passem a la votació. Vinga, és el punt número 6, aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost general prorrogat 2026 de l'Ajuntament de Sitges número 12SC/26 mitjançant suplement de crèdit. Vots a favor?
6: Deu vots a favor.
1: Vots en contra?
6: Un vot en contra.
1: Abstencions?
6: Nou abstencions. El punt queda aprovat.
1: Moltes gràcies. Passem ara a la regidoria d'educació. És el punt número 8, que és aprovació inicial del reglament de les llars d'infants municipals, la Mutxaganga i el Cerculet. Senyor Martínez, per explicar el punt.
11: Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, comentar que aquest reglament s'ha tractat, com no podria ser d'una altra manera, d'un procés d'actualització del servei de les llars d'infants municipals de Sitges des d'un bon inici i no pas com una transformació del model, sinó com una posada al dia necessària i rigorosa. El document manté la seva essència centrant els esforços a alinear el text amb el marc normatiu vigent, optimitzar els procediments administratius i millorar l'eficiència dels circuits de gestió interns, sense alterar cap aspecte substancial del servei. La redacció i la revisió d'aquest text està el resultat d'una tasca compartida entre els diferents àmbits de l'Ajuntament i la comunitat educativa. El document s'ha alimentat directament de l'experiència de les direccions de les llars, que són qui coneixen de primera mà la realitat quotidiana, les necessitats de les famílies i el dia a dia d'aquests centres educatius. Al costat d'aquesta aportació de les direccions, cal posar en valor la tasca del conjunt de treballadores de les llars d'infants municipals, que amb la seva professionalitat, experiència i compromís sostenen el dia a dia dels centres i garanteixen una atenció educativa de qualitat als infants i a les famílies. Aquest procés és també una oportunitat per reconèixer i agrair la seva feina. Per assegurar la màxima seguretat jurídica, es va constituir un equip conjunt format pels serveis tècnics del Departament d'Educació, la Secretaria Municipal i la Intervenció Municipal, garantint que tots els departaments anessin de la mà a cada pas. Amb l'objectiu de fomentar la transparència i el diàleg, es va convidar a formar part d'aquest procés un representant de cada grup municipal de l'Ajuntament, estant liderat per l'anterior regidora d'Educació, Carme Gasulla, que va impulsar la coordinació entre la part tècnica, la directiva dels centres i la representació política. En resum, es tracta d'una actualització tècnica i procedimental que consolida el funcionament de les llars d'infants a Sitges, adaptant-les als temps actuals sense perdre de vista l'estabilitat i la qualitat del servei que s'ofereix als infants i a les seves famílies. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora Alonso.
7: Gràcies, senyora alcaldessa. No entrarem nosaltres a valorar el reglament en si mateix. Nosaltres continuem creient que aquest servei hauria de ser plenament municipal. No ens val dir que l'interventor que podia afectar el pressupost, doncs que l'afecti. El que volem és un servei de qualitat per a les nostres famílies. I això vol dir que unes llars d'infants amb els professionals adients, que ja ho són, amb la titulació corresponent, que sabem que la tenen, i les retribucions corresponents a aquestes titulacions. Això ja no ho tenen tant. Amb ràtios suficients, que això tampoc ho tenen, i això sembla ser que només passarà si les llars d'infants són municipals i no una concessió. Són el primer esglaó fora de la família en l'educació dels nostres infants, el futur de Sitges. Aquests nens i nenes són també el nostre futur. Si cal afectar el pressupost, doncs que l'afecti. Potser podem començar per eliminar càrrecs de confiança per cuidar la imatge de l'alcaldessa o lloguers exorbitats de locals que no sabem ben bé perquè els necessitem. Fer política més enllà del dia a dia és planificar el futur. Per això cal municipalitzar les llars d'infants de Sitges. Fer política més enllà del dia a dia és lluitar amb el Departament d'Ensenyament i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya perquè els nostres nens i nenes de les botigues de Sitges tinguin l'opció d'anar a estudiar al col·legi o institut i triar les seves famílies i no estar a la cua esperant, mendigant, una plaça en el centre d'estudis de Sitges al nostre municipi al costat. Fer política també, més enllà del dia a dia, és projectar i construir una llar d'infants municipal a les botigues de Sitges, que infants en tenim uns quants per omplir les aules. I això també és educació, això també és integració, això també és treballar pel futur de Sitges, pel nostre futur. Això és treballar perquè aquest barri, el de les botigues, es dignifiqui per part del seu govern. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyora García.
12: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres ens abstindrem en aquest punt, senyor regidor, i ho farem perquè volem començar doncs, reconeixent la feina que hi ha al darrere d'aquest document. És evident que el reglament i el projecte pedagògic són el resultat de moltes hores de treball de les educadores, dels equips, dels professionals que dia a dia doncs, fan possible el funcionament de les llars d'infants municipals. Aquest esforç, per tant, mereix el nostre respecte i el nostre reconeixement. Aquest document, com vostè deia, doncs és molt extens, fixa objectius educatius, defineix un model pedagògic, regula la relació amb les famílies, l'organització dels centres i els drets dels infants. I la pregunta, senyor regidor, que li faríem és molt clara. Quina ha estat la seva aportació política en aquest projecte? Què hi ha d'aquest document que sigui fruit del seu impuls? Quines línies estratègiques ha marcat vostè? Quins objectius polítics es planteja per les llars municipals durant el que queda d'aquest mandat? Perquè avui doncs, no aprovem només un reglament. Hauríem de conèixer quin és el projecte educatiu que defensen vostès, quin model de llars d'infants volen, quin repte, senyor regidor, han identificat, com pensa millorar l'atenció als infants i a les famílies, com s'avaluarà si els objectius d'avui que s'aprovin es compliran. Ens preocupa que avui ens presenti un document molt ben treballat tècnicament, però sense un relat polític que l'acompanyi, com hauria de ser lo normal, diguem, no? Ens agradaria, per tant, escoltar el regidor explicar quina ha estat la seva participació, què és el que ha aportat personalment vostè en aquest projecte i quines prioritats fixa pels propers mesos. Perquè els regidors de govern doncs, no estan només per portar expedients d'aprovació, que moltes vegades fins i tot han treballat uns altres, sinó que estan per liderar, per marcar objectius, per donar explicacions i per rendir comptes també davant del ple. I per respecte, doncs, com deia, la feina dels professionals que han fet aquest document, no hi votarem en contra. Però al mateix temps, senyor regidor, tampoc podem votar-hi favorablement sense haver escoltat quin és el projecte polític que acompanya, que hi ha al darrere, i quin, sobretot quin és el lideratge seu, de vostè, com a regidor d'Educació en aquest reglament que avui ens porta a l'aprovació.
1: Més paraules, senyor Rubí.
8: Moltes gràcies. Pel que fa a l'aprovació del reglament de les llars d'infants municipals, i la Moixiganga, volem deixar molt clara i nítida la nostra postura. En el seu moment va votar a favor d'iniciar aquest tràmit perquè creiem en la importància d'aquest reglament i sobretot perquè confiàvem en l'acord subscrit l'any 2003 i la paraula donada es portarien a terme amb lleialtat. Esperàvem un comportament digne i el compliment dels pactes, però veient la deslleialtat sistemàtica d'aquest govern, la seva manca absoluta de paraula i les accions que han dut a terme, avui diem prou. Nosaltres no pensem legitimar aquest govern per més temps. I cal dir les coses pel seu nom. Aquest informe i aquest reglament que avui porten a ple no són mèrit seu, senyor Martínez. És més, a la comissió que es va aprovar, vostè es va excusar a l'assistència ja que estava gaudint dels 31 dies de vacances o no assistències a la feina dins d'aquest semestre segons la seva agenda i no va ser capaç d'enviar algú de la seva formació a la reunió, i aquest dato mata el relato. Aquest document és fruit directe de la feina i el compromís i la dedicació d'una regidora com la Carmen Gasulla. Un acord de govern signat el 2023 establia clarament que avui la senyora Gasulla hauria de ser l'alcaldessa de Sitges, però vostès, amb una falta absoluta d'ètica política, per pura mala fe i per incompliment de la seva paraula, van trencar el pacte, van trair la confiança dipositada i van impedir que avui la senyora Gasulla estigui al govern i al capdavant de l'alcaldia, i que avui hagués estat el més decent que fos la regidora Gasulla qui presentés aquest dictamen. Que avui no sigui alcaldessa a la nostra vila és la prova més de la mesquinesa política. I ara, sense cap mena de vergonya, es presentin aquí per fer-se la foto i de penjar-se la medalla presentant la feina que ella va deixar feta. És d'una altíssima immoralitat. Això és una traïció política de tota regla i un fet absolutament vergonyós. Nosaltres no serem còmplices del seu cinisme ni legitimarem que s'usufructuïn el treball de qui van trair per pur interès de cadira, per dignitat, per respecte als acords signats, per respecte a la feina de la Carmen Gasulla i per l'ètica que mereix el poble de Sitges, no pensem votar a favor ni donar cap aval a les jugades d'un govern sense paraula, mediocre i sense escrúpols. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Tubau.
9: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres des de Guanyem votarem a favor perquè hem parlat amb els serveis tècnics, ens han confirmat que aquest document doncs ha estat consensuat tant amb tots els actors municipals, i per tant nosaltres doncs votarem a favor. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Gasulla.
13: Sí, moltes gràcies i bona tarda a tothom. Jo no estic enfadada, jo estic decebuda i alhora estic contenta de que avui es pugui aprovar doncs aquest reglament de les llars d'infants municipals. Sobretot perquè vostè ho ha presentat, senyor regidor, com un document tècnic, i no és un document tècnic, no és un document qualsevol. És un document que marca les línies pedagògiques que justament les dues llars d'infants ens han demanat, perquè des del 2018 no hi havia un reglament de les llars d'infants, ni tan sols s'havia fet exposició pública. El que han fet, sobretot els tècnics des del punt de vista de secretaria, és encaixar aquestes peticions dins d'un marc legal i un marc jurídic per donar-li cobertura. Però presentar el reglament de les llars d'infants com si fos un pur tràmit tècnic crec que no és de justícia. I en qualsevol cas el que voldria destacar és la línia pedagògica que recull doncs aquest reglament, que són aquests principis educatius que, entre altres coses, contemplen aspectes vinculats al gènere, aspectes vinculats a les noves necessitats dels nens amb necessitats educatives especials, aspectes vinculats al tema de la salut, és a dir, hi ha aspectes molt rellevants. I em sap especialment greu doncs que faci aquesta presentació. En qualsevol cas, jo també vull agrair la participació en aquestes dues sessions de la Comissió de Reglament de les Llars d'Infants Municipals, doncs als polítics que en aquell moment doncs van tenir possibilitat de poder participar i poder assistir a petició justament de la senyora Alonso, perquè era una comissió que en principi era una comissió interna i es va obrir a tots els polítics. I és veritat, el seu grup no va assistir a cap d'aquestes reunions, cap dels tres regidors va assistir a les reunions. Sí que ho va fer el senyor Oliver. Això també haig de fer aquest reconeixement. Per tant, els interessos i les prioritats estan molt clares. Espero que l'educació sigui una prioritat per vostès. Moltes gràcies.
1: Més paraules, senyora Pérez.
14: Gràcies, senyora alcaldessa. Des del nostre grup polític voldríem agrair la feina de les directores de les llars d'infants i dels treballadors municipals en la reelaboració o revisió d'aquest reglament. Entenem que en aquest reglament es fonamenta la qualitat del servei i precisament el fonament, el pilar essencial de la qualitat d'aquest servei, una mica com apuntava la senyora Gasulla, són els seus valors. Uns valors com la confessionalitat, la inclusió, el pluralisme ideològic i els valors democràtics, la coeducació, la solidaritat, el respecte al ritme evolutiu de l'infant i la innovació pedagògica. Són aquests valors universals que han de ser essencials en un servei públic i que precisament el fan universal perquè el fan per tothom. Dintre d'aquests valors entra tothom. I em volia destacar això i que quedés en acte en el ple perquè crec que és un aspecte fonamental en tota gestió política. I per acabar m'agradaria més que res un desig, que seria la propera prompta municipalització d'aquest servei per dignificar-lo més i sobretot per dignificar la feina de les seves treballadores. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Duau.
10: Gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres, en primer lloc, doncs, agrair la implicació de les direccions dels dos centres amb la feina que s'ha fet per tirar endavant aquest reglament. Crec que amb la situació que han estat patint darrerament els darrers anys les llars d'infants i sobretot el seu equip directiu, a banda de totes les persones treballadores, doncs, és important reconèixer-los la feina, però nosaltres també hem trobat sorpreses en aquest document. Mirant els antecedents, hem vist que el 2018 es va treballar un reglament, recordo que en aquell moment el regidor era el senyor Terrado, que es va portar en un ple municipal al febrer del 2018 a aprovació inicial i que mai més hem sabut res, és a dir, vam perdre la pista. No sabem què va passar, mai més ens van donar explicacions. I sí, jo era el govern, però mai més vaig saber res. Recordo també perfectament que en el mandat del 19-23, el senyor Martínez, que avui torna a tenir aquestes competències, era el regidor d'aquest tema. I durant el seu mandat, del 19 al 23, no es va fer aquesta feina. També ens agradaria saber, a veure si ens pot respondre, quin és el motiu per què no es va tirar endavant un nou reglament. Perquè ben bé recull i s'ha fet exposició, doncs tots sabem de les necessitats que hi havia de tirar endavant i de posar al dia aquest reglament de les llars d'infants. Per altra banda, a nosaltres hi ha algunes coses que ens hagués, hi ha coses molt positives, com el pla de comunicació del centre. És evident que és molt necessari per la comunicació de les famílies amb les direccions i amb les educadors i les educadores del centre. És un tema molt important i que, evidentment, amb aquest nou reglament doncs, s'ha pogut incorporar. Per nosaltres hi ha alguna cosa que ens preocupa una mica, perquè tinc la sort de que els meus dos fills van ser dos infants que van assistir a una de les llars d'infants municipals. Només puc dir que excel·lències dels anys que van passar, però no ens agrada el fet de que es continuï mantenint utilitzant la policia local en el cas de no es localitzin els familiars. Pensem que quan passa aquesta situació és perquè hi ha hagut algun tema molt greu i molt important i pensem que hi ha mesures que serien més amables o més conciliadores per tirar endavant doncs, el poder localitzar algun familiar. Per altra banda, també hi ha alguna cosa que també ens preocupa una mica, sabem que ara mateix no és la situació actual perquè les llars d'infants tenen una gran ocupació i les seves places tenen una alta demanda, però sí que quan es diu que serien 10 infants per acollida,
15: potser també ho podríem rebaixar a 8, de la mateixa manera que els nadons només són 8 els que s'acullen, doncs potser també si rebaixessin una mica aquests 8 infants per no treure aquest servei, que segur que hi ha moltes famílies que és molt necessària, doncs continuar-ho tirant endavant. Insistim en la bona feina que s'ha fet, insistim en felicitar a la comissió i res més per part nostra. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Martínez, per respondre.
11: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, començarem per la senyora Alonso, evidentment. Respectem totalment la seva opinió, com no podria ser d'altra manera. Treballarem perquè les condicions de les treballadores i les llars siguin les millors possibles. Entenc la seva preocupació i la seva demanda, doncs, de poder o gaudir o tenir, o la necessitat de poder tenir una llar d'infants a les botigues. En tot cas, que sí que el compromís és de no defallir i seguir treballant, i en el cas que fos possible, doncs, poder-ho assolir, no? I aconseguir. Perquè fa la senyora García, bueno, gràcies per les seves paraules, als professionals, com tots els grups que s'han expressat. Sí que m'estranya el seu discurs, diria que m'estranya el seu discurs, però em sap greu dir-li que no, perquè no sé si sap quan fa que estic o he assumit el càrrec o les competències a la regidoria d'educació. Per tant, en tot cas, la línia política que m'ha preguntat quina és la mateixa línia política que va marcar la regidora Gasulla, i per tant les parts implicades en el procés, i per tant sempre evidentment treballant en aquesta línia, i evidentment que intentarem i procurarem que sigui compartida també pels grups del consistori. Senyor Rubí, no sé si he escoltat el meu discurs, però com avui està ofuscat, he agraït la tasca de la regidora Gasulla, com no podria ser d'altra manera. Penso que és una feina que ha fet molt important, i precisament per responsabilitat política, doncs, avui portem aquest reglament aquí a aprovar, i precisament per respecte a la regidora Gasulla portem el reglament avui aquí a aprovar, perquè la feina que s'ha fet no quedi en va i quedi en un calaix. Per tant, i no només de la regidora Gasulla, sinó de tothom qui ha participat d'aquest procés. Evidentment que de la resta de la seva intervenció no penso ni valorar-la ni contestar-li. No vull perdre el temps. Aquí venim a fer política, no venim a altra cosa. Senyor Tubau, gràcies pel seu vot favorable. I senyora Gasulla, evidentment, com deia, agrair-li la tasca feta. No és un document qualsevol, estem d'acord. I creiem, doncs, evidentment, que era el moment de portar-lo, perquè estava la feina ja acabada. I, com he dit, per respecte a vostè, a les professionals i per responsabilitat política. Senyora Pérez, gràcies per la seva intervenció també, de la qual estic plenament d'acord. I com deia la senyora Gasulla i la senyora Tubau, senyora Gasulla, amb un to més afable, entenc, sí, el reglament era de 2018, i entenem, doncs, bueno, potser sí que s'ha tardat en portar a renovar, entre mig hi ha hagut una pandèmia, no sé si se'n recorda, hi ha hagut moltes dificultats. També entenc que no és un reglament, potser, que s'hagin, o els reglaments normalment no sé si cada any s'han d'actualitzar o no, tenen el seu procés, els seus tempos, i m'ha donat a entendre que ha barrejat el reglament amb la licitació, que són dues coses diferents, però bueno. En tot cas, agrair, esperar que s'aprovi el reglament i res més. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Tenim un segon torn de paraules. Senyora Alonso.
7: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Martínez, quan m'ha comentat ara en la resposta que ha dit allò de la voluntat de mirar i de fer una llar d'infants aquí a les botigues, això és perquè tenen previst fer, encara que sigui un projecte, un estudi per mirar de fer alguna cosa a les botigues de Sitges? Si no m'ha semblat malament entendre això. Gràcies.
1: Més paraules, senyora García.
12: Gràcies, senyora alcaldessa. El senyor Martínez no m'ha contestat absolutament res del que li he preguntat, res, perquè com suposo que no ho tenia preparat que jo li faria aquestes preguntes, llavors el blanco por respuesta. Em pregunta si jo sé quant de temps fa que assumi les responsabilitats d'educació. Evidentment que ho sé jo i malauradament ho sap tot a Sitges. Fa pràcticament un mes i en aquest període de temps s'han produït dues reunions al respecte i vostè no ha participat en cap d'aquestes dues reunions d'educació. Per tant, evidentment que ho sé. Senyor Martínez, m'escolta? Vale, molt bé. Li he preguntat sobre la seva aportació política, li he preguntat sobre les línies estratègiques i em diu que són les mateixes que la senyora Gasulla i la senyora Gasulla li està dient que l'està decebent. De veritat, ens estem enterant de què va això, senyor Martínez? Perquè és que, sincerament, li queda a vostè molt gran aquest càrrec, eh? Però molt gran. No m'ha contestat res. El projecte educatiu del govern... El mateix que la senyora Gasulla, però és que la senyora Gasulla ara està a l'oposició. Per tant, quin és el seu? Ja no dic el govern, el seu, com a regidor d'educació. Quin és? M'ho contestarà per escrit el mes que ve? Perquè no és capaç de contestar-ho ara?
1: Sí? Més paraules, senyor Rubí.
8: Moltes gràcies, senyor David. És que no, ja no sé què dir-li. El senyor Eva ja l'ha posat entre l'espasa i la paret. No? Saps quina diferència, senyor? Que quan ha començat el ple vostè reia. Que quan jo parlava la meva intervenció, al primer punt, vostè reia. Se n'enfotia. Amb la senyora il·lustríssima, els dos. Això sí que és una falta de respecte. Jo com a mínim m'agradarà o no el que em diguin, però jo m'enfadaré o no, senyora il·lustríssima, però jo hi sóc aquí com perquè tinc algú d'educació. No com ara que està escrivint quan li estic parlant, senyor Martínez. Queda en evidència, tot Sitges ja ho veu. Vostè no m'ha volgut i no em vol contestar perquè el dia 10 d'abril vostè estava de vacances. Dels 31 dies que ha fet aquest any, segons la seva agenda. Sí, sí, segons la seva agenda pública, aquest senyor, des de... Sí, sí. No sé si els seus assessors corrigiran l'agenda pública, però actualment aquest senyor... en sis mesos i mig porta 31 dies de vacances, segons la seva agenda. No s'ho inventa el Nacho Rubí, però d'això en parlarem després, senyor Martínez, no pateixi. Ja li dic que al final no sé qui riurà, per això li deia. I no estic enfadat, senyor alcaldessa, de veritat que no. És que de veritat, veient la intervenció del senyor Martínez, jo crec que a totes Sitges es pot imaginar qui tenim aquí al capdavant. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules. Senyora Gasulla.
16: Sí, moltes gràcies. Bé, senyor Martínez, i també estenc aquest comentari amb la resta de regidors que ens han substituït amb les competències que teníem tant el senyor Ripoll com jo mateixa, ens vam oferir des del minut 1 a fer un traspàs d'informació, a col·laborar, ho vam fer via mail, el no pot resposta, no hem tingut cap retorn, sap greu. De tota manera, em torno a oferir per explicar el projecte Gasulla, perquè sembla que es dirà així, projecte Gasulla, pel que faci falta. Ja li dic, que haurà de treballar molt a educació, moltíssim. Per què? Perquè hi ha moltíssimes mancances. I perquè, sobretot, el que és importantíssim, senyor Martínez, m'agradaria que m'escoltés, el que és importantíssim és l'acompanyament a les educadores a les llars d'infants, que és el que trobaven a faltar des de feia molts anys. Estem en el bon camí. Estem en el bon camí. I jo m'ofereixo per seguir acompanyar-les. No tinc cap problema, encara que estigui a fora del govern. I li demano, sobretot, implicació i feina, perquè fa falta moltíssima feina i estem a mig camí. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? No? Senyor Duau.
17: Gràcies, alcaldessa. Senyor Martínez, jo no he parlat res de licitacions, que quedi clar. He estat parlant d'altres temes. De licitacions no n'he parlat. Per altra banda, a nosaltres continuo amb el reglament i continuo amb el tema de les llars d'infants. El que sí que ens preocupa és, per exemple, i el que ens agradaria que ens expliqués ara mateix, quan acabi jo la meva intervenció, és la tarifació social de les llars d'infants pel proper curs 26-27. Això sabem que és un tema molt important, sabem que és un tema que cal treballar-lo, que cada any s'ha d'actualitzar, i escolti, tenim l'inici de curs aquí a la cantonada i pensem que és una informació del tot necessària que doni a conèixer. Per altra banda, també ens agradaria dir que hi ha coses que tampoc ens desentonen una mica pel que fa quan parlem dels recàrrecs dels impagaments dels rebuts. Pensem que quan alguna família fa un impagament, la seva situació deu ser molt complexa i el fet de que rebin un recàrrec pensem que no és el millor acompanyament que es pot oferir des d'aquest ajuntament. Per tant, també demanaríem que això es revisés i també parlaríem del següent. Què vol dir que quan algú té un pagament pendent no se li permet la inscripció al curs següent? Ens preocupa i ens preocupa molt aquesta situació, perquè és que tornem a repetir que quan qui pateix aquestes situacions no és perquè vulgui, sinó perquè algun problema realment gros hi ha a darrere. I per altra banda,

0: Senyor Martínez.
1: Sí. Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs, senyor Alonso, he dit que entenc la seva preocupació. No he dit que en cap cas que es farà o que hi ha la voluntat, sinó que estarem acompanyant i estarem pendents de que en la casa que es pugui estar al seu costat, i entenem la necessitat i la que vulguin tenir o que vulguin disposar d'una llar d'infants a les botigues de Sitges. Senyora García, pues, no sé, però és un govern en el qual portem 3 anys treballant, en el qual evidentment doncs, cada regidor té la seva línia de treball, que és una línia de treball consensuada amb el govern. Per tant, el que no podem fer és de cop i volta doncs, trencar aquesta línia i començar de nou una línia nova. Evidentment respectarem o respectaré la línia de treball del senyor Gasulla, evidentment que aportaré també part de la meva línia o del que jo crec que s'ha de fer i aportar de més per sumar, val? Però bàsicament seria aquesta la resposta. I quan, en quant al senyor Rubí, doncs, com he dit, és que no vull perdre el temps amb vostè, senyor Rubí. Fer política sí, però que no perdre el temps ni debatent ni entrant al fang, perquè crec que no és el meu estil, és el seu, i no entrarem a valorar les faltes de respecte ni moltes altres coses, val? Per tant, i la senyora Gasulla, doncs, evidentment, seguirem acompanyant a les educadores, com no podria ser d'altra manera. Feina a la regidoria n'hi ha i molta, em consta, feina que s'ha fet, feina que queda pendent per fer, que n'hi ha molta, i li agafo la paraula, en qualsevol cas, qualsevol necessitat que tingui, doncs, posaré a la seva disposició perquè em pugui informar de les situacions que hi ha. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Hem fet ja els dos torns de paraula, doncs passem a la votació. Recordem que estem en el punt número 8. Aprovació inicial del reglament de les llars d'infants municipals, la Mutxiganga i el Cerculet. Vots a favor?
2: Vots a favor.
0: Vots en contra?
2: Un vot en contra.
0: Abstencions?
2: 7 abstencions. El punt queda aprovat.
0: Moltes gràcies. Passem ara a les propostes d'acord dels grups polítics. El punt número 9, que és proposta d'acord. Punt número 9. Proposta d'acord del grup polític municipal de Vox per potenciar l'activitat policial de repressió activa de la delinqüència per part de la policia local de Sitges. Senyor Gilabert, endavant.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Esta propuesta de acuerdo va en el sentido de potenciar todas las capacidades de la policía local de Sitges. Es cierto que nosotros tenemos unos buenos policías y tenemos un gran capital humano, pero también es cierto que reina en el seno de nuestra policía local una gran desmotivación. Así lo han expresado repetidamente en sus afirmaciones y cuando se han dirigido a gran parte de los regidores de la oposición e incluso no de la oposición del gobierno. Esta propuesta lo que viene es a darle una serie de actividades que no se están realizando a día de hoy por parte de la policía local. La seguridad es una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía. Y en Sitges tenemos un problema de seguridad. Yo sé que ustedes van a utilizar los datos de que ha disminuido la seguridad, ha disminuido el índice de delitos en un porcentaje, que ya se está haciendo un plan, el plan Espigón, pero no va de esto, no va de esto. El plan Espigón es un parche, es algo coyuntural que se va a realizar en una época muy concreta, y lo que propone esta propuesta de acuerdo es que la policía local haga una actuación activa, que no esté simplemente viendo si sucede alguna cuestión y sea garante de la seguridad, que también. Y ustedes dirán que hay parte de los delitos que ya se encargan, o de la prevención de los delitos que ya se encargan los Mossos de Escuadra. Sí, pero es que la policía local también se puede potenciar para que Sitges sea más seguro. De hecho, lo que se pretende con esta propuesta de acuerdo es que haya dotaciones de policía local que incluso patrullen las calles de paisano, que incluso ya se

0: puedan señalar y se puedan identificar los puntos negros que tiene Sitges para que la policía local pueda intervenir. Por eso, desde el Grupo Municipal de Vox, instamos al Gobierno Municipal a que se lleve a cabo los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno Municipal a potenciar la actividad de la policía local dirigida a la detención, investigación y represión activa de actividades delictivas que afecten a la seguridad ciudadana y a la convivencia vecinal. Incrementar las actuaciones policiales dirigidas a la detección y desarticulación de puntos de venta y distribución de sustancias estupefacientes y demás actividades relacionadas con el tráfico de drogas en el municipio. Intensificar las actuaciones policiales dirigidas a la identificación y control de delincuentes multireincidentes, receptadores de objetos robados, grupos dedicados a hurtos, robos y otras actividades que generen inseguridad ciudadana. Cuarto, reforzar la actuación policial frente a ocupaciones vinculadas a actividades ilícitas, locales conflictivos y otros inmuebles utilizados para la comisión de delitos o conductas gravemente perturbadoras de la convivencia. Quinto, potenciar la actividad de la policía local, particularmente aquellas dedicadas a la obtención de información, análisis policial e investigación de actividades delictivas. Sexto, incrementar la presencia de agentes uniformados y de paisano en aquellas zonas del municipio que presenten mayores índices de delincuencia o conflictividad. Séptimo, elaborar y actualizar periódicamente un mapa municipal de puntos calientes de delincuencia que permita orientar de forma más eficaz los recursos policiales hacia las zonas con mayor incidencia delictiva. Y octavo, dar traslado de la presente propuesta de acuerdo a la Jefatura de la Policía Local de Sitges, el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, a la Delegación del Gobierno en Cataluña y a la Jefatura Superior de la Policía en Cataluña.
1: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora Alonso.
2: Jo voto a favor, de les dues. No.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Gilabert, bueno, en aquesta moció hem comptat fins a quatre vegades el terme repressió activa. Repressió. Segons la RAE, li traduiré del castellà, acte o conjunt d'actes ordinàriament des del punt de poder per contenir, aturar o castigar amb violència actuacions polítiques, socials o policials. Només un punt, senyor Gilabert, la funció dels cossos de seguretat no és reprimir, és vetllar per la seguretat dels ciutadans. Lo de reprimir, senyor Gilabert, és del passat. Moltes gràcies. Votarem en contra, lògicament.
1: Més paraules, senyora García.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el Partit Popular, evidentment, votarem a favor d'aquesta moció. Tot el que sigui doncs, millorar la seguretat dels sitgetans, doncs, evidentment, el Partit Popular sempre hi estarem d'acord. La seguretat és un dret fonamental dels ciutadans i una de les primeres obligacions de qualsevol administració garantir doncs, que els veïns puguin viure, treballar i gaudir de l'espai públic amb tranquil·litat, cosa que, malauradament, avui en dia Sitges no té lloc. La moció planteja reforçar l'activitat de la policia local en la prevenció, la detecció i la investigació dels delictes, incrementar també la coordinació amb la resta de cossos policials i actuar amb més intensitat davant la multireincidència, el tràfic de drogues, els furts, robatoris i ocupacions vinculades a activitats delictives. És cert que la realitat quotidiana dels veïns ens diu que la preocupació per la seguretat a Sitges continua ben present. Cal tenir en compte doncs, també la gran quantitat de furts que moltes vegades no es denuncien. Moltes vegades doncs, un ciutadà passeja per la vila de Sitges i li roben el mòbil, per dir-ho d'alguna manera, i bé perquè té una assegurança de mòbil o bé perquè pensa que aquesta denúncia no anirà enlloc, doncs moltes vegades no es denuncia, però el delicte es produeix. I per tant, cal parlar doncs, amb sentit comú. Miri, els furts continuen sent el delicte més freqüent a Sitges i representen aproximadament la meitat dels fets delictius que es denuncien, els que es denuncien. També han augmentat els robatoris a l'interior de vehicles, una problemàtica que afecta molts barris i zones també d'aparcaments. Sitges és una vila de 35.000 habitants aproximadament, però durant gran part de l'any, tots coneixem, i especialment en aquests moments a l'estiu, doncs rebem desenes, centenars de milers de visitants. Aquesta realitat és una gran oportunitat econòmica, evidentment que sí, però també suposa una enorme pressió sobre els serveis públics i especialment sobre la nostra policia local. Per això creiem que és encertat reforçar la capacitat operativa dels nostres agents, potenciar el treball d'investigació, millorar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra i orientar els recursos cap als punts on es concentra una major activitat delictiva que tots coneixem i evidentment la policia local encara coneix molt millor on es produeixen. No? Per tant, no és una qüestió d'alarmisme, és una qüestió de prevenció i d'eficiència amb unes realitats que coneixem que s'està produint en aquests moments. Volem també aprofitar aquesta intervenció per reconèixer la feina que fan els homes i les dones de la nostra policia local. Malgrat els recursos limitats i l'elevada exigència que comporta un municipi com aquest, desenvolupen una tasca imprescindible per garantir la convivència i la seguretat. Entenem que la seguretat no és una bandera ideològica, és una condició indispensable perquè hi hagi llibertat, convivència, activitat econòmica i qualitat de vida. Per aquests motius, considerem doncs, que qualsevol iniciativa que dintre del marc legal contribueixi a reforçar la tasca policial mereix el suport del Partit Popular.
1: Moltes gràcies. Tenen una segona, un segon torn de paraules, si no. Més paraules, senyor Rubí.
5: Gràcies, il·lustríssima. Ningú li negarà, senyor Gilabert, que la seguretat i l'ordre públic són qüestions prioritàries per a la ciutadania de Sitges. A fets per Sitges creiem fermament que les lleis s'han de complir i que cal garantir la convivència i la tranquil·litat als nostres carrers, i en això no hi ha cap mena de dubte. Ara bé, des del nostre grup volem recordar-li la nostra línia política, que és ben coneguda per tothom i que mantenim de manera transparent i coherent, ple rere ple. Som un grup estrictament municipalista. Va néixer per defensar els interessos de Sitges i per centrar el nostre treball en allò que és competència directa de l'Ajuntament i que té una implicació real i executable des de l'àmbit local. La seva proposta d'acord, senyor Gilabert, planteja que la policia local assumeixi funcions d'investigació penal i de control operatiu en un marc legal vigent, atribueix principalment als Mossos d'Esquadra i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Pretendre que aquest ple aprovi acords que sobrepassen el marc de les competències municipals respon més a un debat de política general que no pas a la gestió pràctica de les eines de què disposa el nostre Ajuntament. Per nosaltres, el rigor institucional, el respecte de les funcions pròpies de la nostra policia local i l'utilitat real per a la vila estan per sobre de qualsevol debat supramunicipal. Per aquesta raó i per absoluta coherència amb la nostra postura municipalista, votarem abstenció davant de qualsevol proposta d'acord que superi l'àmbit d'actuació estrictament municipal. I el grup de Fets per Sitges ens abstindrem amb la seva proposta. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Tubau.
6: Òbviament, nosaltres no entrarem a valorar aquesta moció que presenta Vox, una moció que genera alarmisme, i bé, el nostre vot doncs, serà contrari. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Martínez.
7: Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, la moció de Vox presentada avui planteja diverses mesures per reforçar la seguretat de Sitges. No obstant això, moltes d'aquestes actuacions ja s'estan duent a terme i en alguns casos les propostes no s'ajusten al repartiment de competències que estableix la legislació vigent. La policia local treballa de manera coordinada amb el cos de Mossos d'Esquadra i la resta de forces i cossos de seguretat seguint el conveni de coordinació existent i les directrius que es fixen a la Junta Local de Seguretat, l'òrgan on es defineixen les prioritats en matèria de seguretat del municipi. Les dades confirmen que aquesta estratègia està donant resultats. Dir-los que entre el juliol 13 de juliol del 2025 al 12 de juliol del 2026 la delinqüència a Sitges s'ha reduït un 26% respecte al mateix període de l'any anterior. Destacant les disminucions dels delictes contra el patrimoni, 28%, contra la salut pública, un 25%, contra la seguretat viària, un 21%, i contra les persones, un 13%, i contra l'ordre públic, un 7%. Segurament que aquestes dades no els agradarà escoltar, però són així i són molt bones. Paral·lelament, el govern municipal continua invertint en noves eines per millorar la seguretat. S'ha creat una nova unitat de delinqüència, informació i civisme. S'està implantant una plataforma d'anàlisi amb capacitat predictiva per orientar el patrullatge de manera més eficient i pròximament entrarà en funcionament la nova sala de coordinació operativa intel·ligent. Aquestes actuacions se sumen als dispositius especials que ja funcionen com el Pla Espigó i el reforç dels sistemes de videoprotecció i lectores de matrícules. Per tot plegat, el govern considera que la moció no aporta mesures que no siguin que no s'estiguin aplicant ja al municipi. L'objectiu continua sent el mateix, reforçar la seguretat amb més coordinació entre els cossos policials, més tecnologia, una millor planificació i sempre dins del marc legal vigent. Una línia de treball que les dades actuals avalen. Vull acabar de nou agraint la gran tasca que fa la nostra policia local, que és molt efectiva i eficaç, i de treball conjunt amb els altres cossos de seguretat, sobretot amb el cos de Mossos d'Esquadra, i repetir i reiterar que Sitges és segur, per molt que alguns ho posin en dubte i vulguin crear alarma social. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Gilabert.
0: Muchas gracias, señor David y señor Rubí, para aclararles dudas, como veía que probablemente me iban a salir porque esto escapaba del marco legal. Es que es falso. Están dentro del marco legal y se los voy a reseñar. Diligencias de prevención. El artículo 53.1g de la Ley Orgánica 2/86 del 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deja claro que la policía local debe efectuar diligencias de prevención y actuaciones para evitar delitos. Solamente estamos pidiendo que realmente se cumpla la ley. Iniciativa local en Cataluña. El artículo 11.f de la Ley 16/91 del 10 de julio de las policías locales de Cataluña, que creo que lo desconocen, porque esto es una demanda que nos han hecho a nosotros, policías locales de Sitges. Ratifica que la policía local puede y debe actuar para evitar delitos, con la única obligación de comunicarlo después a los cuerpos competentes. Pero es que debe actuar para prevenir delitos, no para lo que ustedes realizan, que es simplemente el patrullaje y que puedan en acto de servicio, sino no, que pueden incluso utilizar vehículos no logotipados y actuar de paisanos. Derecho a la información. Según el artículo 24.1 de la Ley 4/2003 del 7 de abril de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña, los cuerpos de policía local tienen el derecho y el deber de facilitarse información. Por tanto, una unidad que pueda ser de investigación o que pueda ser de prevención de la policía local, que viene respaldado por toda la jurisprudencia, si quiere también le leo todas las sentencias, claro que tienen cabida y tienen todo el respaldo legal. Al revés de lo que dicen ustedes, al revés, es que hay cuestiones que deberían llevar a cabo. Y es una cuestión no de la policía local, no de los policías locales, es una cuestión de voluntad política. Y si la voluntad política no es, y lo digo así de claro, reprimir el delito, que hay jóvenes, y llevamos 2 semanas, que no sé si ustedes, aparte de hacerse publicidad en las redes sociales, pero escuchan a los vecinos, que se están quejando de la constante situación en la que padecen de robos de motocicletas. Es constante. Es constante la queja de gran parte de los ciudadanos de Sitges de cómo entran ladrones en sus comercios, de cómo entran en casas. Ustedes, si utilizan un lenguaje y unas expectativas en el que esto está solventado y no es un problema, nunca se solventará el problema. Podrán bajar los datos, podrán subir los datos, pero lo que sí que es cierto es que ocupamos el ranking delictivo en Cataluña. De hecho, vamos por la sexta posición. Y todo esto se podría evitar, y no digo que sería la panacea, con medidas de este tipo.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Rubí, un minut.
5: Moltes gràcies, senyor Gelabert. No sé per què es posa així amb mi. Em fets per Sitges, no? Perquè potser ha de disparar cap a un altre lloc, mai millor dit. Quan ha convingut, nosaltres ens hem votat a favor, oi que sí? Vale. Nosaltres hem fet l'assessorament pertinent i nosaltres, com li he dit abans, per nosaltres són afectacions supramunicipals que no entenem que el debat sigui en un ple municipal. És el que nosaltres entenem. Per això és la nostra abstenció. Simplement era això. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? No? Doncs passem a la, senyor Gerard, passem a la votació. Doncs passem a la votació. És número 9, proposta d'acord del grup polític municipal de Vox per potenciar l'activitat policial de repressió activa de la delinqüència per part de la policia local de Sitges. Vots a favor.
8: 2 vots a favor.
1: Vots en contra.
8: 19 vots en contra.
1: Abstencions.
8: Una abstenció. La moció no queda aprovada. 18, disculpi, 18.
1: Sí? Tenim? Molt bé, passem al punt número 10, que és la proposta d'acord del grup polític municipal de Vox per la reprovació de l'alcaldessa Aurora Carbonell i Abella i del seu govern d'Esquerra Republicana de Catalunya i Sitges Grup Independent per la situació en què es troba el municipi i la minoria de govern actual. Senyor Gilabert, endavant.
0: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bien, la situación en la que se encuentra el gobierno municipal y la que se encuentra a resultas de su estado de minoría y su inacción es la siguiente. Vivimos en un municipio en la cual la basura se nos está comiendo. La dejadez es absoluta, pero no es cuestión de que sea absoluta por una cuestión de una percepción, es que se puede visualizar constantemente. Mire, en la playa de la Fragata, en los contenedores que hay en el Paseo de la Ribera, hay un contenedor que lleva levantado más de un mes. ¿Y sabe lo que ocurre? Que sigue levantado. No se puede, a nivel particular, no lo puede hacer ningún tipo de ciudadano, por un motivo muy sencillo, por el volumen y el peso que tiene, pues es imposible. Y tendrían que actuar. Es evidente. Es evidente. Se puede observar constantemente cómo hay zonas que están totalmente descuidadas, los barrios están totalmente dejados de la mano de Dios, y al mismo tiempo, la situación en la que se vive de limpieza es de una inacción tremenda. Pero usted puede decir, es que esto viene de la nada, esto ha sido una mala suerte. No. Vox ya avisó de muchas cuestiones. De hecho, han vuelto a aparecer plagas de ratas. Plagas de ratas hay en todo el municipio, por lo menos en 3 puntos detectados. Y muchas personas, muchos vecinos nos dicen, es que tenemos problemas de ratas. Y ustedes discutieron una moción, una propuesta de acuerdo que presentó Vox en noviembre del 25 para la mejora de la gestión y control de las plagas urbanas. Y decían que no había ningún problema. Decían que no había ningún problema. Pues sí, sí que hay un problema. A día de hoy hay plagas de ratas. Pero plagas de ratas no en situaciones y en zonas que están muy aisladas. No. En el centro de Sitges. En el centro de Sitges se pueden observar, incluso en la estatua del Greco, cómo se pasean ratas. Y ustedes no están haciendo nada. Al mismo tiempo, ustedes no defienden al municipio ante otras administraciones. Hoy mismo ha sido noticia cómo el alcalde de San Vicente de Montal, por su mediación, ha evitado que se cierre la caleta. Al mismo tiempo, en San Feliu de Guíxols, por la intervención municipal que solicitó el deslinde, les dio la razón el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Aquí no. Aquí lo que se dice, en parlat amb ells, hechos, no palabras. Ustedes tienen que actuar, porque la situación que estamos viviendo es lamentable. Al mismo tiempo, no tienen capacidad de llevar a cabo ningún plan de actuación. De hecho, hay una incertidumbre por parte de toda la ciudadanía en la cual hacia qué rumbo vamos y hacia qué dirección lleva este gobierno municipal. Como ustedes han podido observar, en el punto segundo también solicito un plan de elaboración de limpieza, porque esta moción va dirigida a reprobar a su gobierno municipal. No es nada personal contra ninguno de ustedes, porque yo no tengo animadversión hacia ninguno de ustedes como gobierno, ni tengo ni animadversión hacia ninguno de los concejales de la oposición. Es una cuestión que es de hechos que son constatables. Son unos hechos que se pueden observar y una situación incluso de dejadez. Le voy a poner otro ejemplo de dejadez que es absoluta, pero absoluta, y que corremos un grave riesgo todos los ciudadanos. En el carrer Nou, casi esquina con la calle Mayor, hay una farola negra que todavía mantiene la pegatina del ayuntamiento. Esa farola tiene vegetación que está totalmente seca. Ahora, en breve, vendrá la fiesta mayor, vendrán los fuegos, vendrán diablos. ¿Usted sabe la desgracia que se puede producir? Y la desgracia será porque el ayuntamiento no ha actuado en la limpieza, que es el mantenimiento. Muchas veces no se trata de dinero, se trata de actitud. Y la actitud que tiene este gobierno municipal es totalmente nefasta. De hecho, la percepción que tiene la ciudadanía es que vamos de mal en peor y que no se puede esperar nada hasta que lleguen nuevas elecciones. Miren que el Grupo Municipal de Vox ha intentado ser proactivo y ser razonable. Le voy a explicar medidas que ha solicitado, propuestas que ha presentado, como la ordenación del cableado eléctrico y telefónico. De hecho, les dijimos hasta cómo se podía hacer y la idea. No han hecho absolutamente nada. Al mismo tiempo, todo, siempre que hay que enfrentarse a otra administración, ya sea a la administración del Estado o a la Generalitat de Cataluña, siempre este gobierno municipal agacha la cabeza. Agacha la cabeza. ¿Dónde ha quedado la problemática de una de la creación de una nueva escuela? ¿Dónde ha quedado? ¿Ustedes han ido a reivindicar que Sitges necesita una nueva escuela? ¿O cuando le dice el funcionario de turno de la Generalitat y le dice no, aquí no necesiteu una nueva escuela? Ah, molt bé, no necesitem una nueva escuela. Cuando la administración central les dice lo que tienen que hacer, ustedes simplemente acatan. Y tenemos ejemplos en otros puntos de la geografía de Cataluña de cómo alcaldes y gobiernos municipales lo que hacen es defender los intereses de su municipio ante otras administraciones. Al mismo tiempo, y no puedo dejar pasar por alto, aunque ustedes nieguen los hechos, que en Sitges hay un problema de inseguridad. Hay un problema de inseguridad que es patente y que es una percepción que se traduce en la realidad de los hechos. Y aún es más. Los vecinos de Sitges no tienen por qué padecer como simpatizantes de Esquerra Republicana de Cataluña. Realmente, en sus casas, cómo pasean por delante y les sustraen banderas, la bandera nacional que la tienen ahí colgada. Puede haber la crítica que se considere, pero lo que no se puede hacer es a personas que están identificadas con el partido de gobierno que cometan actitudes y cometan acciones que son reprochables. Por lo tanto, este grupo municipal lo que solicita es lo siguiente en su propuesta de acuerdo: reprobar políticamente a la alcaldesa y al gobierno de Esquerra Republicana de Cataluña y Sitges Grup Independent por la falta de respuesta a las principales preocupaciones de los sitxetanos y la falta de resultados en la defensa de los intereses del municipio. Segundo, elaborar y ejecutar un plan extraordinario de limpieza y mantenimiento del espacio público, así como establecer controles para evitar la mendicidad, con objetivos mesurables, seguimiento periódico e información pública de los resultados. Y tercero, dar traslado al presente acuerdo de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña al Departamento de la Presidencia, a los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña, a la Diputación de Barcelona y a las entidades vecinales del municipio.
1: Moltes gràcies. Paraules, senyora Alonso.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Gilabert, jo, a part de l'anunciat que diu la reprovació a la senyora Carbonell, a l'alcaldessa, jo no he vist cap reprovació enlloc. Jo l'he sentit parlar de rates, l'he sentit parlar dels fanals amb possibles herbes que es cremaran, i l'he sentit parlar una altra vegada de la policia i de la sensació de seguretat, però res més, no sé. Jo entenc que vostè ho ha fet i ara llegiré exactament el que tenia posat perquè realment jo esperava sentir una reprovació i vostè no l'ha fet en cap moment. Llavors, jo, senyor Gilabert, com vostè està aquí barrejant xurres amb merines, no miri així, és cert, doncs una reprovació amb una sol·licitud de més serveis de neteja, no sé, potser vol fer aquí un amagatotis, penso, vale? Encobert entre més neteja i reprovació a l'alcaldessa, potser per dir que han de netejar el govern. No ho sé, potser les coses van per aquí i no s'acaba d'atrevir. Igualment, presentar aquesta moció, sapiguem que no serà aprovada per la resta de grups de l'oposició, parlar de com el seu grup municipal torna a llançar-li una altra salvavides a aquest govern, perquè sabem tothom que serà impossible presentar per part de qualsevol altre grup municipal una opció de reprovació durant tot un any, tal com marca el ROM. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyora García, endavant.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo crec que la sensació de deixadesa al municipi de Sitges és prou evident, d'inseguretat. Afegir també, senyor Gilabert, en el Paseo Villafranca delante del parc de Can Robert, justament enfrente de la parada d'autobús, hi ha una senyora rata muerta, així, que lleva al menos 12 días. Ayer por la tarde estaba todavía, hoy no lo sé. Pero esto es, bueno, esto es constante, continuo, desgraciadamente es continuo. Así como la cantidad de gente por la calle, pues con un aspecto muchas veces sin camisetas, cosa que es absolutamente lamentable y lo nunca visto en Sitges. Desgraciadamente todos lo hemos visto. Cuando baja, sí, no sé qué le hace tanta gracia, señora alcaldesa. A mí me daría vergüenza haber permitido este deterioro a la vila de Sitges. Me daría vergüenza. A usted le puede hacer mucha gracia, pero le aseguro que a la gente que paga su IBI elevadísimo en Sitges no le hace ninguna gracia ver cuando llega gente a la estación de Renfe y bajan manadas de personas con un aspecto pues que, vamos, que no es el deseable. A mí no me hace ninguna gracia. A usted, desgraciadamente, ya vemos que sí. Però miri, aquest govern no ha entrat en crisi ara doncs, amb la sortida del grup dels comuns. Aquest govern està en una situació de crisi i de caos des del primer dia de legislatura. Miri, ha estat una legislatura marcada pels desacords, per tensions internes, per canvis constants i sobretot per la incapacitat de construir projectes estables. Vostè va començar aquest mandat, senyora alcaldessa, presentant un govern que havia de ser sinònim de diàleg, d'estabilitat, però la realitat ha estat, malauradament, molt diferent. El govern s'ha anat desfent peça a peça. Primer van arribar les discrepàncies, després la pèrdua de confiança, després els trencaments, i ara el resultat és un govern reduït a la mínima expressió, a la mínima, 7 de 21. Si jo deia abans que eren superminoria absoluta, ara ja no sé quin qualificatiu posar-los-hi. Però és important que tothom sàpiga que aquest govern en superminoria absoluta ens costa més de 400.000 euros a l'any. De veritat, és que ho vull repetir perquè la gent que ens escolta, de veritat, és que vull que facin un exercici per saber exactament de què estem parlant. Aquest govern en superminoria absoluta ens costa més de 400.000 euros a l'any. Barbaritat. Barbaritat. Miri, els seus socis, senyora alcaldessa, han abandonat el vaixell i això no és casualitat. Primer va abandonar un regidor, després a mitges un altre, després un altre grup municipal surt del govern. I miri, quan surten diferents socis del govern, doncs el problema probablement no serà dels socis, probablement el problema, senyora alcaldessa, és seu. És del seu lideratge, de la seva manca de lideratge. Miri, avui aquest govern no és el resultat d'un projecte polític fort. Vaig acabant. És el resultat d'un projecte...
1: Un minut que... més després, tenen dos torns.
4: Sí, acabaré, moltes gràcies. No, però... El
1: quin
4: que...
1: més? No, el segon torn, pot seguir, pot continuar, perquè així pot parlar tothom.
4: Però aquesta falta de respecte, senyor alcaldessa, veig que avui vostè té un dia...
1: No, està sobrada, però si després té un minut més.
4: Sí, home, i tant.
1: O no té prou. Vinga, senyor Rubí. No? Un moment. Senyor Rubí? Sí?
5: Sí, moltes endavant. Gràcies, senyora il·lustríssima. Primera, senyora García, a mi la il·lustríssima va fer fora del govern. Que quedi clar, va fer fora. Un dia explicarem tot, quan toqui. I ara m'adreço a vostè, senyor Gilabert. Volem deixar clar el nostre respecte cap a la seva persona i cap a la seva feina que fa dia a dia des del seu grup municipal. Precisament per aquest respecte li diem sincerament que no ens creiem aquest teatre que avui, teatre amb el bon sentit de la paraula, ens ha muntat aquí, no? Vostè s'està deixant utilitzar per aquest executiu i no és una impressió només nostra, és una impressió del carrer i amb l'àmbit polític ja es parla obertament de com l'estan utilitzant per fer aquesta jugada. La gent es pregunta com és possible que acabi fent un favor d'aquesta magnitud a un govern que li votarà sistemàticament en contra de tot i que políticament està a les antípodes de la seva formació. De fet, quan vostè estava fent l'explicació, aquestes dues persones, la il·lustríssima i el tinent d'alcaldessa, no l'estaven ni mirant quan estava fent la seva explicació, perquè vegi compte que vostè avui el cop de mà que els hi donarà. Com pensa justificar aquesta jugada davant dels seus veïns, senyor Gilabert? Quin és el seu preu? Potser més fotos o més espais en escrits setmanaris locals dels que estan a la talaia del Poble Sec? Sap perfectament que amb la dinàmica de votacions d'aquesta sala la seva moció serà rebutjada i que segons el reglament d'aquest Ajuntament l'únic que aconsegueix és regalar-li un escut al govern i bloquejar la possibilitat de tornar a demanar la seva reprovació en el que ens queda de legislatura. Vostè els està donant un valor d'oxigen i els està fent un favor i els està fent el favor de la seva vida política. els independentistes d'Esquerra Republicana i els votants del Sitges Grup Independent ja estaran molt i molt agraïts, senyor Gilabert. Li demanem, en tot el respecte, reconsideri la seva posició i pensi en el seu electorat. Els seus votants no entendran de cap de les maneres que vostè avui es converteixi en el salvavides d'un govern d'Esquerra Republicana i del Sitges Grup Independent, a qui va prometre vostè fer oposició. I ara, parlant amb la mateixa claretat, aquest govern mediocre, il·legítim i fals, des de Fets per Sitges serem rotuns. Nosaltres votarem a favor d'aquesta reprovació, si vostè no la retira. I ho farem amb una raó de pes que no admet matisos, ja que vostès han perdut el govern tota la legitimitat moral, política i institucional per seguir dirigint Sitges. Aquest executiu es sustenta sobre la deslleialtat i la traïció política. L'any 2023 es va signar un acord de govern que establia clarament que avui l'alcaldia d'aquesta vila hauria de ser de la senyora Carmen Gasulla. I vostès, per pur interès partidista, per mala fe i per aguantar els seus càrrecs i el triumvirat dels càrrecs, acabo, i els triumvirats...
1: Moltes gràcies, després té un minut més, no es preocupi perquè pot acabar.
5: L'acabaré.
1: Senyor, no, primer és Tubau, no? Sí? Senyor Tubau, endavant.
6: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres, òbviament, votarem en contra, però ens estranya molt aquesta moció. Primerament perquè està molt mal feta, perquè veiem que hi ha tres acords i posa un quart acord, falta el tercer acord, vull dir, és que de veritat que no l'entenem, a no ser que sigui part d'una enginyeria política bueno, que no sabem d'on ha sortit. De totes maneres, nosaltres votarem en contra i bé, ja s'apanyarà el senyor de Vox. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules. Senyora Gasulla.
4: Sí, moltes gràcies, senyor Gilabert. El nostre grup té per costum complir sempre els acords i els pactes. I per aquest motiu, com formem part del pacte antifeixista, nosaltres votarem en contra de Vox, encara que parli de rates. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Roig.
9: Gràcies. Bueno, ja s'ha comentat aquí, no? Però el nostre grup ens sorprèn que precisament el grup que més acostuma a acusar la resta de fer brindis al sol, doncs presenti avui una proposta amb aquestes peticions, una reprovació del govern i l'alcaldessa acompanyada d'una petició d'una millora en la neteja, en fi, un totum revolutum que no acabem d'entendre. Com ja han fet sempre, el PSC votarà en contra de qualsevol proposta presentada per Vox i ho farem per coherència i per compromís, perquè el 2023 vam subscriure el pacte antifeixista de Sitges i el continuarem complint. Ara bé, també volem adreçar-nos al govern municipal. Com a diversos dels companys de l'oposició, la veritat és que creiem que al govern li ha anat força bé, no?, que aquesta proposta l'hagi presentada a Vox, que els demani la reprovació, no?, enmig d'un discurs que més digne del debat de l'estat de la vila, però bueno, una proposta que tot apunta que serà rebutjada i, com s'ha dit ja, no, d'acord amb el ROM, una proposta d'aquestes característiques, si de cau no es podrà portar a ple fins d'aquí a un any, és a dir, quan hi hagi un nou consistori, i esperem també que un nou govern municipal. Nosaltres som coherents amb el compromís que vam assumir al signar el pacte antifeixista i, per tant, no donarem suport a les iniciatives de Vox, però també els demanem a vostès, alcaldessa Aurora Carbonell, senyor David Martínez i la resta del govern, que siguin igual de coherents amb el mateix pacte que també van signar. Perquè aquell document no només comprometia els signants a no donar suport a les iniciatives de l'extrema dreta, també deia textualment que acordem no assolir pactes de no agressió amb l'extrema dreta ni per les eleccions municipals ni després si aquestes aconsegueixen representació en el plenari municipal. I també afirmava que no acceptarem els vots ni les abstencions pactades de l'extrema dreta per conformar majories ni assolir l'alcaldia. Per tant, els demanem que mantinguin aquesta mateixa coherència en totes les seves actuacions. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Gallardo.
10: Moltes gràcies, bona tarda a tothom. Bé, nosaltres, qui ens ha seguit sap que durant tot aquest mandat no hem mai entrat en cap debat ni en cap diàleg en cap de les propostes que ha presentat Vox per complir precisament allò que vam signar abans de començar aquest mandat, que és aquest pacte antifeixista. El que passa és que la situació ha arribat a un estat insostenible, la radiografia d'aquest ple és absolutament demolidora i la comèdia que pretén la senyora senyora alcaldessa i el senyor Gilabert i algunes altres persones que no estan aquí que ens en passin els sitjatans, doncs nosaltres hem decidit que contribuirem ja a que no se sustenti més. Efectivament, em sembla que ho deia el company Rubí, mentre el senyor Gilabert estava fent tota aquesta llista, perquè clar, la senyora alcaldessa el que ha fet avui és regalar-li, perquè això també ho hem pactat, uns minuts extra de torn de precs i preguntes, perquè allò que tindrem nosaltres limitat al torn de precs i preguntes, ell ho ha tingut en la seva exposició d'aquesta moció. Per això ella està tan tranquil·la aquí amb els clips, els papers, el mòbil, estan dient que la reproven i ella evidentment tan tranquil·la. Per què? Perquè sap que evidentment això no tirarà endavant, però sitjatans i sitjatanes no es pensin que això és casualitat, això està pactadíssim. Avui aquí s'han retirat dos punts importantíssims, que ja en parlarem perquè l'alcaldessa em tallarà el micròfon sinó d'aquí dos segons, però tot això ho ha comunicat tots a tots els grups. Nosaltres, Junts per Sitges, som el grup majoritari d'aquest plenari i cap dels regidors de govern ha tingut la gosadia i l'alçada institucional de trucar-nos per avisar-nos que aquests punts es retiraven. Així és el govern d'Aurora Carbonell i el govern de David Martínez. Sàpiguen que evidentment el senyor Gilabert Vox ha salvat en més d'una ocasió i els hi demostrarem quan vulguin, estem a la seva disposició per explicar els moments i els plens decisius i estratègics en els que Vox ha salvat el govern d'Aurora Carbonell. I nosaltres expliquem això perquè com a força majoritària d'aquest ple, molts sitjatans i sitjatanes amb els que parlem cada dia ens expliquen, però no podem fer res, no podem fer res, no podem fer res perquè Aurora Carbonell no només se sustenta de la complicitat que va tenir en el seu moment, ara ja no tant, de l'extrema esquerra, sinó que qui sobretot ha salvat de manera permanent i continuada Aurora Carbonell és Vox i l'extrema dreta. I aquests dies hem assistit a capítols meravellosos com per exemple veure com les persones que fan els favors perquè surtin articles, es publiquin notícies positives al setmanari local, redactaven els comunicats del partit que deia que no volia que la senyora Gasulla fos alcaldessa. En fi, és tot un esperpent. Només volíem dir-los que nosaltres estem a la seva disposició per fer un cafè, per comentar-ho peu de carrer i explicar la vergonya, el despropòsit i la baixesa institucional que estem vivint en aquest Ajuntament. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, no volia parlar, però clar, quan es diuen aquestes mentides tan gordes, en fi, només dir una cosa, els únics que s'han fet una foto amb Vox i que van presentar conjuntament per fer un ple extraordinari són vostès i alguns més aquí a l'oposició. Els únics que els han demanat anem a fer una moció de censura han estat vostès. Vull dir que a mi m'estigui dient, quan és un orgull que Vox em faci una reprovació, que per cert, ell mateix ha dit, no és personal, no, la reprovació és contra l'alcaldessa Aurora Carbonell i Abella. Gràcies per posar el nom de la meva mare. O sigui, si això no és personal, i és un orgull que un partit racista, xenòfob, masclista, doncs vagi en contra d'una alcaldessa republicana, independentista, feminista, ecologista i tot el que porta. Per tant, per mi és un orgull. I suposo que tots els altres pensen, els altres no, tots no, perquè hi ha bastants partits de dretes també, però hi ha una gran majoria que pensa de la mateixa manera. Per tant, per mi és un honor. És un honor que, a més, un partit com Vox vagi en contra de les polítiques que fa aquest govern, polítiques d'esquerra, com aturar llicències hoteleres, donar suport als col·lectius més desfavorables, com els col·lectius LGTB, treballar per fer l'HPO, treballar per la gent, treballar per la llengua catalana, és a dir, som l'antítesis de Vox. Per tant, és lògic. Ara, els partits de dretes, evidentment, doncs jo ja sé que comparteixen molts temes amb l'habitatge, amb la seguretat, ja ho sabem tot això. Però entenc que un partit com Vox faci una reprovació a un govern que fa polítiques d'esquerres, transformadors, perquè som l'antítesis. I per cert, parlant de rates, molts heu parlat de rates i brutícia i que brut que està Sitges i és horrorós. Al setembre vam portar un pla de xoc, teníem els diners, teníem recursos, teníem de tot per fer un pla de xoc de neteja de Sitges. I què van votar? Que no, excepte el senyor Gilabert i el senyor Tubau. La resta tot van dir no. Per què? Perquè sempre voten en contra de tot, fins i tot voten en contra de fer habitatge, voten en contra de fer neteja, voten en contra de tot, que és superfàcil votar això. Però saben què els dic? Que jo seguiré treballant i tot el govern, sí, en mini minoria, sí, estem, i què? Espero l'ajuda. Suposo que vostès han vingut a treballar per Sitges, no han vingut a treballar pel partit o per mi o pel nom. Heu vingut a treballar per Sitges, sí o no? Doncs en aquelles polítiques que voleu treballar per Sitges, doncs ens donareu suport, ho dono per fet, no? O no, o ens deixareu sols treballant per Sitges. Aguantarem, no passa res, a mi m'encanta treballar per Sitges, m'agrada moltíssim, per tant seguirem treballant igual. Així que gràcies per la reprovació, perquè totalment d'acord, compartit com Vox, ens reprovi a mi personalment, Aurora Carbonell i a Bella. Encantada. Endavant, senyor Gilabert.
0: Muchas gracias. Señora Gallardo, usted está mintiendo. Está mintiendo porque yo nunca he tenido ningún pacto. La que ha tenido pactos, precisamente el pacto de no pactar con Vox, ha sido usted con la alcaldesa y con el resto de formaciones políticas. Pero es que aún es más. Usted no mienta y no diga porque estaban todos presentes, usted en el retiro, precisamente después de hablar con los policías locales, cuando nos mostraban sus inquietudes, usted lo que solicitó es que Vox o Guayem le apoyase una moción de censura. Esto es lo que solicitó usted, y estaban todos delante. Estaba el señor Tobao, estaba la señora Eva García, estaba el señor Rubí y estaba el señor Luismi. De hecho, el señor Luismi fue el que dijo, es imposible. ¿Se acuerda usted? Es el que dijo, es imposible. Y estaban todos. Y fue usted el que solicitó a ver si Vox le podía apoyar. Y yo, ¿sabe lo que le dije? Esto lo tendrá que consultar usted con instancias superiores. Todavía no hay respuesta. No mientan. De hecho, Vox ha sido el grupo municipal que más propuestas de acuerdo ha presentado. Ha presentado propuestas de acuerdo que también, exceptuando FETS y exceptuando el Partido Popular, todos han votado en contra. Aún es más, y esta es la falacia. Cuando se entra esta propuesta de acuerdo, señorita del Margalló, le digo muy bien, señora, muy bien, lo como usted quiera. Usted podía haber hecho una cosa, haber entrado inmediatamente una propuesta similar, como ha sucedido en otras situaciones. Podía haber presentado, igual que el grupo de Junts, igual que el grupo del PSC, igual que cualquier otro grupo, nada más como reciben. Lo que ocurre es que, lo que no es casualidad, es que la oposición se queja mucho. ¿Sabe cuántas propuestas de acuerdo ha presentado la oposición para este pleno? Ninguna. ¿Sabe cuántas propuestas presentó Vox en el pleno pasado? 2. ¿Sabe cuántas propuestas lleva presentada Vox en todos los plenos? ¿Qué ocurre? Que yo tampoco puedo presentar mociones contra el bullying, mociones contra la situación en la que se encuentran las personas que padecen enfermedades mentales. No puedo presentar propuestas contra el suicidio infantil. No puedo presentar propuestas, que ya esta es la tercera, para mejorar la seguridad. Porque ustedes no lo hacen. El único que lo hace y el único que realmente hace una oposición de verdad a este gobierno municipal es Vox. Lo que ocurre es que, como se puede y es patente, cuando son cuestiones que pueden beneficiar al ciudadano, Vox no tiene un voto sectario. Vox sí considera que puede beneficiar al ciudadano de Sitges cualquier propuesta que puede venir a pleno. Vox o se va a abstener si no la considera que se ajusta a la totalidad, o votará a favor si considera que el ciudadano de Sitges puede ser beneficiado. Porque nosotros lo que hacemos es facilitar todas aquellas cuestiones en beneficio del ciudadano y no oponernos simplemente.
1: Venga, tenemos
0: por quien lo propone.
1: Una segona ronda, ¿no? Sí, sí, sí. No, él també, todos. Un minut, vinga, va. Està augmentant la temperatura, que fa molta calor. Qui parla? Mans? Senyora García.
11: Sí, moltes gràcies. Jo la verdad es que lamento escuchar pues cómo ha derivado esta moción, que inicialmente pues era muy interesante, que yo creo que reprobar en estos momentos a la alcaldesa y al gobierno municipal, es lo más sensato y lo más necesario y lo más democrático y lo más conveniente, dada la situación que hay con este gobierno, que por cierto nadie me ha contestado cómo justifican los 400.000 euros al año que nos cuestan. Entonces, yo lamento que encima tengamos que escuchar a la alcaldesa decir que si hay ratas es por culpa de la oposición. O sea, eso de verdad, es que, vamos, le pido que lo retire en este mismo instante. Usted lo ha dicho así, que si hay ratas es por culpa de la oposición. Sí, sí, sí, sí. Y que hemos venido a trabajar por Sitges, que claro que sí. Es que usted nos ha pedido ayuda, ¿acaso, señora alcaldesa? Porque le voy a recordar que hoy hay un punto en el orden del día del pleno que ustedes han retirado instantes antes de empezar este pleno y que a esta concejala nadie le ha pedido opinión, nadie, y nadie tampoco le ha informado de que se había retirado. Entonces, no sé de qué está diciendo usted.
1: Moltes
11: y tanto
1: gracias.
11: Honor que la reprueben, tanto honor. A mí
1: com?
11: Me daría vergüenza,
1: ¿qué?
11: ¿Eh?
1: ¿Qué? No interés.
11: ¿Tanto honor siente usted que la reprueben?
1: Vox sí.
11: Ah, Vox sí.
1: I el Partit Popular segurament també.
11: Ah, pues també. Venga, pues
1: moltes gràcies.
11: Vergüenza me daria a mi que me reprovaran.
1: Senyor Rubí, endavant.
11: Vergüenza.
5: Moltes gràcies. Teatro, però del bueno, ¿eh? Però del bueno, del bueno. Acabaré. Aquest executiu, perquè vostè m'ha tallat, senyora il·lustríssima, aquest executiu es sustenta sobre la deslleialtat i la traïció política. L'any 2023 es va signar un acord de govern que establia clarament que avui l'alcaldia d'aquesta vila hauria de ser de la senyora Carmen Gasulla, i vostès, per pur interès partidista, per mala fe i per aguantar els seus càrrecs i el triumvirat de càrrecs de confiança al seu servei i les seves cadires, el preu que fos, van trencar la paraula donada i van trair la confiança de Sitges. Avui tenim un govern en minoria, absoluta i incapaç d'aprovar pressupostos, paralitzat i sense lideratges. Vostès no són un govern legítim, als ulls dels veïns i les veïnes. Per falta d'ètica, per falta de paraula i per deslleialtat demostrada, el que han de fer vostès és plegar. Si aquesta moció finalment no es retira i es vota, Fets per Sitges votarà a favor. I ho farà per exigir la dimissió d'un govern sense paraula i per defensar la dignitat que el poble de Sitges es mereix. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Senyora Gasulla.
12: Sí, no, volia simplement fer un aclariment del que representa el servei públic i l'estima per Sitges, senyora Carbonell. Ho dic perquè estimar Sitges es pot fer des de moltes maneres, però la nostra obligació com a grup és treballar pel millor per Sitges. Avui ho hem fet, avui hem demanat la retirada del punt del patronat i vostès, afortunadament, que no tenien els vots, doncs ho han fet. Per què? Perquè volem el millor per Sitges. Per tant, lliçons de vocació i servei públic, les justes. Hem estat triats justament tots per aquest motiu. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Roig.
13: Sí, no, després de les intervencions em faig una pregunta, no? De que com hem començat parlant d'una reprovació del govern i hem acabat parlant d'una petició de moció de censura de l'oposició i també veient com Vox, molt alterat, anomenava un seguit d'arguments que resten a veure amb la proposició que parlàvem avui. Igualment també després de la intervenció de la senyora Carbonell sí que podem dir que avui s'ha assistit a un teatrillo aquesta tarda aquí i les seves intervencions airades i exagerades ho han confirmat. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Gallardo. Ai, senyora Gallardo.
10: Moltes gràcies. Avui ha demostrat que vostè, una de les coses que s'endurà en el seu llegat com a alcaldessa és desprestigiar la condició de ser regidor en aquest Ajuntament. Miri, com a regidora a nivell personal i com a grup Junts per Sitges, tenim les sabates plenes de terra, de fang, de dies amb menys terra, les hem vist de tots els colors. Jo crec que vostès mateixos han deixat molt clar on són amb aquestes actituds fora de lloc, amb aquesta excitamenta i aquests nervis que ha demostrat el senyor Gilabert, que a més ha tornat a faltar la veritat. Sort que hi ha aquí el senyor García, que va ser en aquell moment, clar, és que jo crec que això a la gent no li interessa gens, el que va dir, nosotros no vamos a votar una moció, és a dir, el moment, i el senyor García fa que sí, perquè en cap moment la senyora Gallardo va dir això, tot i que evidentment avui també vull aprofitar per dir que malauradament això no es va produir, perquè fa molta estona que aquest municipi hauria d'estar governat per altres persones que tenen la barra d'intentar donar-nos lliçons de vocació de servei públic quan el que han fet ha estat exactament el contrari, malmetre per interessos personals i per continuar agafats a aquesta cadira, han fet absolutament tot el contrari, pensar en ells, no en Sitges, i això és el que s'està demostrant i el que estem veient aquesta tarda.
1: Moltes gràcies.
10: Moltes gràcies.
1: Només dir, m'agrada que s'hagin quedat amb la paraula que estimo Sitges, m'agrada que es quedin amb la paraula d'estimar, però també he dit que estem per treballar i tots estem per treballar, no només el govern i l'oposició. I senyor Roig, si vostè em diu que jo estic aquí fent teatre, a veure, 8 partits polítics que m'esteu intentant i que alguns han anat fins i tot a la ràdio a insultar-me obertament, escrits insultant, home, jo crec que també tinc dret a parlar i a dir que a mi m'agrada treballar per Sitges, no sé, em sap greu, però m'agrada treballar per Sitges i espero que tothom estigueu aquí, esteu per treballar per Sitges. I clar que heu de fiscalitzar, i clar que heu de denunciar, i clar que heu de fer tot el que calgui, però entenc que aquí tots i totes estem per treballar per Sitges. I jo, doncs què voleu que digui? És el meu caràcter, jo estic contenta de treballar per Sitges. I els companys també. Senyor Gilabert, per tancar...
0: Haré una breve exposición de lo que ha dicho el Partido Socialista. El Partido Socialista yo ya no sé si creerle o no creerle. Más que nada porque el que actúa como portavoz no firmó ningún pacto antifascista, se hizo la foto con Vox y el futuro candidato a las elecciones municipales del PSC, se hizo la foto con Vox, actúa como ya su portavoz. Y aún es más. Yo recibí ahí algunas muestras de apoyo. ¿Verdad? Y lo puedo decir, recibí la muestra de apoyo de la señora Eva García, pero luego sabe quién fue la siguiente, la que va a ser su candidato. Y dijo que era intolerable lo que se estaba haciendo conmigo con el candidato de Vox. Entonces, lo que diga el PSC, de hecho, no tiene ningún crédito. Y señora Gallardo, si la señora Carbonell es la alcaldesa, es por dos motivos. Uno, porque usted fue incapaz cuando tenía todos los elementos a su favor y por vetar a otra serie de concejales, por vetar a no configurar un gobierno municipal y dos, porque no ha sabido tejer una alternativa a este gobierno municipal.
1: Muchas
0: y de
1: gracias.
0: Hecho, de hecho, Vox siempre que presenta una propuesta de acuerdo, tiene que aguantar todas
1: passem
0: estas
1: votació,
0: todas estas críticas.
1: Amb tots us he deixat una miqueta, amb tots us he deixat una miqueta, amb ella l'he deixat una miqueta, amb ell també. Amb tu també t'he deixat una miqueta i amb tu també. El primer torn no, el segon torn he deixat amb tothom una mica. Vinga, passem a la votació. Va, vinga, passem a la votació, va. El punt número 10. Proposta d'acord del grup polític municipal de Vox per a la reprovació de l'alcaldessa Aurora Carbonell i Abella i del seu govern d'Esquerra Republicana de Catalunya i Sitges Grup Independent per la situació en què es troba el municipi i la minoria de govern actual. Vots a favor de la proposta.
8: 3 vots a favor.
1: Vots en contra.
8: Divuit vots en contra. La proposta abstencions, no queda aprovada.
1: Molt bé, moltes gràcies. Farem ara un descans de 10 minutets o 15.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Bé, reprenem el ple. Està tothom. Reprenem el ple amb les donacions de compte. Número 12, donar compte del decret 2227/2026 d'aprovació del Pla d'Acció de Control Financer. El número 13, donar compte al ple de l'Ajuntament dels decrets d'alcaldia i dels decrets emesos pels regidors i les regidores entre l'1 i el 30 de juny de 2026. 14, donar compte de les actes de Junta de Govern Local, la 23 de 8 de juny, la 24 extraordinària de 10 de juny, la 25 de 15 de juny, la 26 de 22 de juny, la 27 de 29 de juny, l'acte 28 de 6 de juliol i l'acte 29 de 13 de juliol. Senyora Alonso.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Perdó. Val. Hi ha una mica de tot, però no arribaré al minut. Sí? Vale. Gràcies, senyora alcaldessa. Volem preguntar-li al senyor Oliver exactament què és el que està fallant aquí, perquè no ens pot dir ara que és l'oposició la responsable d'aquests problemes i que ens obliguin a fer un pla d'acció de control financer. Això realment, senyor Oliver, no ho pot dir. Sembla ser que alguna cosa no s'està fent correctament i no sabem què és el que està fallant, no sé si ho saben vostès. Constatem que hi ha un ús excessiu de contractes menors, fet que tenim difícil de comprovar per les dificultats de la consulta. I senyor Oliver, senyors del govern, el fet de no haver fet la feina, contracte de residus, del bus urbà o del SAT, mega caducats, genera problemes i no són d'ara. Portem ja massa temps amb aquests caos en la contractació de serveis. Volem saber si pensen deixar arreglat aquestes coses abans que acabi la legislatura i si pensen depurar responsabilitats. Moltes gràcies.
0: Molt bé, era una pregunta, per tant, ho podia haver fet a pregues i preguntes. Li he dit que és una pregunta, un comentari, i m'ha dit, no sé, una mica de tot. Molt bé, a pregues i preguntes, no, només dir-li que el pla d'acció de control financer és que és un fet reglat i obligat, o sigui, això ho hem de fer sempre, i es fa cada any, és lo normal, vull dir, no és cap cosa extraordinària. Ara, vostè les preguntes aquestes, després a pregues i preguntes, si vol, doncs les torna a fer. Molt bé, passem a les preguntes, a la Rosa Tubau, senyora Tubau, endavant, un minutet també.
2: A veure, senyora Carbonell, una vegada més, vostè, no sabem si per mala fe, mala praxis o per opacitat absoluta, i sobretot per manca de respecte institucional cap als membres de l'oposició, ens porta avui aquest informe quan no em va ni informar ni a portaveus ni a l'informativa. I nosaltres, vull dir, per generació espontània, quan rebem la notificació del ple, veiem que el punt número 12 seria donar compte del decret d'aprovació del Pla d'Acció Control Financer. Com vostè, la seva opacitat només ens permet tenir un minut d'intervenció, sisplau, recapaciti, reflexioni, perquè li hem dit 50.000 vegades i deixin de fer aquesta actuació de tan poca transparència i opacitat. Els hi recordem, contractació menor reiterada i amb risc crític de fraccionament, serveis essencials que continuen sense contracte ordinari, dèficit de planificació contractual, control d'ingressos traslladat a revisions posteriors, concessió directa sistemàtica de subvencions, problemes de control de nòmines, despeses que no s'imputen adequadament al pressupost, manca de pressupost aprovat i recursos humans i tecnològics insuficients.
0: Ara li explico, senyora Tubau. Ara li explico. Senyora Tubau, ara li explico perquè potser els plens municipals són un cop al mes. Una setmana abans hi ha les comissions informatives, que és on s'explica què es portarà al ple. La gent, tots els que estan aquí, es penja tota la informació, es penja aquí al portal, per tant ho poden mirar, ho revisen, ho llegeixen, sempre ho diuen, no? I a la comissió informativa fas totes les preguntes que calgui. I en aquesta comissió informativa recordo perfectament que li vaig dir la intervenció, senyora interventora, i que porta el pla de control? Ah, sí, portem el pla de control financer de cada any. Ningú va preguntar res, no sé si hi era o no vostè, ja no ho recordo, perquè sé que ve amb una i a l'altra no, però es va dir i es va explicar i és el moment. Jo no sé aquesta mania que tenen de que tot és no és transparent, quan hi ha una comissió informativa per la qual cobren una assistència per venir a aquesta comissió informativa. No és una broma, és un òrgan reglat que s'entén que venen allà a treballar i a preguntar què ha passat. Per tant, bé, li recordo que la propera comissió informativa, doncs, no sé, que potser estigui més atenta, sincerament. Passem ara al torn de precs i preguntes. Començarem ara pel grup no adscrit, la senyora Alonso. Tenen 6 minuts, endavant. Un moment, endavant.
1: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La primera pregunta voldria saber per què no s'ha informat a través del grup de portaveus de la retirada del punt del patronat, perquè jo almenys m'he enterat gràcies a que el meu company senyor García ha tingut la deferència de trucar-me i penso que això és un tema prou important com perquè ho sapiguéssim tots. Moltes gràcies. Volem saber també, senyor Guiu, qui s'encarregarà del manteniment de Can Robert i si està dins del projecte. Per vostè també, respecte a les noves planxes salvavides que s'han ubicat, volem saber per què no hi ha a la platja de les botigues i volem saber també quins han estat els criteris que s'han seguit per triar les seves ubicacions. Volem saber també com està el tema del tractor de la platja de les botigues de Sitges i volem saber per què es va canviar, per què s'ha canviat la data fins la tardor del Consell de Medi Ambient i volem saber, senyor Martínez, David, perdó, senyor David Martínez, com està el tema del tall de tràfic a alguns carrers de la urbanització de les botigues? Estem parlant amb vostè o estic intentant parlar amb vostè des del mes de juny. Sé que hi ha un informe, perquè m'han comentat, almenys m'han comentat que hi ha un informe que jo no he vist i necessito saber perquè tenim, i vostè ho sap, molts problemes al carrer Ferrocarril, l'avinguda del Ratpenat, i això s'ha de solucionar ja. Moltes gràcies. I volem saber també, ara que les obres de renovació de l'avinguda, perdó, senyor Guiu, volem saber també, ara que les obres de renovació de l'avinguda de Navarra s'han acabat perquè s'han gestit tot molt ràpid gràcies a que passava el Tour de França, volem saber quan tenen previst tornar a plantar els pins que hi havien, vale? I també quan tenen pensat eliminar tots aquells elements que no estan inclosos a la fitxa del catàleg d'arbres singulars de Sitges. Moltes gràcies. I senyora Carbonell, el que estàvem comentant d'aquesta entrada per venir a parlar amb el ple, que aquest senyor no ha rebut per part de secretaria confirmació, amb la qual no ha pogut venir a exposar el seu problema. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Contactarem amb aquest senyor, tenim la pregunta, tenim altres persones que sí que venen avui, que han vingut, ja li respondrem. No sé si voleu respondre per escrit o com voleu fer. Només una cosa, el punt que hem retirat, ho hem decidit aquest matí retirar-ho, i el senyor Oliver ha trucat als grups que crec que havien parlat amb ell per avisar-los que el retiràvem. Però ho hem decidit aquest matí, de retirar-ho. I quan he arribat a les 14:50 i alguna cosa, quan jo he entrat aquí, és el primer que he dit, retirem un punt de l'ordre del dia. Entre les 14 i les 16 no m'he avisat, és veritat. Sí, sí, no, aquest matí nosaltres ho hem comunicat a les 14, és que ho té aquí escrit. Sí? Doncs endavant, senyora Guiu.
3: Bona tarda, gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Alonso, el manteniment entenc que del parc climàtic, em deu dir, doncs continua el manteniment de forma regular de tota la zona nova plantada, a part del parc, el parc que també continua evidentment amb el seu manteniment, són dues zones amb manteniments diferents, per tant continua igual. No sé si vol alguna dada exacta, però això li puc transmetre, val? Després de les planxes de rescat, a les tres platges on s'ha posat, a la Ribera, Sant Sebastià i Garraf, han sigut els bombers qui, per temes de seguretat, han escollit les platges. Han sigut ells qui les han escollit. El tractor de platja de les botigues tenia una avaria, i li preguntaré a la tècnica, aviam com està, però sé que estava a tenir una avaria, estava al taller i estàvem esperant, doncs, lo típic, una peça per poder-lo anar a recollir. Què més? El canvi de data, bueno, canvi de data, hi havia el Consell de Medi Ambient que estava convocat, jo fa 14 dies que soc regidora, a l'hora del dia estava molt ad hoc amb la regidora anterior, jo m'havia de posar al dia i l'he d'adaptar evidentment doncs, a la meva forma de treballar i és per això, i es farà evidentment abans de final d'any, que és com està arreglat. I el tema entenc que l'Avinguda Navarra, el carril bici, la plantació de pins s'han fet algunes, es van fer, n'hi han pendentes i s'han de planificar per l'any que ve. Quan tingui més informació no es preocupi que li passaré. I crec que per part meva li he contestat tot.
0: Molt bé, moltes gràcies. La resta de preguntes, si queda alguna pendent, per ampliar millor, les respondrem per escrit. Sí.
3: El que, quines? Ah, jo?
0: No, si n'hi havia alguna més.
3: Vale. Diu.
0: Molt bé. Senyora García, del Partit Popular.
4: Ai. Bé, gràcies, senyora alcaldessa. La primera pregunta és en relació en el parc de bombers de Sitges, que fa anys que espera una reforma que és necessària per la seva operativitat. Volem dir doncs, que agraïm enormement la tasca desinteressada que fan els bombers voluntaris de Sitges, però sí que és veritat que hi ha una deixadesa en aquests moments en materials, en vehicles que ja no serveixen per l'actuació, per el que han de fer per Sitges. Però té una infraestructura tan obsoleta que les bomberes que fan guàrdia doncs no tenen un vestuari propi i han de canviar-se de roba a darrere d'un biombo. Això és tal qual. Vostè, senyora alcaldessa, que deia abans que era tan feminista, doncs això està passant malauradament a Sitges. Les bomberes s'han de canviar de roba a darrere d'un biombo. Per tant, això i ja fa molt de temps. Això ho hauríem d'arreglar, però immediatament. La segona pregunta és, segons el cap de bombers voluntaris de Sitges, també doncs el parc del Garraf deia que està molt descuidat i falta molta gestió forestal. A hores d'ara són 16 bombers voluntaris de Sitges d'una plantilla que idealment hauria de superar la trentena. La manca de personal és una de les principals problemàtiques del cos a Sitges, juntament amb el deteriorament del parc de bombers que està pendent o bé de la inversió de l'Ajuntament o de la cessió d'ús del terreny on s'ubica a la Generalitat. Per tant, la pregunta seria, què han fet vostès, senyora alcaldessa, perquè aquesta situació doncs, esdevingui una solució, perquè això és malauradament lamentable. La tercera pregunta és en relació al retiro. Sabem que no formarà part de les seus del proper festival de cinema doncs, perquè malauradament les obres no han pogut tirar endavant. El Partit Popular vam presentar una esmena als pressupostos de la Generalitat i el Partit Socialista i Esquerra Republicana els van tombar. Per tant, és important que tothom sàpiga que l'esmena del Partit Popular, que era precisament per acabar la reforma, per acabar la primera fase i començar la segona fase de les obres del retiro, doncs malauradament no podrà ser una realitat per culpa del Partit Socialista i d'Esquerra Republicana. I volíem saber, senyora alcaldessa, què ha fet vostè doncs, per evitar que no pugui ser una seu del Festival de Cinema. La següent pregunta també és en relació als Jardins de Terramar. Sabem que també aquest any probablement serà el darrer any que podrem gaudir dels concerts dels Jardins de Terramar i també volem saber què ha fet vostè per evitar que això sigui d'aquesta manera. La següent pregunta no pot ser una altra que Vallcarca. Ens continua enganyant. Fa molts mesos que vostè sabia doncs, que havia de fer que havia de portar un acord en aquest ple municipal perquè la Generalitat acordés començar a redactar el pla el PDU que necessita aquesta inversió. I vostè va perdent el temps, ens va enganyant, van passant els mesos i ara resulta que diu que potser a veure si al setembre, octubre, novembre, desembre o vés a saber quan ens ho podrà portar. Vostè sap fa mesos que havia de portar un acord en aquest ple i ens ha enganyat una altra vegada. Per tant, quant de temps continuarà amb la mentida, senyora alcaldessa? La següent pregunta és en relació al dispositiu del Pla Espigó 2026 que ens va anunciar, que la senyora alcaldessa va fer una roda de premsa el passat 16 de juliol, mentre alguns estàvem participant de l'ofici de la Verge del Carme, doncs vostè, senyora alcaldessa, estava amb la policia local i els Mossos d'Esquadra doncs, fent una roda de premsa per anunciar aquest dispositiu del Pla Espigó, el 16 de juliol, repeteixo, quan ja portem mitja temporada. Però on era el regidor de la cosa? On era el senyor David Martínez? Perquè vostè no hi era com a regidor responsable del tema. Perquè vostè no hi era? Perquè no hi era. La gent segurament posaria també temes personals, com diu cada dia, però on era vostè? Perquè vostè no va participar en explicar a tots els sitxatans quin és aquest Pla Espigó? Home, és que el més sensat, el que és normal, és l'alcalde, alcaldessa en aquest cas, i el regidor de torn al costat explicant els detalls del pla. Doncs no hi era, no sabem on era, però bueno, d'aquí una estona ho sabrem. I les darreres preguntes, senyor regidor, doncs miri, també són per vostè. Abans li he preguntat per educació i no m'ha contestat res. Ara intento, doncs, a veure si puc tenir una mica més de sort parlant-li del tema de la policia. Bueno, i per tant vull que ens contesti aquí a mi i a tota la ciutadania de Sitges a dia d'avui, 29 de juliol, senyor Martínez, quants efectius hi ha per servei de matí, tarda i nit durant el període estiuenc? Quants? Però això ens ho diu ara. No em digui que em contestarà per escrit durant el mes. Això m'ho ha de dir ara. Quants efectius policials hi ha ara mateix al servei de tarda i també que entraran aquesta nit a treballar? Quants n'hi han? Quan va ser la darrera reunió que vostè va mantenir amb els comandaments? Quan va ser la darrera reunió que vostè va mantenir? Perquè allà a la comissaria, miri, han posat una foto seva perquè ni se'n recorden de la seva cara. Ni se'n recorden. Han posat una foto ben gran, que no se nos olvide el concejal, perquè allà fa mesos i mesos que ni el veuen, ni passar, ni, bueno, ni trucar, res. I quin ha estat, senyor regidor, la seva darrera reunió de coordinació i programació dels serveis? Quins temes han tractat? I quines directrius han encomanat vostè com a regidor del tema? Per cobrir tots els serveis necessaris de la població de Sitges, especialment els serveis estiuencs, que són i molts. Quan ha estat aquesta darrera reunió? Quan? Dia i hora? Quan? I quines instruccions ha donat vostè, senyor Martínez? Quins operatius especials, tenint en compte, repeteixo, la població estiuenca que tenim en aquests moments? Quins operatius especials té previst la policia per aquest cap de setmana següent? Ja no li demano d'aquí 2 anys o d'aquí 3 mesos. No, aquest cap de setmana que ve i també quins vostè va encarregar pel cap de setmana passat. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Contesto primer jo, perquè part de bombers, Terramar, Vallcarca i Pla Espigó. Part de bombers, els bombers voluntaris de Sitges sí, fan una feinada molt gran i realment l'Ajuntament de Sitges tota la vida, no ara, tota la vida els hem ajudat moltíssim comprant camions, comprant material, cosa que moltes vegades no havíem ni de fer perquè això és competència de la Generalitat de Catalunya, però nosaltres jo penso que sempre els hem tractat molt bé, els hi vam cedir al terreny del costat, és veritat, i vam començar per la Generalitat per sobretot l'equipament, acondicionar-lo i fer un projecte. La Generalitat en el seu dia no volia... vam tenir problemes perquè no ens volien fer el projecte, no volien fer l'obra, aleshores vam dir, doncs ja ho farem nosaltres. Però ara, no fa molt, fa aquest darrer any, ens han dit que si fem la cessió del terreny, exactament el mateix que fem al CAP, farem la cessió de terreny i així construiran ells, la Generalitat farà el projecte i construirà, per nosaltres és el millor, perquè així ho faran directament ells, i farem la cessió aquesta, que ja passarem per aquí, la cessió del terreny, que segur que ens ho aprovaran en majoria, igual que el del CAP. Sobre Terramar, dir-los que clar, diu, què pensa fer vostè? A veure, aquí hi ha una licitació que s'acaba. Hi ha una licitació que dura 4 anys i s'acaba. S'ha de tornar a treure la licitació, això per començar. I els jardins de Terramar, on ho fan actualment, és un terreny privat, que actualment va demanar una llicència per fer un hotel. I ara estan treballant amb la llicència. Per tant, evidentment, que l'any que ve veurem, estem parlant moltíssim amb els promotors del Terramar per veure què fem. Però s'ha de fer una licitació nova, Si anem a un espai públic, s'ha de fer una nova licitació. Vallcarca, vostè sap perfectament, no sé per què em diu mentidera i que ocultes, vostè ve a les juntes de portaveu, és veritat que no ve presencialment perquè sempre està telemàticament, però entenc que ho sent i ho escolta, no? I, és que és veritat, vam parlar de Vallcarca, precisament, i vam dir, ens han fet aquesta pregunta, hem de desenvolupar i al setembre ho portarem, i vostè va dir sí, va insistir molt, doncs estem en això avui mateix han vingut els que estan promovent Vallcarca per veure com la pregunta aquesta, què passava, com ho tanquem, perquè aquí la Generalitat doncs, ens ho ha passat a nosaltres, cap problema, estem treballant i al setembre ho portarem. I el Pla Espigó, que ja fa 2 anys que es fa amb aquest nom, Pla Espigó, comença l'1 de juny, clar que sí, és a l'estiu. Per què ho vol fer el 16 de juliol? Bé, perquè volen venir els Mossos, vol venir la policia local, volem venir nosaltres, doncs la roda de premsa es fa en el moment que les agendes ho poden fer, però estem explicant que és una cosa que ja està fent, no és que, com hem fet cada any, tampoc és una cosa estranya. I senyor Martínez, si vol contestar.
5: Sí, senyora García, primer de tot li demano respecte i que es calmi, perquè es poden dir i preguntar les coses tranquil·lament, sense exaltar-se i sense aquesta, no sé, animadversió. Precisament per com m'ha tractat i com s'ha dirigit a mi, doncs li contestaré per escrit, però si vol, el dia 14 vam tenir una reunió, el dia 15 vam tenir una formació, el dia 15 vam tenir una altra trobada amb la policia, el dia 5 d'agost tinc una reunió a les 9 del matí, si vol venir la convido. Per tant, Tenim molta feina, no es preocupin tant de la nostra agenda, no només soc regidor de la policia, tinc altres tasques i altres feines dins l'Ajuntament i altres responsabilitats, i sí que tinc reunions de coordinació i sí que tinc reunions amb la policia local, i per tant doncs, li faré arribar per escrit, si vol, les reunions que tinc, i avui no, avui, i els efectius també li passaré per escrit, també li passaré per escrit. No, li passaré per escrit. I és que, a més a més, no tinc ganes de contestar.
0: No interrompi.
5: I a més a més, per tal com s'ha dirigit a mi, amb la manca de respecte que ha tingut, jo no li contestaré i li passaré per escrit. Gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies. Passem ara a Fets per Sitges. Perdó. Senyor Oliver, quin punt? Ah, sí, això que va demanar el Retiro amb els pressupostos de la Generalitat, que no donen suport
6: als pressupostos. Això que va demanar vostè, i contestaré només fent referència a la pregunta que feia, no?, la seva intervenció. Diu vostè, què han fet vostès, què ha fet vostès, alcaldessa, vostès, per afavorir que el Retiro pugui formar part del festival? Doncs miri, en comptes de fer volar coloms, el que fem és acompanyar a l'entitat ja des de fa anys, per exemple, l'any passat signant un conveni que no va ser fàcil, transformant la subvenció per activitats culturals en un acord triennal per poder acompanyar amb les obres, o aprofito per dir-li ara, o preparant una important subvenció que tenim previst de portar al ple de setembre per acompanyar amb tot de intervencions i inversions que no estaven previstes amb l'acord inicial. Això fem també de la mateixa manera al Prado. El Prado, que sap vostè que és una altra entitat, em sembla que ahir abans d'ahir li explicava, sap vostè que és una altra entitat important, també estem al costat del Prado i també l'acompanyem amb el gran esforç que fa. Això és el que fem nosaltres. Ara, no em correspon, però també podia vostè explicar què fa vostè pel Retiro i pel Prado, més enllà de fer volar coloms al Parlament, perquè tots recordem com vostè no va votar a favor de les modificacions de crèdit per portar les subvencions a aquestes dues entitats. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Fets per Sitges, endavant.
7: Moltes gràcies. Faré diverses preguntes, sobretot si me la poden contestar per escrit, menys la darrera, que si me la poden contestar verbalment o aquí al ple. Al carrer Sant Pau 25 s'estan fent obres que afecten la façana protegida pel catàleg i són estructurals en fer un nou accés a la planta superior. Els veïns comenten que han comentat que ho han denunciat. Entenem que són obres majors que no es poden fer amb un simple comunicat, entenem. Per aquest motiu entenem que deuen tenir llicències d'obres i per aquest motiu demanem quan ens facin arribar l'expedient de les obres, i si entenem que l'Ajuntament ha incoat un expedient de protecció de la legalitat urbanística, i si és així, evidentment, a aquest tipus d'expedient. I també, per escrit, evidentment, que ens diguin quins passos i què pensa seguir aquest Ajuntament per fer complir la normativa legal de l'obra del carrer Sant Pau número 25. També demanem per escrit que ens facin arribar que el dia 9 de juliol, en data de registre E022036-2026, referent a una sol·licitud d'actuacions municipals per garantir la convivència, la seguretat i la salubritat i de prevenció d'incendis i la correcta gestió de l'espai esportiu situat entre l'Avinguda Sofia i el carrer Mestre Manuel Torrents. També per escrit que ens contestin que el dia 20 de juliol el número de registre E023408-2026 referent a la convivència del carrer Maria Carbonell i Llopis. I que ens contesti també en data 23 de juliol, en data de registre E023985-2026, suggeriments de Fets per Sitges per reforçar la preparació dels barris situats a la interfície urbana forestal en el marc del Duprofim. Això, si us plau, si ens ho poden contestar per escrit, entenc que ara no tenen aquestes dades. I aquesta, si el senyor Martínez me la pot contestar, perquè fa uns dies, per xarxes socials, vam veure un vídeo on el senyor Martínez, el tinent d'alcaldessa, vam veure un àudio, vam veure la seva foto, i va explicar l'àudio, i l'àudio deia, no? Diu, possiblemente se trate del animal más vago de toda la creación. La especialidad es no hacer nada. Duerme por el día, duerme por la noche, duerme, duerme y duerme. veient aquest vídeo, i per sortir de dubtes sobre el poc rendiment laboral que ens fan arribar treballadors de les seves àrees, vaig voler veure quina informació hi havia al darrere. Vaig entrar al portal de transparència a consultar la seva agenda oficial i malauradament el vídeo i els treballadors de l'Ajuntament tenien raó. No feia més que retratar la pura realitat. Us poso un exemple molt clar. Un cambrer, una administrativa d'aquesta vila, treballa unes 150 hores al mes. El nostre tinent d'alcaldessa, el senyor Martínez, cobrant un sou de 55.902 euros a l'any, és a dir, 3.993 euros al mes per una dedicació teòrica del 100%, només ha fet 262 hores de gestió real en 7 mesos. Això són a prou feines 9 hores a la setmana, és a dir, cobrant el 100% del sou públic per només treballar el 25% d'una jornada laboral. En qualsevol treballador de Sitges fa només a mes i mig el que aquest senyor regidor treballa en 7 mesos. Mentrestant, a nosaltres, als veïns, a la gent que paga, com diu la senyora Eva, l'IBI i els impostos, cada hora real de la gestió d'aquest senyor regidor, que avui no s'ha pogut contestar-li cap pregunta amb la seva bona direcció, ens costa cada hora d'aquest regidor 115 euros. I on està la resta del temps? Doncs, com li he dit abans, segons la seva agenda oficial, hi ha 31 dies laborables completament en blanc o de vacances en aquests 7 mesos, més d'un mes i mig de feina entre cometes fantasma i més de 114 hores buides de gestió municipals en hores de feina. A l'administració pública les coses són molt senzilles. Si un càrrec, un treballador no pot exercir les seves funcions per qualsevol motiu, utilitza els canals i els permisos oficials que estableix la llei. El que no és comprensible en política és mantenir una dedicació exclusiva del 100%, cobrar 55.902 euros a l'any i rendir a un 25% setmana rere setmana. Això no és un servei a la ciutadania. Això és degradar la política i riure's, com feia abans, quan jo li parlava a vostè, senyor David, dels veïns i d'aquest regidor que treballen de sol a sol per pagar els impostos. Resumint, senyor Martínez, vostè, segons la seva agenda, només treballa 7 mesos, ha treballat 262 hores en 7 mesos. Vostè, senyor Martínez, ha treballat una mitjana de 9 hores setmanals en els darrers 7 mesos. Vostè, senyor Martínez, està cobrant un sou de 55.902 euros a l'any per només treballar un 25% de la seva jornada laboral. Senyor Martínez, una hora de la seva feina ens costa 115 euros que paguem tots els sitgetans. Senyor Martínez, en 7 mesos ja té vostè comptabilitzat 31 dies laborables en blanc o de vacances, més 114 hores buides de gestió. Després de comprovar aquestes dades oficials del seu portal, que torno a repetir, són seves, li faig una pregunta directa, senyor Martínez. Vostè troba just cobrar el 100% del sou de 55.902 euros per fer el 25% de la seva jornada laboral o reconeix que això és un frau directe a la ciutadania de Sitges? Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Sobre les preguntes que ha dit al principi, li respondrem per escrit, tal com ha demanat que li responguem per escrit. Jo, de totes maneres, tenia tres preguntes que vostè va fer, que se li han contestat, no sé si són les mateixes o no, que és el que crec que no, que són diferents. Vale. Però les que teníem pendents estan totes respostes, I ara hem afegit aquestes que les enviarem. No sé si el senyor Martínez vol dir alguna
8: cosa. Bé, realment em sorprèn que tingui aquesta fixació en mi, suposo que és perquè d'aquí 8 mesos hi ha eleccions, segurament. Dir-li que no em dedico al 100% 24/7, 365 dies a l'any. Vostè no sap quan i cada moment que estem treballant. On te posa temes personals no vol dir que no treballi. Això s'ho creu vostè, però treballem. No posa reunions. On no posa res i està en blanc, no vol dir que no treballi, vol dir que estic al despatx. I la veritat, més enllà d'això, no, és com li deia abans, no entraré, vull estar en un moment d'ofuscació, entenc doncs, que no estigui content i que estigui traient doncs, tota la bilis envers el govern, no passa res, però sí que no li consentiré que digui que no treballo.
5: a més, la seva paraula enfront de tota la gent que em coneix no té cap valor. Per tant, li agradi o no, estem aquí fins al dia 24 de maig o 23 de maig, que seran les properes eleccions, i treballarem fins al final. Li agradi o no li agradi, siguem set o els que siguem. Val? I ja està. I només li volia dir això. I davant de la ciutadania, que la gent em coneix, perquè no només coneix a vosaltres, eh? Doncs la gent sap que treballo, i treballo força. I si vol publicar, ho publiqui, si no passa res. No, clar que ho farà, sí, jo sé que ho farà. Si no passa res, no passa res. No passa res. Sí, ja està.
0: Sí? Gràcies. Moltes gràcies. Passem ara al grup de Vox. Endavant.
9: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Sí, moltes gràcies. Bé, en primer lloc reiteraré la petició que he fet abans, que he anunciat, de que sisplau puguin netejar la farola que n'hi ha al carrer Nou, que gairebé fa cantonada amb el carrer Major, perquè és un perill sobretot de cara a festa major. Però faig també extensiu aquesta situació perquè a veure si poden fer alguna acció respecte a la jardineria de tot el municipi, perquè està tot el municipi està sec. I ara pot, gairebé tot el municipi està sec. Totes les instal·lacions, fins i tot municipals, ahir vam tindre Consell de Turisme, i de fet és un perill en l'estat que està Can Milà. És que és un perill, perquè si tu veus tota la part darrere, tot és malesa que està seca. Jo ho dic perquè ho facin, ho dic perquè ja tenen la informació, que és evident a sobre, perquè això ho pot veure tothom. Continuant amb aquesta situació, també els demano una cosa que és molt senzilla. Ara vindrà festa major també, no? Vindran tota la festivitat i també tindran de fer, a part del correfoc, els gegants. És molt fàcil que el cablejat, ja que no han fet res de les peticions que ha fet Vox de desentar el cablejat, com a mínim fer els requeriments, és molt fàcil pujar tot el que se pugui, i fins i tot tenia vegades que és posar una brida perquè els gegants puguin fer les seves danses de manera tranquil·la i no es trebin. Això m'ho han comunicat geganters, eh? O sigui, no és una qüestió que m'estigui inventant, senyor Tobau. Una altra qüestió és, hem tingut coneixement de que l'administració, la demarcació de costes, ha presentat un recurs, envers la situació del Club de Mar i del Kansas perquè s'anuli la prohibició d'enderrocament mentre estigui catalogat. I jo el que els pregunto és, a l'Ajuntament defensarà els interessos de Sitges? A l'Ajuntament farà alguna acció? O sigui, com a mínim, contestarà al recurs que ha presentat la demarcació de costes oposant-se a que es descatalogui? Perquè entengui la informació que ens ha donat és que han arribat fins al Suprem. Jo espero que l'Ajuntament formuli oposició amb aquesta situació, perquè en tot el procediment judicial l'Ajuntament ha estat comparegut, però no ha presentat cap escrit en el procediment de recuperació possessòria, cap escrit en el procediment de recuperació possessòria. Altra situació en el que és important incidir és, donada la situació que es troba a Sitges, i que és evident, vostès no sé si la discutiran, però es necessita un reforç del tractament de plagues. I jo és que de plagues, sobretot de rates, perquè tenim tres focus coneguts, o com a mínim que aquest regidor li han explicat que existeixin. Jo els demanaria que es fessin un reforç del tractament de plagues i sobretot de la situació que visquem ara amb les rates.
0: Ja estem? Sí? Vale. Entenc que el primer en precs, que renou, jardineria, festa major... Costas no he entès molt bé. Jo sé que Costas t'he presentat per anar contra la declaració de Becil. No sé si és això el que m'estàs dient, perquè l'altre no ho sé exactament el que és i ho preguntaré. Jo sé que ells han fet, això sí, un recurs contra la declaració de Becil a l'any 2013 o 14, perquè clar, estan intentant que això, i nosaltres aquí ens posarem en contra, ho he dit 20.000 vegades, que no descatalogarem, que no farem, que no declararem estat ruïnós, no farem res absolutament d'això, i hem tornat a demanar l'ocupació i ara ho hem demanat a la Generalitat i estem en contacte amb la conselleria, però a mi això, aquest recurs, el que sí sé és contra el Becil. Contra el Becil sí, ens ho van dir fa molt de temps que ho farien i està a les altes instàncies, però bueno, ho preguntaré. I hi havia alguna altra pregunta més? Ah, el Plagues.
10: Sí. Ja es fan els reforços, senyor Gilabert, com ja l'he comentat algunes vegades, es fan tractaments en tots els pous, en els embornals, i quan es detecta que la plaga no s'ha extingit es fan reforços. Al final s'ha d'entendre que amb aquest canvi climàtic i amb la quantitat de concentració humana que hi ha en aquests entorns, cada vegada les plagues es multipliquen més, i no és una cosa exclusiva que passi a Sitges. Li puc garantir que hem compartit aquesta experiència amb molts altres municipis, també amb la Diputació de Barcelona, i és una situació que es dona a tot arreu. Jo, com més d'una vegada vostè ha intervingut aquí, ja l'he convidat, quan vulgui em fa un truc, es puja un dia amb mi allà a Proelles i li ensenyem sobre el mapa, si vol, tot el llistat de totes les actuacions que es fan en relació als coloms, a les rates, a les paneroles, i li ensenyaré exactament. I si vostè amb allò encara continua considerant que no s'estan fent prou esforços, encara mirarem de reforçar-ho més.
0: Moltes gràcies.
9: Simplement, ja continuem. Simplement.
0: No.
9: Si el problema igual és que s'està fent malament. Clar, però si
0: bueno,
9: hi ha
0: molt
9: problema,
0: bé,
9: doncs
0: ja els
9: no
0: direm
9: problema...
0: els tècnics, ja els direm els tècnics que ho fan malament. Els experts, ja direm. És una empresa especialitzada. Sí, segur que no ho sap. Molt bé, passem a Guanyem Sitges. Endavant.
11: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, la primera pregunta és si hi ha algun pla extraordinari per la proliferació d'incendis arreu dels Països Catalans i quines accions preventives extraordinàries s'estan prenent a través de l'Ajuntament. El segon punt és de la neteja. L'estat de la neteja del poble realment està molt, molt, molt malament. No és nou, vull dir, ha passat amb aquest govern, ha passat amb altres governs, i és una cosa de fa anys, però sí que és cert que aquests mesos els contenidors estan bruts i estan plens, i a moltes de les hores. No sé si hi ha un reforç, si s'estan fent els reforços que calen, si se'n poden fer més, si m'ho poden contestar. Després, per altra banda, tema de la Bòbila 2. Ja fa temps que ja està tot parat. No sé si en tenen constància i ens agradaria saber en quin punt està. Per altra banda, volíem fer una pregunta a veure si s'estan atenent les peticions de la cooperativa d'habitatge La Veïna de reunir-se amb els portaveus. Hem vist que conviden els representants de les Pedreres i de moment no ho han fet amb la cooperativa d'habitatge de La Veïna. Ho pensen fer? I per altra banda, què en pensen vostès de La Veïna i del projecte? Per altra banda, per festa major, preveient que pot haver-hi alguna onada de calor, com gairebé tots aquests últims mesos, l'any passat es van posar unes fonts que van estar molt bé. La pregunta és, es continuaran posant i hi ha alguna mesura més preparada? I ja per acabar, un prec, senyora alcaldessa, des de Guanyem Sitges li demanem que no porti el tema de Vallcarca a ple al setembre. li demanem, perquè entenem que falten estudis, falten informes i que abans de portar-ho ple, doncs estaria bé fer un procés participatiu tant amb la ciutadania com amb les entitats. No veiem que un projecte privat hagi de ser tan urgent. Les coses s'han de debatre en el seu temps. Per tant, nosaltres li demanem que no porti i que tot vagi amb el temps que toqui. Ja saben vostès que des de Guanyem no ho hem vist mai clar, però sí que li fem aquesta petició. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Tema incendis, doncs com bé saben, nosaltres des de no fa massa, des d'aquest govern precisament hem implantat la figura de protecció civil a l'Ajuntament i la veritat que és una persona que està treballant molt i està molt al cas de tot el que fem, és el que em va portar tot el Duprocim. Nosaltres estem amatents contínuament, de fet ara alguns de vostès han dit és que esteu mirant aquí precisament en el grup que tenim d'incidències i d'emergències, ens han avisat que hi havia un incendi a Canyelles que està controlat, per sort. Per tant, nosaltres, evidentment, s'està treballant molt també en els plans en els PPUs, que són els plans de protecció d'urbanitzacions, n'hi ha que ja els han fet, n'hi ha que se'ls fan ells, n'hi ha que, com bé sabeu, tot el tema de les franges forestals, la neteja l'han de fer els propietaris de les urbanitzacions i si no la poden fer, han d'argumentar, ens han de dir que no les fan, per tant, hi ha algunes que estan fetes, altres que estan pendents. De totes maneres, estem en contacte continu amb el Parc de Garraf, de fet ens escrivim sovint, perquè ara mateix ens van dir que havien, evidentment, que deixaven de fer, ens expliquen totes les activitats, tot el que deixen fer, i tot el tema que hem de fer de franges ha de passar a partir, hi ha unes dates concretes que ens han passat, que és quan es pot fer, que és a partir d'octubre, són uns mesos molt concrets. Però sí, de fet, amb la persona de Protecció Civil hem quedat que faríem també sessió informativa directament amb els veïns i les veïnes de les botigues i amb els veïns i les veïnes de Garraf, que són els dos nuclis realment que ens preocupa més a tots i a totes i els veïns també. Jo contesto sobre la cooperativa La Veïna i després, si de cas, Cristina, t'ho passo amb tu. Amb la cooperativa ens hem reunit, hem parlat, és una proposta que a nosaltres ens interessa i els hi hem dit, i l'últim dia, de fet, amb la reunió que vam fer, ens van aportar més informació i ho veiem factible. És veritat que encara falten, jo no vaig entendre que van demanar que volien parlar amb els portaveus, però no tinc cap ni un de problema d'explicar als portaveus. Ara ens hem emplaçat passat a l'estiu, de fet ells van fer un resum de l'acte que ho explicaven perfectament, jo els vaig contestar immediatament, perquè bé, el que estan mirant és a veure de quina manera poden ampliar més. I bé, vull dir, a nosaltres ens interessen totes les fórmules, totes, i de fet aquesta cooperativa, tot i que és veritat que hi ha una altra cooperativa que també ho vol fer, aquesta cooperativa la diferència que té és que és un tipus d'habitatge més comunitari, que aquí el que es fa és comunitat i això ens agrada i ens interessa, i estem en contactes amb ells i jo no tinc cap problema, al setembre podem quedar i si ja hem avançat nosaltres més, perquè teníem algunes coses pendents per algun terreny que ells necessitaven que encara està urbanitzat, encara no s'ha acabat la tramitació urbanística. Tema d'una neteja i onades de calor per Festa Major.
3: Gràcies, alcaldessa. Tema de neteja, sí, és cert que anem desbordats. Abans ha comentat la senyora García, són 35.000 censats i després tota la gent que ens visita temporada alta i cada estiu tenim el mateix problema, amb l'afegitó que cada any ve més gent a la nostra vila. També és cert que fa dues setmanes que tenim problemes amb la planta de residus de Vilafranca i avui hem demanat també si es poden fer un informe, perquè això representa que quan portem els residus no els poden recepcionar i aquí tenim un greu problema. Però cada setmana estem fent

0: pels participants de la festa, i el que li puc dir que les mesures són les que inclouen el mateix pau de festa major, que és la distribució, no, de tots els serveis sanitaris, perquè si hi ha qualsevol incidència poder anar-hi directament. Potser el president de la comissió em renyarà, però els hi faré un petit spoiler. Es parlarà, hi haurà un debat precisament sobre aquest tema i sobre com està afectant aquestes onades de calor a la festa. Si volen saber més, recordin que demà es presenta la festa major a 8:45 a la Torreta. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Vallcarca, prenem nota. Passem ara a Verds en Comú Podem.
2: Sí, moltes gràcies. Bé, ens estrenem en aquest rol de pregs i preguntes com a membres de l'oposició i bé, farem en primer lloc una reflexió. Ens alegra que el govern continuï desenvolupant i presentant projectes que ja estaven en marxa. La nostra obligació ara, des de l'oposició, és assegurar-nos que s'executin bé dins els terminis previstos i amb transparència. I justament d'això volem parlar, de la transparència, perquè hem tingut alguna sorpresa. En relació a la presentació del Parc Climàtic de Can Robert, la sorpresa va ser important. Per quin motiu? Ens sorprèn d'entrada que es presentés com si hagués nascut 24 hores justes després de la nostra roda de premsa, on anunciaven la sortida de govern. Protagonitzat aquesta presentació per l'alcaldessa Aurora Carbonell, la nova regidora, que molt favorable al projecte no era precisament, però benvinguda a la causa, sense cap referència a la feina prèvia que el va fer possible. Nosaltres pensem que les institucions també es construeixen reconeixent el treball de qui els ha precedit. Nosaltres no demanem medalles ni fotografies, perquè els projectes són de Sitges, però la ciutadania té dret a saber com s'han construït i qui els ha impulsat al llarg del temps. Explicar la història completa d'un projecte també és transparència, i per això els formulem aquesta pregunta. En la presentació d'aquest projecte, per quin motiu el govern no va explicar que es tractava d'una iniciativa feta durant l'anterior etapa de govern? Consideren vostès que informar de l'origen dels projectes contribueix o perjudica la transparència institucional? Aprofito també per dir-li a la senyora Guiu, la nova regidora, que sí que hi ha un manteniment per part de l'empresa. Em vaig oferir, com li vaig dir, per mail, per qualsevol qüestió. Ella, de fet, té una contractació d'una part de manteniment. Jo li demano, li faig un prec, que proposi una licitació per fer un manteniment ja recorregut, perquè penso que el projecte s'ho val. Quan nosaltres governàvem sempre vam intentar reconèixer la feina feta per governs anteriors, ho sap el senyor Roig, perquè estàvem que continuaven projectes que ja s'havien iniciat. Creiem que aquesta és una bona pràctica institucional. La política no hauria de consistir en esborrar el passat, sinó construir-lo sobre la feina feta. En relació a la reforma de l'escola Esteve Barratxina, volem saber en quin punt es troba la signatura del conveni amb el Departament d'Educació del Govern de la Generalitat. Nosaltres demanem aquesta informació perquè justament ara fa un parell de dies em van trucar a mi, suposo que no són encara conscients de que ja no formo part del govern, però demanem al govern municipal que les futures comunicacions institucionals sobre aquest projecte expliqui també el procés que n'ha fet possible la seva materialització, sobretot perquè aquesta reforma no és fruit d'una decisió presa en els darrers mesos, és el resultat d'un treball sostingut durant mesos i diria que anys, de l'acord assolit al Parlament de Catalunya entre el grup dels comuns i el PSC, i que va permetre incorporar aquesta actuació entre les prioritats de la inversió educativa. Creiem, insisteixo, que no és una qüestió de mèrits partidistes, sinó de pura transparència institucional i de respecte vers totes les administracions i persones que han contribuït a fer possible aquest projecte. Per això preguem que les comunicacions institucionals de l'Ajuntament expliquin sempre l'origen i l'evolució dels grans projectes de ciutat, evitant transmetre la impressió que neixen exclusivament amb el govern actual, simplement perquè no és cert. Li passo la paraula al meu company.
3: Bé, jo faré un prec, m'agradaria fer-li el prec amb el regidor d'Esports i la resta del govern. Si us plau, no vulguin que els discursos institucionals siguin més protagonistes que els campions i les campiones, perquè això és el que va passar la nit de l'Esports i Xatada divendres passat. Creiem que l'organització no va estar a l'altura. Els discursos institucionals es van allargar excessivament parlant del tour i de la bona feina que havien fet les administracions. En canvi, els i les esportistes van haver de passar gairebé corrent per recollir els seus guardons i fer-se la fotografia. Per això no va ser el pitjor. El pitjor va ser les nombroses errades en els reconeixements, mèrits mal explicats, noms equivocats, èxits incomplerts o directament oblidats, tot i que la informació en molts casos els havia estat facilitada pels mateixos clubs i esportistes. Fins i tot es van lliurar guardons a entitats amb el nom equivocat, amb el nom d'una altra entitat.

0: També creiem que va haver-hi omissions especialment doloroses. Aquest any Sitges té 5 campionats del món en patinatge, un èxit extraordinari que ni es va mencionar. També es van trobar a faltar referències als esportistes sitxetans amb fites destacades, exemples com Luca Hoek o Lluc Castell, que aquest any va debutar a primera divisió amb l'Espanyol. Per això els demanem que de cara a pròximes edicions preparin la gala amb més rigor i que es replantegin el format si fa falta. La nit de l'esport no és la nit dels discursos ni de les institucions, és la nit dels i les esportistes de Sitges. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. No sé si Dani vols... Començo pel final. Jo penso que la nit de l'esport és una nit fantàstica, la veritat, perquè reconeixement, i tant si es va dir a les patinadores que eren campiones del món, ho va dir bastantes vegades el Jordi Castanyeda, precisament, el presentador. Jo crec que tot això que diu, errors i tal, no sé, jo això no ho vaig veure. És cert que hi ha discursos, és cert que va voler venir no me recordo el càrrec, que és el director general d'esport, el secretari general d'esport de la Generalitat de Catalunya, va voler venir també el diputat de la Diputació, va venir acompanyat d'un altre diputat. Nosaltres els agraïm, és un respecte institucional. Quan ve tota aquesta gent tampoc els vols dir mira, has vingut i no cal que digui res. És un respecte institucional, que podem tallar més, que podem parlar menys, i tant. Jo parlo dos segons, però hi ha un respecte institucional i se'ls ha d'agrair que vinguin a acompanyar-nos a la nit de l'esport, la veritat. Jo no sé si el Daniel vol dir alguna cosa, però jo crec que es van fer els reconeixements que s'havien de fer. Sobre el parc de Can Robert i l'Estela Barratxina. Sobre el parc de Can Robert. L'obra que es fa és obra de govern. Si vostè vol que cada dia diguem gràcies a la senyora Carme Gasulla, ho direm, sí. La senyora Carme Gasulla va començar l'obra del parc de Can Robert. I quan vostès van aixecar-se de taula i van decidir marxar d'aquest govern, això ja estava posat a l'agenda. Ja estava posat a l'agenda. Què havia de fer jo? Havia de dir, ah no, doncs com han marxat, estava posat a l'agenda. I nosaltres, com he dit al principi, seguim treballant com el primer dia. I sí, i parlarem de Can Fals. I Can Fals han presentat no sé quantes al·legacions i ja veurem si tira endavant. I Can Fals ho va pilotar molt vostè, però perquè hi ha tot un govern al darrere. O ho feien sols absolutament. Vull dir, això és feina de tots. I nosaltres la seguirem fent, tant si estan com si no estan, perquè estem aquí per treballar. I l'Esteve Barratxina, doncs el mateix. L'Esteve Barratxina, doncs jo no li diré, vostè va ser regidora de turisme i no va fer res per l'expropiació que s'ha de fer a Can Coll, eh que no? Doncs jo com a regidora d'urbanisme estem fent l'expropiació de Can Coll, que és un requisit que se'ns demana quan fem el conveni, perquè hem de parlar una miqueta de quants diners estem parlant. Per explicar, l'obra de l'Esteve Barratxina és una obra molt gran i hi ha una pestanya que és on està Can Coll on s'han d'expropiar aquests habitatges perquè és equipament i aquí... Tots els veïns ho saben perquè ja el Pla General així ho diu, per tant, primer s'ha de fer aquesta expropiació per poder fer aquesta obra, que aquesta obra no serà fins molt endavant, tampoc podem enganyar la gent. Primer s'ha d'expropiar, després s'ha de fer un projecte, després s'ha de licitar, després s'ha de començar a fer l'obra, i sí, això ho trobarà, no ho sé, el govern que hi haurà, el 28 o el 29, i recordem que hauran de dir que gràcies a la Carme Gasulla, doncs sí, jo diré gràcies al govern que ho va iniciar, esclar que sí, i gràcies a la Generalitat que va portar una partida pressupostària, gràcies als comuns que van demanar els 3 milions d'euros, és clar que sí, gràcies a tothom, però és una feina compartida, però ja ens ha quedat clar que ho hem de recordar cada dia, però nosaltres seguirem treballant i seguirem inaugurant perquè és que ho teníem a l'agenda i vostè ho sap perfectament que vostè tenia que venir, però quan va trucar el divendres i va dir adiós que ens en anem, doncs això era dilluns, doncs ja està, o dimarts, doncs ja està. Molt bé. Doncs el parc de Can Robert que hem inaugurat i que és una fantàstica obra i ja està, i que esperem que la ciutadania ho gaudeixi al màxim possible. Partit Socialista, endavant.
2: Perdó,
1: que la senyora Guiu volia respondre.
2: Sí, m'agradaria respondre a la senyora Gasulla. Senyora Gasulla, jo he estat a totes les reunions, jo crec que té memòria, hi ha actes, a totes les reunions referents al parc climàtic. Sé que hi ha el manteniment perquè vam valorar qui havia de fer el manteniment del parc climàtic. Per tant, sí, sí que estic al corrent i transparència, ja ho sap, que ja em coneix tota. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Partit Socialista, endavant.
3: Gràcies, alcaldessa. Davant l'actual nivell d'alerta per risc d'incendis forestals i tenint en compte que moltes urbanitzacions de Sitges es troben en contacte directe amb masses forestals, voldria preguntar... Voldria preguntar al govern municipal quin és l'estat actual dels treballs de neteja i manteniment de les franges perimetrals de protecció contra incendis. En concret, quines actuacions s'han executat aquest any, quines zones resten pendents d'intervenció i quin és el calendari previst per completar-les. Així mateix, demanem saber si l'Ajuntament considera suficients els recursos destinats a aquestes tasques i quines mesures urgents preveu adoptar per garantir la seguretat dels veïns i veïnes davant l'elevat risc d'incendi. En relació amb els xiringuitos de les platges de Sitges, volia saber quins mecanismes de control està aplicant l'Ajuntament per verificar el compliment de les condicions de les licitacions, especialment pel que fa a les obligacions de contractació de personal. Concretament, té l'Ajuntament controlada les persones efectivament contractades per cadascun dels concessionaris? S'ha comprovat que tots els xiringuitos compleixen el nombre mínim de llocs de treball compromesos a les seves respectives ofertes i en els plecs de licitació? Per tal de garantir la transparència i facilitar la tasca de fiscalització, demanem que es facin arribar als grups municipals un llistat detallat de cada establiment indicant el nombre de persones que ha contractat compromès a la licitació i el nombre de persones efectivament contractades data 1 de juny d'aquest any i, si s'escau, les incidències o expedients oberts en possibles incompliments. Fa just un any, el juliol del 2025, el govern municipal anunciava l'inici de les obres del nou camp de hockey herba a la Plana, assegurant que estaria a punt entre setembre i octubre i que posteriorment es dotaria de gespa artificial. Perdó. Per això volem preguntar en quin estat es troba actualment aquest projecte, quin és el calendari real previst per a la seva finalització i entrada a funcionament definitiva. D'altra banda, el govern té controlat l'estat de conservació de les desenes de rojos de gespa artificial i altres materials que fa mesos que es troben abandonats en aquest espai de la Plana? Quin és el responsable i quin cost està suposant la seva custòdia o deteriorament? Finalment, també volem saber qui gestiona actualment el camp de futbol abandonat existent a la zona de la Plana i qui és el responsable dels materials, equipaments i elements disposats en aquest recinte. Alcaldessa, en el comunicat conjunt d'Esquerra i Sitges Grup Independent, el punt 4, s'afirma que durant les negociacions de relleu de l'alcaldia, Versa en Comú Podem, Sitges, va presentar documents que qüestionaven la legalitat de determinats tràmits municipals i que afectaven la seva honorabilitat i la professionalitat dels serveis municipals. Pot explicar exactament a què es refereixen aquestes afirmacions? Quins tràmits es van posar en dubte, quines irregularitats es plantejaven i quines conseqüències polítiques, administratives o jurídiques hauria tingut acceptar aquests plantejaments? Per últim, senyora Guiu, una pregunta molt ràpida. Quina diferència hi ha entre un bar i un restaurant? Moltes gràcies. Passo la paraula a la meva companya.
4: Gràcies. Llegia la nota de premsa relacionada amb la seguretat laboral dels treballadors de l'Ajuntament que fan tasques a la via pública. Amb aquestes carles són proteccions contra les temperatures elevades i em sorgien unes preguntes. Parlava de l'adaptació als horaris laborals, m'agradaria saber, més enllà de comencen abans a treballar, doncs, a quina hora comencen i realment com s'aplica aquesta adaptació horària, si és només un avançament de l'inici de la jornada o hi ha alguna adaptació més. Parlava de dotar de roba adequada, m'agradaria saber exactament quina roba els hi han proporcionat, i de polseres intel·ligents. I sobre les polseres voldria saber si estan centralitzades, diguéssim, si donen, perquè m'entenguin, he avisat a les oficines, una cosa que porta el treballador i que amb ell sol li pita, no sé, no les conec, però m'agradaria saber una mica com funcionen, quins paràmetres detecten, si és només la temperatura o també ritme cardíac i respiració i això, l'oxigen, que no sé si és important, però bueno, expliquin-me una mica més també sobre aquestes polseres. Per altra banda, en el ple passat vaig fer tota una relació de mals estats en general que hi havia al front marítim. L'alcaldessa va tenir a bé contestar, i no recordo exactament, ja em disculparan, si va dir que les palmeres no s'adaptaven al canvi climàtic o que no eren autòctones i que havien fet tot un aprenentatge. Bueno, va ser una resposta molt creativa per justificar la quantitat de palmeres mortes que hi ha a tot el municipi, que són unes quantes. Per ser més específica i perquè em contestin exactament el que vull saber, quan tallaran les palmeres mortes que hi ha al poble i què faran amb els escocells quan quedin buits d'aquestes palmeres? No tenen per què contestar-me ara perquè potser no ho tenen planificat, però sí que m'agradaria que m'ho fessin arribar per escrit, igual que la pregunta anterior. Moltes gràcies.
5: Avui jo, vale. Bueno, primer un prec sobre la llevantina, davant de l'elevat risc d'incendis que ja s'ha comentat en diverses intervencions avui, els demanem que actuïn de manera immediata sobre el mirador superior. Està en un estat molt deficient de brutícia, amb borilles, vidres i altres residus que sense voler ser alarmistes creiem que incrementen el risc d'incendis, tot i la neteja que es va fer a principi d'estiu torna a estar, sobretot el superior, torna a estar molt brut. I els demanem també Doncs demanem que es netegi aquest espai amb urgència, però també els demanem que valorin el tancament temporal de l'accés al mirador superior de Llevantina, com a mínim mentre es mantingui la situació de risc greu per incendis a la que ens trobem. Fem aquesta petició que, si us plau, valorin aquesta opció. I després un altre plec. En només 15 dies de govern en minoria minoricíssima ja ens han arribat per diferents vies i fins a 3 vegades el missatge que l'oposició està bloquejant l'acció de govern. Els demanem des de la nostra part que abandonin aquest relat perquè no és cert. El grup socialista no ha bloquejat cap proposta, al contrari, sempre han fet aportacions per millorar-les. Bàsicament això, perquè creiem que han de treballar les propostes abans del ple, s'han de compartir amb temps, s'han de buscar consensos, que nosaltres continuarem fent una oposició responsable i amb voluntat d'acord quan les iniciatives entenguem que són bones per Sitges. Res més, la responsabilitat de construir les majories és seva, per tant, si us plau, treballin.
1: Entenc que alguns precs, jo he pogut prendre nota, però alguns, la veritat, no ho he entès molt bé, algunes preguntes, però la majoria la respondrem per escrit, perquè crec que són molt... No? I sí, potser sí, o bueno, si no, ho escoltem, eh? I el de les franges ho passarem per escrit a tothom perquè vegin exactament les actuacions que s'han fet. Com he dit al principi, la primera competència és dels propietaris, i si els propietaris no ho fan, ho han de dir i ho han de justificar, però ho han de dir. Llavors hi ha algunes urbanitzacions que ja ho han fet, però hi ha urbanitzacions que no ho han fet, i nosaltres si no ho fan no podem actuar. Per això estem tornant a contactar amb totes les associacions de veïns. Però bueno, els hi passaré per escrit tota aquesta resposta. No sé si hi ha alguna que voleu contestar o les passem totes per escrit, perquè són molt concretes i per tant millor respondre-les per escrit. Junts per Sitges.
6: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, no farem segurament preguntes molt concretes per esperar resposta, no l'esperem. De fet, volem compartir algunes afirmacions. No és opinió política el que expressarem, volem parlar de la realitat que qualsevol veí de Sitges pot comprovar simplement sortint al carrer, però abans deixin que reiteri una vegada més, alcaldessa, la radiografia del que ha passat en aquest ple, perquè és demolidora. El problema és que a Sitges ja no només es pateix una mala gestió, és que vostè ha portat aquesta institució a situacions molt lamentables i el descrèdit del pla de control financer que l'acompanya Tubau no ha pogut continuar parlant. Vostè, evidentment, quan surti d'aquí avui no farà propaganda, demà tampoc, clar que no, però sàpiga i ja l'anunciem que nosaltres sí que complirem amb el nostre deure i difondrem aquest pla de control financer perquè és molt greu, és alarmant el que descriu i per tant segurament serà una bonica i reveladora lectura d'estiu pels sitgetans. Aquests sitgetans que pateixen, els pateixen a vostès, ho diuen els veïns cada dia. Ens diuen que Sitges està brut, que Sitges fa pudor i que Sitges està ple de plagues. Ens ho diuen i nosaltres, evidentment, també ho diem. No són eslògans, són les seves vergonyes. Podem convidar que vostès, quan surtin d'aquí avui, en comptes d'anar a prendre alguna cosa, potser se'n vagin als pipicans abandonats, plens d'excrements que no recullen, per exemple. Parlem de Can Robet, convertit en un autèntic despropòsit, i aquí s'han creuat acusacions, però la realitat és que un autèntic despropòsit, el que havia de ser un espai de convivència, s'ha acabat convertint en un focus de conflictes, ara, a més de sensellarisme. El refugi climàtic és un exemple més de la seva improvisació i de les incidències i baralles que hi ha una miqueta més enllà, que es produeixen gairebé diàriament al voltant del Cruyff Court, demostrant que no hi ha absolutament cap planificació, ni seguretat, ni res que se li assembli. Les fonts, si volen també anar una miqueta més lluny perquè no els hi ve de gust anar a Can Robert, poden anar als Jardins de Terramar, que encara no ha començat el festival, i veuran com les fonts no funcionen. Segur que n'hi ha més, però els hi posem aquesta d'exemple. I parlem també, com la resta de companys de les franges perimetrals, saben que aquesta és una dèria nostra i ens preocupa moltíssim en quin punt es troba exactament la licitació. Diu que ens ho passarà per escrit, aquest calendari, perquè clar, el risc d'incendi no els espera a vostès, els seus ritmes que tenen de què tant treballa vostè, senyora alcaldessa, no espera els tràmits administratius, i el que fem avui és creuar els dits, però molt intensament, perquè no passi res. I per cert, senyora alcaldessa, vostè no digui que ha implantat la figura de protecció civil. És que això és obligatori, no enganyi més els sitgetans. És que és obligatori tenir aquesta figura i hauria d'estar més ben dotat. I miri, li parlem també de mobilitat. Avui deixem els cotxes i parlem de les persones, perquè clar, aquesta gran feina que vostès estan fent fa que faci dies que les escales mecàniques i l'ascensor del pas sota la via no funcioni. Aquesta és la gran feina d'aquest pont que continua sense funcionar. Bé, no sé, diguin si volen volen, eh? Si volen, no cal que s'ho facin per escrit, quina és la previsió perquè tornin a estar operatius, o és que també hem normalitzat que els equipaments públics deixin de funcionar així un dia sí, un dia també, senyora Guiu, deixi'm acabar, perquè segurament avui ho estan, segurament passat demà no, i li demano que no perdi l'educació, que jo vostè no l'he tallat en cap moment. I si vol, miri, ara que vostè em parla així tan intensament, li faig una altra proposta perquè no s'avorreixi. Parlem del carrer de davant del parc de bombers. Que ho sap això, senyora Guiu, que fa 2 mesos van cremar uns cotxes al camí de Ronda? Fa 2 mesos. Les restes d'aquelles cendres que són especialment contaminants encara són allà. Continuen a la via pública. I quan plogui, doncs evidentment acabaran arrossegades cap al mar. Jo no sé si vostès consideren que aquesta és la sostenibilitat i sensibilitat d'aquest govern, que vostès tant presumeixen d'això. Facin el favor d'anar a netejar les cendres que fa 2 mesos que estan allà, sisplau. I ja que parlem del mar, també voldríem preguntar-los quin control fan d'això, que l'alcaldessa d'aquests dies amb Santa Marta i turisme i tot això presumeix molt de la seva gestió del turisme. Ens agradaria saber quin control estan exercint sobre les concessions de les platges, perquè també hi ha molts veïns que cada vegada ens envien més queixes per l'ocupació de l'espai públic. Vostès, que són els garants de l'espai públic i de l'accés a tothom, resulta que fan que els privats ocupin el seu espai, el que tenen concedit, però a més a més d'altres, que fa que les persones que no volen pagar o no poden pagar-se una tombona no puguin anar a la platja. Per tant, si us plau, facin una revisió de com estan funcionant les concessions a les platges. I parlant de seguretat, senyor Martínez, clar, avui ens ha demostrat, la senyora García li ha fet unes preguntes molt concretes. És que vostè és incapaç de parlar-nos de quadrants, de com s'organitza la policia, de les reclamacions que la pròpia policia fa perquè veuen que els quadrants no estan ben organitzats perquè és allò pla i per tant aquí els mateixos números de persones a l'estiu, que a l'hivern, quan hi ha un esdeveniment, quan no. Això està passant i vostè ara digui el que vulgui, digui que treballa molt i que va a moltes reunions, però la realitat és molt tossuda i es pensa que la gent és tonta i és ignorant. I la gent tot això ho veu i ho sap. Vostè no vol contestar. Nosaltres continuarem preguntant i ens continuarem preocupant per la policia local, perquè ens preocupa molt el que està passant. I vostè, senyor Martínez, digui missa. Això és el que està patint el cos de la policia. I també li dic una cosa, senyora García, perquè no li ha contestat res. També li vull dir una cosa, vull compartir aquesta reflexió. L'alcaldessa necessita, com l'aigua que beu, l'aigua que no funciona de les fonts, ella la té aquí, la seva aigua és el senyor Martínez, per tant, li perdonarà tot i no ens contestarà mai res, i no passarà mai res, i no hi haurà cap responsabilitat. Ell ho acaba de dir, jo continuaré aquí fins al 20 no sé què de maig. Doncs endavant, aquest és el gran bé que estan fent pel poble de Sitges. Aquest és el problema de fons. No és un fanal, no és un pipicant, no és una escala mecànica, és la suma de centenars i centenars de petites deixadeses que acaben transmetent, i vostès diguin el que vulguin, aquest missatge devastador, que aquest ajuntament ha deixat de funcionar i que estan aquí vostès per garantir-se el poder, i com ha dit el senyor Martínez molt bé, jo estaré aquí fins al dia 23 de maig, sense respecte, evidentment sense cap tipus de diàleg i sense llegir el que està passant als carrers i el que passa fora. Per cert, senyora alcaldessa, el que passa fora, molt important, li fem un prec. Miri, truqui avui a l'alcalde de Sant Vicenç de Montal. Ha negociat, ha mediat i ha salvat la caleta. Això ho ha fet un alcalde negociant. En fi, demanem menys propaganda, més govern, menys excuses, més manteniment i, si us plau, menys mala educació i prepotència i, sobretot, més respecte als regidors, que en aquests moments representem una gran majoria respecte a la gran minoria que vostès representen al poble de Sitges. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Ho buscarem també, les preguntes, perquè no m'ha quedat clar si ha fet alguna pregunta, perquè sempre fa un discurs que, sincerament, començo a apuntar, però com tot és gravíssim, tot és un despropòsit, tot és un drama, tot s'està acabant, no et donaran ni aigua, moriràs, en fi, ja ho mirarem, ja ho repassarem i li contestarem per escrit les preguntes. Només dir-li que amb els incendis només es pot fer treballs entre el 15 de setembre i el 31 de desembre. Vull dir, per molt que ara cridi i digui, és que no es fa res, no, els incendis, vull dir, ja està regulat tot això, m'entén? I després dir-li que sobre el control de les guinguetes, que vostè sempre ha estat molt crítica amb les guinguetes i que realment ha estat un model d'èxit i que ara tornarem... I que, miri, avui mateix han donat un premi, no? El Gremi d'Hostaleria ha donat un premi a una de les guinguetes perquè ho fan, la veritat que ho fan molt bé. El control de les guinguetes el fa la Generalitat, que segur que ho sap vostè, només faltaria, no? Hi ha un cos d'inspecció de la Generalitat i Costas és qui multa. I els multen, i els han multat. Qui s'ha passat, els han multat. I qui ho fa bé, doncs no els han multat. Però això continua. I per l'altre, no sé, ja buscaré si hi ha alguna pregunta, perquè crec que no, crec que aquí hi ha bastant de míting polític, eh? Pregunta, pregunta, no l'he vist, però ja ho repassarem. No sé si hi havia alguna pregunta de seguretat o alguna cosa, un despropòsit, un drama... Molt bé, doncs el buscarem i li respondrem per escrit. Moltes gràcies. Molt bé, finalitzem aquí el ple. per la intervenció i secretaria, que poden marxar. I ara donarem pas a les paraules dels, dels veïns, que jo en tenia quatre, no sé si estan tots aquí, m'han dit que algun no havia vingut. Per tant, com en tenim quatre, qui vingui, n'hi ha algú? Vale. Per les que han enviat, per escrit. No, perquè pues no, no ho sé, perquè no, no, perquè crec que no s'han comunicat. Les han fet per escrit, és que no, no em queda clar. Sí, pues perfecte. Pues qui les hagi fet per escrit, i si no després, però primer els que l'han fet per escrit, s'atansa aquí al micròfon, diu el nom, si ve en representació sola o no. Jo les tinc aquí, per tant buscaré quina és. Bueno, bueno, si voleu, vaig a veure, perdona, si voleu dic el nom jo perquè els tinc per ordre. El senyor José Pasalobos està? No, el senyor José Pasalobos no és el de... Ja sé qui és. A veure, el senyor Òscar Heredero és el que ens ha dit de botigues, aquest senyor és de botigues, que ens ha dit que com no li hem contestat si podia venir o no, finalment no ha vingut, i li respondrem que és un tema del bus, el bus urbà. La T16 i la T jove. El senyor Cristian García Rodríguez. Pues perdó, li toca amb ell primer. Cristian García, endavant. Té 3 minuts per exposar el seu cas. Qual que el tenim aquí, però.
7: Bona tarda, jo sóc Cristian García, sóc el president de l'Associació de Veïns de la Urbanització de Montgavina. I bueno, avui vinc a exposar un problema que tenim de convivència. Es tracta d'un habitatge al carrer Creueta, número 19. És un habitatge que s'està fent servir com a ús turístic i des de l'abril més o menys està anunciat al portal d'Airbnb. Llavors, des de l'abril, doncs, cada 3-4 dies venen un grup de 12-15 inquilins, clients, que incompleixen sistemàticament totes les normes de convivència. A saber, doncs, música, soroll, festes a la piscina... aquesta situació està afectant greument la salut mental i física dels veïns. Avui m'acompanyen l'Andy i el Gabriel, que són dos dels veïns més afectats. I en aquests 4 mesos, l'única resposta que hem tingut de l'Ajuntament ha estat, per una banda, un e-mail per part de la senyora Guiu, a un prec, un e-mail que vaig escriure jo com a president de l'associació demanant intervenció i ajuda. En aquest escrit deia que estava tot en ordre, que tenia una llicència, cosa que ja sabíem des del començament, però no acredita ni aporta cap justificant, cap informació, només diu que està tot en ordre, i també demana que presentem denúncies a la policia. Denúncies que tenim, doncs, una bona reguitxell de denúncies, i no d'ara, sinó de fa temps. Una altra cosa, senyor Martínez, la policia, quan les truquem, de vegades venen amb les llums des del port, els veien venir, els veïns paren la música, quan arriben no hi ha festa, bona nit, tornen. O directament no venen, o inclús, segons els veïns, han arribat fins a mentir el protocol de denúncia que han fet quan han arribat. Així, sisplau, revisi com s'hi actua o com actua la policia. L'altra actuació va ser una reunió que van tenir els veïns al Departament d'Habitatge Turístic, on es van prendre compromisos, com per exemple, com marca la llei, tenia disponibilitat un telèfon 24 hores per poder localitzar el propietari, i van quedar d'entregar aquest telèfon en 10 dies, han passat 20, cap telèfon, cap informació, cap trucada, res de res. Doncs, amb aquesta situació, doncs, l'únic que ens queda és venir aquí al ple, explicar a tots els ciutadans i a tots els regidors i a l'equip de govern, doncs, per demanar que hi actuïn. No? I en concret són dos parts. Val? De primer, una actuació municipal de l'any 2020. L'any 2020 ja van fer els veïns una denúncia. Val? Van presentar una denúncia formal amb signatures dels greus problemes de convivència. Tanmateix, no es va obrir cap expedient i avui comprovem que aquella situació no va ser abordada adequadament. Llavors, les preguntes són, per què l'Ajuntament no va iniciar cap expedient ni va adoptar mesures després de la denúncia formal presentada l'any 2020 i com justifica l'Ajuntament que únicament constin infraccions lleus quan en aquella denúncia es van comunicar fets de molta gravetat. Consum de drogues, prostitució, agressió als policies, és a dir, no estem parlant d'una festa d'estudiants. I la segona part, la situació actual, com dic, des de l'abril del 2026, els problemes han reaparegut amb intensitat mentre continuen existint incompliments i una sensació de manca de resposta efectiva. Les preguntes i els precs són: quines mesures concretes adoptarà l'Ajuntament davant l'incompliment del termini concedit per facilitar aquest número d'atenció de 24 hores? Vale? I també què té previst el govern municipal, si té previst iniciar la revocació de la llicència d'aquest habitatge d'ús turístic, o en cas contrari, quines condicions s'han de donar perquè s'adopti aquesta decisió. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Em consta que vam parlar amb la regidora. Sí, senyora Guiu, si vol contestar.
2: Ara. Bona tarda, senyor García. Jo no vaig poder estar a la reunió física perquè tenia reunió de govern, però sí que va estar amb tot l'equip d'activitats, amb tots els tècnics. Sí que és cert que aquest habitatge sí que disposa de la llicència d'habitatge d'ús turístic de forma correcta. És cert també que l'any 2020 la policia local va incoar 4 expedients sancionadors i des de llavors fins al 2026 no s'ha rebut cap mena de queixa ni denúncia d'aquest habitatge d'ús turístic. Llavors, a partir d'aquí, amb les seves molèsties, per dir-ho d'alguna forma, el que sí que li hem traslladat és que nosaltres, com que no tenim cap coneixement, cap acte que doni fe per part de la policia, de que i això els hi van traslladar a proelles els tècnics directament. Nosaltres no podem actuar sense un acte de policia. Nosaltres el que vam fer és parlar i reunir-nos amb la policia i fer uns certs seguiments de control d'aquest habitatge d'ús turístic, perquè no podem fer res més. No podem fer una inspecció si no tenim un acte de la policia que dona fe de que ha succeït el que ens estan dient. Em consta que la policia ha anat en 2 o 3 ocasions i quan han arribat, sabem també el problema de l'accés a l'habitatge d'ús turístic, no s'han trobat aquest gariball o la música o la festa que estaven fent. Això és el que jo li puc traslladar, que continuarem fent seguiment i treballant i de forma directa amb la policia per fer aquest control.
1: Gràcies. Sí, farem... Perdó, no, és que no hi ha rèplica. Perdó, només... No, és que és així, les pecs i preguntes és així. Vens, preguntes... Ara et pots quedar aquí i podem estar parlant tot el que vulgueu, aquest habitatge, com desgraciadament no és l'únic, hi ha habitatges d'ús turístic que tenim queixes i tenim problemes, música, festes, sorolls... Ja no us vull explicar al centre del poble que hi ha uns quants, d'acord? Què fem nosaltres? Doncs el seguiment, incidències. Els que són il·legals, evidentment, és molt fàcil, vas allà i el tanques al moment i ja està. Els que són legals, com aquest, i com ens deien a mi els tècnics que m'ho han dit, l'any 20 i 21, jo també recordo que hi havia moltes queixes i en aquell moment es va actuar i es va sancionar i després, crec que van haver-hi 4 sancions diferents i després va haver-hi com una aturada, que jo no dic que vostès no tinguessin problemes, però va haver-hi una aturada de queixes, llavors bueno, pots pensar, doncs ja s'ha solucionat el problema, molt bé, però ara torna. Per tant, nosaltres evidentment que actuarem i evidentment que si el podem tancar el tancarem ja, però clar, nosaltres no podem revocar una llicència si estàs complint amb tot a rajatabla. I el que no compleixes, evidentment, doncs, com deia la regidora, hem de tenir un acte de que això no que s'està incomplint, si no ho farem. Bueno, pues amb la policia, jo crec que vostè va parlar amb els tècnics i li van explicar la situació. Si vol, pot reunir-se amb la policia i que li expliqui què és el que han fet i què és el que pensen fer i com ho faran. Jo ho entenc, perquè molesta molt quan tens un lío d'aquests al costat de casa i penses que vinguin i que me'l tanquin ara mateix. Jo sóc la primera que també ho faria, sincerament. Però hem de respectar la normativa i perquè els primers que ens denunciaran també seran ells. Si fem qualsevol actuació que no està dins de l'ordenament. Si actuem així, vinga, ho tanquem, no podem. O sigui, hi ha una normativa, que és la que és. Però que estarem a sobre, sí, que intentarem, si realment està actuant de manera il·lícita i malament, evidentment que el tancarem, evidentment que anirem a tancar-lo, no a multar, perquè desgraciadament les multes a vegades no serveixen per res. Els hi costa diners però paguen i després segueixen. Per tant, nosaltres també som més d'anar a revocar llicències. Si podem, anem a revocar llicències. Però evidentment es necessita un temps i s'ha de fer i es necessita un temps. Moltes gràcies. Passem a la segona persona, que és la Mònica Leiva Martínez. Endavant.
8: Hola, bona tarda. Mira, jo he vingut aquí perquè voldria saber en quin punt... Més? Vale. Doncs que voldria saber en quin punt es troba el local de mossèn Fèlix Clarà. La info que tenim als veïns és que no disposa de llicència d'obertura i que, tot i això, estan en obert, han entrat clients, els veiem entrant, sortint, cap problema. A part, van repartir el que eren flyers, de que hi havia una festa amb DJ, ara també tenen publicat a la seva web de que agafaran i si ets client i vens i tal, et regalarem un xupito, o sigui, estem en aquest punt. Arrel de les denúncies dels veïns de trucar a la policia, sí que en un principi han tancat el local, que ells mateixos a la seva web van posar tanquem per reformes. Ara fa no res, han publicat tornem en breu. Llavors, a mi m'agradaria saber si estan tancats, com agafen, poden entrar i sortir, perquè jo sóc la primera que veig els clients sortir pel matí, 7:00 del matí, o sigui, i com poden fer obres, quin tipus de llicència tenen, si en el moment que es va demanar la llicència a aquesta gent tenia una llicència d'obres menor que tenim una piscina en el tercer pis, al sòtan, tenim la sauna, només entrar tampoc no tenen res perquè és com la recepció. Llavors, el que desconec és si estem esperant de que es faci un decret de que es pugui agafar i fer servir les altres plantes del sòtan per poder continuar el que és aquesta activitat. Jo només li demano a vostè, senyora alcaldessa, i a la senyora Guiu, que sisplau no ens menteixin, perquè estem fins al gorro, no, més enllà.
1: Moltes gràcies. Amb aquest local, ja saben, no cal que els digui que hem tingut moltíssims problemes. El primer de tot és que aquesta gent ha fet un frau de llei. Aquesta gent, no, ara no, això ja fa molts anys, que ja no existeix això que et donen una llicència per obrir. Ara es fan comunicacions prèvies. Tu vols fer obrir un bar o obrir una botiga, el que sigui, ho comuniques a l'administració, se suposa que saps totes les lleis i que ho estàs fent bé, i pots obrir. La llei ara és així. Aquesta gent va comunicar que obria un gimnàs. Que ens va enganyar, clar, tothom ho sap. Ostres, mira, hi ha una sauna. Però una mica, com dèiem l'altre senyor, nosaltres no podem dir ai, que resulta que és mentira. Hem d'anar i demostrar que realment és mentira. Per tant, el primer que van fer és un frau de llei, enganyar-nos, dir-nos obrirem un gimnàs. Vale. Llavors, primer has de saber si vols obrir un gimnàs, has de saber si has d'ocupar la planta de baixa, si la pots ocupar, si no, la de dalt. Vale. Ells van obrir el que van voler, és veritat. Van anar a la policia 2 o 3 vegades, però al final va anar un dia amb una hora, perquè és el que necessitàvem nosaltres. Va fer una inspecció gairebé de 2 hores amb fotografies, perquè va anar a la nit, a les tantes de la nit, va poder fer fotografies de tot el que es feia i el que estava passant allà, i amb aquest acte nosaltres vam dir anem a precintar el local. Aleshores és quan ells van venir amb un advocat en seguida, van dir, un moment, i ens van presentar un recurs contra aquest precinte perquè ho poden fer. I aleshores és quan ells, el mateix advocat, va dir, anem a tancar voluntàriament, i han fet un escrit dient que tanquen, i han tancat. Però nosaltres els hem dit, una sauna no la pots tenir aquí. Els hem dit 3.000 milions de vegades. I a més els hem dit, no ens enganyeu, si voleu obrir una sauna, m'ho dius i et diré a on la pots obrir, però aquí no. Van dir, no, ara volem un gimnàs. Van dir, bueno, doncs un gimnàs i et direm si el pots obrir, perquè només poden ocupar la planta de dalt, i no és un local molt estrany. De fet, nosaltres, i t'ho poden dir els tècnics i tota la gent que està en aquesta reunió, els van dir, marxeu d'aquí, perquè no és un local ni per posar una sauna ni per posar un gimnàs. Però clar, ells ja el tenen llogat i ells l'han pagat no sé quant de temps. La qüestió, si ells volen obrir un gimnàs, que que és el que han comunicat. Primer, ara nosaltres doncs, hem de valorar si realment les inspeccions material i la inspecció, o sigui, s'ha de veure que realment el poden obrir, però ara de moment no poden obrir, no poden obrir. I si ells estan fent activitats, tindrem que tornar a avisar la policia, perquè llavors potser sí que haurem d'anar amb un candau. En fi, és una gent que li està costant molt entendre que no pot fer el que està fent i que ens ha fet un frau de llei i que això seguirà el seu curs, perquè clar, nosaltres ara ens hem d'obrir un expedient perquè ens han enganyat a l'administració, a part, a part de que no obri, a part és que li ha de caure una sanció perquè ha volgut enganyar a l'administració. Per tant, sí, sí. Sí, sí, i també vam obrir un expedient i també se'ls ha anat a revisar i també se'ls ha fet, vull dir, més seguiment que amb aquesta obra, vull dir, moltes vegades crec que en tots Sitges no hi ha ni una, però realment són una gent doncs molt incomplidora i molt insistent. A mi em sorprèn que continuïn d'aquesta manera, però nosaltres hem fet totes les actuacions i les seguim fent i realment, si poden obrir un gimnàs, legalment l'obriran. Jo no dic que no, si compleixen amb tot podran obrir-lo, però si no el poden obrir, no l'obriran. Poden obrir una sauna? No, no la poden obrir ni que compleixin, és que no poden, urbanísticament no es pot posar una sauna allà, no poden obrir una sauna. Un gimnàs, si compleixen amb tot el que es pot, bueno, però a mi no, ja ho veurem, perquè de moment com ens han enganyat tant, doncs evidentment que estem molt a sobre, i la policia ja està molt a sobre també. Bueno, això no sé si la llei t'obliga a dir-ho, Totalment, però no pateixin perquè encara que ja sé que és llarg i sé que evidentment que han de patir perquè estan al costat, però justament després de totes aquestes actuacions ells han vingut per primera vegada han vingut a veure'ns i han canviat d'un advocat i ens han portat un advocat del sector, un advocat fort, diguem, perquè es veuen, realment s'estan veient atacats de que realment no estan fent, ho estan fent malament, no? Per tant, jo crec que bueno, ara podem fer seguiment, li podem anar informant del seguiment aquest, però ara està tancat. Ara no pot obrir ni pot fer res. O sigui, com a molt em pots avisar i dir que m'he deixat a dins un bolso i he d'entrar. Vull dir, no pots fer activitat. Pots entrar perquè evidentment si al teu local pots anar a recollir o algo que ens ho has d'identificar, però si no, no pots. I si es comporta malament, acabarem presentant. I ja està, vull dir, tancant. Bueno, però nosaltres enviarem la inspectora. Nosaltres. Bueno, el que passarà la inspectora d'obres, que ha passat 36 vegades, i si de cas també que passarà la policia, que n'ha passat unes quantes, però la inspectora d'obres, en fi, ha passat moltes vegades. Per tant, estarem al tanto, no es preocupi. Moltes gràcies. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Avui s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol juga avui el seu primer amistós de la seva estada a Anglaterra contra el Burnley a partir de 3:15 del vespre. En joc un altre amistós, el del Girona, que està empatant a 2 gols amb el Castelló. Més tard es jugarà el Sabadell Manresa. I l'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius Magui, un jugador estatunidenc amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès.
2: La calor d'avui amb màximes de 40 graus a Ponent es mantindrà de cara a dijous. De fet, aquesta nit serà molt càlida al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En alguns casos, la temperatura no baixarà dels 24 graus. Durant el dia, la calor serà molt intensa arreu del país i el temps serà totalment assolellat.
3: 3CAT Info.
2: Passen 3 minuts i mig de les 8 del vespre fins a 8:45, quan començarà el Catalunya Vespre. Us acompanyaré jo mateix, el Marc Teixidor Valls.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ha estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia en una zona boscosa entre els municipis de Montferri, a l'Alt Camp i el de Bonastre, al Baix Penedès. Els bombers que hi estan treballant, una 50ena de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris, ja l'han perimetrat. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: Segons els agents rurals, el foc ha començat al terme municipal de Montferri i s'ha estès fins als límits de Bonastre. Cap a les 5 de la tarda, però ja s'ha pogut perimetrar i estabilitzar. Segons dades provisionals dels agents rurals, ha afectat gairebé 12 hectàrees. L'avís ha arribat cap a les 12 del migdia. Poc després, els equips d'extinció han demanat el confinament preventiu amb l'enviament d'un missatge és alert als veïns de Mas Llorenç, Mas Arbonès i les urbanitzacions properes. Un confinament que ha afectat unes 600 persones i que s'havia de mantenir fins a l'estabilització de l'incendi.
2: I els bombers han controlat l'incendi de vegetació forestal que s'havia declarat aquesta tarda al municipi de Canyelles, al Garraf, i que ha obligat a confinar unes 3.000 persones de la zona entre veïns del municipi i d'urbanitzacions properes. El foc ha cremat una hectàrea i s'ha pogut controlar en poca estona amb els 8 mitjans terrestres i 2 d'aeris que ha enviat els bombers. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3CAT Info que el foc ha començat per una imprudència.
5: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
2: I estabilitzant l'incendi forestal declarat aquest migdia a Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat unes 3 hectàrees de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés on els bombers continuen amb les tasques d'extinció. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes d'ahir. Corresponsal al Pirineu, per Rovira.
6: L'avís d'aquest foc s'ha rebut cap a 2:15 del migdia. El dispositiu d'extinció encara mobilitza una 30ena d'efectius amb 5 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat, a més de 3 helicòpters dels bombers d'Andorra que han col·laborat per la proximitat de l'incendi amb la frontera. Tot i que l'incendi, que ha cremat unes 3 hectàrees de vegetació, ja està estabilitzat, els equips d'emergència asseguren que els treballs continuaran encara diverses hores, perquè el terreny és molt abrupte i l'accés és complicat. Els agents rurals continuen investigant ara les causes de l'incendi, tot i que la principal hipòtesi és la caiguda d'un llamp durant les tempestes d'ahir.
2: I ens fixem ara amb els incendis que cremen a la resta de la península. Comencem pel de Madrid i Àvila. El Ministeri de l'Interior l'ha donat per estabilitzat després de calcinar més de 77.000 hectàrees. Els focs encara estan lluny d'estar controlats, però la situació ha millorat i a la província d'Àvila ja ha pogut tornar a casa tots els desallotjats. A Madrid, en canvi, encara queden unes 9.000 persones evacuades i els que poden tornar a casa ho fan encara amb la por al cos. Ho ha comprovat la nostra companya, la Montse Poblet, que és a la zona amb el suport tècnic d'en Xavi Luna.
7: Els veïns de Pelayos de la Presa, tocada al pantà de Sant Juan, van tornant poc a poc al poble, d'on la majoria va sortir dijous al vespre, perquè el foc, que havia començat a només 6 quilòmetres d'aquí per un cotxe que es va encendre a la carretera, s'acostava perillosament al poble. De fet, va travessar-lo, va saltar el pantà i va arribar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat d'aquest macroincendi. La situació als voltants del poble és dantesca. Les flames han devorat cases senceres i els boscos del voltant i han arrasat el càmping on la Susana passava els caps de setmana i les vacances. Quan avui han obert les carreteres, ha vingut corrents per veure-ho.
8: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está. Está ahí cenizas, no hay nada. Es como si no hubiera habido nada.
7: Els carrers, a mesura que els veïns es van trobant, fan balanç dels danys, dels propis i dels altres.
9: Me fui corriendo y salté Salté en la valla y rompí la puerta y se salió el caballo. El último. Seis tenía y el último estaba en
10: se
9: la...
10: ¿Se salvaron los seis?
9: Los seis se salvaron. En la casa se salvó, pero donde está el pajar y el taller...
10: ¿Qué moto?
11: Me da pena la situación. Que hay mucha gente que se queda sin hogar y que se quema todo. Se quema todo, que no tenemos nada.
7: El foc està estabilitzat des de primera hora de la tarda, però en aquesta zona encara queden molts bombers. Hi ha quilòmetres i quilòmetres de boscos calcinats on el terra encara està calent i surt fum de les arrels dels arbres. La temperatura és molt alta i s'ha de vigilar que no hi hagi revifades.
2: I ara ens centrem en l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, on a aquesta hora hi ha en marxa una actualització pel que fa a l'incendi, que continua persistint, malgrat que el perímetre del foc no ha avançat. Continua sent de 82 quilòmetres i fins ara s'han cremat 9.300 hectàrees. Tot i que l'evolució de l'incendi és positiva, els bombers asseguren que no es pot donar res per fet fins d'aquí a 48 hores. N'ha parlat fa, com dèiem, fa només uns minuts, el cap de l'operatiu dels bombers, l'Antonio Rodrigo.
12: El incendio está perimetrado.
13: ¿Está perimetrado el incendio?
12: El incendio está perimetrado en la cabeza. Bueno, el incendio está perimetrado, no asegurado. Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, como he dicho, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa o cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites.
2: Per tot plegat, es mantenen les evacuacions.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: L'Ajuntament de Súria al Bages ha decretat dos dies de dol per la mort d'avui d'un treballador a la mina de potassa de Cabanasses. L'operari era un jove de 26 anys, aquí, segons sembla, li han caigut a sobre unes roques que s'han desprès per una de les galeries. També s'han hagut d'atendre dues persones més, una d'elles ha hagut de ser ingressada a l'Hospital de Manresa i han estat menys greu, i l'altra no ha requerit hospitalització. El sinistre ha obligat a evacuar la mina, on estaven treballant més de 200 persones. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat a la resta d'instal·lacions en senyal de dol i el comitè d'empresa diu que exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en les investigacions. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha dit en una visita al lloc dels fets que la Direcció General d'Indústria va fer una inspecció a les galeries la setmana passada.
14: La darrera inspecció de la Direcció General d'Indústria havia sigut justament feia poques setmanes, i en aquest cas s'està oberta ara mateix una investigació en el que s'està treballant justament en aquests moments per determinar quina ha sigut la causa de l'accident i prendre les mesures que s'hagin de prendre, que s'hauran d'elevar no només a la Direcció General d'Indústria, sinó també al jutjat d'instrucció.
2: A la mateixa mina de Cabanasses hi va haver un altre accident laboral mortal fa 3 anys, en aquest any, en un despreniment que va provocar la mort de 3 persones.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha defensat avui la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Maria Rovira.
15: Sílvia Orriols va afirmar la designació del Tribunal Qualificador del concurs, però ha remarcat que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa, diu, sense cap intenció de beneficiar ningú.
16: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
15: Ha afegit que la convocatòria de places d'urgència es va fer a petició de la mateixa policia local, que no té prou efectius per cobrir, diu, les baixes i períodes de vacances. En una compareixença davant els mitjans sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll ha rebutjat també delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts.
2: El jutge del cas Leire cita com a investigat Leonardo Marcos, exdirector general de la Guàrdia Civil, el 10 de setembre. L'interrogarà sobre la presumpta trama que maniobrava per desactivar processos judicials a l'entorn de Pedro Sánchez i el PSOE. Segons els investigadors, l'excap de l'UCO, Rafael Yuste, hauria admès haver rebut pressions de Leonardo Marcos perquè es posés de perfil en el cas del germà del president espanyol. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez per a la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
2: BMW se suma a l'onada d'acomiadaments de la indústria automobilística alemanya, afectada per la crisi del sector al país i per la competència xinesa. La companyia vol prescindir de 8.000 treballadors entre aquest any i el que ve i els oferirà sortides voluntàries. Berlín, Jordi Regàs.
17: Els treballadors que BMW vol animar perquè marxin de forma voluntària són aquells que no estan vinculats estrictament a la producció. La idea és oferir jubilacions anticipades i baixes indemnitzades, principalment a Alemanya, per retallar uns 8.000 llocs de treball. Amb aquesta operació, que compta amb l'acord dels representants dels treballadors, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. El motiu és la important caiguda de vendes en el mercat xinès, que fins ara aportava beneficis importants. De fet, això mateix és el que li està passant a bona part de les marques alemanyes d'automoció. El mercat xinès compra vehicles xinesos i cada cop dona més l'esquena als fabricants europeus. Mercedes-Benz ahir va presentar els resultats del primer semestre amb un benefici de 2.500 milions d'euros, una xifra, però, que amaga una caiguda en la divisió dedicada als turismes d'un 26%, un percentatge que, en el cas dels turismes venuts a la Xina, assoleix una caiguda del 30%.
2: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la Fed constata que l'activitat econòmica s'està expandint, tot i l'elevada incertesa que es deu, en part, al conflicte a l'Orient Mitjà. El regulador financer constata que el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball, tot i això, alerta que la inflació es manté elevada en relació a l'objectiu del 2%. En un comunicat fet públic després de la reunió del comitè d'aquest mateix vespre, la Reserva Federal alerta de les tensions dels preus en diferents sectors, inclòs l'energètic. És la cinquena reunió consecutiva en què la Fed manté invariables els tipus, però aquesta s'ha celebrat amb el preu del petroli en plena pujada. De fet, avui el preu del barril de Brent ha escalat un 8% i torna a situar-se per sobre dels 90 dòlars.
18: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
19: De dilluns a divendres, a 2:15,
18: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
19: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
18: Ningú et donarà més.
19: Ningú t'ho explicarà millor.
2: Hem arribat pràcticament a 9:15 del vespre. Temps per la previsió meteorològica.
19: El temps.
2: Néstor Gómez.
20: Un cop més, i ja en van 13 aquest estiu, hem arribat avui a la xifra dels 40 graus. És el cas de Lleida. I 39,9 graus en el cas d'Alcarràs, també de Montesquieu. La Pobla de Segur, 39,8 graus. És a dir, que moltes poblacions també ha tocat els 40 graus. Una situació de calor que tindrà continuïtat aquest dijous. Arreu del país la calor serà molt intensa, però sobretot a punts de la Catalunya central i sobretot àrees de Ponent, les màximes es dispararan per sobre dels 38 graus. I com dèiem, també s'esperen valors de 40 graus a la Conca de Tremp i al Pla de Lleida. Tot això en un dijous que serà assolellat, possiblement amb alguns núvols matinals entre el Garraf i el Baix Ebre, sense precipitacions, i el que sí que s'espera és que aparegui algun núvol de tarda al Pirineu. Avui n'ha deixat alguna feble precipitació cap al vessant nord, cap a l'àrea de Font-Romeu, àrees del Conflent, no pas a casa nostra. I demà, en principi, hi ha poca energia com per fer créixer aquestes nuvolades. El que sí que tindrà continuïtat és l'estabilitat, però sobretot aquesta calor que ens ha d'acompanyar, aquesta calor intensa, tota la setmana.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Rússia ha emès un ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram, a qui acusa de complicitat amb el terrorisme. Pavel Durov és un empresari multimilionari nascut a Rússia, però amb passaport francès i dels Emirats Àrabs, i que està al capdavant d'una xarxa social amb més de 1.000 milions d'usuaris. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram que Ucraïna podria fer servir per preparar atacs en territori rus. Moscou, Cristina Solias.
21: En concret, recriminen a Durov que no hagi eliminat un chatbot de cites anomenat Da Vinci, que utilitzaria la intel·ligència ucraïnesa per captar joves, alguns menors d'edat, per forçar-los a participar en actes de sabotatge i terrorisme. Kiev hauria reclutat així almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenko, explica com s'ho feien.
22: Fent-se passar per dones, envien als joves correus de phishing, enllaços per piratejar els seus comptes
0: i sol·licituds perquè els enviïn les seves adreces. Després es fan passar per agents de seguretat russos, els amenacen amb càrrecs criminals, els intimiden i els exigeixen que cometin delictes.
21: Fa mesos que el govern rus bloqueja Telegram al país per pressionar Durov perquè s'avingui a col·laborar amb les autoritats. Segons els serveis secrets, el fundador de Telegram es troba actualment a França, però si aconsegueixen extradir-lo i jutjar-lo, s'enfrontarà penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Telegram ja ha respost publicant una fotografia de Durov aixecant el dit del mig.
2: Més qüestions. L'ONU intenta rellançar les negociacions per posar fi a més de mig segle de divisió a Xipre. El secretari general Antonio Guterres ha tancat una visita de 2 dies a l'illa amb el compromís de convocar més endavant una reunió amb els 2 líders xipriotes per definir el camí a seguir per resoldre el conflicte. Ha estat la primera visita d'un secretari general de l'ONU a Xipre en els últims 15 anys, enmig dels senyals que les dues parts podrien estar disposades a negociar, però encara amb desacords sobre les condicions per reprendre el diàleg. A Xipre està des del 1974 dividida entre la República del Xipre del Sud, part de la Unió Europea i de majoria greco-xipriota, i la zona del nord, reconeguda només per Turquia i amb majoria turco-xipriota. L'ONU aposta per una reunificació en un estat federal, mentre que Turquia defensa el reconeixement de 2 estats. Les últimes negociacions amb mediació de les Nacions Unides van fracassar ara fa 9 anys. El canvi de lideratge en la part turca és un dels motius que ha generat expectatives de nou pel diàleg. El secretari general Antonio Guterres reunirà les dues parts per intentar marcar un full de ruta, però encara no ha posat data.
1: Estic convençut que una solució a Xipre és absolutament crucial, no només per preservar els interessos i la pau del poble xipriota, sinó també com a factor d'estabilitat en una regió que s'està tornant perillosament inestable.
2: Guterres vol convocar la reunió amb els 2 líders xipriotes, junt amb el Regne Unit, Turquia i Grècia, abans que acabi aquest any el seu mandat com a secretari general de les Nacions Unides i amb l'objectiu que quedi declarat l'inici formal d'un nou intent de converses de pau. 8 i pràcticament 19 minuts, ho hem sabut fa poca estona.
19: 3CAT Info.
2: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha autoritzat l'AUDEF a investigar diversos comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, les seves filles, Alba i Laura, i la seva secretària, Gertrudis Alcázar. El magistrat que investiga el cas Plus Ultra respon així a la petició de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional i autoritza els agents a ampliar la informació que considerin pertinent sobre aquests comptes bancaris. La investigació vol aclarir les presumptes irregularitats en el rescat del govern espanyol a l'aerolínia Plus Ultra per valor de 53 milions d'euros durant la pandèmia i en el qual el jutge situa Zapatero com a líder d'una suposada xarxa de tràfic d'influències amb la qual també s'hauria enriquit. Ho hem sabut, com dèiem, fa poca estona, aquesta autorització per part del jutge de l'Audiència Nacional a investigar diversos comptes de l'expresident i del seu entorn. Ho ampliarem, evidentment, en els propers minuts, especialment en el Catalunya Vespre, a partir de 2:15 del vespre, amb

0: 6%. El que ha augmentat en un 6% són els delictes contra la llibertat sexual, però han caigut ostensiblement les agressions amb violència i intimidació. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens dels fets delictius. L'alcalde, Rubén Viñuales, n'ha fet aquesta lectura.
1: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona. La col·laboració creix entre els cossos policials i aquesta ciutat està preparada per poder donar resposta a aquest gran repte que és la seguretat del segle XXI.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit a l'increment del nombre de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
2: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
0: La consellera també ha recordat l'aposta per executar el projecte de la comissaria conjunta que podria estar enllestit d'aquí a 2 anys.
3: A Lleida, una cinquantena de treballadors del sector social protesten aquesta tarda per reclamar una millora de les condicions laborals. Asseguren que el model actual és insostenible i que falten recursos per garantir una bona assistència a les persones vulnerables. Lleida, Julià Albacar.
4: Una manifestació que ha començat així. Reclama més recursos, equiparacions salarials i millors condicions laborals per als treballadors d'este sector, a més d'una reducció de les ràtios als centres. Marc Sosa és un dels membres de la plataforma d'educadores socials de Ponent que ha convocat la protesta.
5: Nosaltres cuidem sobretot a moltes persones en situació de vulnerabilitat, però ningú ens protegeix a nosaltres de certes vulnerabilitats socials i econòmiques que patim diàriament.
4: Són reivindicacions compartides arreu de Catalunya, però segons Sosa s'ha escollit Lleida per este motiu.
5: Ens reunim ara a Lleida bàsicament perquè sentim que aquestes concentracions estan sobretot centralitzades en la capital, és a dir, en Barcelona, quan en l'hora de la veritat nosaltres no ens podem permetre realment costellar els costos que suposen anar a Barcelona, agafar un tren, aparcar allà, etc.
4: La manifestació ha arrencat a les 7 davant de la plaça de la Paeria i acabarà ara a les portes de la seu del Departament de Drets Socials, on es farà la lectura del manifest. 3CAT Info.
3: La Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en la nova exposició que avui inaugura el monestir de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà. Aquí és on, des de fa uns anys, hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
6: L'exposició s'afegeix als actes del centenari del naixement de Modest Cuixart. La comissària de la mostra, especialista en l'obra de l'artista Pilar Giró, destaca que és una ocasió única, d'una banda per poder veure obres de Cuixart que fa anys que no s'exposaven, i de l'altra, per descobrir la complicitat amb quadres d'una vintena d'autors de la col·lecció Thyssen, des de Monoyer del segle XVII a Francesc Miralles, Urgell, Maifrent, Olga Sakharov o artistes contemporànies com Pepa Poch.
7: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I això crec que, per això deia que la gent descobrirà un Cuixart que feia molts anys que no es veia. I algunes, fins i tot, m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
6: A la mostra hi ha 54 obres, 33 de Cuixart i 21 d'altres autors. Venen de les diferents col·leccions de Carmen Thyssen, també de la Fundació Cuixart o de museus com el MACBA.
7: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
6: L'exposició titulada Vincles, Cuixart conversa amb la col·lecció Carmen Thyssen. És una de les 6 que fins al mes d'octubre es poden visitar a partir de demà al recinte de l'antic monestir de Sant Feliu de Guíxols.
8: Les tasques d'extinció van bé.
9: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
9: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
10: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
9: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
3: 5 minuts i arribarem a 8:45 del vespre. Començarà aquest Catalunya Vespre amb en Marc Güell, ara però els esports.
9: Esports.
3: Amb el Francesc Ripoll, bona tarda.
11: Bona tarda i una tarda i un vespre amb molta activitat esportiva. 3 equips catalans juguen partits amistosos de pretemporada que va

0: Ara el Girona-Castelló amb empat a 3, un partit on el Girona s'ha avançat amb un gol de Brian Hill. El Castelló ha remuntat abans del descans 1-2, un doblet de Benat a la segona meitat. Ha tornat a donar avantatge als gironins, però ja en la recta final del partit el Castelló ha fet l'empat a 3 definitiu. El Castelló i el Girona compartiran categoria a la segona divisió la temporada que ha de començar d'aquí a només unes setmanes. I de seguida han de començar dos partits amistosos més. Un, el de l'Espanyol, que juga al camp del Barley a 8:45 del vespre. Un Espanyol que surt amb Fortuño, Mar, Riedel, Cabrera i Hartman a la defensa. Al mig del camp, Urco, Yedo, Expósito. A les bandes, Calatrava i Pere Milla, mitja punta per Jofre i en punta Roberto, també de jugar al Sabadell a 8:45 contra el Manresa, l'equip de Ferran Costa, que sortirà amb Foli a la porteria. Ton Ripoll, Genar, Català i Miqui Codín a la defensa. Al mig del camp, Òscar Sanz, Quadri i Urri. A dalt, Alain, Yanis i Joel Priego. Per cert que l'equip ballesà ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid.
1: Trescat Info.
0: Fermín López ha reconegut en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
0: Fermi, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana Anglaterra, que avui ha fet una sola sessió matinal. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. Abans de posar-se les ordres de Hansi Flick, passarà una revisió mèdica. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan Garcia. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a principal objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
0: El de Sallent també assegura que durant les vacances es continua entrenant per estar disponible per l'equip gairebé des del primer dia. Joan Garcia reincorporarà la pretemporada del Barça el 12 d'agost, juntament amb la resta de mundialistes blaugranes a la selecció espanyola. I encara el Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència de Joan Laporta, convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on s'ha tractat temes com l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini per la tresoreria del club blaugrana superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió també s'ha informat d'un possible amistós que el Barça podria jugar a Tànger contra un rival marroquí pel qual ingressarà uns 4 milions d'euros. També s'ha informat d'un altre amistós del Barça femení contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius també els han informat d'un fitxatge imminent a l'equip femení del Barça.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet, el Lleida ha anunciat el fitxatge de Darius Magji. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse, de l'equip de la primera divisió francesa. Joaquín Prado és el secretari tècnic del conjunt lleidatà.
4: Pues muy contentos con la incorporación de Darius Magji, un jugador que ya lleva dos años demostrando en Europa, tanto en Alemania, en Bonn, como en Francia, en Bush, su capacidad anotadora, su capacidad para generar, su capacidad para dirigir desde la posición de base. Creemos que es una muy buena incorporación, que va a ser, sin ninguna duda, uno de nuestros principales generadores ofensivos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El nou episodi de Calor Intensa dispara el risc d'incendi i es dupliquen els municipis que han d'estar més a l'aguait. Bona tarda, són 9:15.
6: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
5: Demà, un total de 102 municipis, més del doble que avui, tindran el risc màxim d'incendi. Per això, els agents rurals ampliaran les restriccions als espais naturals i es prohibirà l'accés a 7 parcs. Avui les temperatures s'han disparat i han fet que es complissin els pronòstics dels bombers amb 3 incendis forestals, petits, això sí, en aquestes últimes hores. Ara tots estan estabilitzats o controlats. Davant aquest escenari, molta prudència i molta paciència perquè aquesta calorada s'allargarà encara una setmana. Néstor Gómez, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
5: Demà, doncs, continua la calor.
7: Continua i continuarà, perquè avui ja hem arribat a la xifra dels 40 graus a Lleida, també a Bosost. Estem parlant de la Vall d'Aran, que també han arribat als 40 graus. No és una zona exclusiva, aquestes 40 graus de Ponent, sinó també s'extenen cap a punts del Prepirineu, com podria ser la Pobla de Segur, però, com dèiem, també a la Vall d'Aran s'assoleixen aquestes temperatures extremes. De cara a demà, doncs, continuarem amb el mateix panorama, potser amb una miqueta més de calor, sobretot concentrades a les comarques de Lleida, no només a la Plana, sinó també a l'àrea de muntanya, al sector del Pirineu. A diferència d'altres tongades de calor intensa, no afectarà tant a les Terres de l'Ebre, però sí, com dèiem, de manera molt intensa, a totes les comarques de Lleida, amb un ampli domini del sol, pràcticament de cap a cap, i si veiem algun núvol, encara serà gràcies, perquè n'esperem ben poquets demà.
5: Néstor, aquesta és la previsió més immediata, però atenció també amb aquest avís que ha fet avui el Meteocat de cara a la primavera de l'any que ve. Ens avisen que el Niño, que s'està formant al Pacífic, pot acabar sent un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai a Catalunya. Què pot passar? Més pluja, més sequera? Què en sabem?
7: Per un costat, es considera un superniño, és a dir, que ja, si ja en condicions normals un niño ja fa que la temperatura a nivell global del planeta sigui una mica superior, el que s'espera és que aquesta pujada de les temperatures a nivell global sigui superior al que ja seria normal per a un niño. Efectes directes sobre Catalunya, diríem que té més sobre la temperatura que no pas sobre la precipitació. El fet de que a tot el planeta la temperatura pugi clarament, doncs farà que possiblement tinguem un estiu el que ve que sigui que repunti i la calor. Però no vol dir que tinguem una calor tan intensa com la que estem vivint aquest 2026. Diríem que el punt de partida apunta maneres, perquè serà un superniño, però veurem si realment acaba confirmant-se. I pel que fa a les temperatures, o pel que fa a la precipitació, no està tan clara aquesta correlació entre un niño i la precipitació que pugui caure. S'espera que pugui caure una miqueta menys i la que caigui pugui ser una mica intensa. Però no és tanta la correlació tan directa com sí que passa clarament amb la temperatura.
5: Doncs haurem d'estar ben pendents. Gràcies, Néstor. Bona tarda.
7: Bona tarda.
5: Incendis al marge, a Sur i al Bages, s'investiguen les causes de l'accident mortal a la mina de Potassa. Un treballador de 26 anys ha mort després d'un despreniment de roques. El comitè d'empresa avisa que reclamarà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació. L'última inspecció es va fer la setmana passada, segons ha explicat el conseller Dalmau.
8: S'han vingut produint des d'aleshores inspeccions. La darrera inspecció de la Direcció General d'Indústria havia sigut justament feia poques setmanes, el 23 de juliol.
5: Notícia de fa poca estona, el jutge que investiga el cas Plus Ultra ha autoritzat la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. Ara ho ampliarem. El Parlament es fa un pas més per castigar els discursos d'odi. Després de l'estiu s'inclouran multes d'entre 600 i 12.000 euros al reglament de la cambra. I justament ahir es va sancionar amb una amonestació pública Sílvia Orriols. Avui la líder d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll és protagonista per un altre cas, per haver contractat la seva filla com a agent de la policia local. Orriols nega haver intervingut en aquest procés de selecció.
9: No sóc ningú per privar a un ciutadà del lliure accés a aquest procés. És més, si l'hagués obligat a renunciar-hi, seríem davant un clar abús de poder.
5: I avui, en temps de cultura...
10: I és maravilloso, perquè la gent que sube, que se sube ahí, se ponen muy enfocados en su tarea de jurados. Y me hacen preguntas, a veces, duras.
5: És l'actor brasiler Wagner Moura, conegut pel paper de Pablo Escobar a la sèrie Narcos i per ser el protagonista de l'Agent Secret. Demà i demà passat trepitjarà l'escenari del Grec i se sotmetrà al judici del públic. Sabrem de quina obra es tracta. I a 5 minuts per les 9, els esports, Francesc Ripoll, bona tarda.
0: Bona tarda.
5: Què destaquem?
0: 3 partits amistosos a 3 equips catalans. Acabat ara el Girona 3, Castelló 3. Tenim en joc des de fa només 4 minuts el Sabadell 0, Manresa 0. I a 3 quarts de 9 juga l'Espanyol al camp del Barça.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Ara passen 5 minuts de 9:15. 3 incendis aquesta tarda, tots 3 ja estabilitzats o controlats, però l'alerta per risc de foc al bosc continua sent màxima. L'arribada d'un nou episodi de calor, la falta de precipitacions i les humitats baixes disparen el perill. Oriol Pujadó, bona tarda.
2: Què tal, Marc? Bona tarda.
1: De cara a demà, quin és el mapa dels riscos?
2: Doncs mira, els agents rurals situen a nivell 4 del Pla Alfa, el nivell màxim, 102 municipis. Són més del doble de poblacions de les que hi havia avui. També s'incrementa a 280 els pobles i ciutats que estaran en nivell 3, que suposa un risc molt alt. Demà es restringiran també els accessos a 7 espais naturals: Montmell, Marmellà, Prades, Montsant, Baronia de Rialb, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies i la Ribera Salada. En una entrevista a 3Cat Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, ha dit que aquestes xifres poden continuar augmentant.
3: Aquesta pujada, doncs, de temperatura, aquesta onada de calor, doncs, la humitat relativa baixa i aquests vents, doncs, també a les tardes, doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan, doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Alfa, doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem, doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
2: Pel que fa als incendis d'aquesta tarda, com deies, n'hi ha hagut 3, un a Os de Civís, a l'Alt Urgell. El foc ha afectat 3 hectàrees de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que l'incendi hauria estat provocat per un llamp de les tempestes d'ahir. No hi ha hagut aquí afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments en els altres 2 incendis de la tarda. Una a Canyelles, al Garraf, ha calcinat només una hectàrea, però s'ha hagut de demanar el confinament de 3.000 veïns. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
4: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat també el confinament dels prop de 600 veïns de la zona, des de Tarragona, Clara Chavarría.
5: Cap a les 5 de la tarda s'ha pogut estabilitzar l'incendi que s'ha declarat aquest migdia en una zona boscosa entre els municipis de Montferri, l'Alt Camp i Bonastre, al Baix Penedès. Al llarg de la tarda s'han arribat a desplegar fins a una cinquantena de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. Poc després de començar les tasques d'extinció s'ha demanat el confinament preventiu amb l'enviament d'un missatge "és alert" a uns 600 veïns de Masllorenç, Masarbonès i les urbanitzacions properes. Una mesura que s'ha aixecat un cop s'ha estabilitzat l'incendi. Segons els agents rurals, les flames han afectat gairebé 12 hectàrees. A hores d'ara hi queden treballant 37 dotacions, però la majoria es retiraran, excepte una part que es quedarà treballant durant tota la nit per controlar que no hi hagi revifades.
1: Mentrestant, l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua persistint, malgrat que el perímetre del foc no ha avançat. Els bombers han hagut de lluitar aquesta tarda contra diverses revifades i això fa que la situació encara hi sigui inestable. Per això es mantenen les evacuacions i els confinaments. A hores d'ara hi ha 10.000 persones que encara no poden tornar a casa. Fins ara el foc ha cremat 9.300 hectàrees. En directe des de la Vall d'Uixó, última hora, Alba Barbosa, bona tarda.
6: Bona tarda. El foc continua actiu sense estabilitzar i aquesta nit serà crítica per determinar-ne l'evolució. Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
7: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está... Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
6: Es reforça també el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També a Moïna, en poblacions com Alfondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, Vicent Prades, una població de 800 habitants, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
8: Estan atacant per la part de Alcúdia i Veo perquè no passi. Els altres termes que són veïns que també estan evacuats però no estan afectats per el foc i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
6: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
1: Gràcies, Alba, des de la Vall d'Uixó. Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: On la situació millora és a Madrid i Àvila. Aquesta tarda el Ministeri de l'Interior ha donat per estabilitzats aquests dos focs després que hagin calcinat més de 77.000 hectàrees. La majoria de veïns ja poden tornar a casa, tot i que encara n'hi ha 9.000 que estan desallotjats. Els que tornen ho fan veient que el paisatge dels seus municipis ha canviat completament per culpa de les flames. Enviada especial a la zona, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna. Bona tarda, Montse.
9: Bona tarda.
1: Avui heu recorregut les zones més afectades. Què us hi heu trobat?
9: Doncs el que hem trobat a les zones afectades pel macroincendi d'Àvila i Madrid és commoció i molta tristesa. Després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics, milers de persones han tornat finalment a casa seva. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que dona idea de la dimensió del desastre. L'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa, per exemple, hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables, no queda absolutament res, i d'altres que s'han salvat pels pèls.
10: Por la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera, el monte que tenemos arriba se ha quemado todo, todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también, gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. Es una pena.
9: I a tocar d'aquí, el pantà de Sant Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El Club Nàutic s'ha cremat sencer. Hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
11: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada. Es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada. Como hemos visto en la tele, muchos coches, pero no está. Está ahí cenizas, no hay nada. Es como si no hubiera habido nada.
9: El foc està estabilitzat, però els bombers continuen remullant per terra i per aire les zones cremades per evitar revifades.
1: És una altra de les notícies destacades d'aquest dimecres. Un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest matí en un accident laboral quan era sota les galeries. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les parets de la mina, Roger Santaló.
12: El Servei d'Emergències Mèdiques també ha hagut d'atendre dues persones més, una d'elles en estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina i la companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria és Josep Rueda.
13: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el brunatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè, si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
12: Fa 3 anys hi va haver un altre despreniment mortal a la mateixa mina de Cabanasses de Súria que va acabar amb la mort de 3 persones.
1: Roger, l'accident d'avui ha passat, malgrat que el govern diu que està atent al que passa en aquesta mina.
12: Sí, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha dit que la Direcció General d'Indústria va revisar les galeries la setmana passada.
14: La darrera inspecció de la Direcció General d'Indústria havia sigut justament feia poques setmanes i en aquest cas s'està oberta ara mateix una investigació en el que s'està treballant justament en aquests moments per determinar quina ha sigut la causa de l'accident i prendre les mesures que s'hagin de prendre.
12: L'Ajuntament de Súria ha decretat 2 dies de dol per la mort del treballador.
1: Un minut i arribarem a 9:15. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer d'Andrade, al districte barceloní de Sant Martí. L'home s'ha entregat a la comissaria de l'Eixample i passarà a disposició judicial previsiblement demà. Cèlia Forment, bona tarda.
15: Bona tarda.
1: Què en sabem d'aquest cas?
15: La víctima de 34 anys va ser localitzada greument ferida al domicili i va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. L'agressió es va produir davant dels dos fills menors de la parella. És la quarta víctima mortal de violència masclista aquest any a Catalunya. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest crim.
16: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
15: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos havien detingut la dona el 12 de juliol arran d'una denúncia de la seva parella per una presumpta agressió contra ell i també contra els seus fills, segons ha confirmat Pons. Policials. Recordem que davant de qualsevol situació de violència masclista hi ha disponible el telèfon 900 900 120. És un servei gratuït, confidencial, funciona les 24 hores del dia i no deixa rastre.
1: En punt 9:15, el jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. L'UDEF, que és la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudez Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
17: A l'escrit, el jutge adverteix que si els serveis centrals de l'entitat bancària no tenen accés a aquesta informació, que en cap cas es contacti amb la sucursal bancària en qüestió. El magistrat també permet als agents que investiguin determinats comptes vinculats a l'empresari Julio Martínez, amic i soci de l'expresident i propietari de l'empresa Anàlisis Relevante, investigada per haver fet pagaments sota sospita a l'entorn de Zapatero, suposadament a canvi de la seva mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Pel que fa a la secretària de Zapatero, la UDEF considera necessari investigar el seu patrimoni. Volen saber com Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros, sense hipoteca, ni herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa.
1: De tornada a Catalunya, el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. Txell Vallespí, què diu el text?
18: Doncs que els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi, i en cas que infringeixin els deures o el codi de conducta parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. La reforma del reglament del Parlament, que s'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del codi de conducta dels diputats. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a 3CAT Info.
19: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dona aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
18: Ahir, justament, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
1: I l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local de Ripoll. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què la seva filla va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
20: En una compareixença sense preguntes, Orriols ha reconegut que va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
21: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
20: Orriols ha rebutjat delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal i com li ha reclamat Junts.
1: I a tot això, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert un procediment sancionador contra el mitjà digital La Directa per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. Ara fem una pausa i després ens fixarem en Ceuta, on en només una setmana han arribat 1.500 migrants nedant.
0: Catalunya Vespre.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
23: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
24: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
23: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
22: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: 10 minuts i arribarem a les 9. Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant, Clàudia Serra.
3: Sí, el centre d'acolliment temporal de Ceuta, el CETI, està ple amb més de 600 adults i més de 400 esperen fora als carrers del voltant. També estan col·lapsats els espais pels menors migrants no acompanyats. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, ha demanat al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Des del govern de Ceuta i la Guàrdia Civil, que assumeix part dels rescats al mar, es vincula aquest augment dràstic de les arribades amb la recent sentència del Tribunal Suprem que prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant.
2: La crònica del món també ens porta a Rússia. Aquest país ha emès una ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bona tarda.
4: Bona tarda. Kiev hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Un dels detinguts ha confessat com es van posar en contacte amb ell en aquest vídeo difós pels serveis secrets.
5: Vaig conèixer una noia. Vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
4: Durov ja ha respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig. Tot i que va néixer a Rússia, també té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. El govern rus fa mesos que bloqueja Telegram, però segueix sent la xarxa més popular entre els russos, tant per parlar com per informar-se.
2: Gràcies, Cristina. Hi ha temors creixents d'una expansió de la guerra a l'Orient Mitjà després de l'operació militar conjunta entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita contra milícies armades pro-iranianes a l'Iraq. El govern de Bagdad afirma que defensarà la seva sobirania davant d'atacs de països veïns, Ignasi Abad.
6: Sí, l'atac nord-americà i saudita a l'Iraq ha causat una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. Les faccions armades pro-iranianes asseguren que respondran a aquest atac. Aquesta matinada l'Iran ja havia bombardejat una base militar nord-americana a Jordània en un atac sorpresa, segons ha qualificat el comandament militar central dels Estats Units, però la por a una extensió geogràfica del conflicte també augmenta després de les explosions que hi ha hagut aquesta mateixa tarda en un port mediterrani d'Egipte, al delta del Nil. Dos vaixells s'han incendiat per la caiguda d'un dron explosiu d'origen desconegut.
2: Crònica econòmica d'aquest vespre. La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la FED assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, tot i l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la FED acordi una pujada després de l'estiu. I a aquesta hora també us expliquem que els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya, que fan que els empresaris s'estalviïn més d'11 milions d'euros setmanals. Són els càlculs que fa Comissions Obreres, que assegura que en total hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre estan fent tantes hores extres.
7: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són en un cas retribuïdes i en un ampli cas no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
2: 6 minuts i a les 9. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos i també L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un julgamento, és a dir, un judici que Marta Vives tanca l'estiu al Teatre del Festival Grec.
8: Sí, l'obra es basa en un enemic del poble, d'Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió, atenció, en un jurat format per 11 espectadors voluntaris que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
9: I és maravilloso, perquè la gente que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
8: Aquest joc a mig camí entre el teatre i el cinema va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos, en la pell de Pablo Escobar, i nominat a l'Òscar pel seu paper a l'Agent Secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.

0: I ha mort als 56 anys el músic irlandès Glenn Hansard, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia Marc Ruiz.
1: La xarxa s'ha omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, hi han expressat el seu dolor. Falling Slowly, aquesta cançó de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Òscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hansard i per l'autora txeca Marqueta i Grova, i amb qui va formar el duet The Swell Season. Hansard havia actuat abans en una altra pel·lícula amb la música al centre, The Commitments, de l'any 91.
0: I avui Marc també s'ha sabut la mort del DJ francès Kavinsky als 50 anys.
1: La policia creu que ha estat causa d'un ictus, també es va fer famosa arran d'una pel·lícula per la seva cançó Night Call, que apareixia a Drive. Kavinsky havia col·laborat amb The Weeknd i Phoenix.
0: Ara al Catalunya Vespre, temps pels esports. Esports que repassem amb en Francesc Ripoll i comencem amb dos partits amistosos en directe perquè juguen l'Espanyol i el Sabadell.
2: Sí, tenim en joc el partit de l'Espanyol al camp del Burnley, equip de la segona divisió anglesa, al minut 8 i mig de la primera meitat. Ja hi ha hagut molta activitat al marcador perquè està empatant a 1, Burnley 1, Espanyol 1. S'ha avançat l'equip blanquiblau amb un gol de Jofre i el Burnley ha empatat fa només uns minuts. Per tant, el nou de la primera, Burnley 1, Espanyol 1. També està jugant el Sabadell, equip de la segona divisió, contra el Manresa, equip de la segona federació. El partit el tenim al minut 27 de la primera meitat, també sense gols en aquest cas, Sabadell 0, Manresa 0. Per cert que l'equip vallesà ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid.
0: També ha jugat el Girona, que ha empatat contra el Castelló.
2: Sí, tots dos són equips de segona divisió. Han quedat 3-3. Brian Gil ha avançat al Girona a la primera meitat. El Castelló ha remuntat a la segona. Doblet de Benat a la segona meitat per fer el 3-2. I ja a la recta final del partit, el Castelló ha fet l'empat a 3 definitiu en un nou partit amistós del Girona.
0: Més futbol. Fermín López ha reconegut que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Ho ha dit en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
2: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana Anglaterra, que avui ha fet una sola sessió matinal. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García, en un acte del seu campus a Tordera. El porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
4: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
2: El de Sallent també assegura que durant les vacances continua entrenant. Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el proper 12 d'agost. I t'acabo un altre punt en clau Barça, perquè la Junta Directiva s'ha reunit avui sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, on s'abordaria, per exemple, l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini d'uns 200 milions d'euros, també d'un partit amistós possible el dia 15 d'agost a Tànger i també d'un amistós del Barça femení contra el Manchester City també el dia 15 d'agost.
5: Bona nit, són les 9. El jutge del Clas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària, Gertrudis Alcázar. La UDEF ha constatat que Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. S'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i 2 que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen les evacuacions per l'incendi de la Vall d'Uixó, que encara persisteix malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen donar-lo per estabilitzat fins d'aquí a 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució del foc és molt més favorable després que s'hagi estabilitzat l'incendi. La majoria dels desallotjats ja han pogut tornar a casa. Un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest matí en un accident, segons sembla, ha quedat atrapat per un despreniment de roques en una de les galeries. El govern assegura que fa pocs dies la Direcció General d'Indústria havia fet una inspecció de la mina. L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Orriols nega haver intervingut en el procés de selecció que li va donar la plaça. La Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès per cinquena reunió consecutiva. La Fed es resisteix a pujar el preu del diner, tot i que l'augment del preu del petroli amenaça de fer pujar la inflació. Situació de col·lapse a Ceuta. Només una setmana han arribat per mar nedant 1.500 migrants entre adults i menors. La majoria són del Marroc i Algèria. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, ha demanat al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. I una trentena d'obres de Modest Cuixart, algunes de molt poc vistes, dialoguen amb els quadres clàssics i contemporanis de la col·lecció de Carmen Thyssen, una nova exposició al Montsató de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. La mostra es fa coincidint amb els actes del centenari de Cuixart i es podrà visitar a partir de demà i fins l'octubre.
6: Esports.
7: En joc al minut 14, el Barley 1, Espanyol 1, gol de Jofre. I també en joc el Sabadell 0, Manresa 0 a la primera meitat. Ja s'ha jugat el Girona 3, Castelló 3. Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Avui s'ha reincorporat el brasiler Rafinha. I en bàsquet, el Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador americà amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès.
5: I el darrer titular és pel temps. Aquesta calorada que hem començat avui amb màximes de 40 a Ponent seguirà ben intensa dijous. De fet, la temperatura pujarà una mica més. S'esperen valors de 38 graus a les comarques de l'interior i de 40 a Ponent i a la Conca de Tremp. El dia serà assolellat amb alguns núvols matinals a la Costa Daurada.
6: 3CAT Info.
5: Ara passant 3 minuts i mig de les 9 de la nit, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
5: El jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
8: En l'escrit, el jutge adverteix que en cas que els serveis centrals de l'entitat bancària no tinguin accés a la informació dels comptes corrents, no es contacti amb la sucursal bancària en qüestió. El magistrat també permet als agents investigar determinats comptes vinculats a l'empresari Julio Martínez, amic i soci de l'expresident i propietari de l'empresa Análisis Relevante, investigada per haver fet pagament sota sospita a l'entorn de Zapatero, suposadament a canvi de la seva mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També permet als investigadors analitzar altres productes bancaris de societats sota sospita en el procés, com és el cas d'Intel·ligència Prospectiva. Pel que fa a la secretària de Zapatero, la UDEF diu que no hi ha constància que hagi rebut diner procedent directe o indirectament de la trama investigada. Tot i això, consideren que té un rol rellevant en l'organització i, per tant, creuen necessari investigar el seu patrimoni i apunten que Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros, sense hipoteca, amb pagaments que va fer periòdicament. Els investigadors diuen que no han trobat altres operacions que compensin aquesta compra ni tampoc herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa.
5: I el jutge del cas Leire cita com a investigat Leonardo Marcos, exdirector general de la Guàrdia Civil, el 10 de setembre. L'interrogarà sobre la presumpta trama que maniobrava per desactivar processos judicials a l'entorn de Pedro Sánchez i el PSOE. Segons els investigadors, l'excap de l'UCO, Rafael Juste, hauria admès haver rebut pressions de Leonardo Marcos perquè es posés de perfil en el cas del germà del president espanyol. L'audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez, recordem-ho, per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol del tràfic d'influències.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
5: S'incrementa el risc d'incendis a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals, a Montmell, Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3Cat Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació operativa dels agents rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
9: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al plafa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
5: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i 2 que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes d'ahir. No hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels altres 2 focs. Una a Canyelles, al Garraf, ha calcinat una hectàrea i s'han demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
10: Ha estat una imprudència d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
5: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament de prop dels 600 veïns de la zona i s'ha cremat una desena d'hectàrees. I l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua persistint. Malgrat que el perímetre del foc no ha avançat, els bombers han hagut de lluitar aquesta tarda contra diverses revifades i això fa que la situació encara sigui inestable. Per això es mantenen les evacuacions i els confinaments. A hores d'ara hi ha 10.000 persones que encara no poden tornar a casa. Fins ara el foc ha cremat 9.300 hectàrees. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
11: Els mitjans aeris han pogut treballar tot el dia i els bombers parlen de jornada positiva, tot i que amb molta prudència, perquè el foc continua actiu 5 dies després i sense estabilitzar. Aquesta nit serà decisiva per determinar-ne l'evolució, segons Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
12: Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
11: Es reforce el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com el Font de Guilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, Vicent Prades, una població de 800 habitants, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
13: Estan atacant per la part d'Alcúdia i Veo perquè no passi. Als altres termes que són veïns que també estan evacuats però no estan afectats per el foc i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
11: Hi ha 10.000 persones evacuades com l'Evarilda que dorm al pavelló de Moncofa.
14: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava. Però l'endemà ja ens havien dit tranquils que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera que m'havien estampat perquè vosaltres ho teniu més difícil per això, perquè el barranc és per el fum, que m'ho sentim més, i més persones majors. Jo això no ho ha conegut mai. En 77 anys que tinc, jo no ho ha conegut mai.
11: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
5: Mentrestant, el pitjor incendi que ha cremat mai a Espanya ja està estabilitzat. Així ho ha anunciat el Ministeri de l'Interior, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs de Madrid i d'Àvila. Les flames han deixat un rastre de 77.000 hectàrees calcinades i els veïns que han tornat a casa seva comencen a veure que el paisatge que van deixar enrere la setmana passada ha canviat completament. Ens ho explica des de Pelayos de la Presa, a Madrid, en Xavi Luna i la Montse Poblet.
15: Commoció als pobles per on ha passat el macroincendi d'Àvila i Madrid després de 4, 5 o 6 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics, milers de persones han tornat finalment a les seves cases. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre, l'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables. No queda res. D'altres s'han salvat pels pèls.
16: Por la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. Es una pena.
15: I a tocar d'aquí, el pantà de San Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El Club Nàutic s'ha cremat sencer, hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
17: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está, está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hubiera habido nada.
15: El foc està estabilitzat des d'aquest dimecres a la tarda, però els bombers continuen remullant les zones cremades per terra i aire per evitar revifades.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Ara són les 9 i 12 minuts, pràcticament. Un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest matí en un accident laboral quan era a les galeries. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les parets de la mina. També s'ha hagut d'atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitat si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
18: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè, si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
5: Per fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses, a Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquest fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada. Saltem a Ripoll perquè allà la seva alcaldessa i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça a Girona, Clara Jordan.
19: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
20: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són 3 comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
19: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa.
5: I el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la predisposició de llei que ha registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, que preveu reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del codi de conducta dels diputats. Segons el text, els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumnin o incitin a l'odi. I en cas que infringeixin els deures o el codi de conducta parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a 3CAT Info.
21: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
5: Dimarts, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats. En punt, 9:15 de la nit.
6: El temps.
5: Néstor Gómez.
0: Un cop més, ja en portem 13, hem arribat a la xifra dels 40 graus. Avui, en el cas de Lleida, però també a Bosòst, a la Vall d'Aran, han arribat als 40 graus. No és una cosa exclusiva de les terres tòrrides del Pla de Lleida, sinó, com hem comprovat també, a la Vall d'Aran també s'assoleixen aquestes temperatures. Ambient molt càlid avui, amb un temps assolellat, i aquesta mateixa situació la tendrem a replicar de cara a dijous, possiblement amb una miqueta més de calor, especialment a punts de la Catalunya central. Unes temperatures que demà rondaran la xifra dels 36-38 graus a l'interior de les comarques de Girona i Catalunya Central, i cap al Pla de Lleida, per a Pirineu de Lleida, es poden assolir valors de 40 graus. Tot això amb un ambient que serà aquest dijous assolellat, amb algun núvol costaner, preferentment cap a la costa sud, i una tarda en la qual, tot i la presència de la calor, de nuvolades n'en creixeran poques, si en creixen, perquè és tal l'estabilitat que no hi haurà forma de fer créixer aquestes nuvolades. I com dèiem, aquesta calor que ja hem iniciat avui tindrà continuïtat durant tota la setmana.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
5: Més qüestions. La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i el que els tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la FED assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, tot i l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte de l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté elevada en relació a l'objectiu del 2%. En el comunicat que s'ha fet públic després de la reunió del comitè d'aquest mateix vespre, la Reserva Federal alerta de les tensions dels preus en diferents sectors, inclòs l'energètic. És la cinquena una reunió consecutiva en què la FED manté invariables els tipus, però aquesta s'ha celebrat amb el preu del petroli en plena pujada. Avui el preu del barril Brent ha escalat un 8% i es torna a situar per sobre dels 90 dòlars. Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i ja han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, el CETI, està saturat amb més de 600 adults i més de 400 nens que esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. 400 persones, no nens, eh? També estan col·lapsats els serveis destinats als menors migrants no acompanyats. Durant les últimes hores s'han rescatat un centenar de persones que intentaven entrar nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar 29 els migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
1: Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión y a la envergadura del problema, y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
5: Aleshores van entrar nedant unes 10.000 persones procedents del Marroc. Des del govern de Ceuta i la Guàrdia Civil, que assumeix part dels rescats al mar, es vincula aquest augment dràstic de les arribades amb la recent sentència del Tribunal Suprem que prohibeix retornar en calent al seu país d'origen als migrants que entrin a Espanya nedant. Hi ha temors creixents d'una expansió de la guerra a l'Orient Mitjà després de l'operació militar conjunta entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita contra milícies armades proiranianes a l'Iraq. El govern de Bagdad afirma que defensarà la seva sobirania davant d'atacs de països veïns. L'atac nord-americà i saudita a l'Iraq ha causat una vintena de morts, entre els quals 5 militars iranians. Les faccions armades proiranianes asseguren que respondran a l'atac. Aquesta matinada, l'Iran havia bombardejat una base militar nord-americana a Jordània en un atac sorpresa, com ha qualificat el Comandament Militar Central dels Estats Units. La por a una extensió geogràfica del conflicte també augmenta després de les explosions que hi ha hagut aquesta tarda en un port mediterrani d'Egipte, al delta del Nil. Dos vaixells s'han incendiat per la caiguda d'un dron explosiu d'origen desconegut. I anem ara fins a Moscou, perquè Rússia ha emès un ordre de recerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Moscou, Cristina Solias.
22: Ucraïna hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Segons el Comitè d'Investigació Rus, els agents ucraïnesos feien servir un canal de cites a Telegram per atraure els joves i acabar-los extorsionant. Un dels detinguts explica com s'hi van posar en contacte en aquest vídeo difós pels serveis secrets russos.
23: Vaig conèixer una noia, vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
22: Durov ja respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig, tot i que va néixer a Rússia fa més de 10 anys que no hi viu i té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà perquè les lleis franceses no ho permeten. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Fa mesos que el Kremlin bloqueja Telegram a Rússia. Tot i això, es resisteix a vetar-lo del tot perquè sap que és la xarxa més popular entre els ciutadans, tant per parlar com per informar-se. En canvi, el servei secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret fent evident una

0: aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes, i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
1: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús.
2: 3CAT Info.
1: 9 i 21 minuts a Lleida. L'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de temporers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
3: La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà 15 usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
4: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
3: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
1: I un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant el Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
5: A la concentració s'ha llegit un manifest per reclamar una reforma en la llei davant la violència viària. Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent. Aquestes són algunes de les reivindicacions que recollia el manifest.
6: Demanem una reforma urgent del Codi Penal, on tots els delictes relacionats amb la violència viària, que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus, i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar una reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
5: Alguns dels participants hi han anat amb casc o bicicleta i s'hi han portat pancartes on es podia llegir Justícia per la Tina o Assassí a la presó.
2: 3CAT Info.
1: La Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'aquest dijous es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on, des de fa anys, hi ha previst fer-hi un museu amb col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
7: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
8: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
7: És una ocasió única per veure obres de Cuixart poc conegudes.
8: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I algunes, fins i tot, m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
7: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
9: Seguim amb aquest compromís. Simplement estem junt amb l'alcaldia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
7: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.
2: Esports.
1: Fins a 9:45, Francesc Ripoll, bona nit.
10: Bona nit. En joc dos partits amistosos de pretemporada, dos equips catalans. Està jugant l'Espanyol al camp del Burnley i el 37 de la primera està empatant a 1, Burnley 1, Espanyol 1. El gol blanc i blau l'ha fet Jofre els primers minuts de partit. També està jugant el Sabadell, equip de la segona divisió.

0: està rebent el Manresa, equip de la segona federació, i al descans l'equip per l'Equinat està empatant a 0. Per cert, que el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip per l'Equinat, cedit pel Valladolid.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Girona ha empatat a 3 davant el Castelló, equip de la segona divisió. Els gironins s'han avançat amb un gol de Brian Hill. El Castelló ha remuntat abans del descans amb un doblet de Benat a la represa, que ha tornat a donar avantatge al Girona, però els visitants han igualat el marcador a la recta final.
2: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
0: El proper rival del Girona serà l'Arsenal el proper dissabte, 1 d'agost, a Montilivi.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Fermín López reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
3: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
0: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada blaugrana a Anglaterra, que avui ha fet una sola sessió matinal. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
4: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
0: El destallent també assegura que es reincorporarà la temporada del 12 d'agost i que es continua entrenant per estar disponible per l'equip gairebé des del primer dia. I encara el Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al setembre, on es parlarà, per exemple, l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió s'ha informat sobre un possible amistós del Barça el 15 d'agost a Tànger, també d'un amistós femení del Barça contra el Manchester City el dia 15, i els directius els han informat d'un fitxatge imminent de l'equip femení del Barça. El Lleida de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. Ja sabem també el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul a l'Eurocup. El Baxi Manresa debuta el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK de la Lliga Grega.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 9:45, és dimecres 29 de juliol. Sintonitzeu 3Cat Info.
1: 3Cat Info.
0: I aquestes són les principals informacions. A aquesta hora, el jutge del cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària, Gertrudis Alcázar. L'AUDEF ha constatat que Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Tot això el mateix dia que sabem que s'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis estaran aquest dijous amb un risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i 2 que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. A partir d'ara, però, i fins les 10 de la nit parlarem d'altres qüestions. El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any, aquest servei ja ha acompanyat una 60ena de dones. I els Mossos alerten d'una gran xifra oculta de persones explotades sexualment i laboralment. És per això que activen 2 nous canals anònims de denúncia. I veurem com es preparen les diferents zones del país que viuran i veuran millor l'eclipsi del 12 d'agost.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10. Francesc, amb quins temes?
2: Que el partit que està jugant a l'Espanyol de pretemporada al camp del Barley, el 43 de la primera Barley, un Espanyol 1, també està jugant al Sabadell, que empata 0 contra el Manresa. El Girona ha jugat empatat a 3 contra el Castelló.
0: I el temps, a aquesta hora us expliquem que la calorada ha començat avui amb màximes de 40 graus a Ponent. Seguirà ben intensa, però aquest dijous, de fet, la temperatura pujarà una mica més. S'esperen valors de 38 graus a les comarques de l'interior i de 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. El dia serà assolellat amb alguns núvols matinals a la Costa Daurada. Ara passen 9:45 de la nit. El jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. L'AUDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
3: En l'escrit, el jutge adverteix que en cas que els serveis centrals de l'entitat bancària no tinguin accés a la informació dels comptes corrents, no es contacti amb la sucursal bancària en qüestió. El magistrat també permet als agents investigar determinats comptes vinculats a l'empresari Julio Martínez, amic i soci de l'expresident i propietari de l'empresa Anàlisi Relevante, investigada per haver fet pagament sota sospita a l'entorn de Zapatero, suposadament a canvi de la seva mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També permet als investigadors analitzar altres productes bancaris de societats sota sospita en el procés, com és el cas d'Intel·ligència Prospectiva. Pel que fa a la secretària de Zapatero, l'AUDEF diu que no hi ha constància que hagi rebut diner procedent directe o indirectament de la trama investigada. Tot i això, consideren que té un rol rellevant en l'organització i, per tant, creuen necessari investigar el seu patrimoni i apunten que Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros, sense hipoteca, amb pagaments que va fer periòdicament. Els investigadors diuen que no han trobat altres operacions que compensin aquesta compra ni tampoc herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els 7 accessos a espais naturals del Montmell, Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera de Salada. En una entrevista a 3Cat Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calor.
4: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al plafa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i 2 que han obligat a fer confinaments. El 2 de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes d'ahir. No hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels 2 altres focs. Una a Canyelles, al Garraf, ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
5: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament de prop de 600 veïns de la zona i s'ha cremat una desena d'hectàrees.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més qüestions, en aquest cas, de la plana judicial. Els mitjans digitals, La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. En el cas de La Directa, quatre agents van denunciar que el mitjà havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment els rostres dels agents i que només van publicar les inicials dels seus noms i cognoms reals. També denuncien que aquest procediment és un atac al dret de la informació i al lliure exercici del periodisme. Un dels seus redactors, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
6: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: Per la seva banda, VilaWeb ha explicat al seu web que en el seu cas l'expedient s'ha obert per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. L'agència acusa el mitjà d'haver publicat el nom fictici que la policia va fer servir per infiltrar-se com el seu nom real. Des dels mitjans ho qualifiquen com una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. La sanció per als dos mitjans podria incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. Fa dues setmanes, de l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia, i des d'aleshores el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés encausats per desobediència o desordres públics. Això fa pensar que la sentència de Luxemburg ha esperonat la justícia espanyola, però encara hi ha un gruix de casos pendents d'amnistia. Per exemple, els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació, entre els quals hi ha els expresidents Carles Puigdemont i el president d'Esquerra, aleshores vicepresident del govern, Oriol Junqueras. Ens ho amplia Joan Vilaplana.
7: Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional, que ja va avalar la llei d'amnistia, resolgui els recursos de les defenses. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, creu que l'aplicació de la norma és qüestió de temps també per aquests casos. Són declaracions a 3Cat Info.
8: Només cal esperar i, sense voler fer futurologia, la llei està clara, el Tribunal de Justícia ho ha dit ben clarament, el Tribunal Constitucional ho ha dit ben clarament. Insisteixo, crec que el marge de maniobra cada vegada és més petit o gairebé inexistent.
7: El Suprem també té més casos sobre la taula que podria resoldre directament. Són els de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president del Parlament, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn i els expresidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Pel que fa al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si van afectar el pressupost comunitari. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona té pendent aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l'òrgan competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya al·lega que el farà servir per a reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres i assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. Però l'oposició critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
9: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
0: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa i es troba al districte de Chamberí, a un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu amb la seva parella, Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 10 de la nit. El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, també aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
10: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella. El detingut, l'home, l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els seus fills, els que es tenen en comú. Recordem que davant de qualsevol indici o situació per violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120, i pot trucar tothom. Aquesta línia és gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. Precisament el govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre aquests tipus de casos, els de violència masclista, de manera més precoç. Des de principis d'any, aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts Lila habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor, a qui sentíem fa un moment, és consellera d'Igualtat i Feminisme.
10: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I, per tant, pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
0: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà a les comarques de Girona i a partir del setembre el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos. Els Mossos d'Esquadra alerten d'una gran xifra oculta de persones explotades sexualment i laboralment. És per això que activen dos nous canals anònims de denúncia, un codi QR i l'adreça stopexplotació@mossos.cat. En l'últim any i mig els han fet 36 investigacions per tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. En el cas de l'explotació sexual, la majoria han estat captades per les xarxes socials obertes o OnlyFans per ser explotades generalment en pisos clandestins. Miquel Jarque.
11: Durant el 2025 i fins al 21 de juliol del 26 han identificat 19 dones i 5 homes víctimes d'explotació, la majoria per explotació sexual. Lluís Moreno és subinspector dels Mossos d'Esquadra.
12: Són 36 investigacions, sí que la gran majoria són investigacions a organitzacions criminals que es dediquen al tràfic d'éssers humans. Les 24 víctimes que s'han identificat formalment, 19 són dones, 14 en explotació sexual, 2 en explotació laboral, una en activitats delictives i les dues del matrimoni forçat.
11: Xifres que els Mossos d'Esquadra detecten sobretot a través d'anuncis massius a les xarxes socials, sempre amb enganys i sovint a través de plataformes de contingut per adults com ara OnlyFans.
12: La xarxa social és factible de tenir un anunci fraudulent encaminat a una captació. Sí que hi ha plataformes que es miren amb deteniment i OnlyFans potser és la més famosa, no? S'ha venut com una plataforma on les dones són grans empresaris que amb el seu cos fan i desfan quan volen i com volen, però darrere hi ha una obligació, hi ha uns contractes abusius dels proxenetes online.
11: Els Mossos denuncien una gran xifra oculta del fet de l'explotació i obren dos canals directes amb els investigadors, a través de stopexplotació@mossos.cat i també a través d'un QR que es distribuirà a les xarxes socials.
1: 3CAT Info.
0: CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en la primera meitat de l'any. Això és un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Segons l'entitat, la millora es deu a un creixement intens del negoci gràcies a la captació de nous clients, de més nòmines o a la concessió de crèdit. Els bons resultats i l'increment de la rendibilitat amb la pujada de tipus estan facilitant la contractació de personal. 1 miler de treballadors en l'últim any, la meitat destinats a les oficines. Segons el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cordázar, malgrat la digitalització, els clients volen veure personas.
13: Creo que tenemos la responsabilidad social de dar el servicio adecuado, y para eso hemos visto, en un entorno en que cambiaba el negocio, subían los tipos y empezaba a crecer, pues que debíamos invertir en personas también, y eso es lo que estamos haciendo.
0: Al contrari, Cortázar augura que la tecnologia i la intel·ligència artificial no suposaran a mitjà termini ni el tancament d'oficines ni una reducció del nombre d'empleats.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Hem arribat a 3 quarts de 10 de la nit, àrea de servei.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
14: Cel serà de cara a les pròximes hores arreu del país. La serenor ens ha d'acompanyar durant aquesta propera nit i matinada amb una nit que serà més càlida que no pas l'anterior a punts de les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre, arribant les mínimes a no baixar en molts casos dels 23 o dels 24 graus. Ara bé, la nit més càlida la tornarem a tenir arran de costa, a l'àrea de Barcelona preferentment on la temperatura difícilment baixarà dels 25 graus. A poquet i a mesura que avanci la setmana costarà una miqueta més de dormir. I tot això en un dijous que es llevarà amb sol durant tot el dia, amb alguns núvols entre el Garraf i el Baix Ebre, de poca importància perquè de precipitacions no se n'esperen. I si apareix algun núvol a la tarda al Pirineu, encara donarem gràcies, però ja diem, de precipitacions no n'esperem. El que sí que podem esperar és un dia de nou amb moltíssima calor, amb unes màximes que a les comarques de l'interior superaran clarament els 36 graus, enfilant-se fins als 38-39 graus i cap a Ponent i al Prepirineu s'esperen valors de fins a 40 graus. Una calorada que es mantindrà ben viva com a mínim fins diumenge.
0: Doncs bé, el Meteocat avisa que el Niño, que s'està formant al Pacífic, pot acabar sent un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai. A Catalunya, però, els efectes no s'esperen fins a la primavera de l'any que ve i encara és impossible saber si es traduiran en més sequera o més pluja. El Niño és un fenomen natural caracteritzat per un escalfament anòmal de les aigües de l'oceà Pacífic tropical que es repeteix en períodes d'entre 5 i 10 anys. Aquest escalfament altera la circulació de l'atmosfera i pot influir en el temps arreu del món. Els models apunten que el Niño del 2026 podria ser excepcional. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja superen més de 4 graus el que és habitual, mentre que un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, explica que segueixen de prop l'evolució del fenomen perquè el que passi amb el Niño o el Pacífic serà acabarà afectant Catalunya.
15: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
0: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Això pot reforçar els efectes del Niño i afavorir episodis de sequera o de pluges molt abundants en diferents regions del món. A Lleida, l'Ajuntament i el Govern ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers sense sostre davant l'allau de persones que s'estan desplaçant a la ciutat aquest estiu. Actualment, uns 180 temporers dormen al ras, una situació mai vista fins ara. Lleida, Julià Bacar.
16: Segons constaten des de la Paeria de Lleida, a partir del 25 de juny es va detectar un increment molt important de persones que arribaven a la ciutat buscant feina a la campanya de la fruita. Alguns també manifestaven que estaven treballant però dormien al ras a la zona firal dels Camps Elisis, on a mitjans de juliol es va arribar a un pic màxim de 240 persones concentrades. Una situació extraordinària que ha fet activar un pla de xoc. A partir de dilluns que ve i durant 13 nits s'oferiran 160 places noves al pavelló 4 de la fira. Se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. Els tècnics de la paeria comprovaran quins els usuaris estan treballant i informaran la inspecció de treball perquè actuïn contra els empresaris que incompleixin el conveni i no els ofereixin allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Anjuanes.
17: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però l'important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
16: La paeria ha atès des de principis de juny gairebé 2.000 temporers, una xifra rècord que suposa el doble que la registrada els darrers anys durant tot l'estiu. Un dels motius que poden explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: I l'Ajuntament de Barcelona obrirà a partir de dissabte un espai de dia perquè les persones sense llar es refugiïn de la calor. El centre situat al passatge 2 de maig, a tocar del recinte històric de Sant Pau, obrirà les portes de 10 del matí a 7 de la tarda i des de l'1 d'agost fins al 14 de setembre. Tindrà un aforament de 75 persones que, en cas que se superi, prioritzarà les que estan en una situació més vulnerable. Al refugi s'hi podrà accedir lliurement i qui hi vagi trobarà un espai on seure amb aire condicionat. També s'hi oferiran refrigeris, begudes i peces de fruita. Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, explica per què calia obrir el refugi.
18: Aquest és un tema que com a ciutat creiem que hi havíem de poder oferir aquest espai, perquè al final realment tot el que és la qüestió climàtica està canviant molt ràpidament i les temperatures a l'estiu són temperatures molt dures pel que fa a la calor. I obrim no només aquest espai, sinó que també tot el que guarda relació amb l'alerta, que forma part d'un pla de ciutat. Si es donés una temperatura extrema, obriríem més allotjaments.
0: L'Ajuntament de Barcelona facilitarà informació als usuaris assistents sobre altres recursos de la xarxa o espais que durant l'estiu funcionen com a refugis climàtics. 10 minuts i seran les 10. Parlem de l'eclipsi del 12 d'agost.
1: 3CAT Info.
0: Hotels i càmpings de la Costa Daurada preparen accions informatives i lúdiques per al dia de l'eclipsi solar. En alguns casos, per prevenir els turistes desinformats i en d'altres per oferir una experiència única als seus clients. Tarragona, Manel Sastre.
19: A Salou, per exemple, el Best Negresco, que és un històric de la Costa Daurada, tematitzarà les seves instal·lacions i farà una festa al seu terrat per acompanyar l'esdeveniment amb música. El Modena Valverde, que és la directora, explica que a tots els clients, especialment els estrangers més despistats, els donaran instruccions per evitar lesions.
20: He preparat un tríptic perquè, sobretot, volem que ho visquin amb seguretat, que no hi hagi cap despistat que miri el cel i pugui prendre mal. I és per això que els hi donarem en el moment del check-in. Un tríptic explicant i els hi entregarem ulleres perquè puguin crear un record xulo.
19: En un altre hotel de la zona, l'Olympus Palace, el seu director Joel Segura explicava que també donaran indicacions de seguretat a tots els clients i han adaptat el terrat per facilitar l'observació.
21: Un kit d'experiència a les seves habitacions, que estarà format per unes ulleres homologades perquè ho vegin de manera segura, horaris, una miqueta de seguretat. Tenim una terrassa des d'on creiem que les vistes seran brutals per veure aquest espectacle.
19: La Direcció General de Turisme de la Generalitat no ha previst cap acció concreta per avisar o informar els turistes, així que al final són els mateixos establiments els que decideixen com informen els clients.
0: I a Lleida, el dia de l'eclipsi, es desplegarà un gran dispositiu de seguretat i mobilitat amb més de 200 professionals. S'ha dissenyat tenint en compte els milers de persones que ompliran els hotels de la ciutat, però també els visitants d'última hora que es poden desplaçar a la capital de Ponent si en altres punts del sud del país hi ha núvols. Lleida, Estela Busoms.
22: Des de primera hora de la tarda, Mossos i Guàrdia Urbana controlaran els accessos a la ciutat i es restringirà la circulació al voltant dels dos punts habilitats per l'Ajuntament per seguir l'eclipsi, el Turó de la Seu Vella i el camp de futbol del barri dels Mangraners, amb 11.500 entrades que ja estan esgotades. Només podran entrar-hi vehicles autoritzats i el transport públic, que reforçarà amb autobusos llançadora. Els hotels estan plens, però a més s'ha de preveure que puguin arribar a Lleida aficionats a l'astronomia que a última hora busquin el millor lloc per veure el fenomen. Ho explica l'intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada.
23: El tema és que fa patir si hi ha nuvolositat en un lloc, perquè com que està tan a prop, pot ser que hi hagi desplaçaments d'última hora. Imaginem-nos gent que està allà baix i diuen està núvol. Total, tenim una hora. I a les 4 decideixen de venir cap aquí, no? Tot això ens pot afectar aquí.
22: Pel que fa a la seguretat, es reforçarà la presència policial a les zones més concorregudes, però també als barris. Cristina Bonones, tinenta d'alcaldia de Seguretat.
24: Sabem que moltes famílies estaran fora de les seves cases durant unes hores i per aquest motiu també volem reforçar la vigilància preventiva als barris i a les zones residencials.
22: L'Ajuntament també ha demanat a bars i restaurants que posposin les vacances per atendre l'allau de visitants prevista.
0: I abans dels esports, un apunt cultural.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos i L'agent secret, que dirigeix i protagonitza un judici, un juzgamento, que tanca l'estiu del teatre de festival grec. Marta Vives.
25: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble d'Ibsen i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
26: És maravilloso, perquè la gent que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra de Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
25: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar i nominat a l'Òscar pel seu paper a L'agent secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del grec.
0: Take this sinking... Ha mort als 56 anys el músic irlandès Glenn Hansard, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia. La xarxa s'han omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat pels fans, pels músics i per la premsa musical, per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Will Ellis, o la cantautora nord-americana Cat Power, o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, hi han expressat el seu dolor. Falling Slowly, de la banda sonora Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Hem arribat així al temps dels esports.
1: Esports.
0: 5 minuts fins les 10. Francesc Ripoll, bona nit.
2: Bona nit. En joc, dos partits amistosos de l'Espanyol i del Sabadell. Comencem per l'Espanyol, equip de primera divisió, que està jugant al camp del Barley al minut 2 de la segona meitat. L'equip blanquiblau està perdent per 2-1. De fet, acaba d'encaixar el segon tot just ara en un error a la sortida de la pilota. El gol blanquiblau l'ha fet Jofre els primers minuts de partit, tot plegat en un estat d'Anglaterra on el propi amistós de l'equip de Manolo González serà el dissabte dia 1 contra el Middlesbrough. I també està jugant el Sabadell, equip de segona, contra el Manresa, equip de segona federació. Està guanyant l'equip arlequinat per la mínima, Sabadell 1, Manresa 0, ha marcat Escudero. Per cert que l'equip ballesà ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid. I el Girona ha empatat a 3 davant el Castelló, equip de la segona divisió. Els gironins s'han avançat amb un gol de Brian Hill. El Castelló ha remuntat abans del descans amb un doblet de Benat a la represa, que ha tornat a donar avantatge al Girona. Els visitants, però, han igualat el marcador de nou ja a la recta final. Sentim declaracions d'Alejandro Francés.
3: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
2: El proper partit del Girona serà el 17 d'agost a Montilivi contra l'Arsenal, l'equip de la Premier League anglesa. Fermín López reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
4: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
2: Avui Rafinha s'ha reincorporat a l'estada a Anglaterra que està fent el Barça. Recordem que divendres jugarà un amistós contra el Birmingham. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
5: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
2: Encara al Barça, la Junta Directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. En una de les qüestions previstes ha estat l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. Això seria una possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al setembre. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un rival marroquí. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. L'equip de Pere Romeu farà un fitxatge de forma imminent. Això se'ls ha informat avui als directius. El Lleida de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Burkan Brest, equip de la primera divisió francesa. Joaquín Prado, el secretari tècnic del conjunt lleidatà, valora la incorporació d'aquest nou fitxatge.
6: Pues muy contentos con la incorporación de Darius Maquín, un jugador que ya lleva dos años demostrando en Europa, tanto en Alemania, en Bonn, como en Francia, en Bush, su capacidad anotadora, su capacidad para generar, su capacidad para dirigir desde la posición de base. Creemos que es una muy buena incorporación, que va a ser, sin ninguna duda, uno de nuestros principales generadores ofensivos.
1: Tresca Info.

0: Bona nit, en punt són les 10. Pedro Sánchez diu que l'indult parcial a Laura Borràs no té res a veure amb la seva relació amb Junts, ni amb les negociacions dels pressupostos, ni amb la necessitat de refer relacions de cara al nou curs polític. Segons Sánchez, l'indult respon a la mateixa sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va considerar excessiva la pena de presó imposada. El jutge del cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària, Gertrudis Alcázar. La UDEF ha constatat que Alcázar va comprar una casa per valor de 132.000 euros sense hipoteca. S'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Les darreres hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i 2 que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen, però, les evacuacions per l'incendi a la Vall d'Uixó, que encara persisteix, malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen estabilitzar l'incendi fins d'aquí a 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució del foc és molt més favorable després que s'hagi estabilitzat. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa. Un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest dimecres per un despreniment de roques a les galeries. El comitè d'empresa d'ICL, que explota la mina, exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació d'aquest accident. La Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès per cinquena reunió consecutiva. La Fed resisteix a pujar el preu del diner, tot i que l'augment del preu del petroli amenaça fer pujar la inflació. Ceuta denuncia una situació de col·lapse per l'arribada per mar nedant de 1.500 migrants les últimes setmanes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida i contundent.
1: Esports.
0: En joc el Barley 2, Espanyol 1 i el Sabadell 2, Manresa 0. Ja s'ha jugat el Girona 3, Castelló 3. Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Avui s'ha incorporat el brasiler Rafinha. I en bàsquet, el Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador americà amb passaport armeni que arriba al Bourg-en-Bresse francès. I el temps, aquesta calorada que ha començat avui amb màximes de 40 graus a Ponent, seguirà ben intensa aquest dijous. De fet, la temperatura pujarà una mica més encara. S'esperen valors de 38 graus a les comarques d'interior i de 40 a Ponent i a la Conca de Tremp. El dia serà assolellat amb alguns núvols matinals a la Costa Daurada.
1: 3CAT Info.
0: Són les 10 i 4 minuts. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 11 de la nit.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma, i ho ha seguit la Caterina Carmany Jaume.
2: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
3: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, però no, efectivament, la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
2: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha autoritzat la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, que és la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar, la secretària, va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngel Lafuente.
4: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que constitueixen una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge està el patrimoni de Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Els investigadors destaquen que no hi ha constància d'operacions que expliquin la compra de l'immoble o que portin ingressos d'efectiu, com ara una herència o vendes recents d'altres propietats i que puguin justificar la capacitat econòmica per comprar la casa. El jutge destaca també el paper de What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero, com a principal receptora de fons de l'entorn de societats de Julio Martínez.
0: Passem a altres qüestions. 10 i 7 minuts. S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta per risc d'incendi. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals. El Momell a Marmellà, Prades, Montsant, Baronia de Rialb, el Montsec de Rub, Vies i d'Ares i també la Ribera Salada. En una entrevista a Trescat Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
5: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla AFA doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i 2 que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts. No hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que han declarat confinaments pels 2 altres focs. Una canyella és el Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa Rosa Huguet ha explicat aquesta emissora que el foc ha començat per una imprudència.
6: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament d'uns 600 veïns de la zona i s'ha cremat una desena d'hectàrees. Al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua persistint, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Per tot plegat, Emergències ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
7: Els mitjans aeris han pogut treballar tot el dia i els bombers parlen de jornada positiva, tot i que amb molta prudència, perquè el foc continua actiu 5 dies després i sense estabilitzar. Aquesta nit serà decisiva per determinar-ne l'evolució, segons Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
8: Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
7: Ese refuerza el flanco es porque podría podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com el Fondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, de 800 habitants, Vicent Prades, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
9: Estan atacant per la part d'Alcúdia i Veo perquè no passi. Els altres termes que són veïns, que també estan evacuats, però no estan afectats per el foc, i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
7: Hi ha 10.000 persones evacuades, com l'Evarilda, que dorm al pavelló de Moncofa.
10: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava. Però la l'endemà ja m'havien dit, tranquils, que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera. En 77 anys que tinc, jo no la conegut mai.
7: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
0: I mentrestant, el pitjor incendi que ha cremat mai a Espanya ja està estabilitzat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs de Madrid i d'Àvila.
11: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar. Ya llevamos 48 horas sin que haya avanzado y otro estudio de su situación actual es la que determina que el conjunto de expertos intervinientes en la extinción del incendio ya lo den como que está técnicamente estabilizado.
0: Les flames han deixat un rastre de 77.000 hectàrees calcinades i els veïns que han donat a casa seva, que han tornat a casa seva, comencen a veure que el paisatge que van deixar enrere la setmana passada ha canviat completament. Unitat Mòbil, Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
12: Commoció als pobles per on ha passat el macroincendi d'Àvila i Madrid després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics. Milers de persones han tornat finalment a les seves cases. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre, l'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables. No queda res. D'altres s'han salvat pels pèls.
13: Por la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. Es una pena.
12: I a tocar d'aquí, el pantà de Sant Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El Club Nàutic s'ha cremat sencer, hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
14: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está, está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hubiera habido nada.
12: El foc està estabilitzat des d'aquest dimecres a la tarda, però els bombers continuen remullant les zones cremades per terra i aire per evitar revifades.
0: I no ens movem de Madrid, perquè la comunitat madrilenya ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya al·lega que el farà servir per a reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres i assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. Però l'oposició critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
15: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: El nou àtic del govern madrileny fa en concret 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso justament viu amb la seva parella, Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril. Parlem ara d'aquesta víctima mortal que hi ha hagut al Bages, un treballador de la mina de Súria que ha mort en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà, diu, responsabilitats si es detecta detecten irregularitats en la investigació d'aquest accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
16: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè, si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
0: Recordem, fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses, a Súria, un despreniment va provocar la mort de 3 geòlegs. Arran d'aquest fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria i l'última revisió, volem dir, va ser la setmana passada. Una informació que acabem de saber. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez, a Sant Adrià, com dèiem. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets, on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, els agents han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergència que han seguit amb tasques de reanimació, però no han pogut salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment, no hi ha cap persona detinguda.
17: El temps.
0: Crònica de Néstor Gómez.
18: Un cop més, ja en portem 13, hem arribat a la xifra dels 40 graus. Avui, en el cas de Lleida, però també a Bosòst, a la Vall d'Aran, han arribat als 40 graus. No és una cosa exclusiva de les terres tòrrides del Pla de Lleida, sinó, com hem comprovat també, a la Vall d'Aran també s'assoleixen aquestes temperatures. Ambient molt càlid avui, amb un temps assolellat, i aquesta mateixa situació la tendrem a replicar de cara a dijous, possiblement amb una miqueta més de calor, especialment a punts de la Catalunya central. Unes temperatures que demà rondaran la xifra dels 36-38 graus a l'interior de les comarques de Girona i Catalunya Central, i cap al Pla de Lleida, per a Pirineu de Lleida, es poden assolir valors de 40 graus. Tot això amb un ambient que serà aquest dijous assolellat, amb algun núvol costaner, preferentment cap a la costa sud, i una tarda en la qual, tot i la presència de la calor, de nuvolades n'en creixeran poques, si en creixen, perquè és tal l'estabilitat que no hi haurà forma de fer créixer aquestes nuvolades. I com dèiem, aquesta calor que ja hem iniciat avui tindrà continuïtat durant tota la setmana.
17: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Un quart i 2 minuts de 11 de la nit. L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
19: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
20: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són 3 comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
19: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa.
0: El Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, per tal de reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. El jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions al 3CAT Info.
21: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
0: Dimarts, recordem, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a d'altres diputats. Ens ocupem d'altres qüestions i parlem de la Reserva Federal dels Estats Units, que ha decidit mantenir sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la FED assegura que l'activitat econòmica s'està expandint malgrat l'elevada incertesa, que es deu en part al conflicte de l'Orient Mitjà i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta i, en aquest sentit, el president de l'entitat, Kevin Warsh, ha assegurat que, si cal, no dubtaran a actuar.
1: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
0: Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la FED acordi una pujada després de l'estiu. Ceuta ha alertat que està en una situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants, entre adults i menors, en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, diuen, amb més de 700 adults i més de 400 persones que es venen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar a Ceuta nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar 29 els migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat. El president d'aquesta ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
3: Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión y a la envergadura del problema y si se mantiene la intensidad del flujo de entrada,

0: perquè cometin atemptats en territori rus. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
1: Ucraïna hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Segons el Comitè d'Investigació Rus, els agents ucraïnesos feien servir un canal de cites a Telegram per atraure els joves i acabar-los extorsionant. Un dels detinguts explica com s'hi van posar en contacte en aquest vídeo difós pels serveis secrets russos.
2: Vaig conèixer una noia, vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
1: Durov ja respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig, tot i que va néixer a Rússia fa més de 10 anys que no hi viu i té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà perquè les lleis franceses no ho permeten. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Fa mesos que el Kremlin bloqueja Telegram a Rússia. Tot i això, es resisteix a vetar-lo del tot perquè sap que és la xarxa més popular entre els ciutadans, tant per parlar com per informar-se. En canvi, el servei secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos.
0: Els treballadors fan de mitjana, parlem de Catalunya, 486.000 hores extres no remunerades cada setmana. Ho alerta Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones, diu el sindicat, que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat és Belén López i retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
3: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i, en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: Bàsicament són dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que consideren que és un abús ara mateix. I abans dels esports, dir-vos que s'ha detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí, a Barcelona, un home que passarà a disposició judicial les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, també aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després que arribessin els equips d'emergència. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
4: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, que és el detingut.
5: Esports.
0: Fins a 11:15, Francesc Ripoll, bona nit.
6: Bona nit, i tenim en joc un partit amistós. Ara en presència catalana està jugant l'Espanyol al camp del Burnley, el primer dels dos amistosos que jugarà l'equip de Manolo González en la seva estada a Anglaterra. L'Espanyol, que està perdent per 2-1. Jofre ha fet l'únic gol blanc i blau als primers minuts de partit. També s'ha acabat el partit del Sabadell, que ha guanyat per 2-1 contra el Manresa. Escudero i Miguelete han fet els dos gols de l'equip arlequinat. El Sabadell, que jugarà segon la temporada que ve, també ho farà el Xavi Moreno, jugador d'ara ja en propietat del Sabadell. Ho havia fet la mitja temporada anterior en qualitat de cedit a Primera Federació pel Valladolid. Ara ja l'ha fitxat i té contracte amb l'equip arlequinat per les properes tres temporades. I també ha jugat el Girona, que ha empatat a 3 davant el Castelló, equip també de segona divisió. Els gironins s'han avançat amb un gol de Brian Hill. El Castelló ha remuntat abans del descans. Un doblet d'Abanat a la represa ha tornat a donar avantatge al Girona, però els visitants han igualat el marcador a la recta final. Podem sentir declaracions d'Alejandro Francés, jugador del Girona.
7: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.

0: El proper rival del Girona serà l'Arsenal el dissabte 1 d'agost a Montilivi. Fermín López reconeix en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
1: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
0: En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte al seu campus de Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
2: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
0: Encara el Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al setembre i es parlaria de l'emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un equip del Marroc. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el 15 d'agost. El Lleida de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse, equip de la primera divisió francesa. Joaquim Prado és el secretari tècnic del conjunt lleidatà i valora aquesta incorporació.
3: Pues muy contentos con la incorporación de Darius McGee, un jugador que ya lleva dos años demostrando en Europa, tanto en Alemania, en Bonn, como en Francia, en Bush, su capacidad anotadora, su capacidad para generar, su capacidad para dirigirse en la posición de base. Creemos que es una muy buena incorporación, que va a ser, sin ninguna duda, uno de nuestros principales generadores ofensivos.
0: I ja sabem quin és el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada, el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. I l'Eurocup, el Baxi Manresa, debutarà el 30 de setembre a la pista del principal favorit per guanyar aquest títol, és el PAOK grec.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Bona nit, ara són 2:15. És el moment de repassar les principals informacions del dia. Pedro Sánchez diu que l'indult parcial a Laura Borràs no té res a veure amb la seva relació amb Junts ni tampoc amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. Segons Sánchez, l'indult respon a la mateixa sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va considerar excessiva la pena de presó imposada. El jutge del cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, de les seves filles i també de la seva secretària. L'UDEF ha constatat que Alcázar, la secretària, va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Pendents també del risc d'incendi que s'incrementa enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i 2 que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. I en la següent mitja hora passarem també per l'Orient Mitjà. Hi ha temors creixents d'una expansió de la guerra a la zona després de l'operació militar conjunta entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita contra milícies armades pro-iranianes a l'Iraq. El govern de Bagdad afirma que defensarà la seva sobirania davant d'atacs de països veïns. De l'àmbit econòmic, BMW ha anunciat que de cara al 2027 vol prescindir de 8.000 llocs de treball, un anunci que se suma al de Porsche, Volkswagen o empreses auxiliars com ara Bosch. Aquest dimecres, de fet, uns 6.000 treballadors d'Audi s'han manifestat al davant de la planta de Neckarsulm davant la possibilitat que acabi tancant per manca de feina. De l'actualitat esportiva, Francesc.
1: Estem pendents del partit de l'Espanyol, que acaba de marcar l'empat a 2 al camp del Barley. Barley 2, Espanyol 2. Ja s'han acabat el Sabadell 2, Manresa 1 i el Girona 3, Castelló 3.
0: I pel que fa al temps, aquesta calorada que ha començat avui amb màximes de 40 graus a Ponent seguirà ben intensa aquest dijous. De fet, la temperatura pujarà una mica més. S'esperen valors de 38 graus a les comarques de l'interior i de 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. El dia serà assolellat amb alguns núvols matinals a la Costa Daurada.
2: Trescat Info.
0: Comencem parlant del president espanyol Pedro Sánchez, que justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma. Allà ho ha seguit la nostra companya Caterina Carmen Jaume.
3: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
4: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, però no efectivament la pena de prisió per considerar-la excessiva. Con lo cual, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni, por supuesto, tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
3: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de la habitatge.
0: De Palma marxem a Madrid perquè el jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. L'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Àngels Lafuente.
5: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que constitueixen una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge està el patrimoni de Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Els investigadors destaquen que no hi ha constància d'operacions que expliquin la compra de l'immoble o que portin ingressos d'efectiu, com ara una herència o vendes recents d'altres propietats i que puguin justificar la capacitat econòmica per comprar la casa. El jutge destaca també el paper de What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero, com a principal receptora de fons de l'entorn de societats de Julio Martínez.
2: 3CAT Info.
0: 380 municipis estaran aquest dijous en risc alt o extrem d'incendi forestal. El nou episodi de calor que afecta bona part del país ha disparat el risc i per això els agents rurals tancaran els accessos a 7 parcs naturals. Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, alerta a 3CAT Info que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
6: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al plafa doncs, augmenti progressivament. I amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Avui s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya, a l'Alt Urgell, i 2 que han obligat a confinar veïns a Canyelles, al Garraf i a Mas Llorenç, al Baix Penedès. Tots 3 han quedat estabilitzats o controlats en poques hores. I atenció amb això perquè els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins a la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera en més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
7: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
0: Ara són 11:45. BMW ha anunciat avui que de cara al 2027 vol prescindir de 8.000 llocs de treball, un anunci que se suma al de Porsche, Volkswagen o empreses auxiliars com ara Bosch. Aquest dimecres, de fet, uns 6.000 treballadors d'Audi s'han manifestat davant la planta de Neckarsulm davant la possibilitat que acabi tancant per manca de feina. Berlín, Jordi Regàs.
8: L'acord entre els sindicats de BMW i la direcció ha establert que s'oferiran baixes incentivades i jubilacions anticipades als treballadors alemanys. D'aquesta forma, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. De fet, és la mateixa estratègia que la del grup Volkswagen. Al març es va anunciar que es volien reduir 35.000 llocs de treball a l'empresa matriu i 15.000 més entre Audi, Porsche i altres empreses del grup de cara a l'any 2030. Els primers 30.000, pel que sembla, ja s'han assolit, amb baixes incentivades i jubilacions. A finals de juny es filtrava la intenció de la companyia de Wolfsburg d'afegir 50.000 acomiadaments més i tancar 4 fàbriques. A la de Neckarsulm, la d'Audi, avui s'hi han manifestat uns 6.000 treballadors. Porsche, per la seva banda, aquest dilluns també ha anunciat que els 9.000 acomiadaments que ja s'havien anunciat al març n'afegirà 5.000 més. Qui té la culpa de tot plegat? Bàsicament, la caiguda de les vendes al mercat xinès, que durant molts anys ha estat capdalt en el compte de resultats de les companyies alemanyes. És un mercat que cada cop compra més els seus propis vehicles i dona l'esquena als fabricants europeus. Un altre dels gegants de l'automòbil i paradigma del luxe, Mercedes-Benz, va presentar ahir els resultats del primer semestre. Va anunciar beneficis, però al darrere s'amaga una caiguda del 30% en les vendes de turismes a la Xina.
0: Hi ha temors creixents d'una expansió de la guerra a l'Orient Mitjà després de l'operació militar conjunta entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita contra milícies armades pro-iranianes a l'Iraq. El govern de Bagdad afirma que defensarà la seva sobirania davant d'atacs de països veïns. L'atac nord-americà i saudita a l'Iraq han causat una vintena de morts, entre els quals 5 militars iranians. Les faccions armades pro-iranianes asseguren que respondran a l'atac. Aquesta matinada, l'Iran havia bombardejat una base militar nord-americana a Jordània en un atac sorpresa, com ha qualificat el Comandament Militar Central dels Estats Units. La por a una expansió geogràfica del conflicte també augmenta després de les explosions que hi ha hagut aquesta tarda en un port mediterrani d'Egipte, al delta del Nil. Dos vaixells s'han incendiat per la caiguda d'un dron explosiu d'origen desconegut.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de temporers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
9: La paeria té des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
10: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
9: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: I ens situem ara a Tarragona perquè els fets delictius registrats a la ciutat han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats que s'han fet públics a la Junta Local de Seguretat es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
11: Entre les dades destaca la davallada d'un 5,6% dels delictes contra el patrimoni, però per altra banda han augmentat en un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens dels fets delictius. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
12: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona. La col·laboració creix entre els cossos policials.
11: En aquesta línia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'incrementarà el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
13: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
11: Parlon ha dit que la comissaria conjunta dels dos cossos a la ciutat podria estar enllestida d'aquí 2 anys.
0: Hotels i càmpings de la Costa Daurada preparen accions informatives i lúdiques pel dia de l'eclipsi solar, el 12 d'agost. En alguns casos, per prevenir els turistes desinformats i, en d'altres, per oferir una experiència única als seus clients. Tarragona, Manel Sastre.
14: A Salou, per exemple, el Best Negresco, que és un històric de la Costa Daurada, tematitzarà les seves instal·lacions i farà una festa al seu terrat per acompanyar l'esdeveniment amb música. El Modena Valverde, que és la directora, explica que a tots els clients, especialment els estrangers més despistats, els donaran instruccions per evitar lesions.
15: He preparat un tríptic perquè, sobretot, volem que ho visquin amb seguretat, que no hi hagi cap despistat que miri el cel i pugui prendre mal. I és per això que els hi donarem en el moment del check-in un tríptic explicant i els hi entregarem ulleres perquè puguin crear un record xulo.
14: En un altre hotel de la zona, l'Olympus Palace, el seu director Joel Segura explicava que també donaran indicacions de seguretat a tots els clients i han adaptat el terrat per facilitar l'observació.
16: Un kit d'experiència a les seves habitacions, que estarà format per unes ulleres homologades perquè ho vegin de manera segura, horaris, una miqueta de seguretat. Tenim una terrassa des d'on creiem que les vistes seran brutals per veure aquest espectacle.
14: La Direcció General de Turisme de la Generalitat no ha previst cap acció concreta per avisar o informar els turistes, així que al final són els mateixos establiments els que decideixen com informen els clients.
0: De seguida obrirem àrea de servei per saber quina és la previsió meteorològica. Abans, però, anem a Lleida, també per parlar de l'eclipsi, perquè el dia 12 es desplegarà un gran dispositiu de seguretat i mobilitat amb més de 200 professionals. S'han dissenyat tenint en compte els milers de persones que ompliran els hotels de la ciutat, però també els visitants d'última hora que es poden desplaçar a la capital de Ponent si en altres punts del sud del país hi ha núvols. Allà hi ha l'Estela Busoms.
17: Des de primera hora de la tarda, Mossos i Guàrdia Urbana controlaran els accessos a la ciutat i es restringirà la circulació al voltant dels dos punts habilitats per l'Ajuntament per seguir l'eclipsi, el Turó de la Seu Vella i el camp de futbol del barri dels Mangraners, amb 11.500 entrades que ja estan esgotades. Només podran entrar-hi vehicles autoritzats i el transport públic, que reforçarà amb autobusos llançadora. Els hotels estan plens, però a més s'ha de preveure que puguin arribar a Lleida aficionats a l'astronomia que a última hora busquin el millor lloc per veure el fenomen. Ho explica l'intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada.
18: El tema és que fa patir si hi ha nuvolositat en un lloc, perquè com que està tan a prop, pot ser que hi hagi desplaçaments d'última hora. Imaginem-nos gent que està allà baix i diuen està núvol. Total, tenim una hora. I a les 4 decideixen de venir cap aquí. No? Tot això ens pot afectar aquí.
17: Pel que fa a la seguretat, es reforçarà la presència policial a les zones més concorregudes, però també als barris. Cristina Morones, tinenta d'alcaldia de Seguretat.
19: Sabem que moltes famílies estaran fora de les seves cases durant unes hores i per aquest motiu també volem reforçar la vigilància preventiva als barris i a les zones residencials.
17: L'Ajuntament també ha demanat a bars i restaurants que posposin les vacances per atendre l'allau de visitants prevista.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
20: Cel serà de cara a les pròximes hores arreu del país. La serenor ens ha d'acompanyar durant aquesta propera nit i matinada amb una nit que serà més càlida que no pas l'anterior a punts de les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre, arribant les mínimes a no baixar en molts casos dels 23 o dels 24 graus. Ara bé, la nit més càlida la tornarem a tenir arran de costa. A l'àrea de Barcelona, preferentment, on la temperatura difícilment baixarà dels 25 graus. A poquet i a mesura que avanci la setmana, costarà una miqueta més de dormir. I tot això en un dijous que es llevarà amb sol durant tot el dia, amb alguns núvols entre el Garraf i el Baix Ebre, de poca importància perquè de precipitacions no se n'esperen. I si apareix algun núvol a la tarda al Pirineu, encara donarem gràcies, però ja diem, de precipitacions no n'esperem. El que sí que podem esperar és un dia de nou amb moltíssima calor, amb unes màximes que a les comarques de l'interior superaran clarament els 36 graus, enfilant-se fins als 38-39 graus, i cap a Ponent i al Prepirineu s'espera amb valors de fins a 40 graus. Una calorada que es mantindrà ben viva com a mínim fins diumenge.
0: L'Ajuntament de Barcelona obrirà a partir de dissabte un espai de dia perquè les persones sense llar es puguin refugiar de la calor. El centre, situat al passeig 2 de maig, a tocar del recinte històric de Sant Pau, obrirà les portes de 10 del matí a 7 de la tarda i des de l'1 d'agost fins al 14 de setembre. Tindrà un aforament de 75 persones que en cas que se superi, prioritzarà les que estan en una situació més vulnerable. Al refugi s'hi podrà accedir lliurement i qui vagi trobarà un espai on seure i amb aire condicionat. També s'hi oferiran refrigeris, begudes i peces de fruita. Sònia Fuertes és la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona que explica per què calia obrir aquest refugi.
21: Aquest és un tema que com a ciutat creiem que ja havíem de poder oferir aquest espai, perquè al final realment tot el que és la qüestió climàtica està canviant molt ràpidament i les temperatures a l'estiu són temperatures molt dures pel que fa a la calor. I obrim no només aquest espai, sinó que també tot el que guarda relació amb l'alerta, que forma part d'un pla de ciutat. Si es donés una temperatura extrema, obriríem més allotjaments.
0: L'Ajuntament de Barcelona facilitarà informació als usuaris assistents sobre altres recursos de la xarxa o espais que durant l'estiu funcionen com a refugis climàtics. Un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant del Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
22: A la concentració s'ha llegit un manifest per reclamar una reforma en la llei davant la violència viària. Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent. Aquestes són algunes de les reivindicacions que recollia el manifest.
23: Demanem una reforma urgent del Codi Penal on tots els delictes relacionats amb la violència viària, que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar una reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
22: Alguns dels participants hi han anat amb casc o bicicleta i s'hi han portat pancartes on es podia llegir justícia per la Tina o assassí a la presó.
0: L'Hospital Vall d'Hebron posa el focus en els grans miops amb una nova unitat amb consultes d'alta resolució. Ja hi ha més de 200 pacients atesos des del setembre del 2024. És una informació de Clàudia Roses.
1: La unitat de miopia del Servei d'Oftalmologia posa en marxa consultes específiques per a pacients amb més de 6 dioptries, ho explica la doctora Anna Buixadera de la secció de retina.
3: L'esforç d'unir les dues patologies i fer un abordatge multidisciplinar és per fer consultes d'alta resolució en les que es faci un diagnòstic, es marqui un pronòstic i es planifiqui un tractament en cas de ser necessari. Aquests pacients són ulls anatòmicament més complicats i tenen més complicacions també quan es fan les cirurgies.
1: Ha afegit que s'hi han fet proves molt innovadores amb els diferents especialistes. El nou consultori ocupa 500 metres quadrats de l'edifici Tramuntana del Parc Sanitari Pere Virgili.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: D'aquí a 10 minuts seran les 11 de la nit. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos i L'agent secret, que ho dirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, que tanca l'estiu al Teatre de Teatre del Festival Grec. N'informa Marta Vives.
4: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, d'Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
5: És meravellós, perquè la gent que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
4: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar i nominat a l'Òscar pel seu paper a L'agent secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
0: La Fundació Thyssen dona protagonisme alhora a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'aquest dijous es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on des de fa anys hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
24: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
25: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart, que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
24: És una ocasió única per veure obres de Cuixart poc conegudes.
25: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I algunes, fins i tot, m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
24: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
26: Seguim amb aquest compromís. Simplement estem junt amb l'alcaldia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
24: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.
0: Ha mort als 56 anys el músic irlandès Glenn Hartzard, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia. Les xarxes s'han omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat pels fans, pels músics i per la premsa musical per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis i la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, hi han expressat el seu dolor. Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Ingrova, amb qui va formar el duet de Swell Season. La pel·lícula va tenir un gran impacte arreu i la seva adaptació com a musical a Broadway va obtenir 4 premis Tony el 2012. Hanser havia actuat abans en una altra pel·lícula centrada en la música The Comintens de l'any 91. El 2023 es va fer cèlebre la seva interpretació Fairytale of New York durant el funeral de Cher McGowan.

0: Esports.
1: Doncs falten 5 minuts per les 11 de la nit. Arriba l'actualitat esportiva. Francesc Ripoll, bona nit.
2: Bona nit. Ja s'han acabat els dos partits amistosos dels que estàvem pendents. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley. Jofre a l'inici del partit i Quique García a la recta final han estat els golejadors blanquiblaus. En el primer dels dos partits que l'Espanyol ha de jugar en la seva estada a Anglaterra, ho he jugat contra el Burnley, equip amb qui Club comparteix propietat, i dissabte jugarà el segon i últim amistós d'aquesta estada pretemporada. L'equip de Manolo González s'enfrontarà al Middlesbrough anglès. I el Sabadell, de la seva banda, equip que jugarà a la segona divisió la propera temporada, ha derrotat el Manresa per 2-1 amb dianes d'Escudero i de Miguelete, totes dues a la segona meitat. Per cert, que l'equip vallès ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat, en aquest cas cedit pel Valladolid. I el Girona ha empatat a 3 davant el Castelló, equip de la segona divisió. Els gironins s'han avançat amb un gol de Brian Hill. El Castelló ha remuntat abans del descans amb un doblet de Benat a la represa tornant a donar avantatge al Girona. Els visitants, però, han igualat el marcador a la recta final. Podem sentir declaracions d'Alejandro Francés, jugador de l'equip gironí.
3: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
2: Fermín López reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
4: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
2: En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
5: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
2: Encara al Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al setembre, on es parlaria d'una aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini d'uns 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un rival marroquí. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el mateix 15 d'agost.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Obrim plena poliesportiva. Lleida de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat armènia que arriba procedent del Bourg-en-Bresse, l'equip de la primera divisió francesa. Joaquín Prado és el secretari tècnic del conjunt lleidatà i valora aquesta incorporació de Darius McGee a l'equip de la Terra Ferma.
6: Pues muy contentos con la incorporación de Darius McGee, un jugador que ya lleva dos años demostrando en Europa, tanto en Alemania, en Bonn, como en Francia, en Bourges, su capacidad anotadora, su capacidad para generar, su capacidad para dirigirse en la posición de base. Creemos que es una muy buena incorporación, que va a ser, sin ninguna duda, uno de nuestros principales generadores ofensivos.

0: Dimecres 29 de juliol del 2026. Què en farem d'aquestes colors i d'aquesta xafogor? Agafin aire, perquè ens venen allò 3 dies. Deixin estar si és onada de color o no ho és. És igual. Que venen dies de xafogor intensa. Santa Marta, patrona de l'hostaleria, la nostra primera salutació del dia ha d'anar dirigida, doncs, a totes aquelles i aquells que es fan un tip de treballar perquè el lleure de tots plegats, i més en aquesta època de l'any, respongui als desitjos que ens hem fet la resta de l'any. Avui el tradicional esmorzar a l'Hotel Calípolis del Gremi d'Hostaleria servirà per brindar i per reconèixer la feina del Chiringuito Papaya Beach, de l'empresa de càtering simpàtic de Sitges Group Apartments i del sector de l'oci nocturn per la concessió de bé cultural d'interès local al carrer Primer de Maig. I avui també acaba el curs polític del 2025-2026, tot i que ens temem que amb molt pocs motius, o potser no n'hi ha cap, per brindar per massa res. El ple municipal del mes de juliol, el darrer del curs, abans de la pausa vacacional de l'agost, arriba sense que s'hagi pogut consumar el relleu a l'alcaldia, prou que ho saben, i amb una sensació d'encallament en el debat sobre determinats temes. Serà també el primer ple amb el govern amb una minoria de 7 regidors, que són una tercera part dels 21 regidors del consistori, i està per veure quin paper exercirà Verds en Comú Podem, ara que Carme Gasulla torna a estar a l'oposició. Vox demanarà la reprovació de l'alcaldessa en un gest que en la pràctica no tindrà més recorregut que el d'allò que en diuen els castellans del derecho al pataleo.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Nou i dos minuts, en uns moments els expliquem tot el que ha de donar de si el ple d'avui a partir de les 4 de la tarda en directe a través de la sintonia de Ràdio Maricel, de Canal Blau i també del canal de YouTube de l'Ajuntament. Avui que s'ha fet clar a les 6 hores i 13 minuts, el sol ha sortit a 3 quarts de 7 en punt, el sol es pondrà a les 9 i 12 minuts i es farà fosc a gairebé 3 quarts de 10, a les 9 i 44. El dia s'escurçarà 1 minut i 57 segons. Ara anem a cavall de gairebé 2 minuts al dia. Anem escurçant el dia de 2 minuts en 2 minuts. 14 hores i 27 minuts de llum solar i 9 hores i 32 minuts de foscor. Avui que en la nostra tertúlia jove, després del repàs als titulars dels diaris, la Carola Fernández conversarà amb els nostres joves tertulians sobre turisme i la massificació turística i sobre el decret d'habitatge B, sobre totes aquestes mesures que d'una forma o una altra poden afectar els preus de l'habitatge. Avui en parlarem perquè ahir també es van donar a conèixer les noves zones tensionades, les que deixen d'estar tensionades, i pel que fa a Sitges no pateixin, perquè estarem tensionats fins al dia del judici final. No serà pas el nostre municipi. Vaja, el dia que Sitges perdi la categoria de municipi tensionat és que tota Catalunya estarà ja destensionada absolutament. Tertúlia jove avui, per tant, amb el turisme i amb el decret de l'habitatge. Després saludarem Núria Escarp, perquè a Sitges ha nascut un nou club esportiu. És el Sitges Olímpic Club. La Núria ens explicarà el sentit final d'aquest nou club esportiu que s'afegeix a la llarga llista que ja té el municipi, i el programa acabarà en conversa d'en Pitu Valera amb el nou coordinador del Club Patí Subur Sitges, l'Aleix Garreta. I amb l'Aleix Garreta arribarem a les 12 del migdia. Més enllà del ple municipal d'avui, que els comentarem en uns momentets, altres informacions d'agenda. Qui vulgui música, avui té dues propostes musicals prou interessants totes dues. Per un costat, el Racó de la Calma, recital de cant amb Álvaro Vasco, contratenor. No és habitual un concert amb contratenor, acompanyat de la pianista Llum Colomer. Álvaro Vasco, nascut a Sevilla, primer premi en l'apartat de cant del concurs Miravent Magrans del 2025. Protagonista aquesta nit, per tant, d'aquest concert que tindrà lloc a les 8 del vespre d'avui dimecres 29 de juliol al Racó de la Calma. A partir de 8:45 del vespre, avui dimecres, a la parròquia Los Niños Cantores de París, dirigits per François Polgar i acompanyats al piano per Jean-Christophe Polgar. A la parròquia, a partir de 8:45, i entrada gratuïta. Els nens cantors de París. Aquestes són les dues propostes musicals per avui dimecres, dia 29. Avui dimecres, dia 29, que també teniu Cinema a la Fresca a la platja, una nova sessió de Cinema a la Fresca, entre 2:15 a les 10 de la nit, quan ja es comença a fer fosc de debò. La pel·lícula d'avui a la platja de la Fregata és Little Amélie. Accés lliure, no cal ni dir-ho, a la platja de la Fregata aquesta nit, cinema lliure, cinema a la fresca amb Little Amélie. Què més tenim? Com els comentàvem, Santa Marta, que avui tota la gent de l'hostaleria brindarà a l'Hotel Calípolis en l'esmorzar, i van tenir sopar de Santa Marta avui a l'esmorzar, i també totes aquelles persones que vulguin col·laborar a la recollida, bé d'aliments, bé de material de primera necessitat pels afectats del terratrèmol de Veneçuela, que sàpiguen que avui a l'espai Joan Tarrida, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9, hi ha recollida de material i aliments per Veneçuela. Material ortopèdic, aliments infantils no peribles o també menjar per mascotes. Si voleu col·laborar en aquesta crida, en aquesta recollida d'aliments i de material pels afectats pel terratrèmol de Veneçuela, ara fa un mes, aquesta tarda a partir de les 5 i fins a les 9 del vespre a l'espai Joan Tarrida.

I en les nostres informacions d'agenda, la setmana que ve ben plena, perquè demà dijous, dia 30, finalitzarà la 50a edició de l'Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges, que durant aquests dies se celebra al Prado. Recordar per aquells que l'estan esperant amb delit, perquè la cartellera ja l'anuncia de fa dies, que és a partir del dia 3 d'agost, que és dilluns que ve, el Prado presentarà l'Odissea de Christopher Nolan. No, en el cas de Sitges no és en 70 mil·límetres, eh? Però no passa res. L'Odissea de Christopher Nolan al Prado a partir del dia 3 i fins al 12 d'agost. El Prado que demà dijous clourà la 50a edició de l'Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges. Però probablement demà dijous el que acapari més l'atenció de tothom serà la presentació de la Festa Major d'aquest 2026. Això serà demà dijous a partir de 8:45 del vespre a la Torreta, en aquest acte que cada any aplega més gent a la Torreta, com l'any passat, en aquest indret que la comissió va batejar com la plaça. Doncs allà es presentarà la Festa Major d'aquest 2026. Per tant, sabran el pandonista de Festa Major, sabran la pandonista de Santa Tecla, que molts els despertaran molts records d'infantesa si ja teniu una certa edat, si teniu, què direm això, a partir dels 50, com a mínim, és probable que la pandonista de Santa Tecla us desperti molts records molt bonics d'una botiga molt coneguda i molt popular entre la mainada i sobretot entre els que feien, i aquí s'aturarà la pista, manualitats. Pandonista de Santa Tecla, que es coneixerà també demà. I, òbviament, també tota la resta de persones heu recorreguts de la Festa Major d'aquest 2026. Òbviament, la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín, l'alcaldessa Aurora Carbonell i el president de la Comissió de Festa Major, Xavier Salmerón. El dia en què sabem també per una informació de Canal Blau, vaja, això és una, com diria aquell, això és una afrenta com una casa. Bé, Canal Blau ha anat a pirotècnia igual. I el cas és que ahir publicaven els companys de Canal Blau que pirotècnia igual ja té dissenyat el castell de focs de Vilanova i la Geltrú. Saben la setmana que ve, la Mare de Déu de les Neus, aquest cap de setmana dia de Castellera, en fi, festa grossa a Vilanova, aquella festa major en la qual no hi anava ningú, fins i tot els vilanovins marxaven de Vilanova. I ara, diguem-ne, que s'ha reconvertit en una de les festes majors més importants del Penedès. Bé, el cas és que a Vilanova, el castell de foc, la pirotècnia de les colles de foc, l'encesa dels focs d'artifici del Bot del Poble, tot plegat suma 40.000 euros de pressupost. I pel que es veu, el castell de foc de Vilanova tindrà, doncs això, un afegit, una mica de sobrevoltatge de foc. I la informació de Canal Blau continua dient: a l'altra cara de la moneda hi tenim Sitges, que amb el pressupost congelat durant els darrers 3 anys, enguany veurà com se li redueixen alguns dels elements característics d'aquest castell de foc. Els catamarans que s'utilitzen per donar més amplitud i poder disparar els coets des del mar no hi seran aquest any. Així com tampoc les lletres que s'encenen i que desitgen una bona festa major. El pressupost de Sitges és de poc més de 50.000 euros, una xifra a la qual també s'hi contemplen els 21 morterets, el foc de les colles de bèsties i diables, l'encesa de focs d'artifici de la sortida d'ofici, la processó i el final de festa. Tot i assegurar des de la pirotècnia igual que Sitges manté també un dels escenaris incomparables per llançar l'espectacle, l'edició d'enguany patirà aquestes retallades per poder centrar el foc en altres punts degut a l'increment dels preus dels materials. O sigui que, segons aquesta informació de Canal Blau, el castell de foc d'aquest any no tindrà allò el foc des de l'aigua, ni tampoc tindrà aquell rètol. Allò que ja coneixíem des de petits, allò dels Sitges, allà aquella fumera que després no es veia res, no es veia ni a la set. Bé, doncs no hi haurà el rètol. També està per veure fins a quin punt s'utilitzarà la campana i la façana de l'església. La campana, el campanar i la façana de l'església. Perquè ja ho saben que amb el campanar restaurat, tan colorit, tot plegat, a veure fins a quin punt s'hi pot instal·lar determinat tipus de pirotècnia. Però d'això ja en parlarem. Demà presentació de la Festa Major, dir també per tots aquells que s'acostin
a la Torreta, que hi haurà paradeta de la Comissió de Festa Major. La paradeta vendrà aquest pack adult format per samarreta, barret, bano, bossa i també un penjoll pel mòbil, al preu de 54 euros. La paradeta de la Comissió, que estarà al Mercat Municipal, i la setmana que ve a la Diada de la Mare de Déu del Vinyet.

Vinga, quatre coses més d'agenda, perquè bàsicament el que hem d'assenyalar ja de cara al cap de setmana, recordar a totes aquelles que estiguin Vinyet que estan convidades, convidadíssimes. Em dic Vinyet, un nom de Sitges, la celebració que tindrà lloc el diumenge 2 d'agost a 3:45 de la tarda al Santuari del Vinyet. Hi actuarà la Suburban, es farà una foto de grup i brindis amb copa de cava i venda de polseres. Com va dir l'alcaldessa, avui ens va dir, bueno, ho diuen, però ja veurem què passarà l'any que ve. En fi, a qui li toqui l'any que ve, però com a mínim l'alcaldessa hi va dir que l'Ajuntament es plantejarà tornar a col·laborar en aquesta celebració d'en Dic Vinyet, un nom de Sitges. També ens va cridar l'atenció i que l'alcaldessa no va saber tampoc respondre per què s'hi havia deixat de col·laborar. Però tot va ser un canvi de legislatura i se'n va anar la celebració a Can Pistraus, per dir-ho d'alguna manera, i han estat les pròpies Vinyets les que s'han basquejat per continuar-la celebrant. Recordar, val la pena dir-ho també, perquè tindria sentit que l'Ajuntament hi col·laborés, que el Santuari del Vinyet és municipal. És propietat municipal, el Vinyet. El Vinyet, diguem-ne, que és del municipi, i òbviament la gestió eclesiàstica del Vinyet depèn del bisbat, només faltaria que depengués del municipi, però del municipi és tota la resta. Per tant, tampoc seria fora assenyat pensar que l'Ajuntament col·laborés de nou amb la celebració de Dic Vinyet, un nom de Sitges. Una de les celebracions del cap de setmana, d'aquest cap de setmana en el qual començarà el Festival Jardins de Terramar, aquest divendres amb Sílvia Pérez Cruz, el dissabte amb Sergio Dalma i el diumenge amb Joan Dausà. Aquests tres primers grans noms en el Festival Jardins de Terramar. I aquest cap de setmana, en el qual les Colles de Foc organitzen aquesta encesa a la discoteca Mambo, aquesta festassa, a partir de la 1 de la matinada del dissabte dia 1 i fins a les 6 del matí del diumenge dia 2. Bé, de fet, és des de la 1 de la matinada del diumenge fins a les 6 de la matinada del diumenge. En qualsevol cas, organitzada la festa per les Colles de Foc sitgetanes, i a tots aquells que porteu samarreta de Colla de Foc, hi ha tot això, beguda inclosa. Preu de l'entrada, 5 euros. El benefici es destinarà íntegrament a les Colles de Foc. Això només vol dir, òbviament, foc a dojo per aquesta festa major i per aquesta Santa Tecla.

9 i 16 minuts. Santa Marta, d'aquí una hora i quart aproximadament a l'Hotel Calípolis, l'esmorzar tradicional de Santa Marta, que organitza el Gremi d'Hostaleria de Sitges. A partir de 10:45, benvinguda i respons. En aquest cas, el respons ja es fa allà mateix. Ens ha creat l'atenció, eh? Perquè evidentment, respons només té un únic significat, que és aquella pregària pels difunts. Per tant, diguem-ne que el que s'acostumava a fer, recordaran els que tinguin més edat, que s'acostumava a fer una celebració religiosa, i en aquesta celebració religiosa, òbviament, el record als difunts, aquesta vegada, com en els darrers anys, en aquest cas el respons es fa en el mateix context de l'esmorzar. Els reconeixements de Santa Marta, la secció platges pel Chiringuito Papaya Beach, la secció restauració per Catering Simpàtic, pel reconeixement també a la feina de Sitges Group Apartments, a la secció allotjament, i finalment pel reconeixement a la secció d'oci nocturn i entreteniment al carrer del Pecat per la denominació de bé cultural d'interès local promogut en col·laboració amb l'Ajuntament de Sitges. Avui, a partir de 10:45, l'esmorzar del Gremi d'Hostaleria. L'Ajuntament, que també fa balanç, el primer balanç turístic de l'any. D'aquesta manera, Sitges fa un primer balanç turístic i impulsa accions per consolidar un model més sostenible, intel·ligent i competitiu. Si fa no fa l'argumentari de cada any per aquestes dates de Santa Marta, el Consell Assessor de Turisme de Sitges ha celebrat la primera de les seves cites anuals per fer balanç de les principals actuacions desenvolupades durant el primer semestre de l'any i compartir amb el sector les línies de treball que marcaran els propers mesos. La regidoria ha presentat al Consell Assessor el balanç de les actuacions. En termes de promoció general, durant els primers 6 mesos de l'any s'han organitzat 5 viatges de premsa amb 41 periodistes internacionals, 2 accions comercials, 2 viatges de familiarització amb 33 professionals d'agències de viatges, etc, etc. Tot això, òbviament, per donar a conèixer la destinació de Sitges i també tot allò que pot oferir Sitges als professionals de diferents àmbits. Un altre aspecte destacat està l'evolució dels canals i xarxes digitals de turisme. Instagram continua consolidant-se com el principal aparador internacional de Sitges, amb un increment del 30% de seguidors i elevats índex d'interacció. TikTok ha crescut en un 35% i LinkedIn en un 43%. I aquesta tarda, en el ple municipal, debat sobre la llibreria del Patronat, perquè el ple posarà sobre la taula el procediment de licitació de la llibreria del Patronat. Ahir ens en va fer 5 cèntims l'alcaldessa. Recordin que aquesta ja era una proposta que estava entre cella i cella del govern, que Sitges tingui una llibreria. El problema principal de qualsevol negoci, sigui llibreria o no sigui llibreria, és el preu del lloguer. En aquesta licitació s'estipula aproximadament un preu de lloguer per aquest local del Patronat de 700 euros. Com qualsevol licitació, està oberta a tots aquells que visquin a la Unió Europea. Això no vol dir que ens aparegui un belga, un alemany o un italià amb una proposta de llibreria, però això vol dir que està oberta, òbviament, al nostre àmbit més proper. Vingui algú de Mata de Pere, de Cornellà, de la Seu d'Urgell, de Vilanova o de Vilafranca, i sitgetans i sitgetanes, evidentment. El procés de licitació comença precisament per l'aprovació de les bases. A partir d'aquí, aquestes bases es fan públiques, es presenten les propostes i després caldrà escollir una proposta, la millor proposta, perquè aquesta llibreria del Patronat sigui un fet. Això vol dir que han de passar mesos abans el procediment no acabi, però com a mínim hauria de començar avui en el ple municipal. El ple, per tant, porta avui un d'aquests temes, la licitació de la llibreria del Patronat, que importarà, per qui tingui la llibreria, aproximadament un lloguer d'uns 700 euros al mes del local. El ple que també portarà l'aprovació inicial del reglament de les llars d'infants i 2 mocions de Vox. La primera també té un punt cridaner perquè està exposat d'una forma molt vehement l'assumpte, eh? La primera és:
Proposta d'acord del grup polític municipal de Vox per potenciar l'activitat policial de repressió activa de la delinqüència. Atenció al concepte, eh? La repressió activa de la delinqüència per part de la policia local de Sitges. Aquesta és la primera moció de Vox i la segona per la reprovació de l'alcaldessa Aurora Carbonell i del seu govern d'Esquerra i Sitges Grup Independent per la situació en la qual es troba el municipi i la minoria del govern actual. Per tant, es parlarà de la situació política actual, però com els dèiem a l'inici del programa, la reprovació no té en la pràctica cap efecte. És a dir, reprovar l'alcaldessa, clar, la pots reprovar, però després d'això, diguem-ne, més enllà del debat i més enllà que aquesta reprovació pugui ser una reprovació a la qual també s'hi afegeixin molts grups municipals del consistori, en la pràctica, com ja els dèiem les darreres setmanes i els darrers dies, no hi ha res, diguem-ne, que pugui canviar en els propers mesos, eh? Per la vida és així. En qualsevol cas, serà segurament un dels temes del ple municipal d'avui, aquesta reprovació de l'alcaldessa que proposa Vox en aquesta moció. Precs i preguntes i pau i glòria, perquè amb el ple del juliol es tanca el curs polític 2025-2026.

està marcada. De la mateixa manera que les eleccions al Parlament de Catalunya les pot convocar quan vulgui el president de la Generalitat, perquè en té la potestat, i de la mateixa manera que les eleccions a tot l'Estat les pot convocar el president del govern espanyol sempre que vulgui, en el cas de les corporacions locals, en el cas dels ajuntaments, les eleccions no es poden avançar. Allò de dir, no, és que les avancin i ho rematem tot, no. Només es poden avançar en el cas que passi quelcom d'extraordinari que la Junta Electoral entengui o consideri que mereixi això, la celebració d'unes eleccions locals. Si no, si hi ha un procediment pautat en el marc de les eleccions de tots els tipus, és el procediment de les eleccions municipals que té data i, per tant, tothom esperar, agradi més o agradi menys, el mes de maig de l'any que ve.

Un 29 de juliol del 1907 començava a funcionar la nova fàbrica de calçat de Pau Benaset, situada a la cantonada dels carrers d'Espalter de Sant Francesc. I tal dia com avui, de l'any 1965, Samuel Barrachina era nomenat fill adoptiu de Sitges pel consistori presidit per Josep Ferret i de Querol. I les nostres efemèrides d'arreu del món. Bé, comencem les efemèrides d'arreu del món amb un tema que podria ser perfectament la cançó de l'estiu, perquè va ser una de les cançons de l'estiu d'aquell temps. La pel·lícula es va projectar al Retiro amb una gentada impressionant. I aquest tema, que és "Ets la persona que jo vull", era el tema final de la pel·lícula. Era el tema final de Gris, i el cantaven John Travolta i Olivia Newton-John.

Olivia Newton-John, que malauradament va tenir una vida des del punt de vista de salut, una vida prou trasbalsada, va morir de càncer, però un intèrpret estimadíssima. I John Travolta, després de Gris i d'algunes pel·lícules amb una sort, no seria fins que arribés Quentin Tarantino i el Reservoir Dogs, en què de nou Travolta va convertir-se en una estrella cinematogràfica. Gris va tenir un èxit enorme, i aquesta cançó, una de les cançons de la pel·lícula que més es va vendre. N'hi ha una bona colla, eh? No és només l'única. El tema final de Gris, cantat per John Travolta i Olivia Newton-John.

Tal dia com avui de l'any 1836 el van veure fa dos dies. El diumenge ho varen veure diverses vegades. Tal dia com avui s'inaugurava l'Arc de Triomf de París, ordenat per Napoleó. És aquest Arc de Triomf en el qual s'emmiralla Donald Trump per fer un Arc de Triomf a Washington, més gran, òbviament, també amb unes proporcions ben poc coherents, però en qualsevol cas li és igual a Donald Trump, que ha convertit la sala oval del despatx oval de la Casa Blanca. Allò sembla un antiquari ple de un mal gust, una cosa aixabacant absolutament. Bé, l'Arc de Triomf de París, que serà sempre l'Arc de Triomf per excel·lència i que marca l'eix dels Camps Elisis, l'Arc del Carrusel del Louvre, l'Arc de Triomf de París i al final de tot, l'Arc de la Defensa, l'Arc del Barri

de la defensa. Tal dia com avui del 1836 s'inaugurava l'Arc de Triomf. Tal dia com avui de l'any 1837 començava la desamortització de Mendizábal. El president del Consell de Ministres, Juan Álvarez Mendizábal, posava al mercat les terres no productives, la majoria de l'Església, 1837. Tal dia com avui de l'any 1958, Eisenhower creava la NASA, l'Agència Nord-Americana de l'Espai, que començava a funcionar l'1 d'octubre del 1958. Tal dia com avui, de fa 45 anys, es casaven Carles i Diana. Ella tenia 20 anys, ell en tenia 32, la resta de la història prou que ja la saben, però aquell va ser un casament carregat d'opulència i després ja ho saben com va acabar tot plegat, 1981, casament de Carles i Diana de Gales. I tal dia com avui, amb això acabarem. La cançó és molt coneguda, però segurament la notícia no tant. Tal dia com avui de l'any 2005, un licitador anònim va pagar pel manuscrit original d'una de les cançons clàssiques dels Beatles, $1,000,000. Algú té a casa seva, per tant, per $1,000,000 el manuscrit original de All You Need Is Love.

Corria l'any 1967 i la BBC encarregà als Beatles un tema musical per participar en un espectacle que es titulava El nostre món. Va ser el primer programa de televisió transmès via satèl·lit a més de 30 països. I cada país, d'alguna manera, hi presentava una proposta musical. La BBC va encarregar als Beatles un tema, i el tema que va sortir és aquest. Per als músics que ens escoltin, si n'hi ha algun, un dels pocs temes escrit en compàs 7-4. Inhabitual, molt inhabitual, però estem també en una època d'uns Beatles més experimentals, a finals de 60. En qualsevol cas, la cançó es va fer popularíssima.

Comença el tema amb els acords de la Marsellesa i després es deixa anar. Tot el que necessites és amor 1967 amb els Beatles. Tanquem les nostres efemèrides d'avui. Cançó de l'estiu. Les notes que acompanyen a la cançó de l'estiu ens diuen que Umberto Tozzi la va prendre de el Glòria de la Missa Solemnis de Beethoven. Nosaltres no li hem trobat la solta l'assumpte, però bé, és igual. És igual perquè la cançó es va fer extraordinàriament popular. Estem a finals dels anys 70, se'n van fer versions, una versió en castellà, aquell Glòria falta sent el aire, però no escoltarem la versió en castellà, sinó la versió original en italià. A l'estiu del 1979, Glòria, una cançó pop escrita i composada en italià per Umberto Tozzi i Giancarlo Bigazzi, es va convertir en un èxit total. Després se'n van fer més versions, el propi Tozzi en va fer una quan era més gran, però la força que té la cançó inicial, el tema original, Glòria, va ser enorme. No només a Espanya, Hispanoamèrica i Llatinoamèrica, estàvem en l'època forta dels cantants italians, dels quals, diguem-ne, se'n manté molt l'esperit, aquest esperit de Sergio Dalma, que veu molt també d'aquella forma de cantar italiana. 1979, Glòria, Umberto Tozzi.

27 anys tenia Umberto Tozzi, que també es va fer extraordinàriament popular amb la cançó Tu, però Glòria va ser, com els dèiem, un èxit a tot arreu. No només a Espanya, Suïssa, Bèlgica, Gran Bretanya, Itàlia, no cal ni dir-ho, i l'any següent, el 1980, la cançó va arribar a Llatinoamèrica, on va ser també un èxit. La nostra cançó de l'estiu d'avui, Umberto Tozzi.

0: Cançó de karaoke, eh? No cal ni dir-ho. 9:36, seguim endavant. Avui que Santa Marta, com els dèiem, la patrona de l'hostaleria, també Sant Adam, Sant Pròsper, Santa Serafina, Sant Simplici, Sant Faustí i Santa Beatriu. Fernando Alonso, el pilot de Fórmula 1, 45 anys, celebra avui. L'actriu Marta Bellinger en fa 57. La comunicadora Sandra Sabatés, 47 anys, celebra avui. La cantant i guitarrista Patti Scialfa en fa 73. I l'epidemiòleg, quant temps fa que no escolten ni veuen? Ho varen veure fa poc per mort d'aquest virus en el vaixell d'aquells expedicionaris, d'aquella excursió. Fernando Simón, 63 anys, celebra avui, l'epidemiòleg més viral, o un dels més virals, en època de la pandèmia, en època de la Covid, que no s'ho creuran, afortunadament, ja han passat anys, 6 anys han passat ja. 6 anys d'aquella festa major que no es va fer, 6 anys hauran passat, i ens semblava que 6 anys. Si han sortit al carrer perquè a casa no podien aguantar, i al carrer diuen, caram, quina xafogor, i després passa la màquina aquesta, que, bueno, és igual, faríem una dissertació sobre les màquines que passen pel carrer per intentar netejar. I no ens en sortim. Un 76% d'humitat, hores d'ara, amb 28 graus de temperatura, i encara estàvem una mica més amunt d'humitat al començament del dia. Bé, què ens anuncia la previsió? Que ve més calor, i en el cas de la costa, més xafogor. Per tant, la combinació perfecta, l'equació perfecta per un Sitges estiuenc. O més estiuenc que encara, eh? O sigui que si poden, a refrescar-se com sigui, compte a les hores fortes de la calor. De fet, com ens diuen més d'un de vostès, és que surtis a l'hora que surtis, ara és igual, perquè però sí, és evident que hi ha hores en què la calor encara és més intensa, eh? Sobretot, compte, refrescar-se molt, hidratar-se molt, tot allò que vostès han escoltat, manta vegades, perquè sol, calor, xafogor i poca pluja. Aquí va la crònica del tot singular, diríem, del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem una nova jornada marcada per l'estabilitat, pel cel serè arreu, tret d'algunes nuvolades que poden deixar alguna precipitació no gaire important en sectors del Pirineu Oriental, però que sobretot ve marcada per aquesta temperatura elevada, que ja ha superat els 25 graus de temperatura mínima a diferents punts del litoral, especialment el central i sud. Per exemple, els Alfacs no s'ha baixat els 26 graus durant tota la nit, i esperen que aquesta temperatura elevada extrema se vagi desplaçant de cara a les properes hores cap a sectors de Ponent, on esperen que durant les hores centrals del dia es puguin assolir els 40 graus a diferents punts d'aquests sectors. De cara als properes jornals mantindria una situació semblant, tot i que no es descarta que a finals del passat demà es puguin produir algunes tempestes en alguns sectors de l'oest del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: No s'ha sentit res, eh? Bé, tampoc era res. Bueno, mira, sí. A veure si arreglen aquest.
1: Sí que era,
0: sí. Ai, deixa'm-ho dir, perquè ara quan tornes... A veure si arreglen aquí, en aquesta casa que es diu Ajuntament, que a hores d'ara no és accessible a tothom, com no ho era fa una setmana, fa dues, fa tres, fa quatre, fa cinc, fa sis. Perquè hi ha una porta de vidre en el lateral que continua espatllada. I esperem una peça, també. Jo crec que es pot fer una tesi doctoral de les peces que s'han arribat a esperar de Sitges per arreglar, des d'escales mecàniques, ascensors, portes de vidre. Bé, doncs a veure si en algun moment s'arregla d'una vegada. Bé, la Carola m'explicava això de la porta de vidre per no parlar d'una altra porta, però és igual. Quin dia de portes? Hola!
2: Bon dia, Vicenç.
0: Hola.
2: Sí, sí.
1: Bon dia.
2: Com diu aquell, no em facis parlar.
0: Com està, eh?
2: No em facis parlar.
0: O com diuen en castellà correcte, no me hagas de hablar.
2: No me hagas de hablar.
0: No me hagas de hablar. Sí, sí. Volen una notícia bona que ha baixat l'atur? Doncs mira, com a mínim una notícia bona. L'atur cau a Espanya al 9,8, el nivell més baix des de l'any 2008. És una de les notícies del dia. A Catalunya la taxa de desocupats se situa en el 7,9%. Catalunya lidera la caiguda de l'atur i l'auge d'ocupació a l'Estat. Després hi hauria aquella derivada, del tipus de lloc de treball, etc, etc, etc, i fins a quin punt també la regularització de moltes de les persones que esperaven precisament papers ajudat a aquesta circumstància. Qui més, qui menys, segurament en el seu fur intern ja podia dir, no, és que aquest home que no ho veu, que no pot anar pel món d'aquesta manera. En Pitu ja somriu, perquè és clar, home, és clar.
1: Ja sabem de qui parla, ja.
0: S'ha d'anar en compte amb aquestes coses. S'ha d'anar en compte. Si volen allò, un consell d'aquells dels avis, intentin arribar a grans, més aviat prims. És un bon consell. Joan Laporta té 64 anys, ha passat una arrítmia. Hi ha molta gent que ha tingut arrítmies, i continua vivint i no passa res, però ens podem imaginar com era l'arrítmia de Joan Laporta, perquè es veu que van trucar fins i tot al cardiòleg català més conegut,
2: Valentí Fuster.
0: Valentí Fuster. No direm que per veure si us hi podia donar un cop de mà, perquè no és aquest el cas. Els metges ja sabien què feien, però per un assessorament. Bé, el cas és que Laporta ja s'ha recuperat, la cadència del cor de Joan Laporta ja va com ha d'anar.
2: Com diu ell, torno a tenir el cor bategant de forma rítmica.
0: Exacte, rítmica, sincopada, a compàs. Però és clar, és que amb aquesta vida, com vols que el cor et bategui d'una manera allò, sincrònica, més aviat asincrònica. El cas és que Joan Laporta ja està bé. Vinga, una altra bona notícia, perquè millor està bé que està malament. Paradoxalment, també té un punt, La Vanguardia no diu res, res, absolutament res, ni amb titular petit a primera pàgina, de l'indult per Laura Borràs, que ha estat també una de les notícies de les darreres hores. Indult per Laura Borràs, diu l'Ara, com a gran titular en la seva primera pàgina, i amnistia per Serret i la mesa del Parlament. El govern espanyol rebaixa la pena de presó per a l'expresidenta de la cambra, però li manté la inhabilitació. Hi havia una pena de presó de 4 anys i mig, si no recordo malament. Li deixen 2 anys, no entrarà a la presó. En el seu moment ja es va dir que això era una pena absolutament desproporcionada. El Tribunal Suprem aplica l'amnistia també a un membre del govern de l'1 d'octubre i també als membres sobiranistes de la mesa. Algunes de les persones que han viscut aquests horrorosos incendis comencen a tornar a casa, i alguns dels ciutadans de la Vall d'Uixó diuen que no se senten encara amb forces per tornar, perquè no saben el que es trobaran allà, i evidentment no ens ho podem imaginar. A l'Ara també entrevisten un d'aquests veïns: no estic preparada per veure-ho tot cremat. Bé, doncs, perquè la imatge de la terra cremada, de la casa cremada, de tot allò que forma part de la vida de la gent, hem pogut també veure pagesos com intentaven salvar el ramat, en fi, explicant històries veritablement horroroses que s'afegeixen a tot el que hem llegit i escoltat els darrers dies. Sembla que fa un any, però ara estem amb allò de... casa de molts se la mengen els cargols. Algú va trucar a algú per dir-li que s'havien exclòs massa alumnes de les proves PISA. I algú va trucar a algú fa un any enrere, l'abril del 2025. La consellera del RAM de la Generalitat ha dit que quan es va saber això, al març d'aquest any, es va actuar amb rapidesa. Bé, doncs avui diuen tots els diaris que sembla que l'Estat va avisar que s'estaven excloent massa alumnes a Catalunya de les proves PISA. I ho va avisar fa un any. Què ha passat en aquest any? Qui va agafar el telèfon? O qui no ho va agafar? O si qui va agafar el telèfon li va dir què li havia de dir o no li va dir? Bé, aquesta és la cosa a hores d'ara. I vostès a casa seva pensaran, més en sabràs que no d'allò, jo que no vulgui saber. Bé, en fi. Aleshores, una personalitat important, també a tots els diaris em fan referència, perquè ha estat un dels grans homes de la Caixa i de l'economia catalana. Ha mort Josep Vilarasau, l'home que va deixar el testimoni Isidre Feiner i l'home que va fer gran la Caixa des d'aquella entitat estrictament barcelonina i catalana fins a una entitat bancària, bé, de quan la Caixa era Caixa d'Estalvis i Pensions, a CaixaBank. Bé, doncs, Josep Vilarasau, artífex del creixement de la Caixa, mort als 95 anys, ha estat actiu fins gairebé al final. Isidre Feiner, el lleó a les pàgines de La Vanguardia, de l'Ara, el mateix article, és un article carregat de elogis cap a Josep Vilarasau, un dels grans homes de l'economia catalana i, com els dèiem, un dels grans homes de la Caixa. Aquests són alguns dels titulars del dia d'avui.

0: I sí que és cert que abans que el Parlament de Catalunya se'n vagi definitivament de vacances, s'ha aprovat la llei de la direcció pública professional. I això afectarà els càrrecs, diguem-ne, importants de la Generalitat, els directors generals i els subdirectors. Vostès diran, quants n'hi ha? Per allò de dir, mira, a la Generalitat hi ha 727 alts càrrecs, 320 directors generals i 407 subdirectors. Aquesta mesura no afectarà a les entitats públiques com l'Institut Català de la Salut, ni als centres de recerca, ni al Consell Audiovisual, etc. Però sí que afectarà la resta de càrrecs de la Generalitat. Després hi ha els subsecretaris i tot allò. Amb què canvia? Bàsicament, el govern de la Generalitat vol que s'acabi allò de que cada canvi de govern porti a antes d'entrar, dejen salir. I que no es designi a dit, sinó que es designi per mèrits. Aleshores, les persones que arribin a aquests càrrecs, per exemple, han de tenir una carrera, la qual cosa ja vol dir en quin estat ens podíem trobar també, eh? Repetim, estem parlant de directors generals i subdirectors. Aleshores, la llei intenta posar punt final al relleu de càrrecs cada cop que canvia el color polític del govern. La selecció es farà per mèrit, capacitat, publicitat i idoneïtat dels candidats. I els processos els avaluarà un nou òrgan independent de qualificació que estarà format per persones de reconegut prestigi en la gestió pública i els recursos humans, designades pel govern i que tindrà una representació paritària, o sigui que, d'alguna manera, les persones que avaluaran a les persones que hagin de formar part de les direccions seran també designats pels partits polítics. Aquest òrgan proposarà 3 candidats i el departament en qüestió en farà la selecció. Entre els requisits per presentar-se al procés hi ha el de tenir titulació universitària i per les subdireccions generals també heu de ser funcionari. A més, s'exigirà, i vostès diran què, s'exigirà el coneixement de català escrit i oral. No sabem com estaven les coses ara.
1: Home, doncs no s'exigia ni això ni titulació universitària.
0: S'exigirà el coneixement de català escrit i oral. No diu aquí res.
1: No diu el nivell, eh? No diu si és un C1.
0: Exacte, no diu aquí ni un C1 ni de... No diu res de tot això, eh? Ja no en parlem dels pronoms febles, perquè els deixes un full amb els pronoms febles i moren allà. Tots, bueno, el cas és que s'exigirà. Bé, en fi, aleshores, aquestes persones designades tindran 7 anys i després 7 anys de diguem-ne, de contracte de treball, i al cap de 7 anys aquest contracte es pot prorrogar 7 anys més si es demostra la capacitat i els mèrits. De la mateixa manera que si hi ha situacions en què, diguem-ne, no es poden demostrar les capacitats o els mèrits, les persones hauran de marxar. O sigui que això és el que hi ha sobre la taula. De què rius?
1: Per si volen presentar, per si volen treballar que per si amb volen... la Generalitat.
2: Sí,
0: que t'ha cridat l'atenció als 720 càrrecs?
2: Sí.
0: Ah, ja m'ho he pensat.
1: Home, no sé quants treballadors hi ha tota la Generalitat. No sé si és... Clar, no, caldria, és saber, clar. Caldria saber, no, sí. el percentatge, però...
2: Sí, sí, això del director general, subdirector, secretari, vicesecretari... No sé. Sí, sí, va.
0: És que ara estic intentant recordar... Oh, no ho recordaré, eh? Que en un sopar de l'agremiat de fa molts anys va venir un càrrec que era de l'equip del conseller d'Economia d'aquell moment. Estic parlant, deu fer de fa 25 anys o una cosa així. I la targa era per guardar-la, per ficar-la en un marc, sobretot en la denominació del càrrec, eh? Era una cosa que recordo que li vaig comentar a la Carme del Campo, la Carme sempre somrient i rient, i ens vam fer un tip de riure.
1: 3 línies, no? Per bé.
0: Exacte.
1: Director d'estratègia, de proporció...
0: És que no,
1: de...
0: recordo, no recordo què deia, però era molt divertit. Bé, en fi, mandats de 7 anys i la fi de la tria DIT, la llei del directiu públic que ha aprovat el govern de la Generalitat. Què afegim, Carola?
1: Vinga, ràpidament. Parlaves abans dels incendis, que ahir la tarda van començar a retornar els evacuats. Recordem, prop de 29.000, sobretot a la zona de Madrid, Àvila i Castelló. Només 18 municipis podran retornar. I cal dir també que ahir es va aprovar al Consell de Ministres la prestació del 70% pels afectats pels incendis. I això és un ajut que es podrà cobrar durant 4 mesos, que no exigirà un període previ de cotització i que no consumirà prestacions futures. I, a més, és un ajut que també, del que també se'n podran beneficiar familiars d'afectats.
0: Per tant, és un ajut sense condicions.
1: Efectivament. Va per treballadors per compte d'altri, els autònoms tenen altres tipus d'ajudes similars i van dirigides a persones que han perdut, en molts casos, en la majoria dels casos, la casa o que han estat desallotjats, més enllà de que el seu lloc de treball es mantingui intacte. És a dir, el teu lloc de treball està perfecte, per tant, tu podràs anar, però resulta que el teu context vital, diguéssim, doncs ha estat clarament alterat, o bé perquè has perdut la casa, o bé perquè has hagut de ser evacuat, confinat, i per tant has de una situació, diguem, de certa vulnerabilitat. Doncs ja es van aprovar aquestes prestacions. Després, una notícia terrible, una més, que vam conèixer ahir a Barcelona, que han detingut el presumpte autor...
0: Aquesta és espantosa.
1: Sí, de l'assassinat de la seva parella després de matar-la davant dels seus fills menors a Barcelona. Vaja, finalment van aconseguir tenir-lo de matinada. Mm-hmm. Nens de 4 i 8 anys, l'home va matar la seva dona i amb aquest és a 32 víctimes mortals de violència de gènere en el que portem d'any, la tercera a Catalunya, 1.373 des del 2003, que és quan es va començar a comptabilitzar aquesta xacra terrible.
0: O sigui, com que en el món passen moltes coses, en aquesta nit passada uns nens de 4 i 8 anys han vist morir la seva mare a mans del seu pare. A veure com es processa això, perquè si a nosaltres ens costa, es poden imaginar un nen de 4 anys i uns nens de 4 i 8 anys. Avui que s'ha conegut també la llista de municipis catalans amb el lloguer regulat, allò que els comentàvem. En el cas de Sitges, no pateixin perquè continuem com a municipi tensionat. Hi ha municipis que s'incorporen a aquesta llista, hi ha municipis que marxen d'aquesta llista, és a dir, que han vist el lloguer que ja, diguem-ne, baixa a preus normals. El que passa és que, esclar, quan et fan fora d'aquesta llista, com diuen des del sindicat de llogateres, diguem-ne que tornes a estar a expenses del mercat. I, per tant, ahir el representant dels sindicats de llogateres deia, home, no sé si és massa bo això d'ara m'hi poso, ara em surto, ara poso, ara surto, perquè t'hi posen i et treuen d'acord en com oscil·lin els preus. Al diari Ara hi ha un requadre interessant també, perquè no hi ha una postura unànime sobre les virtuts d'aquest topall. Més de 2 anys després de l'entrada en vigor dels topalls del lloguer, els experts no es posen d'acord sobre la utilitat de la mesura. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, considera que encara no es pot demostrar de forma fefaent i definitiva que els preus s'han contingut. En canvi, l'investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera, defensa que hi ha una estadística imbatible als números de l'Incasòl basats en les fiances dipositades mostren que hi ha hagut un efecte clar de contenció de preus en els municipis que són declarats tensionats i, per tant, que tenen el lloguer regulat. Ja ho saben com va això, eh? Vostès viuen en un determinat carrer i en aquest determinat carrer poden consultar-ho en el portal de referència. Hi ha una forquilla de preu del lloguer, segons el tipus de vivenda, segons la superfície, segons la situació. Bé, doncs, en el cas de Sitges, és tan fàcil com, si a vostès els interessa o han vist, o que sigui, o per pura curiositat, una vivenda, jo què sé, a Sant Honorat, o a Sant Crispin, o a Aiguadols, o al Cap de la Vila, o al carrer Jesús, o Parellades, van a aquest portal, situen l'immoble, i allà els dirà quin mínim i quin màxim de preu de lloguer es pot establir en aquesta vivenda. Això és el que, diguem-ne, marca aquells municipis que tenen precisament aquesta denominació de municipis amb mercat residencial tensat o tensionat i que, per tant, els mou aquest lloguer regulat. Després hi hauria totes aquelles altres derivades del lloguer de temporada i tot això, que això no regula, i aquí ja ho saben que també hi ha...
1: Està pendent, perquè hi ha una proposta de llei ara mateix, per regular aquest assumpte, tot i que està ara a procés, passarà l'estiu fins que no tiri, es pugui posar a portar aprovació, perquè hi ha alguns partits que dubten de la constitucionalitat de la matèria, i per tant veurem, però la mesura afectaria clarament al sector, perquè el que ve a dir la mesura és que en el moment de comprar immobles només podràs fer-ho o bé per anar-hi a viure o bé per llogar-ho de manera residencial. Per tant, diguem que limita bastant l'assumpte. Acabo amb un tema que a mi m'ha cridat molt l'atenció, i és que ja hi ha els dissenys dels nous bitllets d'euro entraran en vigor, no els veurem en circulació fins d'aquí uns anys, però és que poden anar a un web i votar les opcions. Aleshores, les temàtiques proposades...
0: Hi ha moltes opcions diferents,
1: Però hi ha dues grans temàtiques. Una és cultura europea, espais culturals compartits, diu, i l'altra són rius i aus, resiliència en la diversitat. A partir d'aquests dos grans temes s'han fet propostes de bitllets de 5, de 10, de 20, de 50, de 100 i de 200.
0: Sigui dit, tots els bitllets són bonics.
1: Són molt xulos. Canvia bastant respecte al que tenim ara. Tenen un punt de Warhol, a mi m'ho sembla, perquè hi ha més color i són un punt més abstractes.
0: El bitllet ja no respon, pot respondre, però no sempre. És a dir, s'ha obert aquella derivada de... Bé, tens un bitllet d'euro davant i no hi ha el dibuix d'algú important, d'una persona, sigui home o dona, sinó que pot haver...
1: Rius i aus. Efectivament.
0: Una varietat d'ocell, un paisatge... Mm. Bé, diguem-ne, temes que poden resultar fins i tot, jo què sé, una mica de bon clima i de bon karma, ja que vas amb un bitllet a la mà... Doncs,
1: per exemple, la proposta del bitllet de 5 euros amb la temàtica aquesta de rius i aus, es veu un riu de manantial de muntanya amb un au, i al revés apareix el Parlament Europeu. En el de 200 hi ha un riu també amb un paisatge marí, amb un altre au...
0: Aquest, el de 200.
1: I darrere el Tribunal de Comptes. Però atenció, perquè la proposta de cultura europea, aquí sí que han anat a per personatges... Sí. Cares importants, destaca una, en el cas d'Espanya, destaca la de la figura de Miguel de Cervantes, perquè seria la cara del bitllet de 50 euros. Al revés,
0: no
1: apareixeria una biblioteca.
0: En els bitllets de pesseta, Cervantes havia aparegut? És que jo recordo molt el de Falla.
2: Sí, Manuel de Falla, sí.
0: El de Manuel de Falla, sí, exacte.
1: No
0: cal, pipalat, com ell sol.
2: Amb aquelles ulleres.
1: Ah, era el de 100. Però a mi també m'ha cridat l'atenció que hi ha dones.
0: Sí.
1: És a dir, el bitllet de 5 euros hi ha la Maria Callas.
0: Home.
1: En el de 10 euros, Beethoven.
0: I
1: en el de 20 euros...
0: Amb una imatge molt maca, la de la Maria Callas.
1: Sí. El de 20 euros, Marie Curie. El de 50, Miguel de Cervantes. El de 100, Leonardo da Vinci. I en el 200, Bertha von Suttner, que és una pacífica, una Nobel de la Pau. La veritat és que m'agraden molt tots els dissenys, fins i tot el d'aquestes cares de figures
0: estan
1: europees.
0: Molt bé, molt bé, molt
1: són
0: bé.
1: Molt xulos. Recomano molt que busquin els dissenys, sobretot que els miren en color.
2: Però
1: quan
2: entraran en circulació?
1: D'aquí uns anys, perquè...
2: Ah, no ho diu.
1: No, d'aquí uns anys, no diu quants.
0: A veure, torna a dir
1: els
0: bitllets dels personatges.
1: Els personatges.
0: I el valor,
1: El de
0: 5 euros?
1: 5 euros Maria Callas. Entenc que això no té lligam, eh? 5 euros
0: ja.
1: Maria Callas, i al revers hi apareixen artistes de carrer, de música, dansa i teatre. 10 euros Beethoven, i al revers un festival de cor amb nens i joves cantant. 20 euros Marie Curie, i al revers una aula d'una escola o una universitat amb una professora i els alumnes.
0: Home, doncs està molt bé que els bitllets més populars tinguin personatges d'aquesta potència.
1: 50 euros Miguel de Cervantes, i al revers una biblioteca, també amb gent llegint, i dos nens al davant en una prestatgeria. 100 euros Leonardo da Vinci, i al revers adults i nens mirant art urbà. I 200 euros la Bertha von Suttner, i al revers una plaça plena d'arbres amb nens jugant.
0: Si algú s'hi vol posar així en broma, bitllets de la festa major. El de 5 euros per aquí, els de 10 euros, els de 20, els de 50, els de 100...
1: M'ha fet gràcia que diuen que busquen que siguin més propers. Em fa gràcia, dic, bueno, està bé, que busquen que siguin propers, que els li tenen un punt com d'obra artística, també, saben que...
0: Són bonics, la veritat és que
1: passaran
0: són bonics.
1: Passaran el que dèiem uns quants anys, aleshores, a la pàgina web del Banc Central Europeu, és on es pot veure les 10 propostes preseleccionades fins al 21 de setembre, i on els ciutadans de la Unió Europea poden participar en la consulta pública. Per tant, si tenen curiositat i no saben gaire què fer, entrin al web del Banc Central Europeu, mirin i escoltin, posin la seva opinió. Mira, a mi m'agrada aquest. A tots ens agrada el de 200, ja ho sabem, sigui de la Berta Montsatner o sigui del riu
0: no hi ha,
1: amb Manantial.
0: No
1: però...
0: hi ha contraprestació, eh? Vostès escollen el bitllet que els agrada, però no en veuran ni un de bitllet, eh?
1: No.
0: Més enllà de la pantalla.
1: Se l'hauran de guanyar.
0: Matèria esportiva.
2: Matèria esportiva, com dèiem fa uns moments, Joan Laporta s'està recuperant d'aquesta arrítmia. Ahir va emetre ell mateix un comunicat que deia que tot havia anat bé, que li havien revertit l'arrítmia i, com dèiem també fa uns moments, va dir torno a tenir el cor batacant de forma rítmica. El mateix Joan Laporta doncs, va agrair al grup de metges que el va atendre, al cardiòleg Valentí Fuster. En fi, que haurà d'estar una miqueta tranquil i reposant aquests dies. Per tant, Joan Laporta no podrà ser a Anglaterra, on està l'equip fent pretemporada. Tampoc podrà assistir a l'amistós contra el Birmingham aquest dia 31. Per tant, dies allò de repòs, quan el mercat de fitxatges està allò en plena ebullició, Laporta no hi podrà intervenir directament, s'haurà de tranquil·litzar una miqueta.
1: Se'n dirà Eivissa.
2: Sí, doncs es trobarà ja uns quants jugadors.
0: Sí, perquè, escolta'm, això és un no parar, eh?
2: Sí.
0: Lo d'en Ferran és un no parar.
2: Ferran i Marcos Llorente, que són
0: amiguis. És un no parar, és un no parar.
1: Són amiguis i prenen el sol junts.
2: Sí, això
0: és
2: mateix.
0: És un no parar la d'imatges que hi ha de festes... de tota mena.
2: Sí, clar, algú em preguntarà què hi fan els jugadors. Doncs home, són els jugadors que evidentment han participat al Mundial i que per tant tenen més dies de festa abans no s'incorporin als seus respectius equips.
0: I ja com que el Mundial va anar bé, sí. Doncs avall que fa baixada.
1: Cucurella ja s'ha tatuat el Luis de la Fuente al braç, eh?
2: Sí, era una promesa que va fer Cucurella que si guanyava el Mundial es tatuaria la cara del seleccionador Luis de la Fuente.
1: Però no se l'ha tatuat pas petita, eh?
2: No ho he vist.
1: Braç.
2: No ho he vist.
1: Home,
2: no ho he vist.
1: Doncs
0: no, ho has de veure, eh? Perquè hi ha hagut moltes bromes.
2: Ja m'imagino.
0: Han dit que no s'hi assemblen res, que sembla Indira Gandhi. Perdó, que sembla Mahatma Gandhi.
2: Sí, ja m'imagino.
0: Bé, ja ho veuran. Un altre. Que li ha dit que se l'ha tatuat en un lloc... Bé, en fi, total,
1: braç,
0: que hi ha la cara d'en Luis de la Fuente allà, que és com si li digués a en Pitu, tatua't la meva cara. Aquí.
1: Va, fes promesa.
0: Fes tatua't un timbal.
2: Això mateix. Parlant de seleccions, Roberto Mancini s'ha convertit en nou seleccionador d'Itàlia. Això d'Itàlia... està una miqueta rocambolesc perquè d'entrada volien Pep Guardiola. Guardiola doncs va dir que no. Tenien ja lligat el nou seleccionador, Andrea Pirlo, però què va passar? Que es va saber que Pirlo tenia un acord amb una casa d'apostes russa. I això no va agradar i fora, no serà seleccionador. Finalment, Roberto Mancini, com dèiem, l'ha escollit per ser seleccionador d'Itàlia. També França estrena nova etapa amb nou seleccionador després de l'etapa de Didier Deschamps. Zidane, de nou seleccionador, va ser presentat ahir, per tant, era un secret a veus perquè ja se sabia que Zidane seria seleccionador després d'aquest Mundial. I acabo amb tennis perquè s'està disputant el torneig de Washington, orfes encara de Carlos Alcaraz, aquesta lesió era més greu del que inicialment podíem pensar, doncs en Rafa Hodder, que és ara mateix el referent a nivell espanyol, doncs segueix endavant en aquest torneig de Washington, va derrotar ahir el francès Arthur Fields i accedeix a vuitens de final on s'enfrontarà el japonès Nishikori.
0: A veure, que com no vigili, a veure si Rafa Hodder l'avançarà per la dreta.
2: Difícil, però vaja, que apunta maneres aquest xicot.
1: Escolta'm, començaves amb la salut de Laporta.
2: Sí.
1: Qui també està fotut és Kiko Rivera, eh? Jo és que de tant en tant poso salseo perquè en Pitu li agrada i en Vicenç em segueix.
2: Fotut del cor?
1: Ha tingut un ictus.
0: Un segon ictus.
1: Segon ictus, es veu que ja té l'alta, però està fotut. La culpa es veu que és de la premsa tota, eh?
0: També tot.
1: Ell diu que la culpa és de... no és pas seva, és de la premsa, ni és pas seva... Ni...
0: Que ell fa una vida ordenada.
1: Sí, exacte. I justament, i ho lligo...
0: I saludable.
1: Ho lligo ja, tema a Laporta, Kiko, i la necessitat de fer vida ordenada. Recomano molt el videopodcast Longevity de La Vanguardia. Vam parlar fa unes setmanes d'aquella dona de 107 anys que explicava que de l'únic que se'n penedia era del marit.
2: Sí.
1: I que...
0: Oh, sí, aquell testimoni era molt bo, eh?
2: Sí.
1: El que l'havia mantingut activa era la feina i ballar, i que a més havia tornat enamorada gran. El d'aquesta setmana és una entrevista a Salvador Massip, un metge
0: Oh, sí.
1: que parla de l'envelliment. entén l'envelliment, ojo amb això, com una malaltia.
0: Un dels grans especialistes en l'època del Covid.
1: Efectivament.
0: Un epidemiòleg de primera.
1: I el titular és: l'envelliment es pot controlar. Això és el que més m'ha sorprès en
0: els meus
1: 28 anys investigant-lo. És a dir, podríem revertir l'envelliment. Si és una malaltia, es podria revertir de la mateixa manera que reverteixen altres malalties. Com, per exemple, és molt optimista pel que fa a l'Alzheimer. Diu que s'ha avançat molt en els darrers temps i és profundament optimista, cosa que...
0: Això sí que és important.
1: Sí, que és molt important. I després li pregunten per tota aquesta moda dels suplements, creatines, proteïna,
0: tot allò que diuen vostès, aquells pots de polvos,
1: sí,
0: que la gent es va...
1: Polvos o pastilles, perquè o càpsules, perquè hi ha una mica de tot.
0: I vinga, polvos.
1: Sí, allà. I ell recomana que no fem gaire cas a aquests gurus d'Instagram, que anem als metges i que si necessitem, i en determinats casos pot ser que necessitem i ens vagin bé, però que si no, no ens prenem tot això així una mica
2: a la babalà.
1: I després, òbviament, que l'objectiu no és arribar als 108 anys o als 110 anys, sinó arribar al més tard possible, però sobretot fer-ho amb salut. Però molt, molt interessant aquesta visió de l'envelliment en tant que malaltia i no com quelcom inevitable. Perquè en el moment en què és una malaltia...
2: Probablement perquè l'envelliment va associat ja a la malaltia.
1: Clar, el que explica ell, i explica, és molt, molt
2: quan
1: interessant.
2: Quan ets més vell, sí, probablement més malalt estaràs.
1: I explica que el que els diuen els estudis és que la gent que arriba a aquestes edats normalment respon, hi ha un seguit de criteris o de característiques comunes compartides, i això és el que ara estan estudiant.
0: 10 i 11 minuts. Carola, fes com vulguis, no guanyarem el temps. No,
1: no
0: el guanyarem.
1: Però
0: el temps passa inexorable.
1: Però que el temps, sí. Però si el temps passa però tu no envelleixes, no està mal això. A mi m'agrada la idea.
2: Estaria bé. Estaria
0: molt
2: bé.
0: M'ho expliqueu demà. A veure si us sentiu rejuvenits.
2: Bueno.
0: Pitu, endavant les atxes. Carola,
1: gràcies.
0: En uns moments, la tertúlia dels joves.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Yo, hey,
1: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.
1: Accelera amb la Vespino fins a l'infinit.
2: I deixa que els bigis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
3: Hi, this is Michael Jackson.
2: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir.
1: Hit, hit, boy.
2: Presentat per Jordi Casas.
1: L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: 8:13. Vinga, arrenquem amb la tertúlia jove. Avui amb Bruna Camps. Què tal, Bruna? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Núria Sales. Què tal, Núria?
2: Bé, bon dia. Bon dia.
0: La Paula Navarrete. Bruna, ja m'he fet un li. Paula, bon dia.
3: Bon dia.
0: I el Martí Monasterio. I la Vinyet, que entra derrapant. Passa, passa. Passa, Vinyet. Seu, agafa cadira i micròfon. I ens arriba la Vinyet Granda. Posa't més cap al costat de la Núria, que si no... Ah, exacte, perfecte. Què tal, Vinyet?
4: Hola, bon dia.
0: T'hem fet arribar corrent una mica, no? No passa res, no passa res. Cap problema, cap problema. I avui obrim meló perquè era un tema que anàvem com a jornal. Han sortit ja alguna pindoleta, en alguna de les tertúlies prèvies, però clar, és que mirem sempre de lligar un cert punt d'actualitat i aquest any justament els temes turístics han estat actualitat. Sobretot pel cas de la manifestació a Palma de Mallorca, aquesta manifestació massiva en contra de la massificació turística. I d'entrada us pregunto, creieu que això ens avança o d'alguna manera és com ens està posant al davant cap a on anem?
2: 100%.
0: Sí?
2: Sí.
0: Ho veieu així? És a dir, aquest problema de massificació que veu no només Mallorca, també Eivissa, també totes les Balears, no? En general, altres municipis, però sobretot les illes Balears el pateixen moltíssim. Sentiu d'alguna manera que anem encaminats a això? Inevitablement? Inexorablement?
5: Home, és això... La gent fa 50 anys en aquests llocs també hi vivia i no hi havia ni la meitat del turisme que hi ha avui en dia. No ho sé, no tinc dades, no puc parlar exactament.
0: No, no parlem amb dades aquí, som, opinem, però, opinem.
5: Però la gent fa 50 o 100 anys també vivia en aquests llocs i no vivien del turisme, i vivien del sector primari o del que hi hagués en aquests llocs. I la gent hi vivia i menjava i arribava a final de mes igual que ara. I llavors hem d'entendre que el turisme en alguns llocs realment està causant problemes per la gent que és d'aquests llocs.
0: El problema és el turisme o el turisme descontrolat?
4: Jo crec que descontrolat. O sigui, si algú ens explica el que ha passat a les Balears, s'ha de controlar perquè aquí no arribi a aquests mateixos nivells i allà, amb sort, pugui decréixer una miqueta. Al final, el turisme cada vegada va a més perquè la gent cada vegada té més ganes de sortir, de viure al món i, de més, inclús allò. O sigui...
0: Tots aquí, llavors, no? Probablement. Us agrada viatjar, no?
4: Jo això ho entenc. El que no entenc és que es tregui l'habitatge de la gent per fer alquilers turístics, Airbnb i coses d'aquestes. Podem construir un edifici una miqueta més gros, fer un hotel i restringir i dir, mira, doncs aquest any poden venir fins a 1.000 habitants. No facis 6 viatges a l'any. Fes un, ja està.
0: Clar, és la derivada, no? El tema de l'habitatge, diguem, és la conseqüència directa d'aquest turisme. Quan veieu aquestes manifestacions, com la de Mallorca, on tanta gent, perquè va ser una manifestació multitudinària, no? On tanta gent del territori surt a queixar-se, fins a quin punt sentiu que no s'està escoltant la petició dels habitants? És a dir, ja fa molts anys que les Balears estan dient això és un problema, entenc que arribats a aquest punt i han dit i hem de sortir al carrer. Fins a quin punt sentiu que semblen com dos carrers que van paral·lels? Un és el de la ciutadania amb les seves peticions i l'altre és el de certes necessitats, no sé si econòmiques o polítiques, no? És a dir, d'una banda va la ciutadania demanant reivindicar i de l'altra banda segueixen fent hotels, segueixen ampliant pisos turístics. Fins a quin punt se diu que no s'escolta la ciutadania en aquest sentit?
2: Jo crec que, bueno, perquè no els interessa. O sigui, bàsicament volem fer un aeroport de Barcelona més gran. Barcelona no necessita més avions. O sigui, al final una cosa és el negoci i l'altra és el turisme. I no sé, o sigui, jo crec que...
0: I us sentiu afectats per això? Per exemple, aquí Sitges, us sentiu afectats pel turisme? Us afecta?
2: Sí. Moltíssim.
0: En què us afecta?
2: Bueno, doncs en què? Vols anar a fer el vermut i estan totes les terrasses plenes, no tens espai per tu, vas a la platja, també està ple, i no només en el sentit de viure al poble, sinó en l'habitatge, sobretot. O sigui, és el punt d'inflexió de dir, bueno, és que tot el centre de Sitges són Airbnb, tot. Llavors, tenim
0: Paula.
2: Un problema.
3: De fet, o sigui, bueno, jo personalment durant l'estiu pràcticament ni baixo al poble perquè és això, sents que està atapeït de gent, de domingueros que dic jo que van caminant superlent pels carrers, que personalment m'estressa moltíssim i és el que deia, que no trobes un lloc on, on realment sentir-te tranquil. L'altre dia ho parlava amb el meu pare, que estàvem a Ribes sopant, i dèiem que un lloc així, senzill, de plats normals, a un preu raonable, és el que faltaria a Sitges. I dius, i em deia mon pare, ja, i on el poses? Perquè és que si el fiques al centre del poble, estarà ple de turistes. O sigui, l'hauríem de posar on, a un lloc on el desconeguessin la gent de fora i on pogués estar tranquils, perquè realment és que és això, és que el poble està ple de gent i és que no pots fer la teva vida normal ni els plans que feies durant la resta de l'any o durant la setmana, però és que ja ni això, perquè està sempre ple.
5: És que, a més, és el que comentaves tu ara m'ha fet pensar-hi molt, els típics vídeos d'Instagram que et surten de un bar barato en Sitges que no conoce la gente, no sé què, i llavors el bar que posessis que estigués allunyat, que la gent no conegués, l'acabarien coneixent perquè vindria un instagramer i el penjaria i diria que a Sitges hi ha un bar que menges de puta mare, no sé què tal. Llavors, clar, realment, o sigui, és que el que tu pots crear per intentar evitar, no?, que dius, va, doncs anem a fer una cosa, anem a posar un bar una mica més allunyat del centre i només vagi tal, no sé què, s'acaba, o sigui, acaba entrant sempre dins de la mateixa roda. Llavors, el problema és que no deixem d'augmentar-ho i de crear encara més tot el que...
0: Si sentiu que hi ha sempre necessitat de més turisme, sí. És a dir, que al final s'hauria de posar algun tipus de fre.
3: Sí, però és que a part, bueno, jo personalment, com a turista que vaig de viatge a algun lloc, evito al màxim la massificació. Vull, per exemple, vaig anar a les Canàries fa 2 anys i deia, és que està fet tot per turistes, no em va agradar gens, perquè és això, no veus la gent...
0: Autòctona.
2: Però si ja es va pel camí, o sigui, tots els establiments que han muntat al poble... És PortAventura, eh? O sigui, va en sèrio, o sigui, que si sabor a Espanya, que si biquinis, que si...
3: Les maduixes amb xocolata.
2: Les maduixes amb xocolata al carrer Major, horrible.
4: Han obert una altra, eh? O sigui...
0: Que aquest negoci, algun dia que ens expliquin, la viabilitat d'aquest negoci, que es venen maduixes amb xocolata, que clar, se't desfà la xocolata... Bé, no ho sé, no l'acabo d'entendre.
3: Que no és època de maduixes.
0: Que no és època de maduixes, efectivament, per tant, no són de temporada, vindran totes hivern, no sé, negocis aquests que no acabem d'entendre. Però vosaltres, el que anava ara, la Paula treia el tema, no?, de vosaltres quan aneu a fer, quan aneu de turistes, entenc que us agrada viatjar, que tots heu viatjat en major o menor mesura, no? I heu sigut turistes també fora de Sitges, no? Quan sou turistes fora de Sitges, intenteu d'alguna manera respectar aquells territoris on aneu, és a dir, no molestar d'aquesta manera, no sé si sentiu d'alguna manera que us pugeu justament a la pell d'allò que no us agrada aquí. Sí, hi ha un punt de contradicció amb això, no?
2: Jo ho faig bastant, o sigui, vull dir, quan viatjo ho faig bastant, intento anar a hotels, intento ser el més amable possible o anar
0: a
2: llocs...
0: A hotels per evitar pisos turístics,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, perquè jo crec que el que em fa més ràbia és el dels pisos turístics, perquè al final, òbviament, el que té el restaurant pues, vol fer diners, el que, o sigui, i viatjar és enriquidor, José, vull dir, no cal... Ara que ens fiquem superhaters en contra de viatjar, o sigui, està bé viatjar, el problema és... la desmesura, la gent que ve aquí a aprofitar-se... o sigui, jo crec que...
0: De fet, ni tan sols té per què ser res negatiu al turisme. De fet, durant molts anys no ho va ser. Als anys 60 va arribar el turisme aquí, també va salvar d'una situació precària econòmica en molts municipis, no? És a dir, el turisme també entenc que porta beneficis. No sé si justament el problema és aquesta desmesura, no? Aquesta cosa que sembla que ara no hi ha fre, no? I el turisme, clar, té altres afectacions o altres derivades, que principalment entenc que l'habitatge és la que sentiu que us afecta més directament?
4: Jo crec que també és depenent de la gent que ve, perquè jo m'he trobat turistes molt desagraïts, en general amb tot, o sigui, que et pregunten alguna cosa i tu vas amable i dius vale, sí, sé on està aquest carrer, no sé què, i perquè, jo què sé, alguna vegada sense voler li vaig dir una paraula en castellà o una cosa així, em va fotre una

0: creus? Què consideres que pot ser turisme de qualitat?
1: Clar, és que al final és una mica el que deia la Vinyet. Jo no penso en un prototip de persona que vingui i gasti uns diners en aquest restaurant o en aquest bar. Al final, molts cops, moltes persones són benvingudes i hi ha molta gent que agraeix que vinguin perquè o venen i et consumeixen al bar o a l'hotel. Vull dir, hi ha molta gent que viu del turisme, però el problema és arribar a trobar aquest punt mig, que és molt complicat, perquè al final mai estarem d'acord i cada persona dirà tant número o l'altre número o tal. Però és arribar a trobar aquest punt mig on les persones de Sitges puguin gaudir del seu poble sense que això sigui...
0: despropòsit.
1: Les Rambles de Barcelona, però alhora també pugui venir certa gent que diferents cops l'any vinguin, ostres, mira, Sitges, tal... Hi ha moltes festes que també estan massificades per, potser no el turisme d'una setmana a Sitges, però tu vens per Corpus i ho considerem turisme també?
0: Clar. Sí, clar, clar.
1: Encara
0: és
1: que
0: turisme.
1: Només vinguin a passar el dia.
0: Sí,
1: però,
0: sí, clar que és clar, turisme, el visitant.
1: Gent, jo per Corpus estava a un bar prenent alguna cosa i era, va, anem a veure les catifes. No, que està rebentada de gent.
2: Has d'anar al migdia, és l'única hora.
1: La gent d'aquí... La gent d'aquí no ha de poder gaudir de la seva festa perquè és que està ple de gent. Clar, llavors... Què hem d'entendre per turisme de qualitat? Que la gent d'aquí no pugui gaudir del que té.
3: És que pensant-ho així, jo prefereixo un turista que ve aquí a passar la temporada als que venen a passar el dia. Perquè et trobes masses de gent que venen de Can Robert que acaparen tots els carrers i realment penses i dius pues prefereixo els que venen aquí a passar tot l'agost que...
0: Que això ja no passa, Paula?
3: No.
0: Que
3: ja, passa poquet ja.
0: En la vostra generació això ja n'heu viscut. La meva època encara hi havia gent que s'anava i passava el mes sencer fora o potser tres setmanes. Avui en dia poquíssimes famílies es poden permetre, fora que tinguin una casa, no?, a un poble o en aquest cas aquí Sitges, allò de marxar el mes sencer fora. És a dir, cada vegada més el visitant és un visitant o d'un dia o de curta estada. Tres dies i se'n va, ni tan sols el visitant d'una setmana, és un visitant habitual a Sitges, és a dir, cada vegada hi ha més com rotació, no?
3: Entre sí, però si pogués triar, seria
0: triaries
3: això. Com passa molt a la Cerdanya, de gent que té segona residència és allà, que va passar, doncs, o els caps de setmana, però sempre són els mateixos, que al final, com es coneixen al poble, doncs s'adapten al que hi ha i, doncs, per mi és més respectuós.
0: Els hauríem de preguntar als ceretans, eh? No tinc clar els ceretans.
4: Jo no ho veig, eh? O sigui, ni de conya.
0: Però,
4: o sigui,
0: per exemple, Núria,
4: pijos,
0: sents...
4: Pijos, segona residència, Sitges, molta ràbia. Molta. O sigui, N.O. Ni de conya. No.
0: Però, Núria, per exemple, tu sents que tens turismofòbia?
4: Jo sí. És que saps què passa? Que em fa ràbia la frase de vivim del turisme,
0: sí,
4: vale? Però tots som pobres, perquè aquí ningú pot permetre una casa al carrer Major, sí, m'entens? Llavors, vivint del turisme, aquí està fent ric aquest turisme, perquè al Sitgetà no, o almenys no a tots.
2: Bueno, els llavors, quatre que dirigeixen els hotels.
4: Bueno,
3: però ja, són sitgetans aquests, perquè jo crec que la gent que viu del turisme no és sitgetana.
4: No, sí, vull dir, es lucren uns quants. No? O sigui, és que el tema de protegir el turisme, no, és que hem de ser amables, no, que siguin ells amables amb nosaltres, que estem venint al nostre poble. O sigui, vull dir, jo sí que tinc turismofòbia. I expatfòbia.
0: Bruna, que no has obert la boca. Tu també vas pel carrer, també sí, vas a la platja i també tens un entorn. T'agrada aquesta època de l'estiu en què Sitges està... És a dir, no sé si, per exemple, dius m'encanta l'estiu, però no és l'època que més m'agrada Sitges.
5: És que...
0: O sí?
5: A veure, de fet, és que agobia una mica. Si és el que hem dit, per exemple, quan vas a la platja està tot ple. No hi ha ni siquiera les cales. Estan totes a rebentar i la majoria de gent no és d'aquí. O si trobes, igual et trobes a quatre persones que les coneixes de vista del poble, però ja està. Sempre és turistes. I també al centre del poble igual. I a les festes, sobretot el que hem dit, de quan hi ha un event, una cosa, sí, Corpus, Festa Major, Santa Tecla, sempre és com tothom, en plan, molta gent va. I això, almenys, és que clar, es pot veure de dues formes. Una, si estàs dins del ball, sí, per exemple, si estàs participant a la festa, i una altra des de fora. I des de dins és una mica, és molt caòtic.
0: Sí, des de fora també, t'ho dic jo que hi estic. Aniríeu a una manifestació per regular, demanant regular el turisme a Sitges? Sortiríeu al carrer?
2: Jo sortiria al carrer, però quan veiés tanta gent potser tornava tant de sortir de casa.
0: Bueno, perquè igual tens una mica d'agorafòbia, sí, no, però t'hi sumaries a la protesta, eh?
2: Això sí, això
0: us
2: sí.
0: Us hi sumaríeu a la protesta?
4: Jo sí.
0: Sí. Clarament.
3: Que torni els Sitges a l'estiu del Covid, si us plau.
4: No, que no hi havia festa major.
0: Escolteu,
3: però va ser meravellós aquell estiu.
2: Les platges que no van comptant a la gent quan entrava.

0: És veritat.
1: Sí, sí, sí. És a dir, teniu bon record d'aquell estiu?
2: Ai, sí. Sí, el poble estava de gent d'aquí i ja està. Sí, no hi havia turisme, estàvem hipertranquils. No sé, a mi em va encantar.
0: Estava el Guitar tancat, eh?
1: El Guitar també viu del turisme, eh, Núria?
0: No.
1: No?
0: No.
3: No.
1: Gens?
0: No, el Guitar viu de nosaltres. De veritat, de veritat.
1: Però hi haurà altres locals que hi anireu que viuen del turisme, no? O
0: pot
1: no?
0: Ser.
1: És a dir, sense turisme podria viure Sitges, creieu?
4: Sí.
5: Bueno, tancarien no els tot. Locals de maduixes amb xocolata i el no sé què i els bars del poble
1: però
5: seguiran oberts.
1: Som el 70% del producte interior brut depèn del turisme, Sitges,
5: clar,
1: eh?
5: Però també s'hauria, o sigui, realment s'hauria de fer molta anàlisi de vale, 70% de turisme, quin turisme?
0: Ja, però qui se l'emporta? És que és això, és aquestes que, empreses rares.
5: O sigui, els números, vull dir, podem dir el 70% és del turisme. Vale, per què? O sigui, s'hauria d'analitzar el per què. Per què viuen d'això? Perquè ve el turista que consumeix. Vale, però llavors, si tu limites el turisme, per on pots recuperar, si has perdut el 30 d'aquests 70, per on ho pots recuperar? I segurament es podria viure amb el 30% del PIB de turisme i aquest 40% que recuperés d'alguna altra manera, perquè llavors, per exemple, doncs molts sitgetans que viuen al poble sec que diuen, buah, doncs, no baixo a fer una cervesa perquè el centre està a rebentar, doncs a lo millor diuen, si hi ha molt menys turisme, diuen, va, doncs baixo a fer una cervesa. I aquesta cervesa que no han begut molts sitgetans perquè s'han quedat a casa, llavors baixen al poble a fer-la. Clar, si es fa una anàlisi de per quin
1: punt... El que perds i el que guanyes, no? Clar, i el que deixes de guanyar.
5: Clar,
1: no?
5: Si hi ha molta gent de Sitges que diu, va, doncs sí que baixo al poble a fer una cervesa. Clar, doncs no se la veurà el turista, però se la veurà la gent de Sitges. Llavors, bueno, doncs el que perds serà el que guanyis i es podria arribar a trobar aquest punt mig.
2: I també per les empreses que formen part d'aquest PIB, perquè, per exemple, a casa hi ha una empresa de serveis que durant els mesos d'estiu la feina és pràcticament la mateixa. O sigui, jo crec que és el 70% ve del turisme perquè gran part de les empreses que hi ha registrades a Sitges són empreses turístiques, però si aquestes no estiguessin, la gent de Sitges doncs, es lucraria igual, jo crec, amb les empreses que tenen.
1: La derivada més important o més greu que té això del turisme és l'habitatge, no? Estem d'acord. Aquesta setmana també hem sabut d'aquest ajornament de l'habitatge de govern, d'aquesta proposta de llei al Parlament, que veurem si tira endavant o no després de l'estiu, que el que vol fer és frenar l'especulació immobiliària i obligar que la gent, aquella gent que compri un pis, sigui o bé per anar-hi a viure-hi, o bé perquè hi vagi a viure un fill o un familiar directe, o bé per llogar-ho a residents, no pas per lloguer, prohibir d'alguna manera el lloguer. Com veuríeu això? És a dir, us agraden aquestes mesures? I no sé si creieu que hi ha solució a això de l'habitatge, o si va tan directament vinculat al tema del turisme que si no frenem el tema turístic, el tema de l'habitatge no el recuperem.
3: Jo crec que és una bona mesura, com a mínim per començar a veure com funciona, perquè també és veritat que ara Sitges la qualifiquen com una zona tensionada,
1: sí,
3: i tal i qual, i hi ha gent que s'està passant per un lloc aquesta zona tensionada i amb negre et fan pagar 1.500, 1.800 euros per un pis petit.
1: Però això és denunciable, eh?
3: És denunciable, sí, sí, però és que
1: però
3: si
1: et quedes
3: no,
1: al carrer, no?
3: Exacte, i això a mi em sembla, o sigui, de les pitjors maneres.
1: És a dir, entenc que perquè sabeu, per coneixença de qui sigui, sabeu que fora de... O sigui, el que apliquen és el lloguer legal, no?, que marca la zona tensionada i després obliguen
0: amb negre a pagar la diferència que ells consideren que és el seu lloguer.
1: I si
0: ho
1: no,
0: he trobat tres vegades.
1: I si no, entenc que te'n vas al d'allò i ja vindrà un altre, no?
0: No, o sigui, tu veus un anunci d'un pis, dius, ai, mira, 800, doncs vaig, saps?
1: Sí.
0: Que a més també és això, que hi ha 50.000 persones darrere, que has d'anar superràpid, i ens et truquen i et diuen, sí, són 800 i 300 amb negre. I tu... Vale, perquè,
1: sí,
0: clar,
1: si tu dius, això
0: diuen,
1: no pots fer-ho.
0: No, et diuen obertament, és que com que m'han ficat el topall, doncs clar, t'haig de cobrar 300 amb negre. I tu en plan,
1: que ja, fort. Però això es pot denunciar. Però això és denunciable.
3: Però és que després del contracte et posen clàusules del plan, sí, jo et puc fer fora quan vulgui, o sigui, que quan em deixis de pagar el negre, doncs adéu.
1: Uau.
3: I ja està, ja et quedes al carrer.
0: Sí, ells estan obligats com durant 5 anys a si tu no incompleixes,
1: sí,
0: a tenir-te.
1: Sí, sí.
0: Però sí que és veritat que hi ha X lletres petites que sí que et poden fer com fora abans, però sí, no, jo del topall m'ho he trobat bastantes vegades, el del negre, sí.
1: I no els has dit mai, això és il·legal, es pot denunciar?
0: Pues que denuncies? Que els vas a
3: perquè t'ho han dit, o sigui, tot per telèfon.
0: Clar, sí. Denuncies i dius, m'ha dit això, ja, però com ho demostres?
5: Clar, és que tampoc hi ha cap document, clar, no hi ha res, vull dir, si jo et dono 300 euros ara així en un sobre, no queda cap reescrit.
1: Acceptaríeu un lloguer amb aquestes condicions?
0: No.
5: El problema és que, primer, feta la llei, feta la trampa, clar. I jo sempre puc anar per aquí i quan aquesta via se m'acabi m'aniré per una altra que també podré fer trampes, i l'altra és que al final, vulguem o no, i estiguem d'acord o no, si el pis és meu, jo faig el que vull amb el meu pis. I si vull llogar dues habitacions a dues persones diferents, que és gent que ve de temporada...
1: Però això dir, és sí i és no. És a dir, això és denunciable i la llei després aquí pot aplicar mesures. Però altra cosa que... és que després un no vulgui entrar en la dinàmica de
2: part,
1: les denúncies o no.
2: A part, com a propietari d'un pis, o sigui, si jo fos propietària d'un pis que vull llogar, no m'agradaria que el meu llogater n'és ofegat. Al final el que vols és que el teu llogater cuidi del teu pis per quan marxi, si vol marxar, el teu pis estigui en les millors condicions. Si tu li estàs ficant un preu d'un pis que no pot assumir, el teu pis es quedarà... O sigui, no el tractarà bé, diguéssim, perquè hi viurà i ja està, no invertirà cap diner en... Mira, el vaig a ficar maco perquè no podrà econòmicament. O sigui, és contraproduent totalment.
1: Però aquesta idea, que és bastant lògica i que probablement molts compartim, després en la pràctica resulta que tira més allò de más vale pájaro en mano que ciento volando, no? És a dir, és igual, prefereixo cobrar 400 euros més encara que em destrossin el pis perquè, no sé, tinc aquesta... No sé, dic jo, que...
0: És que no, ja no és tan això, el problema és que ells, o sigui, els propietaris fan això perquè saben que si no el llogaràs tu, el llogarà un altre que no anirà ofegat. Yeah. Perquè tu, com a persona responsable, saps perfectament què pots assumir i què no, segons les teves finances. El problema és que sempre vindrà algú que cobrarà més que tu, que li duraran igual aquests 300 euros que per tu són vitals, i llogarà el pis. I el problema és que la gent d'aquí, que som els que tenim els sous d'aquí, ens quedem fora dels lloguers d'aquí. Saps? Sí, pues llavors, el problema, pues clar, vull dir, ja podem ficar tu pel lloc que els doni la gana, que la gent
1: però
0: fa la trampa.
1: Però Núria, si el futur el veus negre a nivell d'habitatge, és a dir, no hi veus, si creus que cap mesura que puguin aplicar revertirà la situació?
0: Jo crec que l'única mesura que es pot aplicar és ficar-los uns impostos brutals a aquestes nòmades digitals que tenen sous d'altres països i que venen aquí amb una càpita que no és la que tenim nosaltres. O sigui, al final, el que no pot ser és que jo m'estigui gastant el 40% del meu sou per pagar un lloguer que a sobre no és ni al meu poble, perquè del meu poble no me'l puc ni permetre. O sigui, i el problema és que aquesta gent vingui aquí còmodament amb uns sous de 4.000, 5.000, 3.000 euros al mes, viuen còmodament amb uns cotxes enormes, de l'hòstia, dinant cada dia on els dona la gana, arribes cada dia, esmorzen el crustó, m'entens? No és barat. I tu hagis de fer mil històries per poder arribar a final de mes. O sigui, jo crec que el problema és aquest, que els haurien de ficar uns impostos brutals.
2: És que és abusiu. L'altre dia parlava amb un veí de Sitges que el seu veí paga 1.000 euros al mes de lloguer i només passa a Sitges 3 setmanes a l'any. I paga 1.000 euros de lloguer tot el mes. O sigui, cada mes durant tot l'any, sí. O sigui, és completament abusiu. O sigui, aquest pis el podria estar
1: vivint qualsevol persona de Sitges. Vosaltres considereu que si fóssiu propietàries de pis o propietari, Martí, i estiguéssiu en aquesta tesitura de jo tinc un pis, el poso a lloguer, creieu que seríeu, en aquest sentit, coherents amb el discurs que esteu tenint ara i diríeu, no, jo el llogo a un preu baix, algú que hi visqui tot l'any, a una família, és igual, una parella jove, una persona sola, tant fa qui pugui, però que hi visqui tot l'any, i més igual si perdo 1.000 euros al mes.
5: És molt complet.
1: Bueno, si perdo, perdó, no és perdre, és deixar de guanyar, efectivament, que aquí hi ha l'error de concepte.
5: És molt complicat el tema de, que tornaré a dir que jo no hi estic d'acord, però clar, jo amb la situació que tinc actualment avui en dia, vivint a casa els papes i tal, si a mi em diuen que ara cada mes m'entraran 700 euros al mes a la caixa, nets, per gastar-los jo durant tot el mes, perquè tinc un pis que el llogo, diré, i 600, sí, vull dir, jo els hi poso el millor preu a aquesta gent perquè ells puguin viure i jo m'estic guanyant uns diners. Vull dir, tothom estaríem d'acord que amb la situació que tenim actualment i tal, 600 euros de més al mes és fantàstic. El problema és quan ja hi ha gent que, clar, si fos d'aquí 20 anys i jo visqués d'aquest pis per poder menjar jo perquè no trobo feina, però et diria, ostres, doncs, millor més diners, no? Llavors, jo no estic gens d'acord ni amb els preus abusius ni amb res, però el problema és que sempre estem parlant en suposicions i en si estem en aquesta situació o en l'altra, ara, jo trobo que si clar, on tu palles per alguna cosa i la gent ha de poder viure al seu poble.
1: Però especular amb l'habitatge de ser un ofici, això...
0: Bueno, és que és obvio, és el que anava a dir, que l'habitatge no és un negoci, i el problema és que hi ha molta gent que, a causa d'haver rebut herències o haver tingut en algun moment l'oportunitat de comprar un habitatge, ha fet de l'habitatge un negoci. I l'habitatge no és un negoci, o sigui, hauria de ser una més a més. Òbviament, és molt difícil dir, no, si jo tingués un pis, el llogaria a 100 euros al mes. Mentida, perquè... has de mirar i has de valorar què necessites tu per viure i fins a on tu, perquè també els propietaris paguen a l'IBI, paguen moltes coses que nosaltres no paguem, llavors sí que és veritat que s'hauria de mirar una mica què
1: és el benefici. Però igual el pots jugar a 700, no? O el pots jugar a 2.000 euros, és a dir, la diferència és abismal, no?
2: Exacte. És que els topalls no et permeten ficar lloguers tan alts, o sigui, jo...
0: És que el topall inclús és car.
1: O sigui, sí, no, perquè aquí
2: sí,
1: Sitges...
0: Un topall no serveix
2: però
0: de res.
2: Jo crec que no pots privar una persona que ha guanyat els seus diners treballant d'invertir uns diners en habitatge i de llogar un pis. Que d'aquí a que hi hagi una especulació amb la vivenda i que la gent fiqui preus abusius i que vulgui llogar pisos a gent de fora, i això, doncs, sí que no hi estic d'acord, perquè, o sigui... Bueno, a casa meva m'hi he trobat, saps? S'ha invertit en una vivenda i el primer que es fa és córrer la veu per la gent de Sitges si algú necessita un lloguer. Llavors es lloga primer a la gent que creiem que ho necessita més, però crec que no pots privar a les persones que treballen d'invertir els seus diners
1: és,
2: en vivenda.
1: Una cosa és, tinc uns diners, els vull invertir i, òbviament, ara, diguem, el que treu més rendiment és els immobles, no? Comprem un pis i el posem a lloguer. Una cosa és això... mentre tu tens el teu ofici i treballes, però has tingut la fortuna, l'oportunitat de fer-ho. Altra cosa és, no treballo, escolta'm, això dona diners, jo tinc dos pisos i jo visc del que em paguen, no sé què, i jo no tinc feina, no tinc ofici, no m'hi dedico res. No sé si vosaltres com veieu això, perquè hi ha gent, que hi ha gent...
0: I vaig apretant el llogater, apretant per tenir cada vegada més diners jo, perquè cada vegada vull més, però tampoc vull treballar. Vull dir, és que la vivenda... no és un negoci. Inverteix en bitcoins, però no en vivenda. Però al final, l'únic que estàs fent és que la gent dels seus pobles hagi de marxar i ja no saps ni a on.
1: Núria, hi ha gent de Sitges, que fa això.
0: Molta. Ja.
5: I la Núria ja sap qui són i sap on viuen. I ja els he anat a pintar la casa i aquestes coses, segur.
1: Però ho faria, ho faria.
0: He tingut discussions amb amics meus i amb gent propera sobre aquest tema. Però jo, a mi no em fa res dir-ho obertament, vull dir, al final, jo sóc una persona afectada d'això, que tens 53 pisos i els llogues a un preu on tu pots tenir un extra i aquella persona pot viure, doncs molt bé, però jo m'he trobat que a mi no m'han llogat pisos, no, perquè tens parella, no, perquè no estàs soltera, no, perquè no sé què, és com... Que, és que et demanen hasta l'anàlisi de sang, que dius, tio, sí, no sé, és per viure, que és, està la Constitució.
1: Bruna, tu et queda lluny això encara, no? Lo de... però no sé si davant d'aquest panorama tens la sensació de que encara més lluny del que fins i tot t'imaginaves.
4: Bueno, jo és que estic una mica perduda. No en tinc moltes coses.
1: Però tu, per exemple, tu t'imagines, et visualitzes vivint a Sitges de gran?
4: No, què va.
1: No? Si has perdut aquesta imatge del teu imaginari?
4: Sí, jo no crec que m'ho pugui permetre. A menys que tingui la sort de poder...
1: I no et fa ràbia?
4: Clar, perquè jo, és que encara que ara mateix tampoc visc aquí, és que jo em sento d'aquí, saps? Jo em sento sitgetana. Llavors, pues, hombre,
1: és que un és d'on se sent, clar. No d'on viu un període de la vida o no sé què.
2: I més si ets sitgeta.
1: Efectivament. Per tant, queda clar que ets sitgetana. Visquis a Ribes on te sigui, te'n fa. Digue-li a la Núria que no és sitgetana.
0: Tot el dia em diuen ribetana i m'enfado molt.
4: A mi també m'ho fa.
1: Però em fa gràcia aquest jovent, clar, no sé si és el cas de tots, que ja visualitzeu que no viureu a Sitges. Teniu assumit que no viureu a Sitges?
0: No. Jo penso lluitar fins al final.
1: No hi renuncies,
0: Hombre, clar que no. És el somni de la meva vida des que vaig néixer a aquest poble. I no, o sigui, jo viure aquí.
1: La Paula sí, eh?
2: O sigui, m'encantaria viure a Sitges, però ho veig hiperdifícil, llavors... A mi sempre m'han dit
1: realista,
2: que
1: no?
2: D'il·lusiones vive el tonto del cojo, llavors... Bueno.
1: Martí?
5: És que al final és una mica... Jo entenc el pensament de sí fins al final i si amb 55 anys... em podré comprar un pis a Sitges, amb 55 anys me'l compraré, però també entenc que actualment i amb la situació que hi ha amb tot, amb l'habitatge, amb tot, és molt complicat visualitzar-se vivint a Sitges, la veritat.
1: Vinyet.
3: No, clar, jo és que tinc una sort, que és al final tinc la casa de tota la vida de la família, Llavors, aquí a casa ara mateix està buida. I
1: saps que anirà per tu.
3: Clar, o sigui, jo tinc la idea de viure allà, i llavors ma mare també, per tant, és com una manera, una via d'escape cap a aquest problema.
1: Sí, bueno.
3: Que m'encantaria poder comprar-me la meva pròpia casa a Sitges, però ja que està aquí a casa i que, no sé, portar la meva família a 4 generacions...
1: Però, per exemple, sabent això, pues ja. Vinyet, que mira, les circumstàncies han donat així i fantàstic, et sents privilegiada?
3: No, totalment. O sigui, jo crec que tenir aquella casa per mi és un privilegi, perquè a sobre estar enmig del poble, en un carrer tranquil, m'encanta aquella casa, o sigui, jo per mi és un privilegi completament, i em dona molta ràbia de que no tothom pugui tenir-ho.
1: Clar, i no sé si també et visualitzes, tenint en compte el panorama que estan aquí descrivint, que igual doncs d'aquí 30 anys estaràs tu vivint aquí, però tots els teus amics de sempre estaran tots vivint fora.
2: És que és el que pensava.
0: És un altre tema.
2: És el que pensava. Núria, compres un pis a Sitges i de sobte tens a dalt un Airbnb, al costat un expat, a sota...
3: Bueno,
2: saps?
3: Això o sigui, ja passa.
2: Al final crec que prefereixo no viure i que viure així, saps?
0: No, és que jo bueno, sí, al final jo tinc la sort de que les meves amigues pues, totes viuen aquí. I han tingut, pues, per un costat o altre, pues, la sort d'això. Però sí que és veritat que molta gent ha de marxar i ja no només a Ribes o a Vilanova, sinó a Cornellà, a Sant Sadurní d'Anoia...
3: Moja...
0: No? És que, sí.
1: Us sentiu expulsats, doncs, de Sitges?
0: Jo sí.
1: Us sentiu que us expulsa el municipi, eh?
3: Sí.
1: Home, no és
0: fa una
1: divertit.
0: Ràbia, o sigui, jo, a mi em fa molta ràbia quan vinc de Ribes amb la moto i arribo a la corba de Santa Bàrbara, que hi ha com unes vistes espectaculars, que es veu Sitges amb tot el mar, i més ara a l'estiu, que està el mar com brillant, i penso, és que és casa meva, i m'oblido. O sigui, per què, saps? O sigui, per què haig de venir d'un altre lloc, si és que això és casa meva, i em fa una ràbia. I cada vegada que passo, ho penso i dic... No puc més.
1: Té ganes de plorar i tot, la Núria.
0: Sí,
1: no, és que és un tema molt... És que és un tema molt preocupant. A mi em sorprèn de vegades amb l'acceptació que el viviu, d'aquesta acceptació de no podré viure aquí, no?
2: És o que rosa la resignació.
1: Clar, sí, hi ha un punt
2: i és trist.
1: Hi ha un punt de resignació, exacte, que em fa pena, sincerament, i que alhora no sé fins a quin punt hauria de fer... hauria de ser un revulsiu, perquè és que prenen decisions de dir, no sé què més cal veure o què més cal que els hi diem, i no sé si sentiu que hi ha possibles mesures, és a dir, més enllà d'aquesta, per exemple, sabem que estan fent ara aquesta promoció d'habitatges protegits, que entenc que els habitatges protegits d'alguna manera ajuden, no?, a afavorir l'accés a l'habitatge a molts sitgetans, però clar, estem parlant de 482 habitatges, la necessitat és molt més gran, i no només en aquest cas per joves, és perquè clar, això no els hi afecta només als joves, els afecta a gent gran, a gent d'edat mitjana, tot plegat.
2: És que aquesta promoció segurament al Martí, a mi i a la Vinyet no ens hi arribarà perquè... O sigui, no complirem com els mínims, o sigui, serà per...
3: És que els mínims, o sigui, jo vaig estar buscant i per cobrar el mínim que pots per arribar a pagar el pis,
0: ja
3: encara així, el 50% de Sitges no arriba.
0: Sí, això és veritat.
3: I això és molt fort. Mm.
0: Sí.
1: Per tant, s'haurien de fer més pisos? Creieu que fer més pisos seria la solució? Tampoc sé si Sitges pot fer gaires més pisos.
2: És que on els poses?
0: Ja, pues, no, que no facin tants cases unifamiliars d'aquestes de 3 milions d'euros a la plana. És que m'heu tret tots els huertos que teníem allà per fer festetes, per ficar aquesta gent. És veritat. Per ficar. Jo he vist la vida de Sitges de todo esto era campo. Tot això eren vinyes i horts, sí. I a l'hort del Cabardós i no sé què. M'ho han tret tot per ficar cases unifamiliars de 3 milions d'euros. És molt trist.
3: I a més que tots els carrers que han planificat són específicament per posar una casa.
0: Sí.
3: Perquè és que no hi cap un edifici normalet.
0: Bueno, i els edificis que munten, bueno, que si spa, que si sauna, que si piscina, que si vive donde mereces vivir, i nosaltres donde merecemos vivir. És
3: la calle.
0: No em sembla correcte.
1: Aquest lema fa rabieta,
0: aquest lema,
1: no?
0: Fa molta ràbia, a més, cada vegada que entro i surto de Sitges també el veig.
1: Després
0: de pensar les vistes quan entro per Santa Bàrbara.
1: Després et dic de qui és.
5: Haurem de trucar als bombers, perquè si un dia crema alguna casa d'aquesta, em sembla que és el que haurem de buscar.
0: No la vaig cremar a la final del Mundial, que il·luminaven les cases aquestes amb LED, amb la bandera d'Espanya, i ara no les cremaré més.
1: El problema de l'habitatge, sens dubte, una de les problemàtiques o dels maldecaps més grans de, dels joves. També hem de dir que això respon a un planejament urbà. Clar, és que totes aquestes... Clar, això ho sabeu, eh? És a dir, el que es construeix ara respon a una decisió de distribució, diguem, del planejament urbà de molts anys enrere.
0: Del 2006, no?
1: Efectivament. Per tant, clar, diguem que hem d'estar com repensant sempre en el futur i el que es va pensar en el seu moment, doncs clar, no sé si és que ningú va preveure aquesta massificació turística, aquest augment dels pisos turístics, etcètera, etcètera, i aquesta expulsió dels sitgetans, però clar, el que va definir allà...
3: Home, si ho van preveure, eh?
1: Sí? Perquè es va preveure, tu creus?
3: Mencions, jo crec que tota la vida ningú ha pensat que tots els sitgetans ens poguessin permetre una mansió. Llavors, si haguéssim planificat fer cases i fer pisos, això hauria estat pels sitgetans. Com ho han planificat, no és així.
2: I pisos on poder crear una família, perquè els pisos són d'una habitació, un lavabo, dues habitacions, un lavabo. 100%. Allà no pots crear una família, no pots fer créixer... És que és impossible.
0: És impossible, sí, sí.
1: Clar, perquè...
2: O sigui, és passar d'un piset on ni caps a una mansió. O sigui,
1: clar, perquè aquests joves no només volen un sostre on viure Sitges, és a dir, volen un habitatge digne. I digna és digna. 20 metres quadrats no és digna.
0: A mi m'han arribat a vacil·lar amb això. Bueno, digna, digna. Què vols tu ara? Què vols tu ara? Tres habitacions? Dic, no, dos, com a mínim, perquè clar, sí, què fas?
1: Els pisos,
0: la gent se t'emprenya.
1: Els pisos de l'Oasis, allò va ser una protecció oficial de l'Estat. De l'any 86, 86, 87. Són pisos de 90 metres quadrats, quatre habitacions en piscina comunitària.
0: Molt fort.
1: Era una protecció oficial de l'Estat, en aquest cas. No era del govern català, que era de l'Estat. Ara no veiem promocions oficials d'aquest tipus, amb aquesta tipologia de pis. Ara no hi ha piscines comunitàries i amb prou feines arriben als 60.
5: Amb sort tens ascensor.
1: Sí, bueno, ascensor el posen perquè un tema d'accessibilitat i tot plegat, això ho han de posar, no? Però, nois, sap greu acabar avui amb aquest to baix, però, per acabar, anireu al Vinyet?
0: Sí.
1: I aneu? La Vinyet sí, no?
0: La Vinyet sí.
1: La Vinyet sí. I aneu?
2: Sí.
1: Sovint? Us agrada?
2: Cada any.
1: És una mica tradició? Sentiu que és una mica tradició?
2: Sí, és tradició familiar, però pareix com l'inici com de la festa major, no? És com que ens trobem tots allà, comencen les paradetes de cada ball i és com, va, comença la festa.
1: Bruna?
4: Jo no estic.
1: Oh!
5: No.
1: Perquè ets de vacances fora.
4: Sí.
1: Bueno, és un bon motiu, no?
4: Sí.
1: Podem perdonar-ho. Martí?
5: I haurem d'anar, no? Home, si no hi anem...
1: És com anar a fitxar una mica, això?
5: I també és una mica el que diu la Paula, és la primera festa major que també t'agafa aquest...
1: El cuquet, no?
5: Ja tens això, comença el mes d'agost, la gent ja està assajant, ja tothom ja comença a veure les cares, ja hi veus les cares ja de festa major que també...
1: Comprem la samarreta, no? Les pulseres, tot el marxandatge, que cada any hi ha més de marxandatge...
0: Els diables de l'agrupació.
1: Sí. Que saben que aquests diners són per... el que fan és bàsicament recaptar diners per foc,
2: totalment.
1: Eh?
2: Els diables i el foc acaparen el pressupost de la festa major. És molt fort. Ho entenc, però és molt fort.
1: Les bastoneres també feu marxandatge? L'any passat en vau
2: fer per
1: l'aniversari.
2: L'any passat perquè estàvem d'aniversari.
1: Aquest any ja no, eh?
2: Ja no,
1: és
2: massa feina.
1: Aquest any ja no.
0: És que és molta feina, o sigui, vull dir, la gent ens diu no, les paradetes, tal.
2: És una borrada.
0: Ja en parlarem del tema, perquè és una feinada.
2: I ves cada dia a ple sol al cap de la vila, perquè és horrorós.
1: A vendre samarretetes allà a la zona. Aquest any, a més, amb l'afegit, i jo crec que això us agradarà si és que no ho sabeu ja, que han reobert el Xic Golf del Vinyet.
0: Sí!
1: Esteu contents?
0: Molt. Molt.
3: Avui mateix veig.
1: Molt. Sí?
0: Jo em pensava que ficaria un edifici allà.
3: Bueno, és el plan, eh? O sigui, ja, obert per un any, de moment.
1: Sí, de moment és una reobertura temporal, però, en tot cas, aquest any tenim el Xic Golf allà del Vinyet, que també, diguem, és un espai amb molta identitat sitgetana, no? I són molts que hem passat per allà de canalla i que de Xic Golfs a Sitges ja no en queden. I va haver una època que hi havia com a mínim tres, eh? Que si el del Seth Juan, que si... És a dir, hi havia molts Xic Golfs. Ja... Som una generació que hem fet minigolf a punt de pala. Ara ja no tant, però es recupera o reobre aquest espai d'alguna manera allà al costat del Vinyet, així que segur que el podrem gaudir. Noies, noi, moltíssimes gràcies. La setmana vinent... Estareu ja amb el Vicenç, perquè aquí una servidora també farà vacances, així que us deixaré amb el Vicenç en aquesta tertúlia. Fins la setmana vinent.
5: Moltes gràcies. Adéu.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
1: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació, que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

I hem posat un petit apunt musical amb la veu de Joe McBride. Tot just quan ens falten encara un parell de minuts, abans no arribem a les 11, obrim plana esportiva d'aquí uns moments.

0: I els dèiem que obríem plana esportiva perquè d'aquí uns moments els parlarem del naixement d'un nou club esportiu de futbol femení, per ser més exactes, el Sitges Olímpic Club. Si no anem mal entesos, la intenció és que es presenti aquest nou club de futbol el mes que ve, però vaja, en podem parlar perfectament amb una de les seves fundadores, com és la Núria Escarp, que la tenim ja al telèfon. Núria, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Ai, espera, que està allà. Digues?
0: No, preguntava què tal.
1: Bé, doncs la veritat és que molt a tope.
0: Molt bé. Escolta'm,
1: a contrarrellotge ja anem.
0: M'imagino. Escolta'm, la primera pregunta que t'haig de fer és òbvia. Què és el Sitges Olímpic Club i en quins objectius neix aquest nou club de futbol?
1: Doncs mira, els objectius són molt fàcils. És poder practicar un esport, que és el futbol, i que tothom hi tingui cabuda, sobretot les nenes, les noies i les dones, i al final és crear una comunitat on poder practicar aquest esport. I al final també és un club dirigit per dones i on el cos tècnic està pensat en que hi hagin dones professionals per acompanyar aquestes petites i grans jugadores que volem tenir.
0: Heu deixat força clar el vostre missatge a través de les xarxes socials, en què no sou cap secció, és a dir, que no pertanyeu a aquest club, és un club de recent creació. Parleu també d'inclusió real i parleu de futbol sense filtres.
1: Sí, bé, al final creiem que no hem de tenir límits, no hem de tenir barreres, no hem de tenir línies vermelles, i creiem que, poden venir també a venir jugar nens, perquè probablement hi ha nens que no se senten a gust en equips que són 100% de nens, per la competitivitat, perquè potser no poden jugar, perquè no tenen minuts, perquè no se'ls valora. És que al final, de nens, quan ets un nen al futbol base, has d'anar a jugar a fer aquest esport i passar-t'ho bé i aprendre a jugar en equip. Llavors, inclusiu és que és un club de futbol femení, però també poden venir nens a jugar.
0: Normalment acostumava a passar al revés, eh? És a dir, eren les nenes les que probablement havien de jugar en equips de nens perquè no hi havia doncs equips estrictament femenins. En el cas que ens ocupa, doncs el missatge també ja ha quedat prou clar. No es tanca, sí, Òbviament, a la presència de nenes o noies, sinó que, òbviament, si hi ha algun nen que està interessat en jugar, doncs se li obrirà les portes, òbviament.
1: Exacte. També això neix una mica per la demanda, perquè hem fet una miqueta de veus i al final hem vist que hi ha una necessitat i bé, anem a cobrir-la al final. El que volem és crear una comunitat, un espai segur, on tothom hi tingui cabuda i on la gent pugui fer aquest esport i moltes més altres activitats, però sobretot practicar aquest esport com tothom.
0: Tinc aquella certa sensació, Núria, que el futbol femení aquí a Sitges li està costant arrencar. Què en penses?
1: Bé, aquesta pregunta és curiosa, no? No només a Sitges, sinó també està passant a molts llocs, no només aquí a Catalunya, sinó a nivell estatal, perquè les companyes que estan a la Junta també viatgen molt pel tema de futbol i es troben en aquesta situació també. A Sitges costa arreglar? Ai, d'arreglar, d'arrencar? Per suposat. Al final, hi ha diversos clubs, no? I al final, per qui s'aposta més, probablement és per un sènior masculí que s'aposta en una categoria. És el que diem nosaltres. Som una secció dins d'un club, al final. I nosaltres volem trencar amb tot això i volem que el futbol femení sigui l'eix principal. Llavors, per això s'ha creat, no? Una mica perquè el futbol giri entorn als equips femenins, no a altres, i nosaltres només siguem una secció.
0: D'acord.
1: Llavors, toca fer una feina molt gran, molt grossa, però volem que és això, que sigui un espai segur per nosaltres i que puguem practicar un esport amb uns horaris que... I poder competir com volem.
0: Veniu de ser secció, òbviament, de la Unió Esportiva Sitges. Quina valoració feu d'aquesta darrera experiència?
1: Bé, de fet, aquest projecte, el de Sitges Olímpic Club, Estic amb una companya que també estava al mateix equip, però bé, encara no hem fet una presentació oficial a les companyes, perquè bé, al final també hi ha hagut altres ofertes d'altres clubs, tinc entès, i al final que cadascú escolleixi on vol anar, no? Al final no, nosaltres no ens emportem cap equip de cap club, no, ni les jugadores, ni la majoria de jugadores, simplement hem creat aquest club per el fet aquest futbol base i per també poder competir en categories superiors. Quina era la pregunta?
0: No, quina valoració feu d'aquesta última experiència, no?, en tant que secció dels Sitges?
1: Bé, jo la meva ha sigut una mica agradolça, la veritat. Bueno, és final agradolça en el sentit de que no eren protagonistes tampoc, no? Llavors, bueno, el femení, els dos equips es van crear per poder tenir, pues, això, més futbol base, poder tenir continuïtat, però bueno, s'ha anat dissolent amb el temps i una mica les intencions que era de que tothom hi tingués cabuda per poder jugar, pues, es van dissoldre una mica. Llavors, bé, hem tirat per un altre camí, hem creat un projecte nou que sigui amb igualtat, que hi hagi molta diversitat, tothom hi té cabuda, llavors mirarem només pel futbol femení, és això, mirarem per aquest club, per cada secció, que serà tant de futbol base com de sènior.
0: Teníeu clar que no volíeu continuar vinculades a la Unió Esportiva Sitges i a partir d'aquí suposo, Núria, que la idea és, vaja, el que està quallant ara mateix, no?, que és aquest nou Sitges Olímpic Club. Sou dues fundadores, si no ho tinc mal entès, tu, òbviament, i la teva companya, la Simona Roca. A partir d'aquí, suposo, clar, hi ha tot un procés.
1: I hi ha dues companyes més que són de fora, també.
0: D'acord.
1: Sí.
0: A partir d'aquí, clar, aquí s'obre un procés, com tots els processos, quan es creen nous clubs, no? Què és el que busqueu, bàsicament? Captar el màxim de jugadores, poder competir a nivell federat. A nivell esportiu, quin seria l'objectiu, sí, Núria?
1: Bé, a nivell esportiu, la idea és tenir el nostre equip sènior de futbol 11 per poder competir, intentar això, doncs, anar pujant de categories, però també sense un futbol base no seríem ningú. Llavors, el que volem és crear una escola, una formació, formar nenes perquè a poc vagin pujant i vagin pujant de categories i poder que aquestes nenes siguin el futur del futbol 11. Mm-hmm. Llavors la idea és això, és crear un futbol base.
0: D'acord. Serà tasca aquesta complicada, no?
1: Home, és complicada perquè ja estem en aquestes dates. No ha sigut gens fàcil el tema del registre amb la Generalitat perquè el vam començar a fer al novembre i vam rebre el full segellat fa un mes just.
0: Caram.
1: I ara ens està tocant córrer. Llavors, ara ens toca fer moltíssima difusió, necessitem arribar a moltíssima gent perquè coneguin quin és aquest club, per què l'hem creat i en què ens basem, sobretot. I sobretot en demostrar que, bueno, que és un espai segur perquè els nens i les nenes puguin fer un esport.
0: Clar, a partir d'aquí sorgeixen diverses preguntes, no? D'entrada, captació de jugadores. Com teniu algun pla en aquest sentit establert?
1: Sí. De fet, estem ja penjant cartells per Sitges. Això serà una cosa contínua. Farem molta difusió offline, és a dir, a nivell de cartelleria, però també online. Al final, les xarxes és el que es porta avui en dia. I això, missatges de difusió, grups d'amigues de pares i mares. Al final, hem de picar molta pedra, de picar moltes portes i intentar arribar el missatge al màxim de persones possibles. Uh-huh. I és això, a nivell internet tenim ja la pàgina web en marxa, tenim un full d'inscripció online també, llavors bé, queda posar més llenya encara.
0: Uh-huh. Clar, hi ha un nom, hi ha un club, però clar, físicament...
1: I una equipació també ara.
0: En pots donar algun detall o no?
1: De l'equipació?
0: Sí.
1: Sí, bé, és la marca oficial, com l'espònsor oficial, és Meiva, val? És una marca catalana. També volem comptar molt amb marques de proximitat, amb partners d'aquí a prop, i és Meiva la marca que ens vesteix.
0: Ah, està molt bé. Clar, és molt vintage, això, eh? Clar, qui no recorda Meiva, els que ja tenim una certa edat, Meiva va ser la marca del Barça als anys 80, bàsicament, i clar, allò va crear un no sé si dir un estil o una tendència que s'ha posat o ha tornat, no, Núria?
1: Sí.
0: Tu que ja estàs posada també amb això.
1: Sí, de fet ha tornat. De fet, a mi em patrocina Meiva com a DJ,
0: sí.
1: I quan va sorgir la idea del club vaig dir, ei, i si els hi comentem, perquè al final és una marca històrica, és una marca que tothom recorda el vaquero amb la samarreta, saps? I l'estil vintage ara mateix està molt en auge. Uh-huh. Llavors, vam parlar amb ells i es van dedicar a fer una samarreta exclusiva per nosaltres. I la veritat és que tenim moltíssimes ganes de presentar-la ja.
0: Molt bé. Els colors, més o menys... Sabeu quins seran,
1: els
0: ja?
1: Els colors...
0: Sí, per on van els trets, més o menys?
1: Els trets van al color blau petroli,
0: sí.
1: Groc mostassa, per dir-ho d'alguna manera,
0: sí.
1: I el color blanc.
0: Val, per tenir una idea, eh? Més o menys cap a on van els colors.
1: Hem trencat també una mica amb els colors típics que s'utilitzen, no?
0: Uh-huh.
1: I al final dius, anem a crear una identitat pròpia.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Necessiteu, evidentment, un lloc on entrenar, un lloc on jugar.
1: Sí.
0: A partir d'aquí, suposo, Núria, que ja heu establert alguns contactes o com està això?
1: Bé, ens vam inscriure aquí a l'Ajuntament, de fet que hem seguit totes les passes tal com es tenien que fer, i també hem sol·licitat camp. Llavors, bé, ara a veure, ja sabem que a Sitges hi ha molts clubs, hi ha molts equips... I es necessita espai. Llavors, bé, tindrem paciència i a veure quina franja horària i on ens toca.
0: Clar, anava a dir, només hi ha dues opcions.
1: Sí.
0: Diria que el nou...
1: També
0: el
1: dic
0: nou,
1: una cosa...
0: El nou Pinsbens o Aigua Dols, o, si m'apures, el polivalent, no ho sé, eh? Ara és un parlar. Digues.
1: Sí. No, nosaltres el missatge que hem transmès a la regidoria d'esports és ens dona igual on jugar, volem només un espai on jugar, on poder realitzar aquest esport.
0: Uh-huh.
1: És que ens dona igual, volem poder arrencar, volem poder tenir un espai on rodi la pilota.
0: D'acord, clar, a partir d'aquí suposo clar, que és quan estareu o sereu una mica més visibles, no, Núria?
1: Exacte, sí, també farem actes, de fet farem un acte de presentació de l'equipació i també una mica ja del club, on, ja us convidarem i presentarem això, l'equipació física, hi haurà DJ, hi haurà, una miqueta de festa, no? Ja que ho fem, doncs anem a celebrar-ho.
0: Mm-hmm. Sereu a temps per l'inici de temporada o la propera temporada se la preneu com un aprenentatge, no? Però evidentment, no sé si a nivell de competició sereu a temps, Núria?
1: Doncs esperem reunir suficients nenes, per lo menys. Nosaltres hem dit, amb un equip ja estem contentes.
0: Mm.
1: Que surten dos, perfecte. Però al final això és una feina de formigueta i és pica pedra, i si sorgeix un equip estaríem supercontentes. Que surten més, doncs endavant. Però no hi ha pressa. Seguirem fent activitats igualment.
0: D'acord.
1: Sí, és a dir, serà un club que estarà viu durant tot l'any, perquè no deixarem de fer activitats.
0: És a dir, us preocupa relativament poc el fet de poder o no entrar en competició?
1: Home, ens agradaria perquè també volem lluir l'equipació.
0: Clar.
1: Però, clar, i s'ha de començar. Però jo crec que és això, amb un equipet, si comencem ja amb un equipet, ja després tot anirà una mica més rodat.
0: Uh-huh.
1: I ja una mica com que anirà sol, serà molt més fàcil.
0: Molt bé. Parlem, òbviament, del vessant econòmic. Clar, això val uns diners, el finançament. Quin ha de ser en aquest sentit, Núria?
1: Bé, el finançament és, de moment, estem cadascuna fent una aportació, però també tenim aquests partners que ens estan ajudant, que ens estan facilitant molt la feina, sobretot amb el tema d'equipacions. I al final és això, és veure també les subvencions que n'hi ha pel futbol femení, que la veritat és que a nivell Catalunya s'està apostant moltíssim, la federació està apostant i la veritat és que ens resulta una miqueta més fàcil.
0: Mm-hmm.
1: No... El poder arrencar, doncs, jo crec que no serà tan farragós.
0: Mm.
1: Igualment, és això, també comptarem amb partners, amb marques que ja ens van dir que des del primer moment que sortia la llum que ens recolzaran.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, bé, ens tocarà això, lluitar una mica, però segur que ens n'en sortirem, seguríssim.
0: Tocarà,
1: com, molt clar.
0: Com diu aquell, arremangar-se una mica, no?
1: Exacte, sí, però amb gust. La veritat és que les noies que estem formant part del Sitges Olímpic Club són noies molt lluitadores, són això, molt sindicalistes, molt del futbol femení, que també saben el que és competir en Lliga F, és a dir, són gent que sap el que és el futbol femení, el que és a nivell estatal, sí, sí, com a municipi. I és gent que ja ho ha vist de tots colors. Per tant, amb l'experiència de cadascuna, jo crec que fem una suma prou bona per a aquest club.
0: Per tant, no és un començar de zero del tot, no, Núria, en aquest sentit?
1: Exacte, exacte. Al final, cadascuna té un rol. Jo la part esportiva no la toco gaire, la toquen més elles, però el que és a nivell més de Sitges, de papers i tot, soc, bueno, al final, i de contactes, estic jo, i després a nivell més tècnic de secretaria està la Simona. Llavors, bueno, a poc la idea també és anar sumant gent, anar sumant gent a l'equip de junta perquè, bueno, és això, perquè tothom sumi.
0: Perquè ara mateix sortiria un equip amb la gent que sou o no?
1: No, ara mateix no.
0: Ara mateix no. Val.
1: No. Ara mateix no. Per això que estem en un procés com molt inicial d'inscripcions. Llavors, bé, ara toca aquests dies aprofitar també que arriba a Festa Major i tothom està al carrer perquè...
0: per fer captació,
1: per quitar-los,
0: no?
1: L'atenció.
0: Molt bé, molt bé. Per aquelles nenes, noies, nois, per què no dir-ho així, també, que si vulguin inscriure, què han de fer? Quin procés han de seguir, Núria?
1: Doncs mira, la nostra pàgina d'Instagram, de moment, tenim l'enllaç del full d'inscripció, i llavors aquí ja hauran d'omplir el formulari, que ja seria la preinscripció. Llavors, és això. Probablement una mica més endavant ja faríem una trobada per explicar als pares i mares una mica la filosofia del club i com funcionarà tot, i també parlar de quotes, i al final, bueno, és això, explicar tot.
0: D'acord. Perquè,
1: clar, però de moment és així.
0: Ara mateix el que més us preocupa, què és, Núria? El fet de poder trobar un espai, un terreny de joc on, com a mínim, poder entrenar, no?
1: Bé, bueno, no. Jo el que més em preocupa és el tenir un equipet.
0: Ja.
1: Jo el poder arrencar. Perquè un cop arrencat jo crec que ja tot anirà sol. O això espero.
0: Porteu ja unes quantes setmanes amb tot això. No sé, què et diu el nas? Quines són les teves sensacions? Pensaves que el procés seria farragós, no costaria tant, o ja imaginaves que...
1: Jo pensava que seria molt més fàcil,
0: sí?
1: Però ha sigut molt llarg tot.
0: Ja.
1: Els papers, que si l'acte, que si presenta això, presenta l'altre, ha sigut bastant llarg, la veritat, però ho hem aconseguit. Llavors, un cop ja ha passat això, ara toca apretar el cul, és el que dic sempre, apretem el cul i anem a difondre de que existim i que tothom és benvingut.
0: Molt bé.
1: Llavors, és això... tema equipació també ja està enllestida, ja tenim això, ja tenim el disseny tot fet, ara estan fent ja els 4 models per enviar-nos-los i ja està, falten les nenes.
0: Falta evidentment el material important que són les jugadores.
1: Exacte, sense elles no hi hauria club.
0: Evidentment. Presentació, Núria, teniu data o...?
1: Estàvem mirant finals d'agost.
0: Finals d'agost.
1: Finals d'agost, principis de setembre, val. Més o menys, sí.
0: Val. Un cop ja passi la Festa Major, ja passi tota aquesta...
1: Exacte. Que no parem en aquest poble. Llavors hem de també de mirar els calendaris festius i culturals.
0: Sí, sobretot. Bé, Núria, doncs volíem conèixer avui una miqueta més de primera mà el naixement d'aquest nou Sitges Olímpic Club. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, que tingueu sort i bé, ja estarem atents a aquesta presentació.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres, adeu-siau, sort.
1: Adéu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Què és aquest soroll?
2: L'aixeta. És que estic omplint la banyera.
1: La banyera? Però si són gairebé 300 litres d'aigua, amb això et pots dutxar durant una setmana sencera.
3: A Catalunya, l'aigua és un recurs limitat. Cada gota compta. Per això, cal fer-ne un ús responsable. Posa en marxa la rentadora o el rentavaixella en funció eco i reutilitza l'aigua per diferents usos. Consulta tots els consells a aca.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

La veu de Lindsay Webster també en aquesta tercera i darrera hora de la cel obert d'aquest dimecres 29 de juliol de 2026. Hem conegut de primera mà el naixement d'un nou club

0: I és que fa uns dies el Club Patí Subursitges anunciava a través de les seves xarxes socials que en Aleix Garreta es convertia en el nou coordinador del Club Patí Subursitges. No sabem si el propi interessat, el propi Aleix, el va agafar massa de sorpresa. Li podem preguntar ell mateix, que el tenim ja al telèfon. Aleix, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Molt bé, i tu?
1: Bé, aquí, anar fent.
0: Molt bé. Escolta'm, Aleix, clar, anava a dir, el teu nom possiblement no entrava massa a les travesses, no?
1: No, possiblement no, però bueno, era algo que jo ja m'havia plantejat des de fa temps, la veritat, perquè bueno, al finals de l'any passat hi havia una mica d'inestabilitat amb el tema de la coordinació i tot, i jo ja vaig començar com a passar-hi moltes hores pensant en això. I bueno, pensant en com faria algunes coses, tema planificació, i a partir d'aquí doncs, quan em va trucar el president jo ja ho tenia bastant clar.
0: És a dir, que tu ja et rondava pel cap, més o menys, aquesta idea d'exercir aquesta nova tasca, no?
1: Sí, ja em rondava pel cap. És algo que amb un amic vam estar a finals de la temporada passada parlant-ho moltes i moltes hores. I ja m'havia imaginat moltes vegades aquest escenari.
0: Clar, parlem d'un final de temporada una miqueta atropellat, no? Diguem-ho així, per definir-ho d'alguna manera, no? En principi, la marxa del Quim Vázquez, que també exercia com a coordinador, deixa el club allò orfe, no? D'entrada, deixes vacant la banqueta del sènior i deixes vacant també la coordinació. A partir d'aquí, doncs, com saben, el club ho va resoldre amb la incorporació de dues persones joves, òbviament, que han tingut experiència en el camp esportiu del primer equip, tant l'Edu de Sus com el propi Aleix Garreta.
1: Sí, bueno, el Quim al final va prendre una decisió que era òbvia per la seva situació i el club ha fet, jo crec que una cosa molt bona, que és tirar de gent dels Sitges, que estimem molt els Sitges i que són reptes nous pels dos, jo crec, però que ens els agafem amb moltíssima il·lusió.
0: Què et sembla el fet que l'Edu sigui el nou entrenador?
1: Bueno, com serà el meu entrenador, doncs no puc dir res dolent.
0: No, òbviament.
1: Però, bueno, té tot el recolzament, com per part del club, com per part dels jugadors del primer equip, i jo crec que tenim tots moltes ganes de treballar amb ell.
0: Bé, al final és una aposta, com deies, per gent del club, no? Per gent també que sap el que és, el com es tracta la gent, el coneixement, òbviament, dels jugadors. Vull dir, sou gent que heu estat, clar, molt, molt propera a l'equip.
1: Sí, exacte. Jo crec que és una decisió molt encertada per part del club, perquè al final en clubs així que no tenen moltíssima ni moltíssima gent, doncs que els que hi treballen sigui gent que s'estima el club, doncs és el més important.
0: Com has viscut tu personalment tot aquest procés, aquest final de temporada? Ho dic perquè el que deia abans, no? Vull dir, clar, va ser com una mica sorpresa el fet que el Quim no continués, que deixés també la coordinació. Aquestes setmanes una miqueta, no sé si dir, d'incertesa. Com heu viscut tot això, Aleix?
1: Bueno, sí que en el moment en el que ho deixo t'agafa de sorpresa i hi ha unes setmanes d'incertesa, però en el moment en el que s'anuncia l'Edu, pues ja, jo crec que ja la gent de l'equip, per exemple, del primer equip, té moltes ganes de ja començar a treballar la temporada vinent, tot i que va ser una temporada molt llarga l'anterior, i jo crec que ha sigut un extra d'il·lusió de cara a la temporada vinent, uns nous objectius millorats i jo crec que ens ho agafem tots amb moltes ganes.
0: En el cas de l'equip sènior, després ja parlarem de la resta, no? Si vols, però és bo que l'equip ja d'entrada es marqui uns objectius o no?
1: Bueno, jo crec que és bo que es marqui uns objectius mentre estiguin dins d'uns objectius realistes, però jo crec que amb el gran equip que tenim i els objectius que s'han marcat, jo crec que és molt positiu marcar els objectius.
0: Ho dic perquè a vegades tenim aquella sensació de que sí, hem de ser un equip, que hem de lluitar per pujar a primera catalana, però després, si no s'aconsegueix, et queda aquella cosa de mitja frustració, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Bueno, jo crec que més com a objectiu el fet de objectiu pujar a primera catalana seria més un objectiu treballar per pujar a primera catalana.
0: Ja.
1: Que a partir d'aquí, si tu cada dia treballes amb aquest objectiu, doncs les coses acabaran sortint bé.
0: Molt bé. Escolta, Aleix,

0: seguiràs jugant?
1: Sí.
0: Val.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que compartiràs aquesta doble tasca, no? Vull dir, de jugador del primer equip amb la coordinació. Personalment, ara, com a coordinador, tu et fixes alguns objectius? Ara que parlàvem d'objectius?
1: Bueno, fixo una mica, més que objectius personals, objectius una mica pel club. Jo, com a objectiu, posaria l'objectiu principal del club és que els nens s'ho passin bé, venint a entrenar i jugant a hockey, i després podríem posar altres objectius més secundaris, però igual d'importants, com transmetre'ls als xavals i xavales l'estima pel hockey que tenim com a club, després fer créixer bons jugadors a Sitges, amb l'objectiu que aquests facin créixer al primer equip dels Sitges, i et posaria inclús que la gent que rodeja el club, bueno, que l'emporte i que hi pertany, que tingui aquest sentiment de pertinença al club del seu poble. Uh-huh. I després, clarament, hi ha objectius per categories, però bueno, aquí ja entraríem a ser més concrets.
0: Uh-huh. En quin moment esteu ara mateix, Aleix? Et pregunto això perquè, clar, d'aquí 4 dies començarà ja la pretemporada, com aquell qui diu. Quina idea teniu de cara a la temporada que ve? Amb quants equips teniu previstos de començar?
1: Equips crec que 9, així comptant per sobre,
0: sí.
1: Ara hauria d'entrar bé, o 9-10, i després, bueno, estem acabant de definir ja els detalls dels equips de cara a l'any que ve, i ja estem planificant bé la pretemporada, l'inici de temporada, els tornejos als que anirem, i farem inclús una jornada de presentació, que per cert que si vulgui passar serà el 12 de setembre,
0: uh-huh.
1: I allà presentarem tots els equips al públic.
0: Uh-huh. Esteu en aquell moment també en què clar, s'han d'omplir les plantilles, els planters, no? Esteu buscant, crec, ho hem vist a través de les xarxes, un porter infantil, també alguns jugadors benjamins de l'any 2017. És aquella, podríem dir, recerca contínua, no? de jugadors.
1: Bueno, al final un club com el Sitges sempre necessitarà una mica més jugadors dels que té, però això ho anirem informant a través de les xarxes, els que ens faltin, i si hi ha algun interessat, òbviament estem, per molt que no ho posem a Instagram que busquem, si vol venir qualsevol jugador, estem encantats de rebre les Sitges, i això, que ja anirem informant a través de les xarxes.
0: Hi ha alguna categoria especialment complicada a l'hora d'omplir els jugadors?
1: Bueno, al final jo crec que les categories petites no s'acostumen a buscar jugadors a fora de casa, i doncs has de fer amb el que tens. Però per sort tenim un molt bon prebenjamí, estem anant a les escoles a veure si hi ha altres nens i nenes que els hi motiva el hockey tant com a nosaltres. I bueno, i aquests prebenjamins intentar nutrir si falta alguna peça, algun altre equip.
0: Torno a l'inici de la conversa, Aleix, perquè ja ens has comentat molt bé que era una idea aquesta que et rondava el cap feia temps, no? La poder assumir la coordinació del club. Però en el moment que t'ho plantegen, és un sí immediat o és allò de dir, bueno, deixem-ho com a mínim rumiar perquè...
1: No va ser un sí immediat,
0: ja.
1: Va ser més un vale, vaig a casa, ho comento als familiars i propers que els hi sembla... Però, bueno, per molt que em diguessin que no, era un sí. La veritat és que en tenia moltes ganes, estava molt entusiasmat i per tema horaris i tot em quadrava perfectament, així que no hi havia una altra.
0: Quants anys portes ja, Aleix, aquí?
1: A Sitges crec que aquest serà el 6è. Vull dir que ja em començava a conèixer la gent del club, ja he vist créixer ja. Tots els nois de la base ja els he vist créixer, quasi.
0: Clar, ja són uns quants anys, no? Perquè tu ets de la Seu, no?
1: Jo sóc de la Seu d'Urgell, sí.
0: Molt bé. Recordo fins i tot algun any que dèiem, ostres, no sabem si l'Aleix continuarà o no, doncs encara hi ets i amb l'afegit de que ara assumeixes la coordinació, no? Imagina't.
1: Sí, al principi de tot potser hi havia algun dubte perquè no disposava de cotxe, havia d'anar a la universitat i tot això. Després al començar a treballar potser també vaig tenir un dubte de tema horaris o coses així, però bueno, sempre que s'ha pogut s'ha continuat. I ara que ja ho tinc tot una mica més fixe, pues veig que podia assumir aquest repte i això amb moltes ganes.
0: La idea és de començar la pretemporada quan, Aleix? El mes que ve, entenc? El mes d'agost?
1: Bueno, el sènior començarà a falta de 2 setmanes pel setembre, 2 setmanes abans.
0: Val.
1: Els infantils i juvenils una setmana abans de setembre, i ja de l'Evian a baix la primera de setembre.
0: Molt bé.
1: Així, una mica escalat tot.
0: D'acord, d'acord. Doncs hem volgut conèixer avui de primera mà aquest nou càrrec que assumeix l'Aleix Garreta en tant que coordinador del Club Patí Subursitges. Aleix, gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé i no cal que et diem que, com es diu en aquests casos, sort i encerts en aquesta nova etapa.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, adéu-siau.
1: Adéu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Dos quarts i cinc minuts de 12 del matí. Hem parlat de futbol femení, hem parlat d'hoquei, amb l'Aleix Garret, amb el nou coordinador del Club Patí Subursitges, i per acabar de completar aquest bloc esportiu en aquesta tercera i última hora del programa parlarem una miqueta de natació en aigües obertes per recuperar una conversa que vàrem tenir ara fa ja unes quantes setmanes amb Benjamí Cervera. Pendents encara de poder presentar el projecte a l'alcaldessa i de poder disposar també d'un local, el Sitges Sea Swimmers ha començat a donar ja les seves primeres passes. Ho va fer el passat mes de gener, quan representants de la recent creada entitat esportiva es van trobar amb el regidor d'Esports, Dani Bardala, el que també va permetre parlar de possibles vies de col·laboració amb l'Ajuntament de Sitges. Els detalls del naixement d'aquesta nova plataforma esportiva, els Sitges Sea Swimmers, en parlàvem fa unes setmanes, com els dèiem, amb en Benjamí Cervera.
1: Bé, el Sitges Sea Swimmers neix, desgraciadament, i dic desgraciadament entre cometes, perquè nosaltres érem una secció del Club Natació Sitges. Molts d'ells, altres no. Jo, per exemple, no soc mai soci del Club Natació Sitges. Jo era soci del Club de Mar, que érem els veïns. I al tancar el Club Natació Sitges, el Club de Mar ens va acollir com una secció d'aigües obertes del Club de Mar. Al tancar el Club de Mar, doncs, comença el nostre peregrinatge nòmada arran d'aquests dos tancaments per part del Miteco, no? I aleshores vam decidir formalitzar l'associació, no dependre de cap club, mare, en aquest cas, o pare, que et pogués incloure la nostra activitat, i vam crear els Sitges Sea Swimmers, i estem, doncs, imaginant, legalitzats a la Generalitat, al registre de l'Ajuntament. Formalment som un club esportiu de la vila amb papers, que es diu.
0: Que fomenteu, bàsicament, Benjamí, la natació en aigües obertes?
1: Sí, sí, el nostre esperit és nedar. Tenim la sort de viure en un indret on tenim aigua per tot arreu. El mar el tenim davant, és una activitat gratuïta, poder entrar a nedar al mar. I nosaltres el que fem és això, és legalitzar, entre cometes, o formalitzar, o donar a conèixer una activitat que està molt de moda, sobretot a Austràlia, Estats Units, a Europa, i fer-la present al nostre poble. Vull dir, una activitat tan fàcil com és vindre a la platja i començar a nedar en grup i disfrutar.
0: Sitges, clar, viu en un entorn, o els sitgetans vivim en un entorn privilegiat al costat del mar. Sovint, no sé si el Benjamí ho ha escoltat alguna vegada, que potser ara no tant, però fa uns quants anys que dèiem allò de... És que vivim d'esquenes al mar.
1: Sí. Això em recorda, i tu també te'n recordaràs, de quan Barcelona abans de les Olimpiades vivia d'esquena al mar. Nosaltres estem exactament el mateix sense Olimpiades. Ha vingut el Tour, que és fantàstic, una visibilitat a la vila mundialment, però tenim una cosa que és innegable, que molta gent ve aquí a passar vacances, a viure, i paga molts diners per tindre el mar davant. I nosaltres sembla que si no el volguéssim aprofitar, doncs aquí estem nosaltres, que el volem aprofitar, i no només un dia, sinó tots els dies de l'any.
0: Tot i que esportivament parlant, Benjamí, Sitges ha donat i continua donant grans esportistes, sigui de natació, sigui de vela, també tenim grans campions, no només a nivell català, sinó espanyol, europeu, mundial. Per tant,
1: som una ciutat esportiva.
0: Això ho tenim salvat.
1: Som una vila esportiva, i faltava aquest pas. Vull dir, tenim nedadors, per exemple, tenim nedadors del Club Natació, que ara competeixen malauradament per altres clubs.
0: Sí, sí, el Castelluca Joec,
1: per exemple. O el Roc Bacaro, també.
0: Tenim gent
1: que és molt potent, i a nivell de futbol igual, a nivell de bàsquet, a nivell de handball, a nivell de hockey, a nivell de vela. Clar, jo vinc del Club de Mar, t'explicaré.
0: Érem el club
1: amb més copes d'Europa de patir a vela que tenia, i estava aquí, no estava a Calafell, no estava a Vilanova, estava a Sitges, al Club Nàutic, evidentment, amb un palmarès extraordinari. I nosaltres estem aquí, doncs, per això, per intentar fer entendre a la gent que el mar no se li ha de tindre por, se li ha de tindre respecte, i que vinguin a nedar, i a nedar al mar en grup, diversió, risses, una Coca-Cola, una cerveseta, i cap a la feina o cap a casa o on tu vulguis. Però és una comunitat oberta. Penseu que tenim actualment, som 20 i pocs socis per un problema. No tenim espai.
0: Ara mateix no tenim espai?
1: No, tenim un espai amb el regidor Dani Martínez Verdala, que li vull agrair des d'aquests micros, perquè no sempre s'ha de parlar malament dels polítics. Quan algú té interès, s'ha de dir, i en aquest cas jo haig de donar les gràcies al Dani, que ens està ajudant amb tot el que pot, evidentment. Si no fa més és perquè no pot més, o perquè a dalt li paren els peus. Però a mi tenim una sintonia fantàstica, i el Dani doncs, tenim un acord verbal de poder fer servir les instal·lacions que tenim, que no són nostres, i a l'espera de signar un conveni amb l'Ajuntament. I malauradament és un espai petit, és un espai que no hi cabem, i tenim molta gent interessada. Pensa que vam fer una trobada de nedadors d'aigües obertes el mes passat i van vindre més de 150 nedadors d'arreu de Catalunya, a la platja La Barra, va ser un festival, i la gent va al·lucinar, va dir, hòstia, però això què és? Això és una animalada, esteu aquí, en aquestes platges, en aquest litoral, vam fer tres modalitats de distàncies, sense cap tipus de pressió, no és competitiu, és de disfrute, i que la gent vingui a nedar, uns van nedar 5 quilòmetres, els altres dos, els de 1.500, i els altres van nedar a la boia i van tornar, vull dir, sense cap tipus de pressió. I això va ser un èxit fantàstic, ens va posar dintre el mapa de nedadors d'aigües obertes a Catalunya, ens van trucar de molts clubs felicitant-nos, i aquí estem, nosaltres a casa... Piquen pedra.
0: Més enllà d'aquest component esportiu, òbviament, com a club esportiu, hi ha aquest, també, diguem-ho així, vessant social. No?
1: Evidentment. Vull dir, penseu que...
0: Que al final una miqueta és el que ens mou, no?, també.
1: És que no, ja, la gent ja té prou problemes a la feina a casa com per vindre a nedar i tindre problemes. No, a l'inrevés. Nosaltres el que volem és que la gent vingui a gaudir del mar. I diràs, bueno, però... Què feu? No, fem el que ens ve de gust. Vull dir, si avui jo vull nedar 800 metres, nedar 800 metres. I si un altre vol nedar 1.500, nedar 1.500. Sortim tots de l'aigua, evidentment, a les 11 del matí. Ara l'estiu hem adelantat mitja hora. Sortim des de la platja La Barra, 11 del matí a l'aigua. Arribem a la boia, ens fem una foto selfie, que és molt divertida, perquè la podeu seguir als nostres Instagram, Sitges i Swimmers. I d'allà decidim, depèn de la corrent, com la veiem, del vent, i diem, tu, tirem cap a la punta, tirem cap al terramar. I fem. Escolta, que em ve de gust fer dos bolles. Què fem fins a la tercera boia d'anar i tornar? Pues són 1.200 metres. Que anem cap al Kansas? Pues 1.500. Disfrutar. I sempre anarem en grup, evidentment. Recomanem a tothom que anem en grup. Si algú està escoltant i és un nedador solitari, que vagi protegit amb la boia, que vagi... Això és important. Nosaltres anem sense boies perquè anem tots junts, i alguns van amb boia. Nosaltres nedem tot l'any sense neoprè. I la gent diu, esteu sonats. Ui, bueno, és acostumar-se. La que comencen a baixar les temperatures...
0: Clar, jo ara em ve el cap. Estem al mes de juliol, agost, setembre, octubre... Uf, a partir d'octubre, no sé si...
1: No, l'octubre està molt bé, sí? L'octubre és fantàstic, el novembre també. El desembre comença a baixar...
0: Què passa l'hivern, Benjamí?
1: Doncs passem fred.
0: Però també hi sou?
1: Sí. El 98% dels nedadors que estem a l'hivern, l'única prenda que tenim és el banyador, que no serveix més que res, és curós i estètic, i dos gorros al cap. La resta és sense neoprè. Hi ha gent amb neoprè, però nosaltres la base és sense neoprè. Ara fot 5 anys que cap agafa un constipat.
0: Caram.
1: Això és bo.
0: Teniu la pell curtida, per tant.
1: Bueno, diguem que va molt bé, tu.
0: Molt bé. Algun objectiu més enllà que ja heu esdevingut un club esportiu?
1: Sí, bueno, nosaltres
0: no sé
1: fa un mes...
0: A partir d'aquí penseu en un creixement de la comunitat.
1: Bueno, és el que anava a comentar.
0: De crear doncs, alguna competició o algun esdeveniment que us pugui donar a conèixer. Per què no dir-ho així, també?
1: Tot això ho tenim al cap. Fa un mes vam entrar a una instància per l'Ajuntament, a recomanació del regidor d'Esports, perquè no havia manera de tenir una conversa amb la nostra alcaldessa, i per sol·licitar el local. Fa un mes vam entrar a una instància, encara estem esperant en contestin, però clar, nosaltres la primera prioritat és aconseguir un espai propi. No pots muntar res si no tens un espai propi. Vull dir, penseu que allà on estem no tenim dutxes, no tenim lavabos, no tenim res. La dutxa és la de la platja.
0: Ja.
1: Tenim un espai per deixar les coses perquè no ens pugui faltar res si anem a nedar i ho deixem a la sorra, que és un altre tema. Però la primera causa que tenim...
0: Perquè ara on esteu, Benjamí?
1: Ara estem a el que era l'antiga escola de vela del Club de Mar, com està en concursal. Doncs, bueno, hi ha un merder legal allà i amb el regidor tenim un acord verbal que podem fer servir aquestes instal·lacions. com únic propòsit de deixar les coses que sortien a dar. Ja no es pot fer cap tipus d'activitat. De fet, ja tenim una molt bona notícia, que això també crec que és important, que el regidor l'Ignasi Rubí de Fets per Sitges ens va comentar que sí, entrava la gasolina d'alcaldessa, cosa que avui tindrem notícies, Costes havia autoritzat la nostra activitat en el local aquest, perquè Costes precisament el que no vol són activitats amb afany de lucre amb aquests espais que encara depenen d'ell. I el nostre era un projecte que encaixava a la perfecció, perquè som una associació legalment constituïda, sense afany de lucre, i entrava dintre d'aquesta possibilitat. I per això estem intentant, hem enviat la instància perquè la senyora alcaldessa tingui el vistiplau de rebre'ns i poder parlar i buscar una solució. Penseu que molta gent ve els caps de setmana, estem allà a la barra, i molta gent ve de Barcelona, de Vilanova, de Vilafranca, d'Igualada, que ens segueixen per les xarxes socials i diuen, escolteu, puc anar amb vosaltres? Sí. Com el puc fer soci? Pues mira, malauradament, ara encara no podem fer socis perquè no tenim un espai propi, no tenim un espai on poder desenvolupar.
0: Sí, atendre la gent.
1: Vull dir, a la que tinguéssim un local, i clar, quan parlem de local, no és un local a Masalva, és un local a Plau de Platja.
0: Clar, anava a dir, aquí són faves comptades.
1: Clar, és evident. Vull dir, i tampoc demanem un local amb jacuzzi. Vull dir, volem un local, un espai on poder deixar les nostres pertinències i poder tindre 4 inserts mínims, no?, per fer de vestidor, o no més, no? Però la veritat és que estem molt contents, perquè molta gent ens està recolzant i molta gent ens ve a conèixer. Per exemple, tenim diverses nacionalitats, tenim 3 italians, un holandès, tenim... que l'holandès és curiós, perquè és el Peter, que part és comerciant a la vila, té una botiga amb el seu marit, i aquest senyor havia sigut nedador olímpic pels Països Baixos a les Olimpiades de Múnich 72.
0: Caram!
1: Clar, aquest senyor quan ens diu oi, classe magistral...
0: Pues és així.
1: Allà tots firmes i escoltar un nedador olímpic, vull dir que això no ho pot dir tothom. I tenim gent del país, tenim gent de fora, tenim fins i tot membres dels socorristes de Sitges que venen amb nosaltres, molts, sentits, evidentment. Però estem molt contents, la veritat és que té molt, molt bon ambient, molt bon rotllo i moltes ganes de fer coses. I a l'espera de que ens atenguin les administracions pertinents.
0: Quina al·licient té, Benjamí, nedar en aigües obertes, nedar al mar directament?
1: Nedar al mar, la llibertat. Tens una sensació de llibertat en contacte constant amb la natura. Tu vas nedant i vas veient peixets, vas movent-te al ritme de les onades, gaudeixes del sol, de la pluja, del vent. Vull dir, una sensació total i absoluta de llibertat fent una activitat. Vull dir, és una sensació de dir, no som res, mira on soc. La grandiositat del mar i jo aquí.
0: Amb aquell punt de veure i pensar que el mar no cada dia està igual.
1: No, evidentment. Avui, per exemple, portem 3 dies i mig de llevant i sí, això condiciona pel vent, per les onades, per les corrents. Bueno, doncs el que fem és disfrutar d'aquestes condicions climatològiques adverses per qualsevol altra activitat, menys la vela, i aprofitar-les cap a la natació, vull dir... I quan a l'hivern hi ha els temporals aquells, onades a 2 metres, doncs aquell dia doncs fem un xapoteig a l'aigua i tornem. Vull dir, quan no es pot, no es pot. El que no farem serà jugar-nos a la vida.
0: Sí, sí.
1: Però afortunadament tampoc tenim tants dies de temporal aquí. Vull dir que l'activitat tranquil·lament la pots fer tot l'any amb pau i seguretat. No?
0: Com et preguntava abans, l'objectiu en un futur és ser encara un club molt més actiu?
1: Evidentment. Vull dir, els passos que tenim nosaltres marcats a l'agenda és primer local, tindre un local.
0: Aquest és l'indispensable?
1: És l'indispensable. Pensa que nosaltres allà on vulguem anar o les coses que vulguem fer necessitarem una adreça física.
0: Perdona, Benjamí, quines alternatives hi ha al que teniu ara?
1: Hi ha diverses alternatives. Si l'Ajuntament aconseguís, com va dir l'alcaldessa, obrir el Club de Mar, doncs seria una alternativa. El Club de Natació seria una alternativa, la platja del Sausalito seria una alternativa, però sí que sé que a la platja del Sausalito volen fer una part permanent, un lloc permanent de Creu Roja, que em sembla perfecte.
0: Sí.
1: I on estem nosaltres seria ideal. Vull dir, ara per ara, veient la situació, aquest seria el millor? Sí, seria el millor. El més viable? El més viable. El més ràpid d'aconseguir? El més ràpid d'aconseguir. Però falta voluntat política, no ens oblidem. Falta voluntat política. I un cop tinguem el local, doncs, evidentment, tinguéssim la sort de que ens atengués l'alcaldessa, li explicaríem el projecte. No només volem local, volem un projecte, volem recuperar la travessa de Sitges, volem marcar el calendari alguna travessa. Evidentment, evidentment. Sitges té que estar on sempre ha estat, que és el top de tots els esdeveniments esportius que es fan. Allà on vagis sempre hi ha un esdeveniment que ve Sitges, però amb Aigües Obertes volem que es marqui el calendari la població de Sitges.
0: Clar, jo ara tenia al cap, ara que parles de travesses, la travessa que any rere any ha vingut organitzant la Club Natació.
1: Correcte. I dels
0: era
1: quals
0: eren principis del mes d'agost, si no m'erro, crec que sí que era principis del mes d'agost,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: el 7
1: sí,
0: o el 8.
1: Sí, algo així, no recordo, però alguna d'elles jo he estat de voluntari. Vull dir, tots els que hem estat aquí o hem participat d'una manera o altra, i és una llàstima.
0: Clar, ara mateix la Club Natació com a tal no existeix.
1: No existeix.
0: I per tant, no sé si a partir d'aquí voleu, no sé si dir, agafar el relleu en aquest sentit.
1: A nosaltres ens agradaria fer moltes coses, però no ens hem d'anar bojos. Tornem al mateix. Primer és parlar amb els que manen, alcaldessa, Aurora Carbonell, el consell local, explicar-li el projecte, que els agradi el projecte, fer-los partícips del projecte, perquè evidentment hem d'anar de la mà, hem d'anar de la mà, ens agradi o no ens agradi, hem d'anar de la mà, i a partir d'aquí muntar un calendari. Nosaltres tenim un avantatge aquí a Sitges, és que la climatologia és molt bona. Tenim a l'ecosistema del Garraf, que això és boníssim. Tu al mes de gener, que és dels mesos amb més presència de sol, tu tens un mar pla, tens uns dies solejats, i tu pots fer una travessa i dir, hòstia, doncs avui fem la milla nàutica, o fem això. Això és fantàstic, això ho podem fer aquí, no ho podem fer a Portbou, o podem fer a Formentera, o bueno, a Formentera també ho podríem fer, però, o a Menorca amb la tramuntana. Aquí sí que podem fer-ho. I això és un al·licient que... I penseu una cosa, la de gent en el món que neda. Hi ha turisme esportiu, i ho hem vist amb les maratons, amb les mitges, i hi ha molt, sobretot, ciutadà anglosaxó i francès, que neda molt també, molts italians, que venen a nedar aquí. Els encanta la climatologia, i altres que hi viuen que s'apuntarien, sens dubte.
0: Parlem d'una franja concreta d'edat, Benjamí, o aquí teniu...
1: Mira, el no poder tindre una escola de natació, perquè és inviable, és inviable, el que sí que recomanem és que si ve un menor vingui acompanyat del seu pare o tutor, o mare, evidentment, i els altres que siguin majors d'edat. No volem assumir responsabilitats que no es pertoquen.
0: Que no pertoquen, sí, no. Sí.
1: I, evidentment, tindre uns mínims. No, algú que no ha nedat mai, no el farem nedar amb nosaltres el primer dia a la distància. Li direm, escolta, mira, tu, jo em quedo amb tu, anem fins aquí i tornem. Com et trobes? Farem un acompanyament. Això sí que ho farem, perquè ho hem fet i ho seguirem fent. Vull dir, hi ha gent que ve a nedar i, ostres, és que jo fa molts anys que no nedo. Tranquils. Anem fins aquí. Com et trobes? Bé, tornem. Ah, però jo puc...
0: Tornem. Poc a poc i bona lletra, que diu aquell.
1: Home, si vols, tornes. I demà, senyor... Ah, no. Aviam, el mar se l'ha de respectar. El mar se l'ha de respectar.
0: Sempre.
1: Sempre. El mar se li ha de tindre un respecte...
0: Allò que diuen por, no, respecte.
1: Respecte, correcte. Se l'ha de respectar. I penseu que després hi ha molta gent que té fòbia als animals. Diu, hòstia, l'Spielberg va fer molt de mal, l'Spielberg. Spielberg va fer una gran pel·lícula, però va fer molt de mal. No? Escolteu, aquí el màxim que veureu serà una marbre, una dorada, una manta, que l'hem vist unes quantes.
0: I us picarà una medusa, potser.
1: Meduses, ara comencen a haver unes quantes,
0: sí.
1: Però afortunadament...
0: No n'hi ha masses, diuen, aquest any.
1: Afortunadament no n'hi ha gaires aquest any, però, bueno, és disfrutar de la natura, és disfrutar. I et dic una cosa, la gent quan ho prova crea una addicció, això, crea una addicció. I si per motius de feina doncs, hi ha 2-3 dies que no pots vindre, hòstia, al quart tornes boig. És, et dona l'adrenalina que dius, caramba, com ho troba a faltar.
0: I això és cada dia.
1: Sí, bueno, de fet, el grup, com és un grup ampli, sí. Doncs molta gent...
0: Sí, si no trobes amb un, et trobes amb un altre.
1: Exacte, però sempre hi ha un mínim de dos i un màxim a l'hivern, doncs podem ser 7, 5, 4...
0: A l'hivern la cosa fluixa, no?
1: L'hivern fluixa i és normal. Però et dic una cosa, a proporció hi ha més nedadors a l'hivern que a l'estiu, ja. Perquè hi ha més gent que prefereix passar fred que no que el piqui les meduses.
0: També, a l'hora de posar la balança.
1: I la satisfacció de l'hivern és una cosa que no et trobes a l'estiu. Vull dir, a l'hivern surts allà i actualment nosaltres baixem amb les garrafes d'aigua calenta de casa, te les tires per sobre perquè no tens un mínim vestidor, i després et tapes allà com si estigués al mig de l'Everest, però a la que entres en calor i dius, ostres, que bé, que bé que em trobo. Ala, tornes a la feina, a treballar com un animal.
0: Sí, sí. Allò com diuen, com a nou.
1: Sí, sí, és brutal, és brutal. A l'hivern anem a les 11:30 i a l'estiu avancem una mica, a les 11.
0: Molt bé. Heu tingut contacte amb altres clubs?
1: Sí. De fet, a Barcelona tenim contacte amb el Radical Swim, amb Badalona els Bétulo, amb Vilanova... Tenim un munt de noms. I la veritat és que tots estan encantats, ja et dic. L'altre dia, no sé si vas arribar a veure per les xarxes la trobada que vam fer el maig, havia més de 150 persones. I el que és fantàstic és que vam tindre molts sponsors de la vila, encantats amb el projecte. Nosaltres no som ningú. I li vas, per exemple, al Forç Enric i li dius, escolta, que ens podríeu facilitar quelcom per donar després de la nedada? Qui sou? Doncs sí. O qui diu Forç Enric diu...
0: Sí, sí, qualsevol altre col·laborador. Sí,
1: Sant Miguel, o sí, qui sí, sí, unes sí. cervesetes, o qui diu qualsevol... Escolta, encantats. Per què? Perquè veuen que és un tema d'aire lliure, esport, natura, i sobretot bon rotllo. I sobretot bon rotllo.
0: Clar, tu quan planteges que és una activitat esportiva, òbviament...
1: I sense ànim de
0: lucre. I ja se t'obre unes quantes coses.
1: Pensa que moltes travessies es cobren i es paguen calés. Les maratons es paguen. Clar, evidentment que es tenen que pagar. Té un muntatge. Però nosaltres la trobada que vam fer era totalment gratuïta. Totalment gratuïta. Amb voluntariat propi, i la gent va sortir encantada. Els vigilàvem la roba, els donàvem de beure, els donàvem de menjar, van nedar plàcidament, es van trobar molts nedadors a clubs de Sabadell, de Terrassa, i a Sitges, que això és el que a tothom li agrada.
0: Sí, sí, sí. Sitges. Doncs de moment el que hi ha és les bases d'aquest nou club, d'aquesta nova associació esportiva, els Sitges Sea Swimmers. Avui n'hem volgut que en Benjamí ens detallés una miqueta més tot plegat. Benjamí, gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Sort, perquè clar,
1: parem.
0: Sort i encerts, evidentment, sí. Perquè la sort és un de...
1: La sort no, la sort l'has de buscar.
0: Sí, no arriba així perquè sí. A vegades sí, eh?
1: Si tenim sort que ens rebi l'alcaldessa, això ja estaré content.
0: Bé, doncs això és el que ens comentava fa unes setmanes en Benjamí Cervera, pendents encara d'aquesta xerrada que han de tenir amb l'alcaldessa i pendents també encara de poder disposar d'aquest local per acabar de definir els Sitges Sea Swimmers, que va començar, com ens explicava molt bé el Benjamí, a donar les seves primeres passes, bé, arran que el Club Natació doncs, va acabar com va acabar, i òbviament van deixar de ser secció del Club Natació, també del Club de Mar, i ara mateix, com a club propi, els Sitges Sea Swimmers comença ja a fer les seves primeres passes. Avui que hem tingut l'ocasió també de parlar fa uns moments amb l'Aleix Garret, amb el nou coordinador del Club Patí Suburb Sitges, que ens ha donat ja, com aquest que diu, les bases del que serà o la idea del que pretén que siguin els equips del Club Patí Suburb Sitges a partir de la temporada que ve. També amb la Núria Escarp hem pogut conèixer ja una miqueta més aquest Sitges Olímpic Club, aquest nou club de futbol femení, liderat i gestionat per dones. Es troben, com ens explicava la mateixa Núria Escarp, en plena campanya de recerca de jugadores, també de jugadors. I tenen caldo també els nens, no només les nenes. I, òbviament, caldrà definir l'espai, el terreny de joc, que ara mateix doncs, estan a l'espera de poder disposar d'aquest terreny de joc on poder entrenar i també on poder disputar els partits. Amb esports, per tant, posem el punt final a la cel obert d'aquest dimecres 29 de juliol. Per tant, a punt ja d'arribar a les 12 i a punt d'acabar. Per tant, que acabem de passar molt bon dimecres i demà hi tornem a més coses. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous en risc molt alt o extrem d'incendi forestal i els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen les evacuacions per l'incendi a la Vall d'Uixó, que encara persisteix malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen estabilitzar el foc fins d'aquí 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució de l'incendi és molt més favorable després que ja s'hagi estabilitzat. La majoria dels desallotjats ja han pogut tornar a casa. Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que la mesura de Gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i, tot i els esforços dels serveis d'emergència, no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest dimecres per un despreniment de roques a les galeries. El comitè d'empresa d'ICL, que explota la mina, exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Rússia acusa el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, que ho dirigeix i protagonitza Un julgamento, un judici, el muntatge teatral amb què es clausura el Festival Grec. Una obra participativa inspirada en l'obra Un enemic del poble de Henrik Ibsen, que es podrà veure aquest dijous i divendres al Teatre Lliure.
0: 3CAT Info.
1: Els esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça continua amb el seu estàs de pretemporada. A Anglaterra aquest dimecres s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol ha empatat a 2 davant el Burnley en el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre Quique García han fet els gols blanquiblaus. I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols.
0: 3CAT Info.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan